0: d'emergència climàtica a la recerca de la bellesa i les veritables riqueses amb Enric Caulí, Mireia Aldomà i Paula García Macedo. Judit Huerta, des de Tarragona, ens parlarà dels efectes col·laterals de moure sorres per preparar platges a l'estiu i la vida del corriol que manegra la sorra. I amb Joana Mundó analitzarem el mapa de la vulnerabilitat climàtica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi social i climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Darrerament sentim parlar molt de felicitat. Potser perquè mai assolim aquesta situació d'estar bé amb nosaltres mateixos. Si no la trobem és perquè els elements que conformen la nostra realitat social no ens deixen. Així és la pura existència. A nivell climàtic està clar que no ho beneficia un estil de vida basat en el consum, en l'acumulació de béns, en la destrucció de l'hàbitat on es refugia la major part dels altres éssers amb els que nosaltres compartim el planeta. Els efectes del que ara vivim van començar amb la implantació de l'era industrial. Pensadors del moment ja alertaven dels perills en caminar cap a aquest model ara globalitzat. La natura, per uns, va ser el refugi, per altres va ser el jardí. Per molts, el concepte de paisatge i els gestors i cuidadors d'aquest paisatge, agricultor, ramader, ruralitat... Però això és cert? La natura, la connexió amb la natura, dona la felicitat? Thoreau va anar al bosc perquè volia viure a consciència, perquè no es volia trobar, just abans de morir, amb la sensació de que no havia viscut. Allà hi va trobar les veritables riqueses, o alguna d'elles. Pia Pera, jardinera i escriptora, publicava mensualment una columna sota el títol Aprenent de Felicitat, narrant les seves experiències creant jardins i visitant-ne d'altres, tots molt comunitaris i molt socials. Avui els preguntarem el mateix a persones que han experimentat el que us estem explicant. És la natura la veritable riquesa? L'art i la literatura són eines que ens ajuden a trobar-la? Ara ho sabreu. Vull presentar-vos Enric Caulí. Ell és ambientalista, és professor universitari, és escriptor, és molt bon coneixedor de l'obra de Thoreau, en concret de Walden, o La vida als boscos. Hola, Enric.
1: Hola.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per estar aquí.
1: És un gust venir.
0: Molt bé. Ell, a més, és un dels que ha llegit aquesta nova edició d'Errata Naturae que ha fet sobre Walden, o La vida en els boscos, La vida en los bosques, i que us recomanem. També tenim a Mireia Aldomà. Ella és coautor de Floripèdia, una exploració de la bellesa i l'art de les flors, que ha publicat 5 tintes. Gràcies per estar aquí, Mireia.
2: Gràcies a tu.
0: I amb nosaltres, Paula García Macedo, artista visual, presenta l'Espai 13 de la Fundació Miró, Veure en Natural, fins al setembre. Tenim temps de veure la teva obra. Hola, Paula.
3: Hola, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, benvingudes a totes. Enric, comencem per tu. Tu no vas escriure molt. Els sí. seus diaris es recullen en 16 volums, però només va publicar dues obres en vida, una d'elles, Walden. Quina és la importància realment de Walden o La vida als boscos? Què creus?
1: Bé, va ser una obra absolutament diferent del que s'estilava per allà. Hi havia alguna obra que tenia alguna relació del segle anterior a Anglaterra, però, en el fons, totes les reflexions, aquest és purament reflexió, en canvi altres han sigut descriptius. I ell, com has dit, se'n va anar perquè volia als boscos, perquè volia viure una vida plena, i quan va marxar va dir que ja marxava perquè pensava que tenia més vides per viure i que aquella ja s'havia acabat. Ara jo penso que la idea principal és, de Walden, va ser desconnectar en la mida del possible, perquè del tot no va poder desconnectar, en la mida del possible del model de societat que estava vivint en aquell moment, Estats Units, que era un moment molt, molt, molt convuls. És molt poc abans de la Guerra Civil i després d'una crisi econòmica brutal el 1838, és a dir, 5 anys abans.
0: Comparable ara o no? Faries comparativa?
1: Sí. És comparativa a la que hem tingut ara en el segle XXI, no? I, el segon banc d'Estats Units va quebrar i va deixar de pagar i jo no el van recuperar. Llavors això va ser un daltabaix tremendo amb moltíssima gent que va deixar les, va perdre les feines. Aleshores va haver un moment social diferent, la gent va marxar i molts van muntar una mena de comunitats utòpiques que després, en els anys 60 del segle passat, podrien ser un antecedent de les comunitats hippies que va haver-hi per aquí, i vivien allà, sobretot, va haver-hi dos molt importants, Brooklyn Farm i... Bueno, va sortir ara l'altre nom.
0: Ja te sortirà quan no hi pensis en ella.
1: I d'aquí és coneguda, sobretot, Fruitlands. Sobretot és coneguda perquè la Louisa May Alcott va estar allà de nena i es va inspirar per fer el Mujercitas, un llibre que ha tingut un èxit més que el Walden a nivell de vendes, eh?
0: Doncs mira, però el Walden encara continua com resistint en tots nosaltres. Anirem parlant d'ell al llarg d'aquesta xerrada, perquè jo, Mireia, volia que em parlessis d'aquesta recerca de la felicitat, la connexió amb una natura, en aquest cas molt domesticada pels humans, no? Com és una flor, les flors. Què volíeu perseguir amb l'edició d'aquest Floripèdia?
2: Doncs mira, s'ha d'entendre que aquest llibre neix de la mà de Colvin, que és una empresa que fa quasi 10 anys que treballa amb les flors, i no només amb les flors, no? Treballa amb la simbologia i amb el llenguatge que tenen aquestes flors, que a través d'aquest poder de no parlar evoquen sensacions i gestos, no? Quan vam tenir l'oportunitat de fer aquest llibre, teníem molt clar que volíem fer un homenatge real a les flors i anar molt més enllà d'aquest punt decoratiu que solem pensar que tenen, i anar més enllà d'aquesta frontera no només botànica i científica, no? Aquesta part més tècnica, i explorar també tota aquesta part de simbologia, no? Darrere d'aquesta bellesa efímera que tenen les flors hi ha un món preciós de mites, de llegendes, de simbologia, de llenguatge. Llavors teníem molt clar que volíem aquest, no? Com agafar aquest binomi entre la part botànica i aquesta part de poesia. I aquest ha sigut una mica l'objectiu.
0: Aquest és l'objectiu de Floripèdia, un llibre, la veritat, que mostra les flors d'una altra manera, d'una manera que té molt a veure amb aquesta connexió amb la natura de la que parlem sovint aquí al programa. Paula, tu ets escultora, i el que has decidit és, a través de l'escultura, reconsiderar la percepció del paisatge. Això vol dir, has volgut recollir com Paul Cézanne? Mira que ara l'Enric Aulí parlava precisament d'aquests elements i d'aquests que abans que nosaltres van reflexionar sobre el col·lapse i què passa per sortir del col·lapse. Com Paul Cézanne, que entenia la pintura com un procés de relació activa amb la natura. Per què per tu és tan important?
3: Bueno, Cézanne hablaba de... parece, ¿no? A través de sus cartas y aquellos testimonios que recogen aquellos que hablaron con él y luego lo pusieron por escrito, parece que se interesaba, tenía dos preocupaciones importantes. Una era lograr una sistematización para su obra pictórica, ¿no? Lograr una lógica para su pintura. Y por otro lado hablaba mucho de que la naturaleza es en profundidad, de ir hacia el modelo y sentir de manera muy exacta. Hablaba de relaciones múltiples que luego había que transponer hacia la pintura, ¿no? De alguna manera, él tenía a la fuera de su propio proceso pictórico un elemento, que en muchos casos era la naturaleza, pero bueno, era el motivo, que captaba a través de la percepción, que había intensificado al máximo. Y como escultora, bueno, una de mis preguntas es casi prácticamente la misma: ¿cuál es la estructura que organiza la obra? ¿Cómo construirla? Y en la pieza que tengo en Spy 13 y digamos en este proceso que le anteceden unas obras anteriores, la obra está construida con materiales que provienen de una dehesa y de alguna manera esa dehesa está en la propia obra. Yo suelo acercarme al trabajo atendiendo al material y viendo qué puede hacer, qué fuerzas pueden digamos, estar en relación con él, y como desde ahí surge una serie de operaciones formales, pero estas tienen una estructura que las organiza. Y de alguna manera había también este territorio a otro nivel, ¿no? Al nivel de las percepciones que yo había tenido del territorio, un nivel como de conocimiento sensible que se han traspuesto también a la hora de construir esa estructura mayor, ¿no? Así la obra es grande pero no monumental, es múltiple, es un colectivo, tiene un contorno que no es cerrado, no es jerárquica, ¿no? decía como Deleuze, ¿no?, que luego le roba a Cézanne esto de la lógica y hace un libro que se llama La lógica de la sensación, que todo concepto, ¿no?, para la filosofía está acompañado de un percepto y un afecto, y de alguna manera esta idea de percepto-afecto y aquello que convenga al arte, que quizás es la forma y no el concepto, sí que creo que van unidos.
0: Mm-hmm. Clar que tenen que anar units. Nosaltres imaginem a la Paula mentre parlava enmig del bosc, com feia el mateix Turó, analitzant doncs, alguns fragments de fulles caigudes, que després la Paula després ens ho explicarà, introdueix en una base d'allí per crear unes escultures que tenen la petjada al paisatge. Enric, el Turó era realment un activista de l'època, eh? Volia mantenir la independència personal?
1: Totalment, per això és una de les causes per la que es va apartar de la societat, apartar vivint més de 2 anys.
0: Que se'n va anar a viure al bosc, com una cabana.
1: Sí, sí, a una parcel·la que li va donar l'Emerson, el seu amic.
0: Ah, sí? Era de l'Emerson la cabana i li va dir, va, vés allà?
1: No, el solar. La cabana se la va construir ell en plan...
0: Ah, el solar, molt bé.
1: Sí, pràcticament en plan barraca, però que està molt bé. Un dels capítols descriu com la va construir i en quins materials. A veure, el més important per mi és que... Turó és un dels transcendentalistes americans, que eren tot un grup, la primera generació d'escriptors autòctons d'Estats Units, i que tenia una part molt forta d'espiritualitat. Transcendentalisme era una rèplica americanitzada de l'idealisme alemany, però tenia també una quantitat d'influències dels filòsofs alemanys, perquè... Molts d'aquests filòsofs alemanys van emigrar als Estats Units, molts catedràtics van tenir que marxar i se'n van anar allà, però també de les cultures grega i romana, perquè tots aquests estudiaven a Harvard, i a Harvard hi havia una carrera, que era la de lletres, i estudiaven tots aquests. Aleshores, això es nota en l'obra de Turó, perquè està plena de cites de clàssics grecs i romans.
0: No, doncs aleshores ja el tenim allà localitzat, a Turó, escrivint el seu diari de la seva experiència de vida als boscos, que després va donar resultat a aquest Walden, una de les seves obres publicades en vida, poques, dues, perquè encara que en tenia moltes, a l'editor, com molts altres, deia que això no es podia vendre de cap manera. I estaven a casa seva allà pujant. Va escriure Desobediència Civil. És un manual que encara ara aquest assaig inspira a molts arreu del món a intentar anar per un altre camí que no és el regulat per les lleis i la situació que toca. Amb les flors, Mireia, reclames quelcom similar, no? Perquè dius... pel que han tingut, sobretot, al llarg de la història, testimonis silenciosos dels que ens ha passat als humans, no? Cada una d'elles evoca un estat i una situació d'aquestes característiques.
2: Exacte, jo sempre m'agrada pensar que les flors sempre han estat allà, no? Perquè al cap i a la fi considero que és així, considero que les flors han crescut en els jardins dels imperis, s'han ofert en rituals, han estat en celebracions de tot tipus, en funerals, en declaracions d'amor, han estat també... decorant esdeveniments revolucionaris, han estat també símbols de pau i d'alguna manera parlem de que són testimonis silenciosos però realment són molt representatius i a més, què dir del que han significat també com a font d'inspiració d'artistes, de poetes, de pintors, no? Està replegat d'històries i d'obres d'art relacionats amb les flors, amb la qual no puc estar més d'acord amb
0: això, no?
2: Amb això, exacte.
0: Dóna una mica la felicitat poder conèixer tot això de les flors i de la seva història.
2: Dóna context, i jo crec que el context i el coneixement sempre t'apropen una miqueta més a la felicitat.
0: Doncs apel·lem al context doncs, per anar-la a buscar. Paula, les teves escultures, dèiem amb el suport d'aquesta tela d'allí, on incorpores fulles, glans, restes similars de llocs molt concrets que ens explicaràs, una mena de mapa extès, eh? Tu les veus allà exteses i és com un mapatge. I entremig hi pots col·locar la vida que batega, sí o no?
3: Bueno, la pieza es de papel, está formada con lino y con restos vegetales de una dehesa. ¿Por qué? Porque el lino era cultivado tradicionalmente en el contexto serrano hasta más o menos la llegada del siglo XX y era el material más próximo que encontré a estos restos vegetales, ¿no? Digamos, dos cultivos, uno de un cultivo y un contexto modelado por la clase campesina local, ¿no? Con ellos yo he hecho un trabajo que es puramente plástico, ¿no? que no tiene una ambición de representación, hay algo más de huella, el paisaje está dentro, pero tú no identificas una imagen. Tiene que ver también con un modo de hacer, ¿no? Con una posición en la que la elección de los materiales y las formas me coloca desde un punto de vista del hacer o de cómo vivir en una posición determinada, ¿no? Y luego son esas materias las que van dando lugar a su propia forma, a su propia estructura.
0: L'objectiu és mostrar el paisatge i com es viu, o l'objectiu és mostrar la qualitat que pot tenir una forma de vida com aquesta?
3: Bueno, quizás no exactamente ninguno de los dos. Digamos, mi objetivo sería trabajar con que en esa elección de materias y técnicas tengo una posición, y esa posición es cierto que es la de aproximarse, por ejemplo, a repertorios que están en el afuera de lo industrial. Me interesa especialmente esos repertorios formales que pertenecen a la sociedad orgánica, ¿no? Que precedió la sociedad actual, ¿no? Y que duró hasta, digamos, casi la segunda mitad del siglo XX, e incorporarlos, ¿no? Participar de como de una práctica de lo sensible que dé unas alternativas, ¿no? O que incorpore y que nos haga pensar también, o que nos pueda conectar con otros tiempos anteriores, ¿no? Más una cierta ancestralidad propia.
0: Llavors passa a Enric Aulí, com li va passar a Turó en el seu moment, que després d'allunyar-se d'aquesta indústria que renaixia aleshores, d'aquesta pressió social que tenien les lleis i el model establert, demostrar o comprovar que la natura tampoc dona la felicitat, no? El mateix Turó ho diu al final de Walden, diu: "I vaig deixar el bosc pel mateix motiu que hi vaig entrar. Potser tenia més vides per viure i no podia dedicar-li més temps."
1: Sí, exacte. El que també és cert és que ell i els seus companys consideraven que les lleis de la natura són les lleis de l'esperit. És a dir, que a través de fer una immersió a la natura, estimar-la, conèixer-la, tenien una via cap a l'espiritualitat. Aquesta és una de les vies més importants. Però el que deies tu d'activista, tenia, perquè tenia un caràcter força fort, i va protestar contra la guerra dels Estats Units contra Mèxic, es va negar a pagar els impostos, el van enxironar, el van ficar a la garjola, però va estar només una nit perquè el Turó i l'Emerson li va pagar la fiança i va sortir. Però no és tan sols això, és que si te'l vas llegint vas trobant coses. Per exemple, en un dels paràfats diu de que els vells diuen de que hem de perseguir l'impossible. A mi això em sona al maig del 68 a França.
0: Totalment,
1: no?
0: Veus? Però és que segurament els del maig del 68 ho van llegir ja de l'obra de Walden de Turó.
1: Segurament.
0: Està claríssim.
1: I el capítol aquest de Higher Laws, o sigui, les lleis més altes, també diu de que hi ha unes lleis per sobre de les lleis humanes, unes lleis morals, que són les que s'han de seguir. I aleshores, a partir d'aquí, va fer el llibre aquest de Desobediència Civil, que realment és un al·legato contra el que és l'establishment sociolegal, no?
0: Mira, Mireia, vosaltres a Floripella nombreu també experiències com la de l'escriptor japonès Masaru Emoto i el seu experiment de l'arròs. Explica com és aquest experiment i per què ho compares amb les flors.
2: T'explico. Mira, per donar una mica de context, el Masaru Emoto va ser un autor que va dedicar durant gran temps de la seva vida, de la seva trajectòria, a fer experiments on exposava diferents mostres d'aigua, és a dir, l'experiment de l'aigua va ser realment el que li va donar més renom, i exposava aquestes mostres d'aigua a diferents sons, a diferents emocions i a diferents pensaments, i després congelava aquestes mostres i mirava, analitzava amb microscopi les formacions de gel que havien fet cada una d'aquestes mostres. Què va descobrir? Va descobrir que totes aquelles mostres que havien estat exposades a paraules negatives tenien formes molt denses, el que ell anomenava amorfes. En canvi, totes aquelles mostres que havien estat exposades a paraules dolces, a paraules de gratitud, tenien formes molt més geomètriques, molt més boniques, no? Ell defensava que les emocions i bàsicament sí, les emocions tenien una connexió directa amb l'estructura i el creixement de la matèria viva. I tot i que ell no va fer com a tal experiments amb les flors, ho va fer principalment amb l'aigua i amb l'arròs, sí que ens agrada veure aquesta connexió que té l'aigua com a matèria viva amb les flors i les plantes, no? I ens agrada pensar que la manera en com tractes les plantes, les flors, inclús, sobretot, a les persones té molt a veure amb com creixen i amb com es desenvolupen.
0: Clar, d'aquí l'harmonia que pot tenir un paisatge o no, perquè de vegades, si és que el traspassem, Paula, al món de l'art, veiem el paisatge com una pintura inerte, però en canvi allò té vida. I hi ha éssers allà que estan en activa formació, en activa creació. Tu, per crear la teva instal·lació que presentes a l'Espai 13, has anat amb un paisatge molt determinat, que és la Devesa, a la península Ibèrica, la Vall del Lozoya, a la serra de Guadarrama, en concret, per què allà?
3: Bueno, este territorio es el de mi familia paterna, con lo cual es un territorio de raíz para mí. Un territorio en el que mi contacto ha sido en múltiples dimensiones. No es un trabajo de investigación que haya hecho quizás como otros, sino que en el que he conocido en realidad, en primer lugar, a través de mi abuelo, ¿no? Digamos, recorriéndolo. Un lugar donde la clase campesina que habitó allí durante muchos siglos era autosuficientes, ¿no? Y sus prácticas también han llegado a mí a través de especialmente memoria oral, de mi padre. Esa ha sido una de las formas de conocer que he tenido el territorio, pero otra de las formas de conocerlo tenía mucho que ver con la permanencia en él, ¿no? No tanto en una permanencia y un recorrido en el territorio muy extensivo, sino que he intentado primar más el tiempo, ¿no? La dimensión temporal, de recorrer o ir hacia los mismos lugares múltiples veces, ¿no? Y tener conciencia de que cada lugar no es el mismo en cada ocasión, ¿no? Que hay una constante transitoriedad, constante interdependencia, ¿no? Sí es cierto que, bueno, la oportunidad o la ocasión de que surgiera esto tiene que ver con habitar allí y tiene, digamos, que ver con la disponibilidad como de un marco temporal diferente, ¿no? Y de otra mediación. Sí es cierto que ha sido importante entender también una dimensión histórica más amplia, ¿no? Entender cómo, por ejemplo, la propiedad de la tierra en cuanto a nivel histórico, en un lugar donde las tierras comunes son y han sido muy importantes y donde precisamente, por ejemplo, la desamortización tuvo un gran peso y lleva a conflictos actuales, ¿no?
0: No, és que parlaves de la propietat de la terra i jo recordava un capítol del Walden de Turó, d'on vivia i per a què vivia, diu el capítol. I aleshores en aquest capítol explica com jo puc comprar absolutament totes les propietats de les terres que veig, almenys de manera imaginària, i penso com és aquesta meva hipoteca i el que faré amb elles, i fins i tot com menjaré i on seuré i com gaudiré. Per què pensar, finalment, és lliure? I pensar no et dona cap mena d'obligació en tot això. Per dir Enric Caturó va evolucionar escrivint des del jo com a persona i deixant després a la natura que s'expressés. Sí. I això és molt important.
1: Sí, va començar antropocèntric, això es va tornar com ecocèntric, no? I és un estil, el que passa és que és un estil influenciat per la seva formació, en la qual té una estructura de sermó. És a dir, té una estructura de sermó en els seus escrits i, a més, té després reflexions morals i polítiques. De tota manera, voldria tornar d'abans. Una de les obres seves, no publicada a nivell llibre, és Elogio del capitán John Brown. John Brown era un pagès d'allà que va matar de cops de destral a dos esclavistes. Aleshores el van detenir i el van acabar justiciant. Doncs ell va voler salvar-lo, va participar en el judici i després va fer una elogia d'ell, no? Però és una mostra d'aquest caràcter tan rebel que tenia. És una obra molt poc parlada, però que sí que va existir.
0: I la veritat, molt important per reflexionar sobre el que avui us estem explicant. Paula, en el teu treball també tu evoluciones des de la visió de paisatge, però reflexiona sobre la vida a la zona, eh? I aquí artesans, pastura, agricultura, hi estan molt presents, encara que no directament presents, sinó indirectament presents.
3: Bueno, la elección de la dehesa, de alguna manera, la dehesa casi ocupa gran parte del territorio, pero podríamos considerarlo parte de la cultura material de la clase campesina que habitaba el lugar, ¿no? A pesar de que sea un tipo de paisaje. En ese sentido, bueno, como escultora me interesa la cultura material como ese espacio espacio o conjunto de dispositivos que median entre las comunidades humanas y los territorios y que están en la dimensión de la escultura, ¿no? En cuanto a herramientas, escalas, materiales, ¿no? Y como os decía antes, me interesa contribuir a crear o trabajar en un repertorio de lo preindustrial.
0: Doncs ja sabeu que realment, si voleu veure l'obra de la Paula, està exposada a l'Espai 13, a la Fundació Joan Miró, fins al setembre. Tenim temps.
3: Julio.
0: Fins al juliol? Jo te l'allargava.
3: Sí.
0: Però mira que bona que sóc, mare meva. Fantàstic, ho proposarem a la Fundació Miró, a veure si forma part d'un comissariat general, eh? No sé si l'artista que ve després voldrà, però per si de cas, aquí va la proposta. Gràcies, Paula, per comentar-ho. Mireia, mira, vam apreciar la floricultura perquè, tu creus, ens calia el contacte amb el món natural que ens va ser negat i aleshores agafem les flors de fora i les entrem dins de casa, una bellesa del paisatge natural en les nostres quatre parets. Tu què penses?
2: Jo crec que sí. És a dir, crec que la floricultura neix d'aquest desig profund que té l'ésser humà d'estar connectada amb la naturalesa. I, per tant, també en aquesta vida moderna que acaba, cada vegada sembla que estem més lluny de la naturalesa, crec que la floricultura neix per crear i per...
0: Per estar... La floricultura neix per realment sentir-se feliç.
2: Exacte.
0: Sí, finalment sí.
2: Però seguint una mica amb el que dius, crec que també... segueix una mica aquest desig gairebé poètic de l'estètic, de capturar aquesta bellesa efímera tan propi del paisatge i fer-la una mica habitatge, no? Fer-la domèstica, amb la qual et diré que sí, que crec que sí.
0: Natura domesticada.
2: Exacte.
0: No sé si a Turó li agradaria massa això. En tot cas, Turó va anar a la recerca de les veritables riqueses, Enric Caulí. Estan a la natura aquestes veritables riqueses?
1: A veure, a la natura hi ha moltes riqueses que són veritables. Ara, assumir que és l'única, tampoc estic d'acord, però sí que és la més important. Ell ha de tenir present que és molt actual, perquè, per exemple, fa unes crítiques molt fortes al capitalisme d'aquella època, un capitalisme que, com he dit abans, havia provocat una primera crisi molt forta el 1838. Però també era contrari a la globalització. Això es coneix algú menys, però ell, per exemple, escriu de que no entén per què es fan expedicions científiques al Polo Nord i als mars del Sud i altres llocs, perquè en el fons no cal, tot és més pròxim. També critica el tren, a part del soroll que fa, que el molestava, a part d'això perquè apropa la gent.
0: Jo dic perquè no hi havia molts cotxes, eh? Si no, criticaria els cotxes i els avions que passen.
1: Sí. Sí, sí, això sí, mira, això no tenia avions, però el tren sí que tenia. I realment criticava, però a part del soroll, que una cosa que molestava personalment, és perquè feia el territori més petit. Tot estava més a la vora.
0: Doncs aquí teniu tres exemples de recerca de la bellesa o de les veritables riqueses. Les hem volgut agrupar al programa perquè totes elles són creació, art, pensament i havien de ser-hi. Enric Caulí, gràcies per comentar a Turó.
1: Un plaer, escolta.
0: Amb aquest Walden o la vida en los bosques, de nou editat per Errata Naturae, de Henry David Turó. També gràcies a Cinco Tintes i a tu, Mireia, que heu creat aquest Floripèdia, un llibre tan bonic, tan interessant, on ens dona la possibilitat de gaudir de les flors de tall i de conèixer la seva història, que és molt important.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
0: I Paula, fins al juliol, l'exposició a l'Espai 13 sobre la teva investigació, que continua segur endavant, sobre aquest concepte de paisatge i tot el que significa.
3: Gràcies.
0: Fins a la propera, tots tres.
3: Moltes gràcies.
1: Fins a la propera.

0: Us parlem sovint en aquest programa del que suposa córrer terres a les platges per preparar-les per l'estiu. Significa agafar sorra d'una banda i posar-la amb una altra, pensant en que la sorra no té vida, i és totalment el contrari, ja que a la sorra nidifiquen molts dels éssers que després donen vida al seu voltant. Això és el que està passant amb un petit personatge que trobareu a les platges, que és el corriol camanegre, una petita au en perill d'extinció. A les platges tarragonines està creant divergències entre ajuntaments, i això és bo que passi. El període de nidificació, entre el maig i el juny, sempre coincideix amb aquest trasbassament de sorres d'unes platges a les altres, i, és clar, això provoca desacords entre alguns municipis de la Costa Daurada, i no tan sols allà. Per exemple, Torredembarra ha parat aquest any el trasbassament de la sorra del seu port cap a Altafulla, precisament per protegir el corriol camanegre. El Vendrell i Calafell fa dies que divergeixen sobre per on han de passar els camions que porten la sorra des del port de Coma-ruga fins al municipi veí de Calafell. Tot això ho ha estudiat i ho ha analitzat la nostra companya de Tarragona, Judit Huerta, i aquí teniu el resultat.
1: El corriol camanegre és un ocellet molt petitonet que principalment viu al litoral, no? A les nostres costes, a les nostres platges. I aquest ocellet és un ocellet que migra, que als estius ve cap aquí, que és on nidifica i on fa la criança, i després a l'època de l'hivern, quan ve més fred, se'n va cap a una altra zona més càlida, no?
2: Ens ho explica el Víctor Álvarez, membre d'Ecologistes en Acció. Ara el corriol camanegre el tenim a Catalunya nidificant a les platges. S'han creat grans espais per protegir-lo, no només a punts com el Delta de l'Ebre, del Llobregat o als aiguamolls de l'Empordà, sinó també en diverses platges urbanes, sobretot de la Costa Daurada. I el problema és que el seu període de nidificació coincideix amb transbassaments de sorres entre platges, que fa costes per deixar-les enllestides abans que comenci la temporada alta d'estiu.
1: Si només realitzem pedaços, que és el que políticament s'està impulsant ara, que serien moviments de sorres doncs, de forma manual, no, amb camions, de forma mecànica, sempre existiran aquests problemes i aquests greuges entre municipis, que un tindrà una prioritat, uns objectius i un altre. Clar, aquí hem d'anar amb l'arrel del problema. I és que aquests moments de sorres que ara realitzem a nivell mecànic s'haurien de fer de forma natural com fa segles enrere.
2: Però això és impossible perquè Catalunya té gairebé 300 ports, per tant, conflictes damunt la taula. Torredembarra, per exemple, ha aturat el trasbassament de sorra d'una de les platges cap a Altafulla

0: Valerio Pino és l'alcalde de Torredembarra i demana que es planifiqui el moviment de sorres perquè no coincideixi amb la nidificació del corriol.
1: Esperem que en el futur podem planificar les coses millor per tal que aquestes situacions no es tornin a produir.
0: La Generalitat, que és l'administració que té l'última decisió, ha donat la raó a Torredembarra i ha aturat el transvasament. També li ha donat el Vendrell que prohibeix que els camions que traslladen la sorra des del seu port fins a Calafell ho facin per la platja. Són 1.200 camions que ara passen cada dia per barris molt poblats com Comarruga, la platja de Calafell, Masmel o Segur. Les molèsties per als veïns són moltes, diu l'Ajuntament. Ramon Ferrer és l'alcalde de Calafell i lamenta que no s'hagi escoltat les seves propostes.
2: Hem ofert vigilància ambiental per tal de que poguéssim vigilar aquestes zones protegides i si hi hagués algun niu o alguna cosa pugui actuar.
0: Recorda a més Ferrer que el pas pels carrers de camions encareix el pressupost de traslladar la sorra en 50.000 euros més.
3: Vida verda amb Pilar Sampietro.
4: Just els dies que la calor començava a notar-se a la ciutat de Barcelona, això farà un mes aproximat, encara no, a primers del mes de juny, cosa molt inusual, no tan sols a Barcelona, és clar, es celebrava la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, quelcom per explicar que sí que encara som a temps d'anar cap a una altra banda. Aquesta és l'afirmació que sovint quan Joana Mundó ve el programa ens fem i tornem a repetir. Hola Joana, benvinguda.
5: Hola Pilar, gràcies.
4: Clar que la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i d'una manera determinada, sempre ho diem, perquè les coses ens estan demostrant que parlar d'energia sostenible ara és tan ampli que abarca àmbits una mica difícils i durs.
5: Ha de ser sostenible en tots els sentits, no? Ambientalment, òbviament, però també a nivell social i a nivell econòmic, no? I de vegades equilibrar aquestes tres potes és el que costa.
4: Bé, d'alguna manera Europa ho tenien clar perquè van agafar un lema per fer aquesta setmana de sostenibilitat. Es deia, passa l'acció, canviem l'energia. Què volen dir amb tot això?
5: Clar, el que fa la Unió Europea cada any, això als voltants de la primera quinzena de juny, organitzen la Setmana de l'Energia Sostenible per visibilitzar la necessitat d'aquest canvi de model energètic, no? Que actualment recau principalment en recursos fòssils i altament contaminants i perjudicials i amb uns costos també socials i econòmics molt grans, i fer aquest canvi cap a una energia més neta i més sostenible també socialment. A veure, Europa és un dels continents més dependents de energèticament del món, no? I per això també està agafant una mica la bandera d'aquesta transició energètica, no? I es fa aquesta setmana per fer accions coordinades a tots els països membres per divulgar sobre solucions innovadores, per divulgar sobre la necessitat d'aquest canvi, no? Perquè un canvi així no el pot fer només les institucions polítiques i menys institucions tan allunyades com les que estan a Brussel·les, no? Sinó que necessiten que tothom s'ho cregui, s'empoderi i faci accions i faci aquest canvi de xip, no? Que requereix un canvi tan gran. Mm.
4: Què és el que més t'ha interessat d'aquesta setmana de la sostenibilitat energètica europea aquesta vegada, Joana?
5: Bueno, el que em sembla interessant és que amb el temps han anat incorporant, a veure, hi ha els actes de sempre, no?, que són el que diuen les policy conferences, també hi ha uns premis, i amb el temps han incorporat també un espai per la gent jove, no? I és una manera també de donar veu a aquestes generacions futures que entomaran les decisions polítiques d'avui, les entomaran, no?, d'aquí 20, 30, 40 anys, i de donar-los veu. I després també ha sigut interessant en les policy conference que s'ha parlat bastant també de tots els aspectes socials de l'energia, no? Des del paper de les comunitats energètiques i què es pot fer, doncs, per fomentar-les, perquè creixin, perquè es consolidin, no? I de veure-les com un pilar perquè aquesta transició energètica sigui justa socialment i no reproduir, doncs, simplement que sigui una substitució d'una tecnologia per una altra, no? Després també s'ha parlat força de pobresa energètica, de rehabilitació energètica, que és un dels reptes més grans, no?, els que ens enfrontem. De fet, la Comissió Europea té el lema de que la millor energia, o sigui, l'energia més neta és la que no es fa servir, no? Per tant, primer de tot hem de posar l'eficiència energètica i després ja generar amb renovables i tot això, no? Però, clar, això és un repte enorme, perquè tot el parc d'habitatges residencial, que està immensament fragmentat, costa moltíssim promoure la rehabilitació, no?
4: Mira que portem molt de temps ja parlant d'aquesta rehabilitació dels edificis a nivell d'aïllar molt millor tèrmicament les llars, tal i com estan fets, amb aquest boom constructiu que hi va haver als anys 90, primers d'aquest segle, i que va provocar unes formes de construir molt allunyades del que és ara la nostra situació d'emergència climàtica.
5: Sí, clar, això ha anat canviat molt, i mira, els que estan construïts a l'any 90 encara tenen uns certs estàndards, no? Però és que la major part del parc d'habitatges són d'abans encara, almenys a Espanya, no? I ja no compleixen uns estàndards mínims. I clar, ens trobem amb barreres de molts tipus, no? I el primer que penses és que es necessita una inversió molt gran, i clar, això no tothom té abast a fer aquesta inversió inicial per rehabilitar-te la casa, però després és que hi ha problemes de que si estàs de lloguer, què fas, no? Després el problema logístic de que tu t'has de moure físicament durant uns mesos a un altre lloc, has de tenir aquest altre lloc, has de desvincular-te d'on estaves, no? Si tens l'escola, si tens la feina, el que sigui. Aleshores hi ha tota una sèrie d'inconvenients que estan fent que tot el tema de la rehabilitació d'habitatges estigui costant molt, no? I costa molt trobar incentius, i clar, en els casos, per exemple, de llars amb situació de pobresa energètica, que la majoria estan de lloguer i que ja els costa pagar factures, doncs costa encara més. A més, viuen en llars més ineficients, acaben pagant més en termes absoluts, no?, perquè consumeixen més els seus habitatges, i clar, això, tot això alimenta una espiral, no?, de pobresa.
4: Ja m'ho imagino. Llarg, mobilitat i comunitats energètiques, doncs, tres punts determinats de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible que s'ha celebrat fa unes setmanes aquí també a Catalunya, del 10 al 12 de juny. Va ser just quan s'anunciava l'ampliació de l'aeroport del Prat, just quan començaven a mobilitzar-se molts elements que formen part de la nostra realitat energètica, social i climàtica. Joana Mundó. Tot i amb això, vosaltres esteu treballant en un projecte molt interessant, el Climate Ready Barcelona. Jo sé que precisament aquells dies també presentàveu algunes de les solucions i de les definicions finals d'aquest projecte.
5: Sí, fa un any i mig va néixer aquest projecte, una mica de la idea aquesta de que els impactes del canvi climàtic cada cop són més evidents, no? Cada cop hi ha més, sobretot al Mediterrani estem notant més onades de calor, més nits tòrrides a l'any. Estan havent-hi un augment de la mortalitat addicional a l'estiu. Tot el tema de la pobresa energètica a l'estiu també s'està com visibilitzant molt més. I això, no? Vam pensar en la necessitat de que s'havia de poder treballar d'una forma més transversal tot això, no? De l'emergència climàtica, pobresa energètica, factors socials, etc. I amb això vam idear el projecte aquest del Climate Ready Barcelona, que està finançat per l'ICLEI Action Fund, que és una xarxa de ciutats del món per la sostenibilitat, i que el que tenia dos grans potes. D'una banda, fer un mapa de la vulnerabilitat climàtica per barris a la ciutat de Barcelona, on s'han creuat...
4: Que això vol dir un mapa, perquè significa que hi ha barris on hi ha més vulnerabilitat perquè fa més calor o perquè hi ha més edificis menys adaptats? Quin és el motiu que hi hagi?
5: Es tenen en compte diverses variables. D'una banda, això, la qualitat de l'edificació és un factor evident, no?, que pot condicionar que tu tinguis més risc de patir unes conseqüències a casa teva o no. Després es té en compte també la cobertura vegetal que hi ha en aquella zona o al voltant d'aquell edifici.
4: Aquest és important, vol dir, estàs en una zona verda, potser baixarà una mica la temperatura de casa teva.
5: Sí, o no és el mateix viure al costat del mar que viure a Vallcarca, per dir alguna cosa, no?
4: Uh-huh.
5: I es tenen en compte també les temperatures, es té en compte el consum energètic d'edifici per edifici també, i després es tenen en compte una sèrie de factors, d'indicadors demogràfics i socioeconòmics, no?, com el nivell d'ingressos, l'edat, no?, per identificar perfils de risc, i aquest mapa el que ha de fer és ajudar a dissenyar polítiques més eficients per tractar l'emergència climàtica, diguem, no?
4: Dissenyar polítiques més eficients, no?, depenent del lloc on t'estiguis. I voldreu orientar, doncs, al municipi, a l'administració municipal de Barcelona, perquè prengui decisions en aquest sentit?
5: Bueno, el mapa ja està accessible i el tenen accessible els tècnics de l'Ajuntament rellevants en aquest sentit, no? I el poden fer servir. I més endavant també la idea és fer-lo accessible a institucions de recerca, etcètera, etcètera, no? També.
4: Aquest és el mapa de vulnerabilitat climàtica que podem nosaltres també consultar?
5: Ara no? Mateix encara no, però en el futur serà accessible, sí, la idea és que sigui accessible.
4: Molt bé. Sabrem, doncs, com som de vulnerables a nivell climàtic. De moment a la ciutat de Barcelona, i entenc que podreu ampliar-ho més enllà del territori per saber la nostra situació, o penses que és que són les ciutats les que, i l'àrea metropolitana en concret que més necessita d'una eina d'aquestes característiques?
5: No, jo penso que pot ser útil per qualsevol municipi i el model ja està desenvolupat, però clar, això és molt costós a nivell de recursos. O sigui, aquí hi havia involucrat Ecoserveis, creem coordinadors, però hi havia involucrat CIMNE, no?, de la UPC, el Departament de Mètodes Numèrics, hi havia involucrat ABD, que és una entitat social, l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que hi ha hagut molta gent remant i fent possible això, i és molt intensiu en recursos, no? Llavors, tant de bo això després es pugui exportar a altres municipis, ni que sigui el model, no?, d'aprofitament i de creuament de les dades, no? Perquè al final el que s'ha fet és un índex que creua diferents dades i que et permet, doncs, fent interaccionar les dades que tu seleccionis, doncs, que et mostri als diferents barris de Barcelona o del municipi que sigui, no?, amb quins tenen més risc i quins tenen menys.
4: Molt bé. Abans que marxi, Joana, hi ha un projecte que heu iniciat amb l'editorial Polen, un projecte contra l'emergència climàtica que mostra el treball de diferents dones d'aquí de Catalunya sota el lema Rebels pel Clima. Aquestes dones que defensen la Terra i de vides inspiradores, diu el llibre.
5: Ja en tinc una davant.
4: Sí, perquè resulta que jo m'he vist aquí reflectida. Com ha anat aquesta idea? Què ha passat amb això?
5: Mira, ja fa uns anys, el Jaume Enciso, que és un ambientòleg de referència, motivat, ens va proposar a Ecoserveis fer un projecte així, no? I bueno, vam fer tot un procés participatiu on la gent podia proposar dones que fan coses per l'emergència climàtica, tant visibles com invisibles, i ens en van arribar unes 100 llargues, 190 crec. I a partir d'aquí, doncs, se n'han seleccionat unes quantes i es farà un llibre amb una il·lustradora i amb quatre escriptores i periodistes que fan relats, que és un llibre juvenil, no? Passarà per infants del voltant de 10 anys.
4: Per adolescents, no? Per joves.
5: Sí, 10-12 anys. Uh-huh. I la idea és visibilitzar això, el paper de la dona en aquesta cura del planeta, en aquesta implicació social, i sobretot, doncs, de dones que tenim al voltant, no? Perquè és centrat a Catalunya, no? I aquí, bé, doncs, Pilar, tu has sigut una de les, de les seleccionades.
4: Ei, però tinc molt bones companyes de pàgina, perquè aquí tinc a la Vanessa Freixa, a l'Helena Galán, a la Teresa Franquès, a l'Ada Parellada, i a l'Anna Pérez Català i a l'Andrea com a posada. Mare meva, jo ja estic molt d'acord amb aquest llibre i sobretot amb... A veure, qui més per aquí? La Maite Montpó. Dona, clar que sí, i l'Olga Margalef. Vaya dones, aquestes entre algunes quantes, eh? No, de 18,
5: serà...
4: dius?
5: Serà una... Sí, mm-hmm. Serà un llibre molt, molt bonic, perquè a més s'han transformat les històries de vida una mica en conte, i amb històries que puguin ser inspiradores per altres nens i nenes, no? I que segueixin l'exemple i que no tinguem sempre referents masculins, també, no? I que us puguin seguir el camí. I bé, aprofito per dir que hi ha un ver camí obert, que estem buscant fons per arribar als 6.000 euros que es necessiten per poder imprimir. La major part de la feina s'ha fet de forma voluntària, però sí que per imprimir i editar necessitem uns fons, no? I per això hem llançat aquest Verkami.
4: Doncs és una bona possibilitat de comprar el llibre abans que surti, no? De fet, és exactament el mateix, participar en aquest Verkami, poseu Rebels pel Clima i allà us sortirà aquestes dones que defensen la Terra. Entre elles, ja ho diu la Joana Mundó, està aquí una servidora i jo us agraeixo molt que realment hagueu escollit la meva història de vida, que és també la meva història de professió. Joana Mundó, Doncs la veritat és que t'agraïm molt que hagis estat participant tota aquesta temporada de nou en el programa. Esperem que la propera també et tinguem entre nosaltres, però aquesta és un interrogant que coneixerem dintre de molt poc. Per la teva part, què et semblaria?
5: No, per mi encantada i molt agraïda de que m'hagueu seguit convidant aquesta temporada.
4: I també nosaltres contentes de tot el que ens has anat explicant. Gràcies a tu sabem molt més sobre sobirania energètica, sobre comunitats energètiques, sobre cap a on ha d'anar l'energia. Gràcies, Joana.
5: Gràcies, Pilar.

Senyor Wilson, ja fa temps el tema que esteu escoltant, que serveix per dir-vos adeu, perquè fa temps de moltes coses que són importants per entendre la crisi climàtica que vivim. Les tornarem a explicar d'aquí una setmana. Fins aleshores.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: La benvinguda més cordial en aquesta edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4, l'altra ràdio, en un dissabte 18 de juliol, 9:05 del vespre en antena. I avui us hem preparat un programa especial, un programa de col·leccionista. Serà aquest programa el que protagonitzarà l'edició número 2651.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: Arranca i vámonos!
1: Els propers 50 minuts llargs de ràdio podreu escoltar l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Un de cada any, entre el 1976 i el 2026. Tots procedeixen de l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fem aquest programa especial al control de so, Cristian Estanescu, i aquí davant del micròfon a la direcció i presentació, Sintoniqui. Ràdio 4 va començar a transmetre en període de proves el mes de novembre de l'any 1976 i la inauguració oficial de la programació es va fer el 13 de desembre del 1976. Joan Albert Argeric va ser la primera veu de la programació regular de Ràdio 4, però com no es va conservar l'enregistrament original, ell mateix va recrear anys després el que va dir a l'emissió inaugural el 13 de desembre de 1976.

0: Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a la una de la matinada amb espais informatius musicals i de varietats. D'aquí uns instants iniciarem De Bon Matí. A 3:15 la primera edició de l'informatiu Panorama. Temps obert a les 9. Al punt de migdia, música d'ahir i de sempre. A 1:15, curs de català parlat. La segona edició de l'informatiu Panorama la podreu escoltar a partir de 1:15.
1: Gener de 1977, inici de l'informatiu Panorama, precisament presentat per Estanis Alcover i Martí.
2: Panorama.
3: Radiocrònica de l'actualitat a Catalunya i Balears.
4: Bona nit, Catalunya. Estanis Alcover Martí els dona la més cordial benvinguda. Un dia més, mercès a les ones i a l'encís màgic de la ràdio, anem a conèixer l'actualitat catalana servida en directe mitjançant la coordinació de Ràdio 4 i Ràdio Peninsular de Ràdio Televisió Espanyola, avui per les emissores germanes Ràdio Sabadell, Ràdio La Veu del Mediterrani de Tarragona i Ràdio Tortosa. Circuit obert ja per a la primera informació quan el rellotge dels nostres estudis assenyala les 9:02.
1: Juny de 1978, temps passat, notícia d'avui, amb la veu final de Maria Matilde Almendros.
5: No ploro per les riqueses, ni pels meus fills, ni pel dolor que em causen les ferides. Ploro perquè en el meu escut d'or no hi ha marca ni emblema. No hi ha signe ni de flor ni de fruit, ni lletres que recordin el meu nom.
6: I llavors, Carles el Calb va posar els quatre dits de la mà dreta a la ferida oberta en el pit del bon comte i amb els dits plens de sang va pintar quatre ratlles vermelles en el fons d'or de l'escut.
5: Aquesta, comte Guillem, aquesta serà la teva ensenya.
6: Les quatre barres de sang.
1: Any 1979, programa Paraula i Pensament amb Esteve Bassols.
7: Un dels aspectes més interessants que té aquesta activitat de posar-se en contacte amb tots vosaltres a través de la ràdio és aquest bescanvi d'impressions i d'experiències que ens arriben a través d'aquesta munió de lletres que certament ens satisfà i ens omple de goig. És complaent, doncs, fer esment de les múltiples preguntes que ens formulen des de totes les contrades. És aquesta osmosis que es crea entre els oients i els realitzadors d'aquest programa. Davant de la impossibilitat de recollir-les totes, com seria de desitjar, no és per atzar, sinó per oportunitat, és a dir, el que imposa l'immediat sentit periodístic és el que aconsella triar.
1: Dia 18 de maig de 1980, programa Cançons al vent, presentat per Joan Ramon Mainat.
8: Hola amics, molt bona nit. Us donem la més cordial benvinguda al nostre programa Cançons al vent, avui de forma especial, evidentment, perquè estem retransmetent des del Teatre Barcelona el lliurament del Premi Disc Català de l'Any a través d'un festival al que hi actuarà la Marina Rossell, també Núria Feliu i La Trinca. La nostra més cordial salutació a tots els que esteu avui aquí nosaltres al Teatre Barcelona i a tots els que no ens han pogut acompanyar però que ens estan seguint a través de Ràdio 4 i una xarxa d'emissores catalanes i també a través de la petita pantalla.
1: Dia 27 de juliol de l'any 1981. Temps obert amb Enric Frigola i Maria Matilde Almendros.
9: Una cançó de Lluís Llach que ens porta a l'anunciat espai homenatge, record a Joan Ballester i Canals. Joan Ballester i Canals havia escollit Temps obert com a destí final de moltes de les seves cartes. La Maria Matilde, que no pas jo, vas tu que vas llegir totes les cartes que anaven arribant de Joan Ballester.
10: Sí, però les vam comentar tots dos i els oients de Temps obert,
9: oi, tant.
10: Que les esperaven.
9: Doncs avui fa un any que va morir i hem pensat que, ja que ell havia col·laborat tant amb nosaltres, el millor, el mínim que podíem fer és recordar aquest aniversari, aquest primer aniversari de la seva mort.
1: Desembre de 1982, sintonia d'entrada del nostre programa, l'Altra Ràdio, amb les veus de Cèlia Motis i Jordi Casanovas i la presentació d'Amadeu Sala i Manel Domínguez.
11: La
2: L'altra ràdio.
11: L'altra ràdio.
12: Un programa de Ràdio 4 envers les radiotelecomunicacions.
13: Editen i presenten Amadeo Sala i Manuel Domínguez.
12: L'altra ràdio.

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: La una i un minut de la matinada, i aquí estem novament per parlar de radiotelecomunicacions.
1: Això mateix, i també amb nosaltres, avui al Radio Club Barcelona, per desenvolupar alguns temes.
2: Any 1983, Joan Lluch dona en directe la identificació de la nostra emissora amb la sintonia d'aquella època.
3: Aquesta és la sintonia de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4. Són les 12:30 minuts i em diuen que la temperatura a plaça de Catalunya és de 24 graus.
2: 29 de desembre de 1984, Torçant l'agulla, amb Joan Tortosa.
4: Salutacions cordials de Joan Miravitlles al control i Joan Tortosa a peu de micròfon, perquè això és i serà fins d'aquí una estona, Torçant l'agulla. Parlarem i escoltarem la veu i l'estil de Paul Anka, Neil Sedaka, i acabarem amb un petit recital de Don Williams.
2: 1985, Amunt i Crits, amb Joan Grau.
5: I com cada dia farem la nostra conversa amb els menuts que ara mateix es preparen per anar a l'escola. Amunt i Crits. Em diuen des d'aquest moment que tenim ja el bonocell preparat al telèfon per tal d'establir aquest primer contacte, aquesta primera comunicació.
2: 2 de febrer de 1986, Ciència, amb Montserrat Minovis.
6: Raúl Hernández, Menxo Benavente, Joan Vallès i Montserrat Minovis, us saludem molt cordialment, us agraïm la vostra amable atenció i esperem, altra vegada, ser amb tots vosaltres el pròxim diumenge a través d'aquest espai dedicat al món científic, al món de la divulgació científica, Ciència. Fins aleshores, bona nit a tothom.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. El Digitex de l'altra ràdio permetia enviar informacions de tota mena als usuaris d'ordinadors domèstics mitjançant la freqüència modulada. Va ser la primera revista digital telemàtica en llengua catalana. L'altra ràdio, entre el maig de 1986 i juny de 1990, va emetre un centenar de Digitex, el que suposa haver transmès unes 2.000 pantalles d'ordinador amb informació relacionada amb la radiodifusió internacional, les telecomunicacions i Ràdio 4. Escoltem una promoció del Digitex de l'any 1987 amb la veu d'Eduard Talies.
8: L'altra ràdio, de Ràdio 4, no únicament pensa en els oïdors de carn i os. Els oïdors fets de circuits integrats també hi tenen el seu apartat, el Digitex. El Digitex de l'altra ràdio, una revista digital amb informació sobre el món de les comunicacions. I recordeu que cada primer diumenge de mes, el Digitex us ofereix la programació completa de Ràdio 4. L'altra ràdio. Cada diumenge a la mitjanit, la radioafecció, el diaxisme i les comunicacions a l'abast de tothom. Edita i presenta Sintoniqui. Col·laboren Àngel Argemí i Xavier Catxo.
2: 30 de desembre de l'any 1988. Ara per ara, amb Enric Frigola.
9: Ara per ara, la nostra salutació ben cordial. Passen 2 minuts de 8:45. Bon dia. Els parla i els saluda Enric Frigola. També ho fan encara que en aquest moment no estiguin aquí davant del micròfon, i ho forn Alfred Picó, Roger Perciba, Pat Millet, Joan Montsocabús, Gabriel Jaraba i Feliu Tura. Al control, Manuel Barrero i Pep Fornés, Joan Jesús González a la producció i Pere Rivera a la realització. Un dia més és amb vostès el magazín matinal de Ràdio 4, Ara per ara. 3 hores de ràdio que aquest matí els presentarà, entre altres, els següents apartats, els següents temes. Després de la primera tertúlia del matí, que començarà d'aquí un moment, les notícies a les 9. I a continuació, l'objectiu. L'objectiu del matí avui amb més diners que mai. Avui, 30, tirarem la casa per la finestra, ja que és el darrer programa de l'any. L'humor diu forn, cinema, amb Joan Montsocabús i Alfred Picó, la crònica negra, per la nostra dama negra, per la nostra Pat Millet, prediccions per 1989 amb el màgic Fèlix, presència a l'estudi de l'actriu Rosa Novell, premiada recentment...
2: 5 de desembre de 1989, el Gran Sàbat, amb Marta Bobet.
10: En punt, comencem avui el nostre programa. Són 12:45. Hola, molt bona nit. Benvinguts al Gran Sàbat, el programa de parapsicologia, d'esoterisme, que us acompanya tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, o bé, des de la matinada del dimarts fins a la matinada del dissabte, des de 12:45 fins a les 14:00. Com tots els dies us parla Marta Bobetti Martí. A cura de so es troba en Raúl Hernández. La coordinació del programa és de Màrius Pérez Sunyol i la direcció del mateix de Paco Ballester.
11: Foto un recado de Pat de Can Sàbat. Bon Nadal!
12: Bones festes!
13: Bones festes!
11: Que no falti!
2: Indicatiu de Ràdio 4 de l'any 1990 amb la veu d'Eduard Talies.

0: Ràdio Nacional a Catalunya
1: i Ràdio Nacional a Balears.
0: Ràdio 4.
2: Any 1991, tarda 5 estrelles amb Alfred Picó i la veu de Sèrie Motis a la careta de sortida.
3: Acomiadem ja el programa. Avui han estat protagonistes estrelles, la Big Band de Girona, els Premis Nacionals de Cinematografia, la Rosa Vergés, el Pere de la Serra, l'Enric Hernández, el Pere Tàpies, la Melina Mercury, la Milva, els programes de la tele. Demà més, a les 3. Gràcies.
4: Senyores i senyors, fins aquí Tarda 5 Estrelles. En aquest programa hi treballem Cèlia Motis, Maica Dueñas, Josep Bras, Mònica Gómez, Josep Maria Monegal, Cinto Niki, Joan Grove, Joan Monsó Cabús, Rafael Calvo i Aleix del Peral. Tarda 5 Estrelles, un programa de Ràdio 4, dirigit i presentat per Alfred Picó.
2: Ràdio 4 va transformar en la Ràdio Olímpica del 29 de juny al 14 d'agost de l'any 1992. A partir del 15 de juliol, tot el contingut estava relacionat únicament amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Durant aquells dies, la Ràdio Olímpica oferia 24 hores de programació en 12 idiomes diferents. Dia 25 de juliol de 1992, indicatiu amb les veus de Tino Romero i de Cèlia Motis i l'informatiu amb Tinet Rovira, Pere Molero i Daniel Capella.
0: Ràdio 4.
5: La Ràdio Olímpica.

0: Són les 9 de la nit, esteu escoltant el Servei en Català de Ràdio 4, la Ràdio Olímpica. En aquests moments, fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics i a hores d'ara ja han començat a entrar els atletes. Fa una estona que van entrant les delegacions dels diferents països. Recuperem l'estructura normal de la Ràdio Olímpica, ja ho sabeu, us donem informació olímpica, us informació d'arreu del món i també us hi posem algun servei entremig. Comencem, doncs, amb la informació dels Jocs.
1: Informació olímpica.
2: Fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració. Ara és el moment de la desfilada de les delegacions dels 172 comitès olímpics que participen en els Jocs Olímpics de Barcelona, Estadi Olímpic Daniel Capella.
3: Hola, bona tarda. Doncs ja hem acabat amb la primera part d'aquesta cerimònia d'inauguració i aquesta segona és la desfilada de gairebé 12.000 esportistes, una representació dels més de 15.000 esportistes i tècnics que participen en aquests Jocs de Barcelona. El ritual que estableix la Carta Olímpica configura aquesta part com una substancial de la cerimònia. Grècia, el país pare dels Jocs Olímpics, ha obert la desfilada i Espanya, el país anfitrió, la tancarà. Els esportistes són agrupats per delegacions i les banderes envolten el lloc d'honor del gran escenari de l'antiga porta del Marató.
4: 28 de juny de 1993, la taverna del Llop amb Consol Sainz.

0: La taverna del llop.
1: Bona nit, com van els ànims després de la revetlla, després d'aquest cap de setmana llarguíssim, perquè suposo que molta gent haureu fet pont. I bé, doncs, com estan aquests cossos després de la festa, de la platja, de tots aquests dies? Déu-n'hi-do, jo no sé si avui hi haurà alguna persona que a aquestes hores de la matinada ens estigui escoltant encara, però nosaltres hem de fer sempre el nostre programa. Per cert, que aquest és el darrer programa que farem les matinades de diumenge, perquè a partir del dia 1 de juliol, la taverna del llop, doncs, la emitirem tots els dies, de dilluns a divendres, de 10 a 12 de la nit.
2: Desembre de 1994. Per Pilotes, amb Germà Garcia.
3: Mendocín, el nino que diu tonteries.
4: Estos catalanes tienen las mejores carreteras, las mejores autopistas, lo tienen todo mejor. Se van a quedar con todo y a los demás nos dejarán en pelota picada.
3: Fa el payaso i recita en català.
4: El Barça ha guanyat i el Madrid s'ha ensorrat. No és que estigui emprenyat, sinó que pel sac mandat.
3: Fes-lo saltar el crit de... Albó!

0: Richard Gere, Alain Delon, Ronald Koeman, Bill Clinton, Emilio Aragón, Manolo Escobar, Juan Manuel Gozalo, tots ells són homes actius, homes que viuen intensament cada jornada.
1: Són homes que en el seu interior porten Paquet.
0: Calçotets Paquet, la comoditat feta realitat. Calçotets Paquet, uns calçotets que marquen la diferència.
1: I per nosaltres què?
0: Per vosaltres, calces Matoll, unes calces de campionat. Per jugar al tennis, nedar, muntar cavall, buscar rovellons, activitats que desenvoluparàs a la perfecció amb calces Matoll, unes calces de campionat.
1: Calçotets Paquet i calces Matoll sempre marquen la diferència.
2: Any 1995, Música sense fronteres, final de secció de Josep Maria Francino i la veu del seu presentador, Jordi Roura.

0: Realment interessant aquest últim treball de Carles Benavent, Agüita que corre, del que n'hem escoltat tres miniatures en Buenas Manos, Uixi i aquest De Perdidos al Río. I, en fi, doncs la setmana que ve en tornarem a tenir més a l'edició 31 de les miniatures. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, Joan Maria Francini, moltes gràcies. Quina música més bona, la de Carles Benavent i aquest Agüita que corre. Aprofitem per dir-vos que la setmana que ve, a les 6, a l'espai que dediquem a la producció discogràfica del País, tenim la presència d'en Carles Benavent, que ens durà aquest disc precisament, Agüita que corre, i que tindrem ocasió de sentir com ens comenta cada una de les peces, com ha nascut el disc i de més.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
3: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors, procedents tots de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens anem ara el 31 d'octubre de 1996. Entre un tango i un bolero a Montserrat Minobis.
4: Avui el nostre programa fa una excepció i a aquesta hora de la matinada, en comptes de ser a l'estudi en directe, som en directe a casa d'un dels catalans universals, Antoni Tàpies. Bona nit, mestre.
5: Bona nit.
4: Ens hem volgut desplaçar a casa del mestre Antoni Tàpies perquè edició 62, dins la col·lecció Les millors obres de la literatura catalana, ha inclòs un llibre signat per Antoni Tàpies titulat L'experiència de l'art, que no és altre que un recull dels seus articles que abasten un període prou important de la seva vida i, a més, un període prou important de la democràcia de l'Estat espanyol. Escriure és un acte de justificació en un artista plàstic o és també una necessitat, Antoni Tàpies?
5: Sí, el de justificació potser no m'ho plantejava així. Malgrat que de vegades, inclús em sembla que ja ho dic, no sé si la introducció del llibre, que de vegades ens havíem de defensar.
3: 11 de juny del 1997. Blue Moon amb Jordi Marimon. Blue Moon.

0: Dos quarts i quatre minuts de 3 de la matinada. Aquí estem, família, companys i companyes, a la sintonia de la primera en català, Ràdio 4. Per tal d'encetar el nostre temps de matinada des d'ara i fins al punt de les 6, amb les millors melodies d'ahir, d'avui i de sempre, som la gran família de Blue Moon. Us parla Jordi Marimon. És un plaer. Edició 1133, aquest dimecres 11 de juny de 1997. Al llarg de la matinada, com totes les de dimecres i també de dijous, seguirem parlant de les estrenes videogràfiques importants d'aquest mes. A les 3, temps de monogràfic, avui calidesa i nostàlgia amb la gran Chabela Vargas. De 5 a 6 al dia a dia, efemèrides i llista de populars que avui fan any. I des d'ara mateix, com és habitual també, la part interactiva del programa, aquella que ens posa en contacte via telefònica i que us permet de triar, de seleccionar les millors cançons dels anys 40 als 90, aquelles que mai passen de moda, que formen part de la nostra vida o bé de la vida de la persona o persones que tinguem al costat en aquests moments.
1: 22 de febrer de 1998, gran gala amb Josep Maria Monegal i Jaume Tribó.
2: Bé, com sabeu, he escrit el guió i he triat les músiques en Jaume Tribó. Diumenge que ve continuarem amb què?
3: Hi ha molts suggeriments als nostres oïdors, perquè la llista no s'acaba mai. Que ens havien demanat que parléssim de Marisa Galvani, de Liliana Molnar-Talaich, de cantants nord-americans, molts, molts, de Birgit Nilsson, Mario Lanza, Mario del Mónaco, Nicolai Guedda, Enriqueta Terrés, la gala de clausura del vell Metropolitan i les llistes del senyor Pons, cantants que comencen amb la lletra C. Començarem amb Florencio Constantino. I d'aquí un, dos o tres diumenges, el programa tan esperat i desitjat amb el Carlo Bergonzi.
4: Ah,
3: que canta com canta el Bergonzi. Bona nit.
2: I bona hora. Fins aquí la gran gala d'avui. L'hem fet, com sempre, Pau de Nadal, Marcel Cervelló, Plàcid Navarro i Josep Maria Monegal. Si tot va bé i així ho esperem, tornarem el proper diumenge a l'hora habitual. 10 i 5 minuts del vespre. Adeu, amics.
1: Any 1999. Festa, festa, amb Jesús Ventura i Rosa de Diego.
5: Avui, Rosa, encetem un espai nou. Ja ho saps, que fa dies que ho anunciem, que tindríem un espai nou, perquè és el programa 900 i totes aquestes coses. Ja feia temps que volíem parlar de personatges, de llegenda, de fades, de fullets, de tresors amagats...
6: De batalletes. De,
5: no, batalletes no. D'aquestes coses que són...
6: Serioses.
5: I tan serioses. No? Saps que el Jan Grau i l'Amadeu Carbó, que són els companys que m'han assessorat...
6: Sí, jo confio en ells, amb tu no tant, però...
5: Vam fer voltar, però vam anar amb una botigueta, saps? A part de buscar informació, però vam anar amb una botigueta vella, d'aquelles plenes de pols i de llibres de l'any de la Picó, saps? I em van... bueno, vam comprar una cosa, un regal pel programa.
6: Vam o varen comprar?
5: Em varen comprar ells.
6: Ah,
5: ens l'han regalat, sí. Com que era el programa 900, ens ho han regalat. El botiguer, que era molt vell, em va donar aquesta pedra rodona. No sé què els hi va costar, però doncs deia que és una pedra de fullet i que em donaria tota la informació. Sí, segur que sí.
1: 22 de setembre de l'any 2000. Dia a la vista, presentat per Jordi González, que dona pas a Vanessa Raja dels serveis informatius.
7: De 8 a 1 cada matí a Ràdio 4, 5 hores de ràdio total. Jordi González dirigeix i presenta Dia a la vista.
8: Seguim en directe, ara són les 12 i 11 minuts, comença la cinquena hora d'aquest programa i volem començar-la des de la plaça de l'Església Major de Sant Adrià del Besòs, on, d'una manera anímica, hi som tots aquest matí. Vanessa Raja, al micròfon, amb l'assistència tècnica de Joaquim Baricat, ens informa en directe des d'aquest lloc, d'aquesta localitat catalana. Vanessa, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé deies, pràcticament tots hi som presents en aquesta cerimònia, perquè la plaça de l'Església Major de Sant Adrià estarà mateix plena a vessar de gent, gent anònima, veïns d'aquí, aquest poble de 33.000 habitants que han volgut venir a donar l'últim adéu al regidor José Luis Ruiz.
1: 8 de desembre de 2001, les notícies de les 9 amb Manna Comas dels serveis informatius.
10: El director de cinema Billy Wilder, de 95 anys, ha estat hospitalitzat com a conseqüència de patir problemes respiratoris. Wilder, guanyador de 6 premis Oscar, està considerat com un dels directors més grans del cinema de tots els temps. Ha dirigit, entre d'altres, Ningú no és perfecte, Sabrina o L'apartament. I fins aquí les notícies de les 9 del matí. Tindreu més informació a les 10 en punt. Bon dia.
11: Ràdio 4. Segur que et sona.
1: any 2002, Dia a la Vista, amb Quico Sanchís.

0: Ràdio 4, Dia a la Vista.
1: Doncs això és la ràdio. La ràdio és el que fem cada dia de dilluns a divendres entre les 10 i la 1 del migdia a Ràdio 4, el Dia a la Vista. Com la farem ara, amb Los Chicanos del Sur.
2: Setembre de 2003, ultimàtum a la Terra amb Rafael Barceló i Berto Romero.

0: Molt bon dia, amics d'Ultimàtum a la Terra. Comencem el nostre magazín una setmana més, com sempre, amb la vista fixada en un horitzó ple de mort, massacre i aniquilació.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè sabem el que us agrada. Òbviament, aquests termes estan aplicats únicament a la raça humana. Del que seria el fenomen massacre, nosaltres serem els massacradors i ells, els humans, els massacrats. Estareu d'acord en que la nostra postura, la nostra part que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto.
1: Bon dia, Rafel. On vas a parar? Molt més còmoda. Però recordeu que tot això és de cara al setembre de 2004. Fins llavors, aquest programa intentarà explicar-vos el màxim nombre de coses sobre aquesta raça tan menyspreable que són els homes. Creiem que això és important per aconseguir una invasió el més ràpida i dolorosa possible. Per exemple, sabeu com s'alimenten els humans? Sabeu com s'aparellen?
0: Ai, no siguis tan explícit.
1: S'ha de saber tot, perquè no volem ensurts.
0: No, sí, ja. Aquest programa també ho té, això. A vegades hem de tocar temes un pèl escabrosos, però sempre ho fem amb la màxima delicadesa, perquè no s'ofenguin cap de les forces...
2: Gener de 2004, el marcador amb Xavier Esclusa i Joan Manuel Sorroca.
3: Les paraules de l'altre dia de Figo, si més no, eren molt poc contundents, i el que és cert és que jo no sé si el senyor Figo vol marxar o no, però del que estic convençut és que el Madrid no li posaran cap pega perquè marxi. El cicle de Figo amb el Madrid penso que ha acabat i cal donar espai per més galàctics, galàctics de nuevo cuño, que venguin més samarretes.
4: No vola nunca es diu Thierry Henry, eh?
3: Per home, exemple.
5: No és mal jugador aquest, eh?
3: No, ja el fitxaria jo també, però... No
5: sé, ens agradaria veure'l al nou camp, Xavi?
3: No sabem si som tan pobres com no poder aconseguir-ho, o ja no sé si pobres de diners, o pobres en quant a atracció, que això sí que és bastant clar, que no ho és. Algú va escriure l'altre dia que Thierry Henry no marxaria mai si no fos per anar al Milan o al Real Madrid. El Barça ja no està mai amb aquestes ternes. Lògicament, més si no aconsegueix classificar-se per la propera edició de la Champions, que és una llosa no només perquè econòmicament i a nivell d'il·lusió, sinó també a nivell de decisió dels jugadors de participar d'aquest projecte, d'aquest equip, doncs...
4: Mira,
3: està clar.
4: Un incís molt ràpid. La Federació Internacional d'Estadística i d'Història del Futbol, que saps que fa moltes estadístiques i molts estudis, avui ha publicat un estudi que diu que la Lliga Italiana supera ja la Lliga Espanyola. És la Lliga realment més important del món. I entre els aspectes que assenyalen que hauria perdut puntuació i veurem, la Lliga Espanyola és el bon paper del Barça de les dues últimes temporades.
2: 1 de gener de 2005, les notícies de les 12 amb Carles Cuesta.
6: El primer català de l'any és una nena que es diu Carla, que ha nascut a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona just a la mitjanit. El seu pare i les infermeres han fet fotos com a prova de que era el primer nadó que naixia amb els seus telèfons mòbils. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, serà el padrí d'aquesta nena.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors i ara ens traslladem al 6 de maig de 2006, fragment del nostre programa de l'altra ràdio, amb aquest que us parla, Sintoniqui.
8: I en aquest punt del dissabte, en aquest horari de la sobretaula, algú ens pot escoltar tranquil·lament, doncs, fent una mica encara el cafetó, potser algú que dini tard, doncs, encara... està a punt de dinar, altres potser esteu fent una mica allò que dius entre la migdiada i escoltant-nos tranquil·lament, altres fent feina per casa. Hi ha una persona que inclús en aquest punt del dissabte va de bòlit, perquè el món de l'esport hi ha moltíssimes coses que estan passant en aquests dies, és ja habitual a la seva feina, és inherent a la seva feina i fins i tot en un punt com és el que ara nosaltres podem conversar amb ell, el trobem amb un telèfon mòbil amb un llavall, esperem que el telèfon se'ns comporti. Em refereixo a en Jordi Basté, actual cap d'esports de RAC1, qui dirigeix i presenta el programa esportiu Tu Diràs, que fa pocs dies, a més, va mereixer el guardó de Radio Associació de Catalunya al millor professional. I és un premi, diguem-ne, força prestigiós, uns premis als de Radio Associació que nosaltres guardem un gratíssim record, no en va a l'edició anterior, la de l'any passat, un dels premis d'honor va ser, doncs, pels 25 anys d'aquest programa. Jordi Basté, bona tarda, bon dissabte.
9: Hola, bon dissabte a tothom, bona tarda.
8: En Jordi Basté ja comunica una energia en antena, una vitalitat com a magnífic radiofonista.

0: gran que es diu Georgia, que ja té 3 anys i mig, aquesta ja va sola.
1: Georgia i Gabriela.
0: Sí, Georgia i Gabriela, sí, sí, dues nenes amb dos noms contundents, diríem, eh?
1: 28 d'agost de l'any 2007, Nautilius amb Pilar Sampietro.
2: Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'Ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt a Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a compte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
1: 31 de gener de 2008. Informació de motociclisme amb Paco Peña.
3: I amb motociclisme avui tenim feina, perquè estan entrenant al circuit de Xés a València els pilots de 125 i 250 centímetres cúbics. Paco Peña, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. I a Austràlia estan entrenant els de MotoGP, segona jornada passada per aigua, on el campió del món Casey Stoner ha estat el més ràpid. De Angelis i Dovizioso, pilots de 250 que han passat a la categoria MotoGP, ho han fet força bé, però caiguda de Dovizioso i també del pilot nord-americà John Hopkins, que ha tingut que estar trasladat a l'Hospital de Melbourne i es dubta que demà pugui entrenar. I pel moment a Xés té el Ricard Tormo, estan fent el millor temps el britànic Brian Smith, Gadea, Teroli i Pol Espargaró en 125 i en la categoria de 250 centímetres cúbics Calio, Héctor Barberà, de Boni Bautista. Héctor Barberà reconeixia que els espanyols són competitius.
1: 30 d'agost de 2009, va de cine amb Conxita Casanovas.
5: Va de cine.

0: Hola, amics del cine, bona tarda. Què tal esteu? Mentalitzant-vos per començar el curs amb ganes i energia? Això és el que avui us proposem nosaltres, tornar al cinema després del parèntesi de vacances. Som a 3 dies només del començament de la Mostra de Venècia, que s'ha retrasat un palet, i la coneix molt bé la Isabel Cuixet, encara que aquest any ella va triar Cannes per presentar Mapa de los Sonidos de Tokio. Bona tarda, Isabel.
1: Hola, què tal?
0: Estrena de la pel·lícula deu estar a punt de caramel, no? Que diuen?
1: El 28 d'agost.
0: Ja està la pel·lícula, a les pantalles, i a veure què passa amb Mapa de los Sonidos de Tokio.
1: A veure què passa.
0: A tot Espanya, després d'haver-la tastat internacionalment, no? Que sempre és una prova de foc, eh?
1: Sí, no sé, nosaltres la història de Cannes va ser molt maca, no? Perquè va venir molta gent de Tòquio, de l'equip, va ser un reencuentro de tothom, va ser fiesta hispano-japonesa, molt, molt divertit.
2: Any 2010, Serà la Lluna, amb Sony Urbano, que a l'any 2026, quan Ràdio 4 compleix 50 anys, és la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4.
3: Llunàtics, i sobretot llunàtiques, no som paranoics ni paranoiques quan anem a buscar una peça de roba, ens la provem i veiem que no ens va bé i ens preguntem per què, si és la meva talla. La coordinadora d'usuaris de la sanitat ha realitzat un informe a 4 zones comercials de Barcelona on es corrobora que la gran majoria de la població té problemes per trobar la seva talla. Tenim amb nosaltres el president de la coordinadora d'usuaris de la sanitat, el senyor Albert Llop. Senyor Llop, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: És veritat que cada cop les talles són més petites i que no són invencions de la nostra ment?
4: Doncs sí, sembla que sí, perquè després d'una enquesta realitzada, doncs la majoria de la gent diu que les talles són més petites. Vull dir, no és una apreciació, sinó que la gent s'ho nota.
2: 3 d'abril de 2011, el millor de cada casa, presentat per Miquel Murga i amb la veu de Carles Mesa, els indicatius.
5: El millor de cada casa. Tots els diumenges, de 9 a 11 del matí, a Ràdio 4.
6: Com aquell qui no vol, ja som immersos en el mes d'abril. I qui ho havia de dir, eh? Fa 4 dies que estàvem menjant els torrons i les neules i ara ja molts de nosaltres estem pensant en posar-nos pantalons curts, samarreta i anar a passejar per la platja. I fins i tot, amb una mica de sort, potser fer un banyet per la platja. I és que ja ho deia no sé qui, que tot s'acaba i tot torna a començar. Que no sé si és veritat, en totes les ordres de la vida, però en això, concretament en el temps, no hi ha hiverns que durin més de 3 mesos. I si no... Això, el temps. Benvinguts i bon diumenge.
5: El millor de cada casa, amb Miquel Murga.
2: 1 de novembre de 2012, Area Link, amb Txema Carrasco, Laura González i Manel

0: Ferrer.
1: Ni que sigui dia de festa, ni que sigui de novembre, re, aquí el Manel Ferrer està amb nosaltres. Clar. Els famosos tenen un pla B, ell l'ha d'explicar sí o sí, i nosaltres el tenim aquí.
2: Jo t'anava a dir, qui treballa els festius és ell, els famosos encara han de demostrar que treballen qualsevol dia de la vida.
3: General.
2: Hola, Manel, com estàs?
3: Hola, Mani, què tal, com esteu?
1: Gràcies per estar amb nosaltres avui en aquesta edició tan especial, que tu no podies deixar d'explicar. A més, avui portes...
3: Jo esperava que em portessin uns panellets i unes castanyes, que no hi ha res.
2: No. Aquí no.
3: No hi ha res.
2: Aquí austeritat, retallades i ja està.
3: No, és que t'hi vés posant una...
2: Si vols et puc rescatar.
3: Una carmanyola.
1: No hi ha res, el pitjor de tot no és que hi havia i ens l'hem menjat. És que
3: no hi ha hagut
1: res.
3: Vale, us creuré, us creuré.
2: I si vols aigua...
0: 20 de febrer de 2013, directe 4.0 amb Xantal Llavina.
4: La ràdio marca els minuts de la vida, el diari Les Hores, el llibre Els Dies, amb una cobertura capaç d'arribar al 95% de la població mundial. La ràdio és el mitjà d'informació més universal del món, segons ens deia el passat 13 de febrer l'Organització de les Nacions Unides. Com afirmava l'altre dia la mateixa directora general de la UNESCO, Irina Bokova, la ràdio és el mitjà de comunicació de masses que arriba al públic més ampli, especialment en els sectors més marginats de la nostra societat. I a més cal afegir que en una societat cada vegada més conquerida per internet i per les xarxes socials, la ràdio, el nostre mitjà, ha aconseguit fer un pas molt endavant, guanyant a la resta de mitjans.
0: Directe 4.0.
4: Bona tarda, avui 20 de febrer del 2013, molt content. Ja sabeu que el Directe 4.0 avui celebra 400 programes i sentiu aplaudiments perquè estem acompanyats amb estudiants de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra des de l'auditori del campus del Poble Nou.
0: 16 de setembre de 2014. Més que esport amb Marc Galluc.
5: Hola, molt bona tarda. Com esteu? Ara passant uns segons de 3:45. Comencem Més que esport. Ho fem amb el Xavi García al control de so. Ja sabeu que ahir vam començar aquest programa, que us explicàvem que cada dia la temàtica seria diferent, sempre al voltant de l'esport, però sobretot d'aquell esport que no és el d'èlit, que no és el purament competitiu, sinó una altra manera de gaudir de l'esport. I els dimarts us acostarem a l'esport popular.
0: 1 de març de 2015, edició migdia amb Rosa Quillet dels Serveis Informatius.
6: Barcelona es converteix des d'avui en la capital mundial de la tecnologia. Demà s'inaugura oficialment el Mobile World Congress, però la majoria dels 90.000 participants ja són a la capital catalana. Més de la meitat són els executius, que procedeixen de més de 200 països. El rei presidirà precisament aquest vespre el sopar oficial de benvinguda amb representants de 160 delegacions ministerials i els responsables de les primeres empreses tecnològiques del món.
0: 10 anys per endavant encara per acabar aquest especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Ens anem ara el 13 de desembre de 2016, al matí a Ràdio 4, Soraya Rodríguez, dels Serveis Informatius, entrevista el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
7: Per poder donar la màxima garantia al trànsit cap a un estat independent, que no és un trànsit senzill, que és un trànsit que molta gent de fora observa amb atenció per veure de quina manera som capaços de fer-lo amb la màxima seguretat, aquest és un trànsit que s'ha de fer amb totes les regles del joc de la comunitat internacional a la qual voldrem demanar de pertànyer. I en aquí nosaltres hem explicitat clarament que en el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica que defineixi un marc jurídic determinat, que és el que ha de donar les regles del joc del nou estat, aplicarem allò que prevegui aquella nova llei de transitorietat jurídica i que, no, mentrestant, lògicament, nosaltres no farem no ens apartarem del que és l'aplicació de la llei que nosaltres considerem necessària per tirar endavant el trànsit cap a la independència.
8: I, president, avançarà el referèndum si la justícia inhabilita o suspèn un càrrec electe? Li dic a 3 dies que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi d'anar a declarar al tribunal.
7: Bé, que la presidenta del Parlament hagi d'anar a declarar per haver permès un debat parlamentari és un despropòsit colossal. Colossal. És una ofensa democràtica. Fins i tot a tota aquella gent que ben legítimament està en contra de la independència de Catalunya, però que per damunt de tot entén que aquest és un conflicte polític que s'ha de resoldre de manera política i democràtica.
0: 8 d'abril de 2017, amics i coneguts amb Sílvia Tarragona.
9: Com els deia, hem de viatjar cap a la Delicatessen d'en Santi Garcia per escoltar totes aquelles propostes musicals que en Santi ens fa cada setmana, on sense cap mena de dubte recopila no només tot allò que passa des d'un punt de vista musical, com per exemple ahir l'actuació de Bruno Mars a la ciutat de Barcelona al llarg d'una hora i mitja, que va ser un autèntic èxit, sinó també i sobretot tot allò que està relacionat amb les novetats musicals. Així doncs que vinga, som-hi, donem pas a en Santi Garcia, que sense cap mena de dubte avui la Delicatessen serà una autèntica meravella. Estem acostumats ja a un nivell i aquest nivell continua. Vinga, som-hi, Delicatessen.
10: Segueix l'actualitat de Ràdio 4 també a internet.
11: Clica rtv.es/Ràdio 4.
10: Entrevistes, reportatges, notícies, esports.
11: A Ràdio 4 a la carta hi trobaràs el més destacat del dia i de la programació de la teva emissora. Clica rtv.es/Ràdio 4.
10: Ràdio 4 també a internet. La primera en català.
0: 11 de juliol del 2018, Metròpoli amb Xavi Collado.
12: 8 minuts a les 3 de la tarda, darrera hora del Metròpoli i darrera setmana del Metròpoli, perquè el divendres posem el punt i final, recordant que el proper dilluns comença una edició d'estiu entre les 2 i les 3 de la tarda amb les millors entrevistes del Metròpoli d'aquesta tercera ja temporada. Acabem el divendres.
0: 8 de setembre de 2019, plurals i singulars amb Quim Esteban.
13: Molt bona nit i benvinguts a Plurals i Singulars a Ràdio 4, el primer programa LGTBI de la Ràdio Pública de Catalunya. Abans de començar, volem enviar una salutació a aquells companys que han estat capdavanters en aquesta temàtica. Comencem per Paco Tomàs, que des de fa 10 temporades condueix Wisteria Lane aquí, a Ràdio 5, a Ràdio Nacional d'Espanya, i salutació també pels companys del programa Diversitats de Ràdio Trinijove, dedicat al col·lectiu LGTBI i a l'immigrant. Salutació també a Orgull Ràdio i a aquells periodistes que des de fa anys fan possibles revistes i publicacions que defensen la diversitat.
0: Dia 18 de gener de 2020, Club Trèvol amb Jordi Roura. No sé què serà,
14: Luisita Tenor va cantar des de molt jove. A casa seva eren artistes i ella vivia amb passió la música i l'escenari. La seva carrera, lamentablement, va ser curta. Pels pocs anys que va actuar i perquè quan ho va deixar estava en plenitud i podia haver allargat 20 anys més la seva carrera artística. El temps que li va tocar viure no es permetia el lluïment ni la promoció personal d'un cantant, però la seva bona veu, simpatia i bon gust musical es poden apreciar en el repertori una mica gris d'aquella època.
0: 5 de gener de 2021, Vida Verda, amb Pilar Sanpietro.
15: Avui ens endinsarem en el terreny de les persones que dissenyen les nostres vides actuals i futures, és a dir, en el quotidià. Vol dir que dissenyen els objectes que utilitzem per la vida diària, en els que ens hem d'adaptar també a les noves circumstàncies. És el món del disseny, catalogat sovint com d'ús exclusiu, però que té el seu vessant cada cop més social, més proper a les emergències actuals.
0: 3 de febrer de l'any 2022, programa Faristols, amb Helena Garcia, dels Serveis Informatius.
16: Ara escolteu Faristols, un programa dels Serveis Informatius. Ràdio 4. Informa't.

0: El president Pere Aragonès denuncia a l'ONU que l'Estat no protegeix el català i alerta que hi ha un procés conscient de substituir-lo pel castellà.
1: To stop the replacement of the Catalan language by Spanish language.
0: Aragonès reforça el flanc internacional amb el govern en ofensiva. Planteja substituir les moltes empreses per no emprar el català per cursos de conscienciació lingüística, mentre intensifica les negociacions pels pressupostos i últimes esmenes a la reforma del Codi Penal. Obrim el faristols a Ràdio 4.
2: 13 de febrer de 2023, edició migdia, amb Mireia Moreno i Agnès Batlle.
3: Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i els volem celebrar escoltant les seves veus. Veus de qui fa anys que ens escolten, d'altres que s'han afegit a fa menys temps. Els proposem en concret fer un viatge en el temps, un viatge fins a les primeres ràdios que van sonar a casa nostra. I és que avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, l'Institut d'Estudis Catalans presentarà el primer arxiu sonor de la ràdio a Catalunya. Una iniciativa de l'Institut de la Comunicació de l'Autònoma, l'INCOM, i la Biblioteca de la Comunicació i Hemeroteca General de l'OAB, amb fragments de més de 500 emissores de tot el territori. Fem aquest viatge amb l'Agnès Batlle.
4: Som com tothom, més o menys, però es nota que som Ràdio Arenys.
5: Des de la ràdio municipal pionera fins a les històriques com Ràdio Joventut o Ràdio Peninsular amb el mític consultori d'Helena Francis.
6: He descubierto una cosa terrible, senyora. Mi madre engaña a mi padre.
5: Passant per les ràdios escolars com la Drassanes, que des dels 90 els mestres de l'escola pública ja estaven a internet.
7: Ràdio Drassanes, la ràdio d'internet, t'informa.
8: Hola, som el Dani i la Carla i ara esteu sentint Ràdio Drassanes. Parlarem d'excursions del col·legi Seix Drassanes.
5: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
9: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
2: 1 d'octubre del 2024, La Barrera del So, amb Irene Desumvila.
10: Què tal? Molt bona nit, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Barrera del So. Ja ho sabeu, aquest programa que el que vol és explorar totes aquelles barreres que encara estan per trencar en el camp de la música i el so, i també entendre millor aquelles que hem trencat en un passat, no? Aquells sons que ens han conduït fins aquí on som ara.
2: 28 d'abril de 2025, Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
11: Seguim en directe a Ràdio 4. Són les 4 i 8 minuts d'aquesta tarda del 28 d'abril del 2025 que no oblidarem mai. Avui, a 1:15, s'ha produït una apagada elèctrica massiva que ha afectat moltíssimes zones d'Espanya, de Portugal i part del sud de França, també. Aquest esdeveniment que ha impactat profundament tant en la vida quotidiana de milions de persones com en el funcionament de les infraestructures més crítiques, i tots els efectes, les causes les estem intentant també esbrinar a través de les informacions que ens arriben.
2: I acabem el nostre viatge de l'any 1976 a l'any 2026, el dia 1 de gener de 2026. Concert d'any nou, transmès per primera vegada en català per Pep Gorgori.

0: Era la quadrilla del Ratpenat de Johann Strauss fill, peça que precedeix a l'última obra d'aquesta primera part del concert d'any nou a Viena que estem retransmetent a Ràdio 4. Peça de Johann Strauss, pare, el Carnaval en París. Un altre galop que tancarà la primera part i així que acabi comencem a parlar amb els nostres convidats en un programa tan especial com aquesta retransmissió d'any nou per primer cop en català.
1: I fins aquí l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Felicitats a tots els professionals de programes, informatius, esports, administració, els companys de la part tècnica que han fet possible aquesta ràdio pública. Una gran satisfacció personal i professional que l'altra ràdio hagi pogut complir 46 temporades en l'any que Ràdio 4 compleix 50 anys. Gràcies a totes les col·laboradores, els col·laboradors que han fet possible el nostre programa, a totes les companyes i companys de la part tècnica i especialment a les persones que l'han escoltat en alguna de les seves temporades. I sobretot, molt bona ràdio!

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4. Ara escolteu el pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, com va tot? Ja tornem a ser aquí al pop d'abans Molava Més. Avui, per parlar-vos d'un dels grups que van marcar la meva adolescència, un dels grups més importants dels anys 90, sens dubte, i un dels principals exponents del que es va conèixer com a Britpop. Un grup que va publicar 7 àlbums abans de separar-se i tots 7 van ser número 1 al Regne Unit. No crec que això ho puguin dir gaires grups o artistes. Els inicis del grup es remunten a l'any 1991 a Manchester, quan el guitarrista Paul Arthurs, més conegut com a Bonehead, el baixista Paul McGuigan, o Gixie, i el bateria Tony McCarroll, aquest sense cap sobrenom, que jo sàpiga, van formar un grup anomenat The Rain, juntament amb el cantant Chris Hutton, amb qui no estaven gaire contents, i ben aviat el van substituir per un noi de 19 anys i sense cap tipus d'experiència musical, anomenat Liam Gallagher. El seu germà Noel, que treballava com a roadie ajudant els músics dels Inspiral Carpets als concerts, va anar a veure tocar aquests The Rain un dia i, tot i pensar que no eren res de l'altre món, es va preguntar si volien que ell s'unís al grup també, amb la condició, però, que ell seria l'únic líder i compositor de la banda i que tots picarien pedra per triomfar. I així va ser com Noel Gallagher va convertir un grup sense gaire talent en el que seria una de les bandes més exitoses de la història, ja anomenats Oasis, gràcies a singles tan potents com aquesta Supersonic.

Supersonic, la primera carta de presentació d'Oasis, amb tots els elements que els portarien a la fama. Grans cançons amb grans melodies, però amb una instrumentació molt bàsica, amb Bonehead simplement tocant acords bàsics amb distorsió, Gexy limitant-se a tocar la nota tònica de cada acord amb el baix, sense res més, ritmes molt senzills de bateria, Noel Gallagher posant frases de guitarra elèctrica aquí i allà i el seu germà Liam amb la seva característica veu, agressiva però alhora tremendament precisa. Una fórmula que va funcionar des del principi, ja que el single, publicat l'abril de 1994, va arribar al número 31 de les llistes del Regne Unit i el 24 a Irlanda, cosa que em sembla tot un èxit per ser el primer single d'un grup totalment desconegut i publicat per un segell independent. I més encara si tenim en compte que Noel Gallagher va composar la cançó en mitja hora al mateix estudi de gravació on estaven gravant mentre els seus companys havien anat a dinar. La cançó que estaven gravant, Bring It On Down, no estava quedant del tot bé i van decidir provar aquesta supersònic que acabava d'escriure Noel Gallagher i pam, es convertiria en el primer single d'Oasis i acabaria formant part del primer àlbum de la banda, l'aclamadíssim disc titulat Definitely Maybe, també de 1994, i que a part d'aquesta supersònic també inclou cançons tan bones com el tercer single del disc, Live Forever.

Aquesta Left Forever, escrita per Noel Gallagher quan encara no formava part del grup, ha esdevingut una de les cançons més icòniques d'Oasis. No només surt a diverses llistes de millors cançons de la història, sinó que encapçala les llistes de millor cançó de la història de la revista Q, la llista dels millors himnes indis de la història de la revista musical Enemy i de la ràdio XFM i la llista de les millors cançons britàniques de Radio X. Totes elles amb els vots dels lectors i els oients, no pas de crítics musicals. En aquell moment va ser el primer single del grup que va entrar al top 10 del Regne Unit i va ser capdalt perquè es comencés a parlar força d'Oasis. I aquesta fama increscendo va contribuir a fer que el següent single arribés ja fins al número 7 al Regne Unit. També és una gran cançó amb uns patrons de guitarra clavats, els de Get It On de T-Rex, titulada Cigarettes and Alcohol.

Cigarettes and Alcohol, amb la interpretació icònica de Liam Gallagher i la seva peculiar manera de pronunciar Imagination com a Imagination o Sunshine com a Sunshine, entre d'altres. Tot un geni figura, aquest home. Tot el que tenia de carismàtic ho podia tenir també d'antipàtic, prepotent o egocèntric. I la seva forta personalitat xocava, i encara a dia d'avui xoca, constantment amb la del seu germà gran, com per exemple el setembre de 1994, un mes abans de la publicació d'aquest Cigarettes and Alcohol com a single, quan en un concert a Estats Units, un país que encara no estava gaire preparat per Oasis, Liam Gallagher va començar a fer comentaris despectius cap al públic i va acabar tirant-li una pandereta al seu germà. Aquest ja en va tenir prou i va marxar sense dir res a ningú, fins que uns dies més tard el van localitzar a San Francisco i, després de parlar amb la seva gent més propera i reconciliar-se amb el seu germà, Noel Gallagher va accedir a tornar al grup. I és que, per molt de carisma que tingués Liam Gallagher, Oasis, sense les cançons del seu germà, no eren res. I el disc Definitely Maybe és un bon exemple de la quantitat enorme de cançons potents i enganxoses que, si bé no eren originals ni tenien grans lletres, van captivar a un munt de gent, inclòs Johnny Marr, el guitarrista dels Smiths, a l'estudi del qual es va mesclar el disc, i que diuen que es va quedar amb la boca oberta quan va escoltar per primer cop cançons com aquesta, Slide Away. Yeah.

El següent single que va treure Oasis al desembre d'aquell 1994 va ser l'únic single de la banda que no formava part de cap disc. Va sortir només 3 mesos després de la publicació del seu primer àlbum i és una gran cançó que deu molt a la secció de cordes que l'acompanya. Aquesta, Whatever.

Amb aquesta Whatever, Oasis assolia una nova fita, tot i que en aquest cas no era positiva, i és que tres dels cinc primers singles del grup van rebre una acusació de plagi, en aquest cas per la semblança de la primera frase de Whatever amb la de How Sweet to be an Idiot, de Neil Innes. How sweet to be an idiot. Ja ho tenia això a Noel Gallagher. Conscientment o no, agafava préstecs d'aquí i d'allà per fer-ne cançons enormes, i en feia tantes que fins i tot acabava relegant a cares B de singles cançons tan bones com aquesta Half the World Away, cantada per ell mateix.

Half the World Away, tot i ser una cara B, va assolir la seva quota de fama quan va passar a ser la música principal de The Royal Family, una exitosa sèrie de la BBC ambientada en el si d'una família de classe treballadora de Manchester, igual que els mateixos Gallagher. En aquesta cançó, Noel Gallagher, a part de cantar i tocar les diferents guitarres, també va gravar-hi la bateria després d'haver-li dit al baterista de la banda que sortís una estona a prendre l'aire. I és que Tony McCarroll era un bateria més aviat limitat i a mesura que Oasis van agafant embranzida, Noel Gallagher cada cop se les tenia més amb ell. Fins que al final el van acabar fent fora, ja que Noel Gallagher no el veia capaç de tocar les cançons que estava preparant per al seu segon disc. Un disc del qual van publicar un primer avançament que va sortir el 24 d'abril de 1995, l'última cançó que compta amb Tony McCarroll a la bateria. Aquesta, Some Might Say.

Some Might Say, el primer single d'avançament del segon disc d'Oasis, titulat What's the Story, Morning Glory, va ser el primer número 1 al Regne Unit del grup i va fer que passessin de ser vistos com una banda alternativa a ser la nova sensació del pop britànic, juntament amb una altra banda completament diferent, Blur, que acabaven de publicar el seu aclamadíssim tercer disc, Parklife. Aquests últims eren de Londres, del sud d'Anglaterra, i tenien una aparença de nois de classe mitjana amb estudis i feien un pop creatiu, original i fresc. Oasis, en canvi, eren de Manchester, al nord d'Anglaterra, de classe obrera, i feien un rock sense floritures, amb gran presència de les guitarres i on el principal, la base de tot, era la melodia, no pas l'arranjament. La premsa sensacionalista britànica va treure tot el suc que va poder a aquesta rivalitat, que els dos grups van alimentar pel seu compte amb certes declaracions. Una rivalitat que va desembocar en el que es va conèixer

conèixer com a la Batalla del Britpop, quan totes dues bandes van anunciar que publicarien el single d'avançament dels seus respectius nous àlbums el mateix dia, el 20 d'agost del 1995. Ja és casualitat, oi? Doncs no ben bé, ja que un cop Oasis va anunciar que trauria el seu single aquella data, el segell de Blur va canviar la data i va passar el mateix 20 d'agost la publicació del seu single Country House, i la batalla la va acabar guanyant aquesta última, potser perquè el single d'Oasis era el doble de car, o potser perquè el de Blur tenia dues versions diferents, amb cares B completament diferents, i els fans llavors en compraven una còpia de cada, o potser perquè, senzillament, aquest Roll With It, tot i ser una bona cançó, no era la millor opció per un single potent.

Aquesta Roll With It era el segon avançament del disc What's the Story, Morning Glory, un àlbum que així que va sortir va enfilar-se fins a dalt de totes les llistes britàniques, posició a la qual va estar-s'hi ni més ni menys que 10 setmanes. 10 setmanes al número 1. Va trencar el rècord de més còpies venudes a la primera setmana al Regne Unit, amb 345.000 unitats, i va fer famosa la banda a nivell internacional, ja que van encapçalar les llistes setmanals de discos més venuts a més de 10 països. A Estats Units va arribar fins al número 4 de les llistes i actualment s'han venut més de 22 milions de còpies del disc arreu del món, 4 milions de les quals a Estats Units o 5 milions al Regne Unit, on és el tercer disc d'estudi més venut de la història, després del Sgt. Pepper's dels Beatles i del 21 d'Adele, i per davant de discos mítics com Thriller de Michael Jackson o Dark Side of the Moon de Pink Floyd. I és que és un disc ple de magnífiques cançons. Fins i tot les que no van sortir com a singles són bones. Què me'n dieu d'aquesta She's Electric?

She's Electric, una de les cançons més pop del segon disc d'Oasis, amb aquesta melodia tan alegre i lluminosa, aquests cors de Noel Gallagher i amb la gran interpretació del seu germà Liam a la tornada, fins i tot amb unes precioses notes esporàdiques en falset, una manera de cantar en què no es prodiga gens el petit dels Gallagher. I com es nota també el canvi de bateria. No m'imagino gens Tony McCarroll, amb les seves limitacions, fent el que fa aquí Alan White, el germà petit de Steve White, el bateria de Paul Weller. Que pels que no conegueu, Paul Weller és un dels músics més icònics del Regne Unit, ja sigui com a líder de The Jam o de Style Council o en solitari a partir dels 90. Un Paul Weller, per cert, que participa amb la guitarra solista i segones veus a la cançó que tanca el disc What's the Story, Morning Glory, una de les cançons més apreciades de la banda, enorme, èpica, el sisè single del disc, però que només va sortir com a single a França, Austràlia i Nova Zelanda. Aquesta, Champagne Supernova. I amb Champagne Supernova posem punt i final a la primera part d'aquest doble programa del pop d'abans Molava Més, dedicat a Oasis. Ens veiem la setmana que ve a la segona meitat d'aquest episodi doble, en què seguirem repassant les cançons més importants d'aquest What's the Story, Morning Glory i dels inicis d'Oasis. Fins llavors, moltes gràcies.

2026, últim dia del mes d'agost i per molts també l'últim dia de vacances. Comença ja la recta final de l'estiu i avui les carreteres tornen a concentrar molts desplaçaments, especialment de persones que tornen cap a casa després d'aquests dies de vacances. Una tornada a la rutina que arriba amb moltes escoles també a punt de començar, ciutats i pobles que ja recuperen el ritme habitual i una setmana que ja ens situa de ple al setembre. Demà serà ja el primer dia del mes de setembre. I mentre l'estiu arriba a la seva recta final, mirem també, com hem continuat fent aquests dies, cap a Ceuta. Fa un mes que la crisi migratòria va sacsejar la ciutat i també la política espanyola. I les explicacions dels membres del govern sobre el paper del CNI i les alertes prèvies continuen al centre del debat. Avui repassarem les claus d'aquesta situació, veurem en quin punt es troben i també parlarem de la calor. Tot i que entrem al setembre, les temperatures continuen sent altes i encara tenim per davant dies de calor intensa, sobretot de cara al cap de setmana, amb el risc d'incendi que continua present en molts diversos punts. Avui, dilluns, també, atenció, ho dèiem a l'inici en la mobilitat, operació tornada, carreteres carregades, molts conductors ja, doncs, com diem, fent aquest camí de vacances. 31 d'agost, últim dia, com diem, de vacances per molts, últim dia d'estiu al calendari, perquè encara ens queda un mes d'estiu pel que fa al mes de setembre i pel que fa a també la temporada d'estiu, però per molts al setembre i ja s'acaben les vacances. Posem-nos al dia de tot el que passa i t'expliquem què farem a les 4 properes hores de ràdio. Parlarem d'aquesta crisi a Ceuta i analitzarem les conseqüències de tot plegat amb el professor de la Universitat d'Abat Oliva, professor de Ciències Polítiques, en Aquilino Cayuela. Repassarem l'agenda cultural del dia i ho farem també després amb un d'aquests racons misteriosos que ens proposa la Lorena Amo. Amb el Vicenç San Clemente, a partir de les 9 del matí, avui parlarem amb un periodista estadounidenc especialitzat en Amèrica Llatina. Li preguntarem sobre totes les qüestions que ara mateix envolten l'Amèrica Llatina i també els Estats Units. És en John Lee Anderson. Parlarem també avui, 31 ja d'agost, amb Silvi Pérez Lima. Ella és psicòloga i li preguntarem sobre com encara millor la tornada de les vacances, aquesta mal anomenada síndrome postvacacional. També parlarem de la nova temporada de Ràdio 4. Avui encetarem aquestes explicacions de la nova temporada i ho farem amb la gent del Cafè d'Idees, que els podreu sentir per la ràdio a partir del proper dilluns i després durant tota la temporada ja també per la 2CAT amb la Gemma Nierga. A les 10 del matí, la nostra col·laboradora, la Patilla. Avui parlarem de la medicina i les dones. I després ja encararem també a cap a 2:15 del matí amb el Ramon Cugat. Ell és músic i ens acompanyarà també la Irene de Sumvila per parlar amb ell. Acaba de treure disc. Ja a les 11 del matí encararem la màquina del temps. Avui viatjarem fins al 1991. I per acabar el programa ens acompanyarà el Marc Leirado, avui amb una convidada molt especial. Ja sabeu que el Marc sempre ens parla de famosos i avui ens portarà algú que va estar en el món dels famosos durant molt temps. És la Núria Iáñez. Segurament la coneixereu com a Fresita perquè va guanyar una de les primeres edicions de Gran Hermano. Estarà aquí amb nosaltres les 8:05. Ara, informació de serveis.

0: Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui s'espera cel poc ennuvolat a Catalunya, amb intervals de núvols baixos al litoral central i sud i al Pirineu Oriental a la tarda, núvols d'evolució que podrien desenvolupar algun ruixat o tempesta aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, s'esperen màximes de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de la meitat de la setmana, és a dir, del dimecres, s'espera una pujada de les temperatures que deixarà valors significativament elevats, especialment cap a l'interior. Pel que fa al vent, avui a l'Empordà, tramuntana moderada, a la resta, vent fluix variable al matí, predominant al terç sud el vent del nord-oest, tendint a bufar al migdia de component sud amb intervals moderats a la tarda a la resta del territori. És una informació d'AEMET.
0: I coneguem també com estan les carreteres en aquest 31 d'agost, operació tornada des del Servei Català de Trànsit. Jordi Serra, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Doncs tornem a parlar d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sense grans incidències, però sí que hi ha retencions. Per exemple, a la C58 entre Sant Quirze, Badia, en sentit Barcelona, i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, això a la C58 d'entrada a Barcelona. A la C17 també amb aturades puntuals, un parell de quilòmetres al tram de Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. Pel que fa a l'extrem sud, tenim l'autopista del Garraf amb aturades també intermitents, 2-3 quilòmetres entre Viladecans i Sant Boi, en sentit Barcelona, o la D23 amb punts, amb retencions, arribant a Sant Feliu, tram de Sant Just, entre Esplugues, l'avinguda Diagonal. Acabem amb l'autovia A2, també d'entrada a Barcelona, trànsit lent amb retencions, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Moltes gràcies, bon dia. A les 8:05, moment per la informació. Ho dèiem a l'inici, fa un mes, entre el 30 i el 31 de juliol, Ceuta vivia una entrada de migrants sense precedents. Unes 72.000 persones van intentar entrar irregularment des del Marroc, una xifra enorme per una ciutat de només 83.000 habitants i 18 quilòmetres quadrats. Moltes persones van entrar caminant per l'espigó del Tarajal o nadant. Després, l'exèrcit i la Guàrdia Civil es van desplegar a la frontera. Segons dades de la Moncloa, entre el 90 i el 95% dels migrants van tornar al Marroc en les següents 24 o 48 hores, però actualment encara hi ha unes 5.000 persones a Ceuta, unes 3.000 de les quals són menors. Ramon Castelló, bon dia.
3: Bon dia. I un mes després, la crisi continua sent també un problema polític pel govern de Pedro Sánchez. El president espanyol només ha visitat Ceuta una vegada, l'endemà dels fets, i l'executiu no va declarar la situació d'interès per a la seguretat nacional ni va crear un comandament únic per coordinar la resposta fins al 25 d'agost, gairebé 3 setmanes després. Aquest comandament està encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i coordina 11 ministeris amb les autoritats de Ceuta. L'objectiu és habilitar nous espais per als migrants i accelerar els retorns al Marroc o el trasllat dels menors a la península. D'altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que els serveis d'intel·ligència van compartir la informació disponible amb les forces de seguretat i la delegació del govern. En canvi, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no hi va haver cap informe del CNI que preveiés una entrada de migrants el 30 de juliol. Una contradicció que el PP aprofita per acusar el govern d'haver abandonat Ceuta. Alberto Núñez Feijóo ha reclamat que la directora del CNI comparegui al Senat i ha anunciat que el PP es personarà en la causa judicial oberta a l'Audiència Nacional. El govern, en canvi, acusa el PP i Vox d'utilitzar políticament la crisi i demana rebaixar la tensió. I ara totes les mirades estan posades en Pedro Sánchez. El president compareixerà aquest dijous al Congrés per donar explicacions sobre la gestió, després que els seus socis parlamentaris l'hagin obligat a avançar la compareixença. Sánchez, per tant, haurà de respondre, entre altres qüestions, sobre el paper del CNI, la resposta del Marroc i per què el govern va trigar 3 setmanes a posar en marxa un comandament únic. I mentrestant, l'executiu prepara un paquet d'emergència de 165 milions d'euros per Ceuta, amb ajudes per a empreses, autònoms i sectors com el comerç i el turisme molt afectats per la crisi.
0: Analitzarem les conseqüències polítiques d'aquesta crisi d'aquí uns minuts amb Aquilino Cayuelas, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliva. I un mes després de l'entrada, Ceuta continua lluny encara de la normalitat. Els espais d'acollida estan desbordats i alguns migrants encara dormen al carrer.
3: Mentrestant, creix el malestar entre els veïns i també la tensió. En els últims dies, de fet, hi ha hagut manifestacions i fins i tot s'ha cremat part d'un campament de migrants. Amnistia Internacional alerta del clima de violència i demana protegir tant els migrants com els veïns, mentre el govern treballa per accelerar els trasllats dels menors a la península i els retorns al Marroc.
0: D'altra banda, més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes en les pròximes setmanes.
3: Un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals la presència de professionals sanitaris o el reforç de les aules d'acollida. Laura Hurtado.
4: La meitat dels centres catalans comptaran amb personal sanitari per garantir l'atenció a l'alumnat amb malalties cròniques i necessitats de cures durant l'horari escolar. Una mesura que fa anys que reclamava la comunitat educativa. D'altra banda, el sistema incorporarà 500 noves aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe. També s'hi afegiran una cinquantena de docents dedicats a donar suport lingüístic als nens i nenes un cop deixin l'acollida. Pel que fa a la desburocratització dels centres, aquest curs es posarà en marxa una prova pilot a 3 territoris per introduir gestors de centre que donin suport a les direccions en aspectes administratius. A més, l'any escolar començarà amb un reforç de 1.800 dotacions i 5.000 noves places de formació professional. Més enllà de les novetats, l'inici de curs estarà marcat pel conflicte entre el govern i els sindicats, que tornaran a la vaga el pròxim 8 de setembre per reclamar, entre altres, reduir les ràtios a les aules i augmentar els recursos per a l'escola inclusiva.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya té els recursos per abordar una progressiva millora educativa, però reclama sentit comú.
3: A les portes d'una nova vaga de docents, el primer dia de curs, Illa ha demanat responsabilitat i serenor i ha assenyalat que no es poden demanar impossibles. A més, ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
5: La persona que té la responsabilitat, en aquest cas a l'àmbit educatiu, és la consellera Esther Niubó, que està fent una bona feina, tot el meu suport, com el tenen tota la resta de consellers i conselleres. No?
0: I aquests dies les famílies amb criatures, com dèiem, ja preparant la tornada a l'escola.
3: És moment, per tant, de comprar llibres, material escolar, roba i tot allò necessari per un primer dia de classe. La despesa econòmica és considerable. Maria Gómez.
6: Aquestes primeres compres poden suposar de mitjana una despesa de 500 euros mensuals, segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris. Si ens fixem en tot el curs, una família pot gastar uns 1.000 euros a la pública i prop de 3.000 a la concertada. Per intentar reduir despeses, des de l'OCU emplacen les famílies a seguir tres regles d'or: planificar, comparar i reutilitzar. Aquesta última és la que també fomenten des de l'empresa Badoca, que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text de diferents escoles i els hi dona una segona vida. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
7: No només suposa un estalvi econòmic, no?, sinó que també hi ha una part de valors, com ara el consum responsable, no?, el fet que no hagin de comprar les famílies tots els anys llibres. I després també de cara als alumnes, no?, perquè ells també aprenen a tenir cura, no?, dels llibres compartits i tenen cura també del material.
6: Decisions que serveixen per estalviar, però que també fomenten un consum responsable.
0: I al sector de l'ensenyament hi ha un element que està revolucionant la manera de treballar. És la intel·ligència artificial, que està canviant la tasca tant dels alumnes com dels professors.
3: Màrius Martínez, president del Fòrum DIA i Educació del Consell Educatiu de Catalunya, explica que la intel·ligència artificial ha de ser una eina d'aprenentatge i no un substitut. Igual que s'ha fet amb els mòbils i les pantalles, el sector de l'educació està reflexionant sobre l'ús que s'ha de fer de la intel·ligència artificial, com ja s'ha fet amb aquests dispositius, per tal de determinar a partir de quina edat i en quin moment és bo fer-la servir.
8: Amb la IA ens passarà el mateix, tot just acaba d'aterrar fa 2-3 anys, i ara estem en fase, primer, alguns de fascinació, altres de terror. Crec que hem d'aprendre a trobar el punt mig a base de ser molt crítics, d'utilitzar-la amb molta cura, amb molta supervisió, i d'anar mesurant quins efectes té.
3: El Fòrum DIA i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya, que es va posar en marxa a començament d'any, en presentarà les conclusions al novembre.
0: I acaba el mes d'agost, ho dèiem, i ho fa amb un bon balanç de la temporada turística a Catalunya. A l'espera de les dades oficials es manté la tendència del juliol, on els hotels catalans van batre rècords de prop de 2.700.000 turistes, segons l'INE.
3: De fet, tot l'any ha estat positiu, amb més de 13 milions de viatgers fins a l'agost. I amb la desestacionalització del turisme s'espera un setembre i un octubre molt favorables. Laura Zurriaga.
9: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Llobarol, gerent del grup Costa Brava.
10: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
9: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguent en compte que aquest augment s'està produint pràcticament en la pre- i la post-temporada.
9: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
12: La gent, diguem, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
9: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
13: La valoració, per tant, és positiva. M'ha estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 a un 95-100. El pont està al 25.
9: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
14: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
15: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
9: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, és de visita institucional a Bòsnia-Herzegovina i també té previst visitar Polònia i Ucraïna. L'objectiu del viatge de 6 dies és reforçar els vincles de cooperació de la capital catalana amb els territoris afectats per conflictes bèl·lics i lliure ajuda humanitària.
3: La primera parada del viatge és Sarajevo, ciutat agermanada amb Barcelona des de la Guerra dels Balcans, quan la capital catalana, recordem, va crear el districte 11 dedicat a la capital bosniana, que encara té projectes en marxa. Després de Bòsnia, l'alcalde Collboni visitarà Polònia, on s'entrevistarà amb el seu homòleg de Varsovia, i després anirà a Ucraïna, a Kiev, la capital del país. L'alcalde de Barcelona té previst visitar sistemes de protecció civil i refugis afectats pels atacs russos. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, visitarà Ucraïna els pròxims dies.
0: D'altra banda, avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi i el Departament de Salut ha publicat noves dades sobre mortalitat i prevenció. Destaca que el 68% de les morts per sobredosi que es van registrar a Catalunya el 2024 van tenir lloc al domicili. Un any en què 308 persones, més de la meitat homes, van morir per aquesta causa amb una edat mitjana de 50 anys.
3: Es tracta del valor més elevat dels registrats fins ara i que supera per primer cop els 300 traspassos. Un augment que Salut ha justificat perquè en els darrers anys s'ha incorporat al registre. Les persones majors de 65 anys i els decessos amb alcohol o antidepressius com a única substància detectada. Alhora han ressaltat que en el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància com l'alcohol, els hipnosedants i la cocaïna. D'altra banda, l'anàlisi també s'ha posat en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, amb un 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení. El departament ha subratllat la importància d'incorporar una mirada de gènere, edat i salut mental en les estratègies de prevenció i atenció i recorda que si s'actua amb rapidesa, la sobredosi és una causa de mortalitat que es pot prevenir i revertir fàcilment.
0: En plan internacional, almenys 15 persones estan desaparegudes i 62 han estat evacuades després de les fortes inundacions que han afectat aquest cap de setmana el Gran Canyón del Colorado, a Arizona. Les pluges han provocat importants danys, especialment a la zona del Bright Angel Creek, on la majoria dels ponts i passarel·les han quedat destruïts.
3: Els equips d'emergència continuen buscant les persones desaparegudes i les autoritats han demanat informació sobre excursionistes que es trobessin a les zones afectades. A més, hi ha diversos accessos tancats i una canonada d'aigua ha quedat malmesa, fet que limita el recorregut. Cursos del parc. Els serveis d'emergència alerten de noves tempestes i possibles riuades i despreniments els propers dies.
0: Donald Trump, que ha instat a les empreses canadenques que fan negocis amb els Estats Units a traslladar-s'hi per evitar els aranzels. El president nord-americà acusa el Canadà d'haver estat estafant, diu, els Estats Units durant dècades i assegura que les empreses que marxin al seu país no hauran de pagar aranzels.
3: La tensió comercial, de fet, entre els dos països continua augmentant després de nous aranzels del 50% imputats per Washington i enmig del conflicte Trump també ha celebrat que Google Maps mostri el llac Ontario com a llac Amèrica pels usuaris dels Estats Units. El Canadà rebutja el canvi i defensa que es continuï dient llac Ontario.
0: I els Estats Units que han tornat a atacar l'Iran per primer cop en un mes. L'objectiu era l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, on Washington assegura que ha destruït dues plataformes per llançar coets carregats amb mines marítimes.
3: La Guàrdia Revolucionària iraniana ha confirmat la i assegura que hi ha morts i ferits, tot i que no n'ha concretat el nombre. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases nord-americanes a Jordània i drons contra una base als Emirats Àrabs Units. El president iranià diu que el seu país no busca la guerra, però que respondrà a qualsevol agressió.
0: I el president veneçolà, Nicolás Maduro, ha publicat noves imatges des de la presó de Nova York, on està empresonat després de ser capturat per l'exèrcit nord-americà. A les fotografies apareix amb un xandall gris fent el símbol de la victòria i assegura que ell i la seva dona, Cilia Flores, es mantenen ferms.
16: governs.
3: Les imatges daten del 25 de juny, un dia després dels terratrèmols que van causar milers de morts a Veneçuela. Maduro i Flores estan acusats als Estats Units de narcoterrorisme i tràfic de cocaïna, càrrecs que ells neguen. El judici començarà l'1 de juny de 2027, segons un tribunal federal de Nova York.
16: Islàndia, que tanca la porta entre la Unió Europea, el 52,8% dels votants ha rebutjat reprendre les negociacions amb Brussel·les davant del 47,2% que hi està a favor. La participació ha estat del 82,5%, la més alta des del 2009.
3: La primera ministra, Kirsten Frostradottir, ha confirmat que la qüestió europea no avançarà durant el seu govern. Islàndia havia sol·licitat l'entrada a la Unió el 2009, però les negociacions es van suspendre el 2013. Brussel·les, per la seva banda, assegura que continuarà considerant Islàndia un soci proper.
16: Esports, el Barça goleja el Costa Adeje Tenerife en el seu primer partit de la Lliga F, mentre que el masculí rep el Rayo Vallecano aquesta nit per tancar la tercera jornada de Lliga. Tot plegat en les darreres hores del mercat de fitxatges. Dani Esclusa, bon dia.
17: Bon dia, el Barça serà l'encarregat de tancar avui la tercera jornada de Lliga davant el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit al Camp Nou. Els de Hansi Flick busquen mantenir el ple de victòries i uns 3 punts que els mantinguin a dalt de tota la taula classificatòria. Més enllà del terreny de joc, haurem d'estar atents també al que pugui passar en aquestes últimes hores d'un mercat de fitxatges que tancarà demà a mitjanit. Sembla que avui es podria fer oficial el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, que arribarà procedent de l'Arsenal per una quantitat d'uns 10 milions d'euros fixes. També atents al que ens pugui deparar el capítol de les sortides, principalment amb la figura de Marc Casado. Pel que fa a l'equip femení, el nou Barça de Pere Romeu, ja sense Alexia Putellas, Mapi León i companyia, es va estrenar la Lliga tal com ho havia deixat la temporada passada, dominant i golejant. Aquest cop la víctima va ser el Tenerife. 5 gols es van emportar les Canàries de la seva visita a l'estadi Johan Cruyff. Caroline Graham Hansen, Clàudia Pina, Eva Pajor, la debutant Van Asten i Irene Paredes van ser les autores dels gols. Les blaugrana arrenquen una temporada més com a líders, una temporada en la que de ben segur tornaran a lluitar per tots els títols possibles.
3: Ha caigut en el camp de l'Atlètic Club per 3-1, i en MotoGP Marc Márquez triomfa a Aragó i es col·loca segon a la classificació mundial i escurça la seva distància amb Jorge Martín, l'actual líder.
16: En plana cultural, Sant Fèlix, la Diada de Sant Fèlix ha deixat una diada històrica a Vilafranca del Penedès amb 4 de les grans colles del país i castells de màxima dificultat. El gran moment l'han protagonitzat els castellers de Vilafranca, els Verds, que han descarregat per primera vegada a la història el pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
3: De fet, els Verds també han fet un 3 de 10, tot i que no han pogut completar el 4 de 10. La Jove de Tarragona ha signat una actuació espectacular amb el 5 de 9 amb folre, el 3 de 10 i el 2 de 9 amb folre i manilles. La Colla Vella ha descarregat el 4 de 9 sense folre i el 4 de 9 amb folre i pilar, mentre que la Jove de Valls ha completat el 4 de 9 sense folre i el 2 de 9 amb folre i manilla. És una diada per emmarcar amb castells de 10 pisos i un nou capítol en la història dels castells.
16: I també en plana cultural, amb la voluntat de ser el teatre de referència del barri gòtic, el Maldà inaugura aquest setembre la nova temporada que programarà una dotzena d'espectacles, 5 d'ells estrenes, en un any en què els pirates celebren el poder de les companyies teatrals i els seus 25 anys de vida. Montse Soto.
18: Consulta familiar obrirà al setembre la temporada del Maldà. Es tracta d'una comèdia fresca estrenada en el Mar del Grec sobre les relacions familiars i la sexualitat femenina. Després vindrà el torn de l'esbojarrat musical, lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, i que està protagonitzat per la primera presidenta extremista de la Generalitat, Lídia Obiols. Un cop entrats al 2027 s'estrenarà l'autoficció Visila, de la companyia La Fatal, un repàs al nostre passat colonial en català i llengua ibobé. Una de les estrenes esperades serà, però, la del primer monòleg dels Pirates, Els Oblidats, protagonitzat per Laura Aubert sota la direcció del seu germà Adrià. Aquest darrer destaca precisament la diversitat de gèneres i temàtiques lligades al nostre present que es desgranen en la nova temporada del Maldà.
19: És de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat.
18: La tornada d'Allò d'Iran i l'estrena del Piset, un thriller immobiliari, perquè, com diuen les seves creadores, trobar pis a Barcelona s'ha convertit en quelcom absolutament terrorífic, completen aquesta nova temporada del Teatre del Carrer del Pi, al Maldà, que l'any passat, amb 11.000 espectadors, 2.000 més que l'anterior temporada, va registrar un 85% d'ocupació.

0: I acabem aquesta part més informativa del programa amb la música de Banda Neon, que després ho repassarem a l'agenda cultural, però actuen aquesta nit a la Festa Major de Manresa. Ramon Castelló, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

0: No, ya no es justificable a una persona, digamos, a poco inteligente que sea, no puede esto que ha pasado en Ceuta, el abandono, la mala política en general ante las distintas catástrofes que hemos padecido, los incendios del verano, etcétera. Entonces, el gobierno siempre ha incurrido en contradicciones, en mala gestión, en ineficacia, en falta de respuesta, ¿no? En que no dimita ninguno. O sea, esto también es sorprendente. El primer gobierno de la democracia, siempre los políticos se resisten a dimitir, ¿no? Pero es un gobierno que ha habido grandes calamidades, ¿no? Y no ha habido dimisiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo sí que es cierto que la imagen de Sánchez está muy hundida también en el exterior. O sea, también en el exterior. Si mira, yo sobre todo mi vínculo está muy con Alemania, ¿no? La prensa alemana, la preocupación que hay con todo esto, ¿no? Y de ver la imagen de Sánchez es muy, muy baja, ¿no? En general. Pero yo creo que ante ahora mismo, ante la ciudadanía, está viviendo, digamos, su peor momento, ¿no? O sea, luego hemos visto también la extensión, digamos, de las vacaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el ministro Bolaños decía hace unos días, es verdad que fue a Madrid, pero hace 2 días yo le vi, estaba yo aún de vacaciones en Mojácar, que es donde él veranea, y estaba allí, le vi hace dos tardes, o sea, por allí. Es decir, no, el presidente o el vicepresidente y tal, están de vacaciones ante una situación de una gravedad extraordinaria cuando hay un montón de personas sufriéndola, ¿no? Pero de una manera muy. Entonces, la imagen del presidente yo creo que está por los suelos, ¿sí? Muy bien.
1: Aquilino Cayuela, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Oliba Seu, Abat Oliba Seu, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Sí, muy bien, muchas gracias.
1: Gràcies,
0: Muy buen
1: bon dia.
0: Día.
1: Les 8 i 42 minuts, seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Pedro Sánchez, que en aquests moments està fent declaracions sobre la crisi migratòria a Ceuta, ho està fent a la cadena SER, i fa uns minuts ha assegurat que el govern seguirà invertint i investigant qui hi ha darrere, diu, d'aquesta crisi, d'aquesta entrada de migrants. Diu que se centraran en dades i en fets. El president Pedro Sánchez també sosté que, segons ell, existeixen acusacions greus i perilloses, i diu que fins ara s'ha constatat la tergiversació d'una sentència del Tribunal Suprem a través de notícies falses, desinformació i organitzacions criminals. Això és el que ha dit Sánchez, que xifra també en 70.000 les persones que van entrar a Ceuta i assegura que 9 de cada 10 persones ja han tornat. Són declaracions, com diem, en una entrevista en aquests moments a l'Hoy por Hoy de la cadena SER del president Pedro Sánchez. Les 8 i 43 minuts, moment ara per repassar l'agenda cultural del dia.
2: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I avui dilluns 31 d'agost, últim dia del mes, un mes que tanca moltes festes majors d'estiu arreu del territori, arreu de Catalunya, cercaviles, oficis religiosos, vermuts populars, jocs de matinada, correfocs i el ball de Cluenda. Mirem què és el que passa avui, què és el que es cou a Barcelona, a Girona, a Tarragona i a Lleida. Ramon.
3: I comencem, Maria, per les comarques barcelonines, perquè avui dilluns 31 d'agost és el darrer dia de la festa major de Manresa, la capital del Bages, que tanca, per tant, la seva festa, una de les més importants de la comarca, amb el pes simbòlic que té el correfoc final pel centre històric. El dia, però, comença ben aviat, amb una, a veure, ben aviat, pels que no han de matinar per fer ràdio, estem parlant d'un quart i mig d'onze del matí, a la piscina de l'Ateneu Les Basses obre les portes per l'aquadinàmic, activitat aquàtica oberta per tothom. A la mateixa hora, a les 11, el passeig de Pere III es converteix en un gran tauler a l'aire lliure amb simultànies d'escacs, on qualsevol qui vulgui pot anar allà a Manresa a jugar-hi o simplement mirar. A mig capvespre, l'oferta és familiar i cultural. A 17:45, l'Auditori Plana de l'OM projecta la pel·lícula infantil Guillot i Llebre, Salven el bosc. I a partir de les 6, la ciutat es reparteix entre propostes diverses. Per exemple, al Teatre Conservatori pugen Los Diablos, la llegenda viva del pop espanyol, per fer reviure alguns dels seus himnes. Un ratll

0: No sabia que encara tocaven Los Diablos.
1: Sí, però... encara fan bolos. I atenció, Maria, perquè aquí es poden dividir els que estiguin els manresans o els que estiguin a Manresa avui. A la tarda, entre les... És a dir, a la plaça Neus Català a Pallejà hi ha ballada de country i line dance fins a les 9, si us agrada el country allà. I si voleu aprendre a ballar sardanes, taller de sardanes obert a tots els nivells al passeig de Pere III. Ja també al vespre, a 8:15, dues cites més, a la plaça de Sant Domènec, el grup L'Ada de Son Mainada porta el seu espectacle teatralitzat Una volta al sol, pensat pel públic infantil, i també al passeig de Pere III, ja veiem que és un dels epicentres de la Festa Major, 47a edició de sardanes al Cor de Catalunya, és a dir, si heu fet el taller, allà podeu posar-vos en pràctica, amb la cobla Ciutat de Manresa. Ja a les 9, al mateix passeig, el bar Plaça acull el ball de Festa Major a la Fresca, amb música de Joan Vilandeny, i arriba el moment que tothom espera, com dèiem, l'epicentre a 9:45 de la nit, i per tant, amb el sol apagant-se i apagat, surt de la Plaça Major el correfoc, acte central de tota la jornada, i desfila, atenció, tot el bestiari de foc de la ciutat, la víbria, el bou, el drac, la mulassa i Asmodeu, que és el drac més gran de Manresa, acompanyats de dimonis i tabalers, en un espectacle organitzat per Xàldiga, taller de festes que recorrerà els carrers del centre històric de Manresa. I per posar el punt i final a una setmana de festa, a mitjanit, la Plaça Major es transforma en pista de ball amb el ball del correfoc. Primer hi actua la banda Neon i després pren el relleu la DJ Anna Gisbert, que tancarà oficialment les festes de Manresa 2026.

0: Banda Neon, que tancarà la Festa Major de Manresa, però avui també es tanca la Festa Major a Matadepera, Ramon.
1: Sí, amb una jornada que combina cultura, gastronomia popular i el piromusical de la nit. El dia comença a les 10 a la plaça del Casal de Cultura amb el concurs de pintura infantil organitzat pel Col·lectiu d'Art, i a 11:45 al Bosquet hi ha concert de la principal del Llobregat amb el grup vocal Quartet Mel. Cobla i veu, per tant, juntes en un mateix escenari que deixa pas a un vermut obert a tots els assistents. Ja a la tarda, la plaça de l'Ajuntament es converteix en el punt de trobada familiar. A les 5, tradicional gelatada de Festa Major, oberta a petits i grans. A 6:15, el repartiment de premis del concurs de pintura infantil, del concurs de totxos i trencaclosques, i a les 6, la Festa de l'Escuma a càrrec dels bombers voluntaris de Matadepera. A les 7, la Biblioteca Àngel Guimarà acull la lectura de poemes Maquinària pesada a càrrec de No pot ser mentida. I ja al vespre, dues cites marquen el top potser més recollit de la festa. A 8:15, la missa de difunts en record de totes les persones del poble que han mort durant l'any. I després, a la mateixa hora, tornem a la festa, concert de jazz amb la Freddy's Jazz Band, que enguany celebra 10 anys de trajectòria.

0: La Freddy's Jazz Band i després Piro Musical. Ramon.
1: Sí, es tanca a les 10 de la nit al Passeig dels Rabassaires amb espectacle Piro Musical a càrrec de la pirotècnia Igual, al moment que, com diu el mateix programa municipal, il·lumina el cel, coneix Mata de Pere des del Masso fins als Raurets i que posa, per tant, el punt i final a 5 dies de festa.
0: I anem cap a Lleida perquè Sant Ramon tanca avui la seva festa major amb una jornada de caràcter marcadament tradicional, protagonitzada per la Copla Orquestra Montgrins de dalt a baix. El dia comença a 10:45 del matí, també amb els tres són els Tres Toms, la Cercavila, que recorre el poble acompanyada precisament per la Copla Orquestra Montgrins, que serà també, com diem, la gran protagonista de tota la jornada.
1: Sí, una jornada que és una d'aquelles festes majors que podríem dir de les clàssiques, perquè tenim la missa a les 12 i després a la sortida de missa ballada de sardanes, per tant, un estàndard de tota la vida. I a la tarda la cosa no canvia molt perquè tenim un partit de futbol, solters contra casats, per tant, continua la festa major tradicional a Sant Ramon, un sant sempre que s'ha de valorar. I per posar el punt i final a les 6 de la tarda, la Copla Orquestra Montgrins, que ho donen tot avui a Sant Ramon, a Lleida, torna a l'escenari pel concert de festa major i ball llarg. Això deu voler dir que en tenen per estona i que tot el poble s'acomiada a la festa ballant.

0: en Ramon, que és avui.
1: Sí, és avui.
0: M'ha visitat,
1: gràcies,
0: Ramon.
1: Gràcies, Maria,
0: per molts anys.
1: Gràcies.
0: No, o sigui, clar, jo anava aquí, jo anava llegint Sant Ramon i bueno, ho he buscat i avui és Sant Ramon.
1: He triat la festa major de Sant Miquel, diverses, Lleida, però per motius obvis.
0: Ho celebres o no?
1: Sí.
0: Jo va, també sóc de celebrar els sants.
1: És nom que és present a la família, a més a més, o sigui que, per tant, toca. Sí,
0: sí, a mi també em passa per Sant Jaume i Santa Anna, perquè a casa som érem dos Jaumes i som dos Anes, bueno, són, i llavors el dia 25 de juliol és Sant Jaume i el dia 26 Santa Anna.
1: Jo Sant Ramon, que Ramon s'està perdent, és una pena, però sí és un nom, hi ha un de tants d'altres que s'està perdent.
0: A mi m'agrada Ramon.
1: Més els noms curts, ara, però sí.
0: A mi m'agrada Ramon, crec que té personalitat. Sí, crec que s'haurien de posar més aquests noms a nens petits, estic d'acord. Doncs felicitats avui també des d'aquí a tots els Ramons. I anem cap a Girona, perquè avui l'Escala viu una jornada de la seva festa major amb un perfil doncs més familiar i de platja, que combina esport aquàtic, espectacle i també tradició marinera.
1: Matí per aigua, de 10 a 1 del mig a la platja hi ha dues propostes, el Kayak Experience o Vine a remar amb el club de rem l'Escala Empúries, però atenció, perquè només es pot participar en una de les dues, en totes dues, per tant, aneu de triar una, que ja correm, sempre haureu de remar, sigui una o l'altra, però de maneres diferents, amb embarcacions diferents. A la tarda, la festa es trasllada a la sala polivalent a les 5, espectacle familiar Italiano Gran Hotel, que promet descobrir què passa a la bugaderia més esbojarrada de tots els hotels, i a les 6 surt la cercavila amb la colla gegantera, que va des de la sala polivalent fins a les atraccions infantils. Mitja hora més tard, espectacle infantil al recinte firal de l'Avinguda Francesc Macià, a càrrec de Magic Blikes. I es tanca el dia a les 10, la plaça Catalunya de l'Escala s'omple amb la tradició marinera de les habaneres, a càrrec del grup local, els pescadors de l'Escala.

0: I a Tarragona també hi ha activitats culturals. Us proposem tres alternatives de caràcter patrimonial, actives i precisament aquests dies per seguir tastant també la cultura tarragonina sense sortir de la província.
1: Ara ho parlaves, encara les escoles queden uns dies, per tant, falten idees i en falten ja moltes. Estiueix el Manat, el programa d'estiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que porta l'arqueologia romana més enllà de les seves sales, a Altafulla, a la mateixa ciutat de Tarragona, i a Constantí, un cicle pensat per conèixer el patrimoni fins al proper 13 de setembre. La segona ens porta al Baix Camp, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on des de ja van començar l'UF, però fins al 19 de setembre, des de l'1 de juliol que ja ho estan fent, es pot fer el recorregut, descobreix el patrimoni del municipi. I la tercera són les visites guiades dels jaciments de Salou, que permeten resseguir les restes arqueològiques d'aquest poble tan conegut per les seves platges, però que amaga també un ric patrimoni romà, cicle actiu des de maig i que s'allarga fins al 4 d'octubre. Així que, per tant, avui data per fer-hi cap.
0: Ramon, moltes gràcies. Que acabis de passar un bon dia del Sant. I nosaltres arribem al butllet informatiu de les 9 i ho fem sempre amb un dels racons misteriosos que ens proposa la Lorena Amo. Avui, amb la Lorena, marxem fins a la Torre de la Mora.
2: Avui ens aturem en un dels racons més bonics de la costa tarragonina, la Punta de la Mora. Allà, envoltada per un espès bosc de pins que arriba gairebé fins a la sorra, s'aixeca una torre de guaita del segle XVII, una construcció defensiva pensada per vigilar l'horitzó i que, segons la llegenda, encara conserva l'esperit d'un guarda que mai no va abandonar el seu lloc. Durant l'època dels atacs dels pirates bavarescos, els vigies passaven mesos sencers aïllats vigilant la costa. Explica la llegenda que un jove soldat, enamorat d'una noia del poble proper, es va dormir una nit calorosa. Els pirates van desembarcar sense ser vistos i van saquejar la zona. Incapaç de suportar la culpa, el soldat es va llançar al mar des de la torre. Des d'aleshores, molts asseguren que, durant les nits d'estiu, la seva silueta continua passejant pel capdamunt de la torre, vigilant eternament el mar. La Torre de la Mora es conserva en molt bon estat i es troba dins una zona molt freqüentada pels visitants. El camí que travessa el Pinar fins al Penya-Segat és un dels passejos més agradables de la costa tarragonina. Les ombres dels pins sota la llum de la lluna i el so constant de les onades contra les roques expliquen per què encara avui moltes persones creuen veure-hi el vell fantasma. Gaudeix aquest estiu de la platja de la Mora. Passeja sota els pins i puja fins a la base de la torre. Contempla el mar i imagina com era la vida en aquesta costa fa 500 anys.

Butlletí informatiu de les 9, que l'actualitat està que crema, actualitzem tot el que està passant al món i després seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu, encara amb 3 hores per davant.

0: tot aquest anàlisi que ha fet de la situació actual als governs de l'Amèrica Llatina, hem passat per la majoria de països, i també ha assegurat que actualment en aquesta zona s'està vivint sota pràcticament una dictadura del president nord-americà, ha dit, de Donald Trump, i que, segons el periodista, tardaran aquests governs diversos anys encara a recuperar-se de tot això. Les 9:36, aquesta hora, sempre després de les converses que manté el Vicenç, de l'anàlisi que fa el Vicenç de l'actualitat internacional, li preguntem a un company o una companya d'aquesta casa quina és la cançó que més li recorda l'estiu. L'estiu que pràcticament ja s'està acabant, encara queda un mes, perquè fa la temporada d'estiu, però ja fa unes setmanes o ja fa uns dies, o per avui, avui per molts és ja l'últim dia d'estiu, perquè és 31 d'agost, tot i que nosaltres hi serem, com diem, fins aquest divendres, dilluns, ja començarà la temporada regular de Ràdio 4. Cèlia Pérez, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: La Cèlia, que és la nostra productora, una de les nostres productores, i avui li preguntem, que normalment no els sentiu, només ens sentiu a nosaltres, però els hi preguntem amb ells, li hem preguntat al David, demà li preguntarem també al Joel Sevilla, i avui a la Cèlia, quina és la teva cançó de l'estiu? Sílvia, sí. A la Sílvia també li vam preguntar, a la Sílvia sí. García del Pozo, que per cert ha tornat avui de vacances. Mira, aquí la tenim. I Cèlia, quina és la teva cançó de l'estiu?
2: Doncs mira, com acabes de comentar, per molts avui és l'últim dia de l'estiu, que és la tornada.
0: Ja sé quina cançó diràs.
2: I per mi aquesta cançó és que sents els primers acordes i ja transporta a un moment de nostàlgia de l'estiu, i no sé, per mi des de petita aquesta cançó sempre m'ha agradat moltíssim. I, bueno, us deixo aquesta cançó, que és Días de verano, de Amaral.
0: De l'Amaral, no?
2: Sí, sí.
0: Avui havia sonat aquesta o la de September, de Edwin and Fire. Exacte. Que la posarem un dia d'aquests. Cèlia, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Aquesta és la cançó de l'estiu, o que ja pràcticament s'acaba l'estiu, de la Cèlia Pérez.

0: Per molts ja no en queden de dies d'estiu. Per altres potser comencen avui les vacances, qui ho sap, però sí que és veritat que el 31 d'agost és un d'aquells dies que molta gent ja mira enrere i diu, doncs mira, ja s'ha acabat l'estiu. Per aquells que no ens agrada l'estiu, és un bon moment. També potser és el teu cas, com ens passa, almenys em passa a mi, no? Que no és la meva època preferida de l'any, l'estiu. Les 9 i 41 minuts, quan s'acaben els dies d'estiu, el que els hi passa a moltes persones és que els hi costa doncs tornar a la feina i posar-se en marxa una altra vegada.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I costa posar-se en marxa perquè costa que torni a sonar el despertador, a omplir-se l'agenda, a recuperar els horaris. I aquí diu qui torna a la feina amb el famós síndrome postvacacional. Però potser el que hem de fer primer és revisar aquest nom, no? Perquè en realitat no parlem ben bé d'un síndrome. Ara ho analitzarem. No és una malaltia ni un diagnòstic clínic, sinó que els experts parlen més aviat d'un procés de readaptació al nostre cos i la nostra ment, que han funcionat durant dies o setmanes a un ritme i de cop doncs els obliguem a tornar a un altre totalment diferent. En parlem amb la Silvi Pérez, és psicòloga. Silvi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Comencem, crec que hem de començar aquesta xerrada desfent aquest mite, no? En parlem cada setembre als mitjans, en parlem tots, però no és correcte, oi, dir síndrome postvacacional, perquè això no existeix des d'un punt de vista psicològic.
2: Bueno, et diria que estem habituats que quan parlem de síndrome, un síndrome és un conjunt de símptomes. El que passa és que en el nostre llenguatge comú, quan parlem d'un síndrome, ho associem a una malaltia o un trastorn. Llavors, clar, no estem malalts ni tenim cap trastorn. Simplement ens passa el que ens ha de passar, que és que canviem d'estat i aquesta transició ens genera un malestar, podríem dir. Però no arribar a la qüestió malaltista ni a la depressió postvacacional. És a dir, aquestes paraules tan grosses que a vegades fem servir, jo crec que sí que les hauríem de desfer-les una miqueta.
0: Perquè què és el que li passa exactament al nostre cervell quan passem d'uns dies sense horaris, amb més descans, amb més llibertat, i de cop, dilluns, pam, tornes al despertador, tornen les reunions, tornen les obligacions. Què és el que li passa al nostre cervell i també al nostre cos, en conseqüència?
2: Exacte, i també la nostra cosa en conseqüència, o et diria també a la inversa, és a dir, és com un petit cercle. Uh-huh. Hi ha coses que li passen al nostre cos que el cervell també les ha de reinterpretar. I llavors estem en un petit cercle en el que el que li passa al cervell afecta el cos i el que li passa al cos afecta el cervell. I com tot passa tan ràpid i normalment no ens donem un temps de transició, al cervell li costa una miqueta reinterpretar tots aquests signes i es posa una mica més en alarma. Què li passa? Bueno, passem una miqueta de... És el que sempre dic, passem una miqueta d'estar governats per nosaltres mateixos o del nostre petit entorn a estar governats pels nostres caps, pels nostres horaris, per les nostres feines, per les escoles dels fills... És a dir, el temps ens ve marcat per elements externs i no tant per allò que el meu cos voldria fer o el meu cap decideix fer. Llavors, com que això normalment passa molt ràpid, ens situa en un estat d'alarma o en un estat de petit estrès i fa que ens costi una miqueta d'autogestionar-ho.
0: Mm-hmm. Perquè què és el que ens passa exactament quan passem uns dies, ara ho comentaves, no? Però quins són els senyals més habituals d'aquesta readaptació després d'haver estat doncs, bueno, d'una manera més lliure i ara que tornin a tenir aquestes obligacions de cop?
2: Bueno, hi ha persones que el que els hi passa és que es troben molt cansades, és a dir, no han fet gairebé res i no hi ha, diguéssim, una explicació física per dir, bueno, tampoc he fet tant, perquè al llarg del curs hi ha moments que passo dies molt més feixucs i, en canvi, estic molt cansada, és a dir, el cos el que fa és intentar parar-te i et genera aquest estat de cansament, estàs molt cansat, pots tenir molta son, com molta apatia, molt poques ganes de fer, o també hi ha persones que el que els hi passa és que estan en l'altre extrem, estan com molt accelerades, amb una mica d'estat com d'ansietat, amb angoixa, amb preocupació del que vindrà demà. Ens trobem una mica polaritzacions sense els dos extrems.
0: I, clar, hi ha una frase que sentim molt aquests dies. He tornat de vacances, necessito vacances per recuperar-me de les vacances, no? És normal que el retorn ens faci sentir cansats, fins i tot després d'haver descansat?
2: Potser no hem descansat, eh? És a dir, quan fem aquesta frase de necessito vacances de les vacances, segurament és perquè hem tingut unes vacances en les quals ens hem autoexigit també fer moltes coses, visitar molts llocs, estar amb moltes persones, és a dir, ens ha faltat una miqueta de temps per nosaltres. De totes maneres, és una sensació que fem el que fem, la tindrem. És a dir, necessito vacances de les vacances perquè necessito un temps per parar, per tornar a començar. És a dir, per començar hem de parar. No, és com molt lògic, no? És de sentit comú. Jo no puc començar una carrera si estic corrents abans. Primer m'he de parar i després farem el tret de sortida. Què ens passa? Que hem de poder parar. Hi ha d'haver-hi un moment en el qual ens diguem nosaltres mateixos, bueno, doncs això s'ha acabat, paro, però no paro i començo de seguida. És a dir, m'he de donar un temps, ni que sigui un dia, perquè hi ha gent que apura molt, però m'hauria de donar un petit temps de parar per poder trencar amb el que he vingut fent fins ara i poder-me preparar per el que faré a partir d'ara.
0: Parlem també d'aquest període d'adaptació, no? De que no és bo d'un dia per l'altre doncs, posar-se aquest despertador si hem estat dormint quan hem volgut, quan el cos ens ho ha demanat, posar-se'l a les 6 del matí de cop, no? Perquè costa molt. Més o menys, què és el que hem de fer els dies previs? Hem d'intentar anar a dormir més d'hora? Hem d'intentar adaptar-nos als primers dies de tornar de la feina, si és possible, doncs fer un horari doncs, més tranquil o planificar-nos la feina, perquè molta gent també el que té ara és l'acumulació de feina d'aquests dies, no? Que no ha pogut gestionar.
2: Exacte. És a dir, hem de respectar-nos, jo diria que el principi real que ens hem d'aplicar és respectar la nostra manera de ser i de fer. Val? Llavors, no hi ha receptes que siguin universals i generals per tothom. Hi ha gent que és veritat que no necessita molts dies de preparació i hi ha gent que sí que necessita un temps d'habituar-se, de preparar-se, d'anar entrant a poc, llavors. Hem de respectar com som, això el primer, i després dur-ho a terme, llavors. Evidentment, passar de tot a res, per molt que ens diguem que no passa res, ens passa. Llavors, si nosaltres triem aquesta opció de dir jo tornaré el darrer dia a darrera hora i el demà al dematí començaré a les 6 i ja està, he de saber que durant un temps conviurà en mi la tornada amb tot aquest pont de transició que no he fet. És a dir, estaré fent la transició a la vegada que estic començant. Per tant, el meu cost físic i mental serà una mica més gran. Hi ha gent que ho sap i que ho tria voluntàriament, eh? Llavors, si jo ho sé i ho trio voluntàriament, sé que passarà una primera setmana molt dura. Hi ha gent que ho prefereix, no passa res. Serà més dura i després necessitaré una miqueta més de temps per recuperar-me. Seria una miqueta l'ideal, respectar els nostres tempos i si això que deies, no? Si jo me'n vaig a dormir ara, darrerament, doncs cap a mitjanit o a la una, i després m'hauré de llevar a les 6 o a les 7, doncs és obvi que no puc anar-me a dormir a les 10 o a les 11 de cop. Doncs mira, si faig una miqueta de transició i no em podré adormir corrents, no ho puc forçar, però potser sí que puc entrar en mode tranquil·litat, agafar un llibre, baixar una mica les llums, és a dir, entrar en un modus tranquil una miqueta abans de l'hora que estem entrant. A les hores de dinar també són complicades perquè a l'estiu ens podem governar nosaltres i després ve molt marcat per la feina, els horaris que tens per poder fer un àpat o poder parar, doncs una mica entrar en previsió d'això, poder-nos-ho deixar una miqueta preparats, és a dir, que no anticipar-nos, donar una mica de predictibilitat a el que ens passarà, més que res, per tenir aquella sensació que ho governem nosaltres i no que estem tota l'estona a salto de mata, per dir-ho d'una manera.
0: Perquè, per exemple, si abans de marxar de vacances a la feina ja estàvem cansats, ja teníem aquest estrès, estàvem desmotivats, no sé si les vacances poden haver suposat una pausa al problema, però a vegades quan tornem reapareix això.
2: Sí, clar, és a dir, les vacances són un parèntesi, són només un parèntesi, no fan desaparèixer res, és un petit parèntesi que tenim. Podrem no estar tan cansats, evidentment, és a dir, haurem baixat una mica, si som una pila, haurem baixat una mica la càrrega, però si és una feina que no ens motiva, és una feina que ens genera molt estrès, és una feina que quan nosaltres marxem ningú farà. Això també ens passa a vegades, que tu marxes de vacances i les teves tasques queden allà esperant que tu tornis. Quan són aquest tipus de feina, és cert que tu després quan tornes has de ser capaç d'enfrontar-te una mica a tot això. Llavors has de ser molt conscient que les vacances per si mateixes no fan desaparèixer les angoixes o l'estrès de la feina.
0: Per tant, podem dir que a vegades aquest malestar de la tornada és un missatge, no?, que també ens estem adonant, potser, de que no estem bé amb la vida que tenim quan no estem de vacances, no? En quins casos això és no només una tornada, sinó que ens costa, no és només que ens costa tornar a la rutina, sinó que realment hi ha un problema.
2: Clar. Jo crec que això molta gent s'ho planteja quan torna de vacances, per això reia, perquè és com un dir, ostres, realment això és el que a mi m'agrada fer o vull fer. És fàcil, és a dir, quan portem 2 o 3 dies de tornada a la feina, 4 dies, donem-nos una setmana, normalment ja hem entrat un altre cop en la, a vegades pot ser que t'has oblidat la clau d'accés, que no saps com entrar, com una desconnexió molt potent, però que després posem-hi una setmana, tu ja tornes un altre cop entrant en la rutina de la teva feina, no? Doncs si tu aconsegueixes entrar en aquesta rutina i ja vas fent, una mica vol dir que, bueno, que has passat aquesta transició entre les vacances i la feina i ja estàs un altre cop en aquesta cursa. Mm-hmm. Si el fet de tornar de vacances no et permet, no arriba mai el moment en el que tu et sentis un altre cop, diguéssim, bé, sí que llavors t'has de plantejar realment estic en el lloc en el que vull estar, perquè en vacances tampoc és el lloc perfecte, perquè no és el lloc on podré estar sempre, però sí que a vegades les tornades ens ajuden a replantejar-nos futurs.
0: Mm-hmm. Perquè a vegades també tendim a fer el setembre com si fos el gener número 2, no? Torno de vacances, començo el gimnàs, la dieta, organitzo la casa, canvio una mica doncs, tot allò que no m'agradava abans de l'estiu. No sé si ens posem massa pressió també amb aquests nous propòsits.
2: Absolutament. És a dir, tots els que estem vinculats a educació, a més, parlo en primera persona, ens és molt més marcada la tornada de vacances de setembre a diferència de començar al gener. És a dir, hi ha molts més propòsits, molts més canvis, molta més pressió i molts més objectius quan hi ha algú a la família que està vinculat a educació. I amb això parlo també amb totes les famílies que tenen fills en edat escolar, eh? La transició que hi ha de l'agost al setembre és tan bèstia que és molt més estressant que la que pugui haver-hi al començar el curs, al començar l'any. Començar l'any són objectius i propòsits realment escollits i triats, com propòsits d'any nou, que diem. En canvi, al setembre ens autoexigim molt més, segurament, del que el nostre cos pot donar i del que la nostra ment pot assumir.
0: Mm-hmm. Silvi Pérez, psicòloga, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Jo tampoc sóc d'estiu, que passo molta calor.
0: Doncs mira, un altre també, l'equip hivern, que jo també ho sóc. Ai, i sé que moltes persones que ens escolten també. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Sí, gràcies a vosaltres, adéu.
0: Les 9 i 54 minuts. I durant aquesta setmana us anirem explicant i us anirem acostant tots els programes que podreu escoltar ja a partir del proper 7 de setembre, a partir del dilluns, perquè comença la nova temporada d'aquesta casa de Ràdio 4. I després del primer que hi haurà, que ja en parlarem demà, hi haurà doncs el Cafè d'Idees. I amb el Cafè d'Idees, la Gemma Nierga, i això serà el dia 11 de setembre, però abans, la setmana que ve, el Cafè d'Idees Ràdio amb el Ramon Castelló.
3: Sí, bon dia, què tal de nou? Ara no explicarem notícies, sinó que parlem d'això amb la Lorena Amo. Estarem amb la Lorena Amo i jo mateix doncs, compartint aquest Cafè d'Idees, com deies, comença la temporada de Ràdio 4, el Cafè d'Idees també comença per la ràdio, per la televisió, amb la Gemma Nierga, començarà el divendres d'aquella propera setmana, és a dir, per la Diada. Hi haurà la Gemma amb tot un seguit de coses a desvetllar, que jo crec que és millor que les expliqui ella, no ho aixafarem abans d'hora. Però sí que amb la Lorena doncs, prepararem aquestes 2 hores de ràdio entre les 8 i les 10 del matí, de dilluns 7 fins a dijous 10, on tindrem doncs, un format que ja hem fet algunes vegades quan es fa el cafè per la ràdio. Acostuma a ser, sempre hem fet 1 hora o 2, ara seran 2, i per tant això vol dir que farem el bloc d'actualitat, només començar el programa, I després tindrem analistes polítics, els mateixos, la majoria són doncs, del Cafè, que estan en temporada regular, i ja estarem en temporada regular, per tant ja vindran, això vol dir que tindrem... Doncs, en fi, tertulians prou coneguts i reconeguts de tots els oients de Ràdio 4, i també alguns dels col·laboradors del Cafè d'Idees, del que és més l'Espai Magazine. Pues, jo què sé, per exemple, el Víctor Amela, també el podrem gaudir el dijous. El Geni Roca també ens parlarà de tecnologies, crec que el dimecres, ara parlo de memòria, i tindrem també espai doncs, per parlar de futbol, de tertúlies. Incorporarem un col·laborador que ens agrada molt sempre, que aquest no hi és en temporada regular, però sí que alguns estius ens ha acompanyat i també ens ha, en altres edicions, com és el professor Rua. I a partir d'aquí, doncs, clar, evidentment, pendents, és difícil avançar molt més enllà perquè la qualitat marcarà el contingut del programa. Segurament, doncs, tot apunta, no?, que estarem com molt pendents de Ceuta, estem una setmana a vista, però no té pinta que això baixi de moment fins allà. I també la inauguració del curs escolar, que és el que ens ocuparà la setmana que ve amb aquesta vaga convocada. I amb que fa això de corcoll doncs, també moltes famílies i també amb aquests docents que mantenen el pols amb la conselleria per reclamar avui també pendents doncs, això no? que diu la consellera Niubó que es presenta, però sí que seran com dos dels grans temes, per exemple, que tenim oberts, seran aquests, a Ceuta i a l'inici del curs escolar.
0: Per tant, el Cafè d'Idees, actualitat, com sempre, i també magazín, aquestes
3: sí,
0: dues hores.
3: Sí, més o menys, jo crec que tindrem com això, un bloc d'informació de 15-20 minuts, després com actualitat una hora amb una entrevista d'actualitat al mig de la tertúlia, que això sempre és un format que ens agrada, i després tindrem el tram final on tindrem més aquesta part magazine, per entendre'ns, que són aquestes seccions, aquests col·laboradors, doncs això, dilluns parlarem de futbol, no sé si tu estàs contenta amb aquest inici de...
0: A mi m'agrada molt, estic molt contenta amb el Barça, sí? Sí, crec que il·lusiona i, a més, crec que fins i tot sembla una mica millor que la temporada passada, no sé.
3: Estarem pendents avui al partit,
0: però, sí, però estarem, fitxatge, no?
3: Sí, estarem pendents i ho comentarem, això que ens agrada molt, i després tindrem doncs, aquests altres aspectes d'actualitat. Doncs això, el Víctor Amela, la cultura en salva, amb alguna proposta cultural, el Geni Roca, a veure què vol parlar, però bueno, també tenim tot el tema de la IA, que sempre dona com molt de joc, i a més vinculat a l'inici del curs escolar, pot ser com interessant, i a partir d'aquí, doncs, anar desgranant els diversos temes, també amanit amb música, també això ho posem força, tot i que no en farem tant ús com altres vegades, però sí que també tindrem aquests moments més de pausa en aquest cafè que ens acompanyarà per la ràdio, mentre arriba la versió per ràdio i per televisió, però també per Ràdio 4, recordem-ho, el Cafè Idees amb la Gemma Nierga, per Ràdio 4, i el divendres 11.
0: Doncs a partir de dilluns, Cafè d'Idees per ràdio. Ramon, moltes gràcies.
3: A tu, Maria.
0: També amb la Lorena Amo. I arribem al butllet informatiu amb la cançó dels Manel, Les Cosines. Ramon, per què?
3: Mira, m'agrada, dona bon rotllo. Són dies que fa falta una mica d'alegria.
0: Sí,
3: i per tant,
0: sí.
3: És aquest dels Manel que em fa somriure.
0: Arribem al butllet informatiu amb els Manel i després a la Pat Illa, que ja està aquí a punt per acompanyar-nos. Avui parlarem de l'androcentrisme a la medicina i després música també amb el Ramon Cugat, que acaba de treure música i ens acompanyarà també la Irene de Sumvila.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat que el Marroc estigui implicat en la crisi migratòria de Ceuta i, de fet, ha defensat la cooperació amb les autoritats marroquines. Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez també ha negat que el CNI alertés d'una entrada massiva de migrants a aquesta magnitud, tot i que ha admès que hi havia informes sobre un augment de les arribades per mar. La vicepresidenta de Ceuta, Kisi Chandiramani, en declaracions a Ràdio Nacional, ha denunciat que els dies previs a l'entrada massiva de persones, l'executiu de la ciutat autònoma ja va detectar irregularitats. Assegura que van convocar una junta de seguretat local i que van demanar reforços a l'executiu central.
3: Nosotros en la ciudad de Ceuta nos dábamos cuenta que algo estaba pasando. Habíamos pasado de atender 180 menores el lunes a 800 el miércoles y decíamos que algo estaba fraguándose. Eso no era normal, no era lo que pasaba todos los veranos.
2: Des del govern espanyol mantenen que cap informació preveia la magnitud del que va passar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Ho ha exposat als micròfons de Ràdio Nacional Elma Saiz, ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, qui ha subratllat el nombre de persones que ja han retornat als seus països d'origen.
4: Bueno, pero es importante que en menos de 24 horas en torno al 95% de personas retornaron voluntariamente. De hecho, desde el 10 de agosto hay más de 3.000 personas que han seguido retornando de manera voluntaria.
2: Hores d'ara, l'executiu central assenyala que ja s'han habilitat 3.000 places d'acollida temporal i que en els propers dies aquesta xifra augmentarà a 6.000.
0: Continua la recerca de 18 persones desaparegudes després del naufragi d'un catamarà al nord de Xipre. El vaixell transportava 267 passatgers i 8 tripulants quan va començar a fer aigües i va acabar volcant i enfonsant-se. Les autoritats han confirmat 8 morts i 249 persones rescatades. La policia ha detingut el capità i la resta de la tripulació mentre s'investiguen les causes del naufragi. Deixem l'àmbit internacional, ens centrem en la economia, perquè les pernoctacions en apartaments, càmpings, cases rurals i albergs han crescut un 0,9% al juliol fins superar els 22 milions i mig. És el primer augment després de la caiguda registrada al mes de juny. El creixement l'ha impulsat sobretot el turisme espanyol amb un 4,2% més de pernoctacions. En canvi, les dels turistes estrangers han baixat un 2%. Els allotjaments rurals són els que més han crescut amb un 3,9%. Pel que fa als preus, al conjunt d'Espanya, els apartaments turístics s'han encarit més d'un 6% en el darrer any i els càmpings també més d'un 6%. La pujada del turisme rural ha estat més moderada, de l'1,5%, i l'estada mitjana ha estat de 4 nits i mitja. Més qüestions. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, d'aquí mitja hora, dos quarts d'onze del matí, presenta les novetats al curs escolar 2026-2027, que incorporarà algunes de les millores contemplades en l'acord educatiu. Un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals la presència de professionals sanitaris o el reforç a les aules d'acollida. I és que més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes en les properes setmanes. Laura Hurtado.
5: La meitat dels centres catalans comptaran amb personal sanitari per garantir l'atenció a l'alumnat amb malalties cròniques i necessitats de cures durant l'horari escolar. Una mesura que fa anys que reclamava la comunitat educativa. D'altra banda, el sistema incorporarà 500 noves aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe. També s'hi afegiran una cinquantena de docents dedicats a donar suport lingüístic als nens i nenes un cop deixin l'acollida. Pel que fa a la desburocratització dels centres, aquest curs es posarà en marxa una prova pilot a 3 territoris per introduir gestors de centre que donin suport a les direccions en aspectes administratius. A més, l'any escolar començarà amb un reforç de 1.800 dotacions i 5.000 noves places de formació professional. Més enllà de les novetats, l'inici de curs estarà marcat pel conflicte entre el govern i els sindicats, que tornaran a la vaga el pròxim 8 de setembre per reclamar, entre altres, reduir les ràtios a les aules i augmentar els recursos per a l'escola inclusiva.
0: Gràcies, Laura. I dos apunts en matèria de mobilitat. Un robatori de cable està generant encara retards de 15 minuts a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, segons ha informat Adif. El furt s'ha produït entre el Cuber, a l'Alcamp i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Adif està treballant per resoldre aquesta incidència. I a la capital catalana es troba interromput el servei de la línia 1 del metro de Barcelona per una incidència tècnica en un tren a l'estació d'Espanya. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
7: I a les vies de so, el Gorka Delgado i el Pau Robert, i a la producció, la Cèlia Pérez, el David Alcalde i el Joel Sevilla. I tu que ens escoltes, també, perquè ara el que farem, sempre ho fem els dilluns, és posar-nos aquestes ulleres liles i tenir una perspectiva més feminista i donar-li una volta a tot plegat. Ho fem amb la Patilla. I don't pretend to know the ways of the world. Means to an end seems the way. Who has the most of whatever's best? I em fa molta pena perquè això s'acaba. Aquesta setmana s'acaba aquest programa, a partir del dilluns nova temporada de Ràdio 4, i em fa pena acomiadar els col·laboradors, entre ells la Pat, perquè ens ha fet donar-li una volta a moltes coses que segurament no ens esperàvem que fossin d'aquesta manera, i avui seguirem, ho farem encara amb un altre tema més. Pat, bon dia.
8: Hola, Maria, bon dia.
7: Què tal?
8: Molt bé, no em diguis això, que m'agafava això. Ja ai, tinc jo sí. Prou de tristor d'estar aquí per últim cop, però bueno, vinc amb un tema potent, per acabar.
7: Avui parlarem de l'androcentrisme a la medicina, perquè teníem molts temes per parlar, Anem deixat molt fora.
8: Va ser molt difícil escollir el tema. Al final, començarem amb una notícia, no?, que ha sigut una mica el que ens ha ajudat a decidir el tema. I és una notícia que potser ha passat per alt perquè no ha ocupat portades, però sí que ha estat un tema que a xarxes s'ha parlat bastant, i és que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és un organisme públic, no ho oblidem, va publicar fa uns mesos un informe sobre alimentació i menopausa. Atenció a això. És a dir, és un informe adreçat a dones sobre una etapa de la vida que només vivim les dones. Resulta que les recomanacions que dona aquest informe sobre quant ferro i quanta vitamina C hem de prendre les dones en aquesta etapa de la nostra vida, aquestes recomanacions estan tretes d'estudis fets únicament amb homes.
7: Clar. O sigui, un informe de la menopausa amb recomanacions basades en, al final, estudis i dades d'homes, no?
8: Exacte, sí, és per quan veig que riuen
7: aquí darrere. És que sembla de broma.
8: Però és que sembla de broma, sí. I a més és que van publicar l'estudi i aquesta errada o aquesta omissió tan bèstia la va detectar una investigadora del CSIC, que estava treballant precisament sobre la vitamina C, està fent una recerca sobre vitamina C, i quan van a mirar d'on sortien aquestes xifres, es va trobar amb això. I hi ha una cosa que encara ho fa pitjor, hi ha un petit gran detall, i és que aquestes dades provenen de l'Agència Europea, i l'Agència Europea sí que avisa, i a més ho repeteix diverses vegades, que no hi ha estudis amb dones sobre aquesta qüestió, i que el que s'està fent en realitat és una extrapolació a partir del pes corporal. És a dir, a partir de les dades extretes en recerques amb homes, es fa una extrapolació i es redueix el pes, simplement, no? I, però en el camí, o sigui, des de l'informe de l'Agència Europea fins a que l'Agència Espanyola publica aquestes dades, aquest avís va desaparèixer.
7: És
8: fort, no? Clar, un cop aquesta investigadora del CSIC va donar, diguéssim, la veu d'alarma, l'Agència Espanyola ha reconegut aquesta omissió i ha demanat al seu comitè científic que revisi l'informe, naturalment.
7: O sigui, el corregiran, no?
8: Sí que el corregiran, però clar, jo el que voldria és fer una reflexió sobre la realitat que s'amaga darrere d'això, perquè és veritat que en aquest cas no s'ha posat en risc la salut de ningú. però hi ha tota una problemàtica darrere d'aquest fet que ha saltat a la premsa. I us explico. La Teresa Semper, que és una sociòloga de la ciència, que és de la Universitat de València i a més és membre de la Junta Directiva de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, coneguda com AMIT, ho ha resumit, jo crec, d'una manera que és molt bona i em sembla molt exacta, i que diu que el que fa saltar realment les alarmes és que aparegui un viatge androcèntric justament en una àrea d'estudi que és exclusivament de dones. Sí, vull dir que estem parlant de menopausa. O sigui que imagineu-vos, si això passa en una àrea exclusiva de dones, què no passarà a la resta d'àrees?
9: Totalment,
8: no?
9: Totalment d'acord.
8: I aquesta és precisament la pregunta que avui m'agradaria que tinguéssiu al cap, que mantinguéssiu al cap durant aquesta secció d'avui dilluns, perquè vinc a parlar-vos del que hi ha darrere, no? No només d'aquest informe, que al final és una qüestió més anecdòtica que una altra cosa.
7: Clar, hem agafat la notícia per explicar el tema de l'androcentrisme a la medicina, que ara ens explicaràs el que és.
8: Ara us explico el que és l'androcentrisme. Així d'entrada, analitzem una mica l'etimologia del terme, d'on ve. És bastant senzill. Són tres peces. Andro, que ve del grec andros, que vol dir home, centre, que és el que sembla, i el sufix isme, que el que indica és doctrina, pensament, una manera de mirar, una mirada. Per tant, l'androcentrisme és literalment posar l'home al centre, prendre'l com a mesura de totes les coses i, per tant, com a model d'ésser humà per defecte.
7: Clar, i això es veu en diverses coses.
8: Això es veu a tot arreu i aquesta és la part més incòmoda i, de fet, us posaré quatre exemples que no tenen res a veure amb la medicina, però és a propòsit, és totalment intencionat. Després farem el salt a la medicina, però perquè us feu una mica una idea. El telèfon mòbil, Maria, jo no sé si a tu et passa, si ho has notat, però cada vegada els fan més grans.
9: Sí, eh?
8: I costa més agafar, ja no només d'agafar, sinó de fer servir amb una única mà. No? Jo no sé com tu fas, jo és cert que tinc...
7: Jo agafo sempre la versió petita del mòbil, però tot i així... Jo
8: tot i així costa.
7: Jo també, o sigui, jo també sóc una dona petita, és a dir...
8: Jo també sóc una dona de butxaca, com em deia un antic jefe, que no sé si era gaire correcte dir-me això,
7: jo però... Jo no arribo a 1,60, per exemple. Jo
8: tampoc.
7: Jo faig 57, 50...
8: Jo em sembla que no arribo ni al 55. Jo crec que estic en el metro 54...
7: Una dona petita, llavors
8: entenc... I un 36 de peu. I
7: clar, jo també faig un 36 de peu.
8: Ai, mira, escolta, cada vegada tenim més coses en comú, sí, Maria, sí, quina il·lusió. No, però és cert que jo tinc les mans petites, però el problema no és ni teu ni meu, Maria. No és que el problema no és que nosaltres tinguem les mans petites, és que aquest aparell, el telèfon mòbil, està dissenyat per la mà d'un home.
7: Clar.
8: Començant per aquí, sí? Pensem en un altre exemple. El cinturó de seguretat del cotxe. No sé si tu condueixes, si te portes
7: sí,
8: cotxe...
7: Sí, sí, sí. Bueno. M'agrada conduir, però si ho he de fer, ho faig.
8: Molt bé. Mira, aquí no coincidim. A mi m'encanta conduir. Soc una boja del volant. Doncs, quan les dones, quan ens col·loquem el cinturó de seguretat, sempre tenim el problema de què fem amb el cinturó. Ens el posem entre els pits, ens aixafa un, si no, ens frega el coll sí, i molesta, no? És com que sempre passa alguna cosa i no acabem de trobar el lloc on col·locar-lo. I... el que, o sigui, no falla que nosaltres ens asseguem malament o que en el nostre cas siguem baixetes i no arribem al metro 60, sinó el problema és que aquest cinturó durant dècades s'ha fet tenint com a mesura estàndard el cos masculí i, a més, el cos masculí d'una determinada alçada i un determinat pes.
7: I no parlem ja de dones embarassades, perquè si t'has de posar un cinturó estant embarassada, bueno, hi ha mètodes, hi ha per algun... crec que hi ha exempcions i tot per algun tipus d'embarassada, o sigui, crec que en cert nivell ja no cal que te'l posis.
8: Correcte.
7: Però, clar, és complicat, també.
8: És així, és així. I un tercer exemple... que, a més, et comentava just abans d'entrar en antena, sí, que tu sempre estàs aquí amb una rebaqueta, no?
7: Una mica, perquè saps què passa? Que aquí tenim una temperatura estàndard, llavors, doncs, a la tarda, en aquest edifici fa més calor perquè entra el sol directe, no? Llavors, doncs, al matí, com que no dona el sol directe, fa una miqueta més de fred, no?
8: Molt bé, doncs t'explico què passa, perquè no és una cosa que passi aquí, en aquesta casa, a Ràdio 4, sinó que en realitat és un mal endèmic de totes les oficines, perquè aquesta temperatura no es decideix a l'atzar, sinó que correspon precisament a uns estàndards de confort tèrmic i aquests estàndards es van calcular a partir del metabolisme d'aquí d'un home adult. fem una regulació diferent de la temperatura, homes i dones, doncs aquests estàndards de confort tèrmic es calculen a partir del metabolisme d'un home adult. Llavors, clar, què passa? Que a les oficines, la meitat de l'oficina està en màniga curta, superfeliç, i l'altra meitat de l'oficina, endevina aquí, sempre està, com tu, amb una rebaqueta, no?, per tenir la mà per si de cas.
7: Totalment, totalment. A més, tenim un altre exemple que a partir d'aquí veurem que s'han fet proves, però que sempre s'han fet tenint en compte, una altra vegada, doncs, l'estàndard dels homes.
8: No? I a mi aquest quart exemple ja em sembla més greu. Aquí ja entrem en un terreny que el hi-hi, ha-ha ja no entra, perquè estem parlant dels maniquins de les proves de xoc dels cotxes. Són aquests ninots que es fan servir, que llencen contra un mur, no?, que estavellen contra un mur per saber si un cotxe és segur. Doncs bé, els cotxes que conduïm avui, fins i tot avui en dia, s'han dissenyat durant 70 anys pensant en un sol tipus de cos, el masculí. Uh-huh. És a dir, el maniquí de referència està fet a partir de les mesures d'un home mitjà. I és el que s'ha fet servir gairebé sempre per decidir si un vehicle és segur o no. Imagina't.
7: Clar, entenc que no hi ha maniquins de dona, no? No es pot provar perquè no hi ha maniquins de dona.
8: Aquí tornem a mi el que em sembla una aberració i, a més, en aquest cas, amb conseqüències molt greus, perquè no s'ha estudiat realment el cos de la dona, i quan s'ha volgut fer servir un maniquí que fos de dona, el que han fet és agafar un maniquí d'home i l'han fet una mica més petit. Però és que nosaltres no som homes petits. Vull dir, la nostra estructura corporal, la nostra pelvis, l'alçada de la pelvis, la col·locació, la forma, la nostra caixa toràcica, tot, absolutament tot, és diferent, no? La musculatura del coll també és diferent, per tant, tot això canvia totalment com es comporta un cos quan rep un impacte. Mm-hmm. Fixa't que a Europa sí que es va introduir un de petit, no?, fa uns anys, però només es fa servir el seient del copilot, i a més en una prova molt, molt concreta.
7: I si parlàvem de què es corregiria aquest informe de l'Agència de Nutrició Espanyola de Nutrició sobre aquestes dades que s'havien donat de la nutrició en persones, amb dones, amb menopàusia, i que es corregiria perquè només es feien servir dades d'homes, no sé si això que deies ara de les proves del cotxe, si es corregirà, si es posaran maniquís de dona.
8: Doncs és que és molt fort, i a mi mateixa em va sorprendre, i mira que estic bastant posada en aquestes coses, però la veritat és que no va ser fins finals de l'any passat que es va presentar als Estats Units el primer maniquí femení avançat de la història. És molt fort, 2025,
7: passat,
8: novembre 2025. Allà està dissenyat de debò a partir de cossos de dona amb sensors per mesurar les lesions al cervell, al tòrax, a l'abdomen, a la pelvis i a les cames. Però no entraran en vigor els assajos oficials fins 2027 o 2028, com a mínim.
7: 70 anys, eh?
8: 70 anys. Això és el que han trigat a fabricar un ninot que s'assembli a nosaltres. Com et quedes, Maria? Mm-hmm. És fort, eh?
7: És realment increïble.
8: Sí.
7: I més del 50% de la població, les dones al món.
8: Som el 52% de la població mundial.
7: Més de la meitat, eh?
8: Més de la meitat. Vull dir, som majoria.
7: Sí, sí,
8: som majoria, realment. Imagina't. Doncs tots aquests exemples que us he portat avui, Maria, i molts més, els recull la periodista Caroline Criado Pérez en un llibre fantàstic que us recomano, que es titula La mujer invisible, i que el subtítol a mi em sembla que és clau perquè ho explica molt bé. I diu, com los datos configuren un mundo por y para los hombres. Mm. Doncs perquè això que dèiem, no?, l'androcentrisme no funciona realment com una conspiració, no funciona com un descuit que es repeteix, no? Vull dir, no és que de repent hi ha un grup d'homes que es reuneixen totes les setmanes, tots els dilluns, en una sala, i diuen, ai, a veure com les discriminem, no? No, és que simplement el que passa és que s'agafa l'home com a referència, se l'anomena usuari o població o ésser humà i ja està. I la resta és la desviació, com deia la Simone de Beauvoir, l'altredat, no? Les dones se'ns consideren l'altredat, l'otro, no? Allò que és diferent de l'home, o l'home sense penis, no? Que li agradaria dir al... Ara no surt el nom.
7: Ja sé qui vols dir, sí.
9: però...
10: El Freud.
9: Sí, exacte, gràcies. T'anava a dir, sí. El pare de la psicologia,
8: sí,
9: moderna.
8: Sí. Però és molt fort, Maria, t'aviso, sí. Perquè un cop comences a veure aquestes coses...
9: Clar, estan a tot arreu, oi?
8: Estan a tot arreu, ja no pots deixar de veure-les, és molt fort.
9: Clar, estem parlant de moment d'això d'un mòbil, que es fa servir doncs, per mans més grans, per un cinturó, però en la medicina, al principi parlàvem de medicina, no?
8: Correcte.
9: De nutrició, no? Sí. O sigui, en la medicina també veiem aquests patrons.
8: Clar, vull dir, perquè fins ara els exemples que us he posat, tret dels ninots aquests que fan servir per les proves de seguretat dels vehicles, que això té conseqüències, òbviament,
9: mèdiques.
8: Molt mèdiques i de supervivència, les altres, diguéssim, és més una qüestió d'incomoditat, no? El tema,
9: exacte,
8: del mòbil o l'aire condicionat, però clar, aquí ja estem parlant de salut. I per entendre-ho, jo crec que cal començar pel més bàsic de tot, què passa aquí, no? Per què hi ha aquest biaix? Doncs cal aclarir una cosa ja d'entrada, és que els cossos de les dones i dels homes no són iguals.
9: Totalment.
8: I per tant, la salut no es pot abordar de la mateixa manera i ara veurem què passa, no? Per què diem que els cossos d'homes i dones no són iguals? Primer, cromosòmicament, vull dir, nosaltres tenim dos cromosomes X i ells tenen un X i un Y. L'aparell reproductor i els caràcters sexuals secundaris clarament són diferents, tenim càrregues i ritmes hormonals totalment diferents, tenim una massa muscular i òssia totalment diferent, la quantitat i distribució del greix corporal també és absolutament diferent, el cor i els pulmons tendeixen a ser més grans en els cossos d'homes, i bueno, podríem seguir una bona estona, no? Perquè són moltíssimes les diferències.
9: I clar, però això que estàs dient realment són coses òbvies, no? Que físicament ja són així. Això és una idea que en principi sap tothom.
8: Sí, i és una qüestió de sentit comú, no? Però com moltes vegades diuen, el sentit comú és el menys comú de tots els sentits, no? Moltes vegades. I passa sovint que això no es té en compte i clar, al final això té conseqüències que poden arribar a ser molt greus, no? I us explico una mica més en detall. El fet que els cossos de les dones i els homes siguin diferents, naturalment fa que les malalties sovint es comportin de manera diferent, no?, en un sexe o l'altre, que es manifestin, a més, amb símptomes diferents i que fins i tot la resposta a un mateix tractament farmacològic, per exemple, també sigui diferent. I us posaré un exemple molt senzill, que jo crec que és el més conegut, però n'hi ha de molts altres, que és l'infart. No? Quan pensem en un infart, què ens ve al cap?
9: En un home.
8: Ens ve en cap un home, per començar, sí. I ens ve el cap el què? Un dolor fort al pit,
9: sí.
8: I un dolor que baixa pel braç esquerre, no? Mm-hmm. Això és típicament els símptomes que ens venen al cap. Doncs en les dones aquests símptomes són totalment diferents.
9: Uau.
8: Sí, com mira, es manifesta...
9: No tenia ni idea, d'això.
8: No? Doncs mira, t'explico com es manifesta un infart en una dona. Amb fatiga intensa, dificultat per respirar, nàusees, mareig... i mal d'esquena o de mandíbula. A què et recorda això? El mal de mandíbula o d'esquena, fatiga o dificultat per respirar.
9: Bueno, poden ser moltes coses, no? Una indigestió, potser...
8: O un atac d'ansietat.
9: Sí, un atac d'ansietat, no? Nervis...
8: Vale.
9: Sí.
8: Doncs ara imagina't la següent escena. Una dona que va a urgències, a l'hospital, amb tots aquests símptomes, i està patint un infart. Doncs la probabilitat de que li diguin que es tranquil·litzi i que es prengui un ansiolític molt elevada. Però clar... Però clar, estem parlant d'un infart. En un infart, el temps de reacció és clau per la supervivència. O sigui, aquí ja estem parlant de, diguéssim, de conseqüències molt més greus, no? No estem parlant de la incomoditat que dèiem abans del mòbil, sinó que estem parlant en clau ja de supervivència.
9: Clar, o sigui, és realment increïble que no sapiguem tampoc que els símptomes que té una dona són totalment diferents als d'un home, amb un infart, una cosa tan seriosa, no?
8: Són totalment diferents, però mira, et poso un exemple encara que és encara més clar i que aquí sí que no hi ha interpretació possible, no? Perquè a l'altra qüestió dius, bueno, potser ho interpreto malament com a metge, no? Veig aquests símptomes i no tinc aquest coneixement, però mira, hi ha un fàrmac molt comú per l'insomni, que és el zolpidem, no sé si el coneixes, doncs es va receptar durant molts anys a homes i dones amb la mateixa dosi. Fins que... Fíjate tu per donde, es va observar que les dones l'eliminem molt més a poc, sí? Què passa? Que l'endemà al matí els nivells en sang d'aquest fàrmac
9: són
8: més elevats. Per tant, el risc de somnolència durant el dia, de caigudes o fins i tot d'accidents de trànsit és molt elevat. És a dir, una mateixa pastilla amb la mateixa dosi té un efecte molt diferent segons el cos que la rep, si és un home o una dona. Què va passar? Doncs naturalment les autoritats sanitàries, quan es van adonar d'això, van acabar recomanant reduir la dosi en el cas de les dones, no? Com no podia ser d'una altra manera.
9: Però lo estrany és que tot això no se sabia des del principi, que no s'hagués provat que es donés la mateixa dosi.
8: Exacte. I per això anem a l'origen, com sempre, per poder donar-li la volta i entendre què està passant aquí. Aquí la resposta ens porta al lloc on comença tot, que és la investigació, la recerca. I abans d'explicar-vos això, sí que vull esmentar una persona que porta més de 30 anys investigant sobre això i divulgant sobre això, que és la doctora Carme Valls Llobet, no sé si la coneixes, no. Una endocrinòloga que és de referència en la perspectiva de gènere aplicada a la salut i que és autora d'un llibre que també us recomano molt, que es titula Mujeres invisibles para la medicina. És un llibre que es va publicar fa més de 20 anys però que s'ha anat reeditant. De fet, crec que l'última reedició és de l'any passat o fa 2 anys, com a molt, si no m'equivoco. Jo he tingut la sort d'entrevistar-la en un parell d'ocasions i hi ha una frase d'ella que em vaig apuntar en una de les entrevistes que crec que ho resumeix molt bé tot el que ara us explicaré sobre el tema de la recerca, i és que la ciència que genera és totalment androcèntrica, és a dir, centrada en el cos d'un home.
9: A veure, explica-ho això, perquè ens quedi clar.
8: Mira, durant dècades els assajos clínics dels medicaments es van fer fonamentalment en homes. Mm-hmm. Sí? S'excluïen les dones de la investigació en fàrmacs. Saps que quan no sé si ho saps això, però quan abans de que un medicament surti al mercat s'han de fer diferents
9: estudis,
8: fase 1, fase 2, fase 3... Bueno, doncs, d'aquests assajos, durant molt de temps s'ha exclòs les dones. I aquests assajos només es feien en homes. I no ho feien allò d'amagatotis, de manera clandestina, sinó d'una manera molt explícita. I, de fet, hi havia recomanacions oficials que directament aconsellaven excloure de les primeres fases dels assajos les dones en edat fèrtil. I això és fins fa molt poc.
9: Però per què? Perquè no hi hagués possibles problemes en una futura fertilitat?
8: Mira, bàsicament per dues raons. La primera té a veure amb la fertilitat, i és que jo no sé si coneixes el cas de la talidomida.
9: Sí, va ser molt sonat, això.
8: Que va ser molt sonat, és un fàrmac que es va desenvolupar als anys 50 i que es donava com a sedant i per calmar les nàusees a dones embarassades, fins que es va descobrir que provocava greus malformacions en el fetus, en els bebès, no? Llavors es va retirar del mercat. Doncs diguéssim que això ja va assentar una base, un antecedent, llavors, bueno, doncs, hi havia por, no?, de que qualsevol dona en edat fèrtil doncs pogués patir algun tipus de conseqüència, no? I, òbviament, això és una preocupació totalment legítima i, bueno, doncs, en realitat es va triar la solució més còmoda, que va ser, doncs, que no entrin les dones en aquestes primeres fases dels assajos, en lloc de, escolta, estudiem-les, però amb més cura, no?
9: Clar.
8: Que hagués estat lògic. Van dir, no, mira, fem net, que no entrin i ja està, no? I les dades que obtenim en homes les extrapolem a les dones i ja està. Quan realment això no es pot fer perquè ja ho hem aclarit abans que tenim cossos molt diferents, no? Uh-huh. I la segona raó, aquesta és la més interessant i a mi em sembla molt forta, perquè es deia que les dones, pels nostres canvis hormonals al llarg del cicle, i podíem introduir més variabilitat en els resultats, no? Que d'alguna manera les nostres fluctuacions hormonals embrutaven, no? Les dades.
9: Clar, podien alterar, allò que canvien molt, no?
8: Exacte, podien alterar els resultats en aquests assajos. Per tant, es va decidir que era millor excloure les dones de l'estudi perquè, com que els seus cossos es comportaven de manera diferent, doncs, escolta, millor les traiem i després les dades que obtenim les extrapolem a les dones i ja està.
9: En els homes, sí. Clar, dit així, sembla absurd.
8: És que ho és. és que és molt absurd. No té cap sentit, però, clar, pot semblar que sigui història antiga, però en realitat és una cosa molt recent, no? I tornem a l'informe de la menopausa del que hem començat a parlar al principi. La investigadora que el va destapar ho explicava exactament igual. Ella deia que el problema de fons és que no hi ha dades en dones i per això cal agafar les dades d'homes i extrapolar-les. I a més aquesta investigadora del CSIC afegia que això no és només una cosa de la nutrició, no? Com ha passat en aquest estudi sobre nutrició, alimentació i menopausa, sinó que és aplicable a la major part de la investigació biomèdica i farmacològica. I aquí hi ha una altra qüestió de la qual es parla menys, però que a mi em sembla molt greu, perquè quan per fi s'ha investigat especialment específicament sobre dones, s'ha fet fonamentalment al voltant de la salut reproductiva. O sigui, com si l'única cosa particular del cos d'una dona, l'única cosa que mereix un estudi propi, fos la nostra capacitat de tenir criatures.
9: Clar, imagina't. Només es mira això, no?
8: Només es mira això. Llavors, clar, això fa que deixem fora moltíssimes coses. Et poso alguns exemples. Mm-hmm. Les malalties immunes afecten majoritàriament a dones. I en canvi no...
9: I no s'estudia.
8: No, s'estudia molt poc. Les malalties endocrines, com problemes de tiroide, dolor crònic també, tot això també afecta més a les dones. I la malaltia cardiovascular, te'n recordes que abans parlàvem de l'infart i el tema dels, de les símptomes? Doncs la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort de les dones al món, Maria. I durant molt temps es va investigar només pensant en homes. Imagina't.
9: Clar.
8: Per això pensem en un infart i pensem en un home. Sí, però en realitat la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort de les dones al món. Per tant, aquí el problema és que si no investigues no pots prevenir, perquè ni tan sols
9: penses,
8: et planteges que,
9: això
8: els hi pugui passar a elles. Clar. No?
9: I tot això entenc que es tradueix d'alguna manera també en el que passa en una consulta.
8: Sí, es tradueix, a més es tradueix en unes quantes coses, però aquí el problema canvia de naturalesa, perquè ja no es tracta de biologia només, sinó també de credibilitat. Clar. I de la importància que es dona als símptomes i a la paraula d'elles i d'ells, no? Quan van a la consulta. De fet, els estudis ens diuen que amb els mateixos símptomes es demanen més proves diagnòstiques als homes que no pas a les dones. I que les dones esperem més estona a urgències i, atenció a això, que rebem menys calmants que els homes que es queixen de dolor.
9: Hòstia, o sigui, perdó. És que m'ha sorprès molt. Ostres, sí. Volia dir.
8: Sí, sí.
9: O sigui, rebem menys calmants pel mateix dolor.
8: Sí, o sigui, pel mateix dolor ens donen menys calmants. Això diuen els estudis, eh? Vull dir, no,
9: clar,
8: no és que
9: no
8: ho dic jo perquè...
9: No, eh?
8: No és una percepció meva, no. Això ho diuen els estudis que es fan sobre aquest tema, i et deia abans que la doctora Carme Valls-Llobet és una experta en la temàtica, i només que busqueu entrevistes que, o el seu llibre, el de Mujeres Invisibles per a la Medicina, ho explica molt bé. Però aquí hi ha una altra persona que també ho ha estudiat, que és la Maria Teresa Ruiz Cantero, que és catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat d'Alacant, i que ella ho explica molt bé, perquè diu, el biaix no neix a la consulta, neix molt abans, no? I, i imagina't, visualitza una mica la següent escena, Maria. El fet de que el que un metge sap, no? No ho va aprendre, o sigui, no s'ho inventa, ho va aprendre quan estudiava medicina, no?
9: Clar.
8: I com va aprendre, i com va estudiar medicina? Doncs amb uns manuals, i aquells manuals estaven escrits a partir d'uns resultats de les investigacions. I la investigació, hi hem dit, que ha estat històricament centrada
9: en
8: el cos dels homes. O sigui que aquí ja tenim un primer biaix. Però això no s'acaba aquí, no? Perquè, clar, aquestes dades esbiaixades passen del manual, passen a l'aula, de l'aula al cap del metge, que al final és davant de qui tu t'asseus com a pacient, no? I, bueno, clar, aquest biaix acaba arribant des del manual, diguéssim, o des de la investigació, passant pel manual, la facultat de medicina, i arriba després a la consulta. I això hem d'afegir una altra qüestió, que per això jo abans mencionava el tema de la credibilitat o la importància que se li dona al relat de pacients, o sigui, depenent de si és un home o una dona. I és un estereotip cultural que tots portem posat, malauradament, i que és el de la dona emocional.
9: Ai, sí.
8: Que es queixa, que es posa nerviosa, tornem a la idea de que exagerades, no?
9: Sempre.
8: I això és un estereotip cultural que està molt arrelat. Per tant, tu ajunta les dues coses, Maria. Ajuntem aquest estereotip cultural i ajuntem aquest biaix en les dades mèdiques, no? Què passa? Que quan una dona entra per la porta de la consulta, el metge o la metgessa, més igual que està assegut o asseguda allà, ja té una hipòtesi formada.
9: Clar.
8: Abans d'escoltar la pacient. I a partir d'aquí busca allò que confirmi el que ja té en ment. És a dir, aquí es produeix el que coneixem com el biaix de confirmació.
9: I clar, aquí la manca de temps, doncs, evidentment, que tenen els metges a la nostra sanitat, a la nostra sanitat pública, tampoc ajuda, no?
8: No, clar.
9: Perquè
8: que no.
9: Actualment, doncs, estan en una situació molt crítica, és molt complicat, s'estan demanant més recursos, però si és veritat que tenen molt poc temps i molts pacients.
8: Clar, tenen molts pacients. És que pensa que jo que treballo sovint amb metges i parlo amb molts metges, amb molta recerca que faig, es queixen. Aquesta és una queixa constant, no?, de la càrrega assistencial que tenen i que al final per pacient tenen uns 4 minuts. És que no tenen gaire més.
9: Clar.
8: Llavors, clar, vull dir, el temps no fabrica aquest prejudici, però diguéssim que en 4 minuts no tens temps de qüestionar-te ni de desmuntar aquest prejudici. Vull dir, realment la manca de temps dificulta molt, no?, desmuntar aquest prejudici. I et poso un exemple molt senzill. Tu saps quin és el símptoma que es normalitza més a les consultes amb dones?
9: Digues.
8: L'astènia, que és el cansament extrem, no?
9: Sí.
8: I normalment a què s'atribueix? Doncs automàticament s'atribueix a les responsabilitats familiars, laborals i de cures, no?, que assumim majoritàriament les dones. És com molt fàcil, no? Però què passa? Que moltes vegades, darrere d'un cansament persistent, no?, d'aquesta astènia, el que s'hi amaga és una anèmia, un dèficit de ferro, o una alteració de tiroide, o fins i tot una malaltia immune, que abans ja hem dit que són més habituals en dones. Són coses que passen molt, molt freqüentment, no?, en el cos d'una dona. Però clar, si tornem a l'estereotip aquest que us deia abans, no?, de la dona emocional, la que es queixa, la que es posa nerviosa, doncs clar, el que passa és que això massa sovint s'acaba traduint en una conseqüència que podem comprovar a les dades del Ministeri de Sanitat. Vull dir, són dades públiques, eh? A Espanya recepten molts més ansiolítics i antidepressius a dones que no pas a homes, i en tots els trams d'edat.
9: Clar, i si amb aquestes malalties que estem parlant, que afecten a homes i a dones, ja a les dones se'ls obliga aquest biaix que estem dient, no, que estem explicant amb dades, què passa amb les malalties que només afecten a les dones?
8: Doncs mira, aquí lamentablement és on es veu més clar l'androcentrisme de la medicina, perquè aquí sí que no hi ha excusa possible, no? I ara sí que poso un exemple personal, perquè no perquè a mi m'agradi explicar això públicament, sinó perquè crec que és un molt bon exemple, perquè no és precisament una excepció. Jo pateixo d'endometriosi i vaig començar amb uns dolors molt forts, molt invalidants des de joveneta, però molt invalidants vol dir que no podia anar a la facultat, no podia anar a treballar, no podia fer res, m'havia de quedar al llit. Saps a quina edat em van diagnosticar? Als 42 anys.
9: 42, atenció,
8: 42
9: anys,
8: i potser
9: vas començar amb 15-16 anys, eh?
8: Sí, sí. Clar. I ja et dic, vull dir, el meu...

0: Portes
1: sempre.
0: Tota la nit plorant. Jo recordo d'haver-me passat això a urgències, d'arribar a urgències, en plan, punxa morfina, sisplau, no puc més. I que el metge em digués, pren-te un ibuprofè.
1: Sí.
0: Molt fort, és molt fort.
1: És,
0: I això no és exclusiu de l'endometriosi, eh? Passa també amb la fibromialgia, que de fet 9 de cada 10 persones que pateixen fibromialgia a Espanya són dones. Sí? Diagnosticades. Diagnosticades, eh? Que segurament n'hi ha moltes més. I passen molts anys des de que comencen amb els primers símptomes fins que finalment se li posa nom, no? a la malaltia. I pensa que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, no li va donar el nom de fibromialgia fins al 92, 1992. Saps com li deien abans?
1: Com?
0: La malaltia de les dones avorrides.
1: No, és que ric, perquè és que em sembla increïble, fins al 92, eh?
0: És molt fort.
1: Sí, em deien per línia interna una altra dada, i és que el clítoris no es va estudiar fins al 1998, em deien ara.
0: El 1998. I no ha sigut fins al 2026, que ho llegia ahir, que realment es va arribar a conèixer plenament totes les terminacions nervioses
1: increïble.
0: Del clítoris.
1: Increïble.
0: Clar, com que s'entén que no és un òrgan per la reproducció humana, sinó que és exclusivament pel plaer femení,
1: Sí.
0: És que és molt fort, no?
1: O sigui, fins al 92, oficialment no existia la fibromiàlgia. Estem
0: oficialment
1: parlant de fa res.
0: No, clar, sí que hi havia
1: anys.
0: Dones que la patien, òbviament. Clar.
1: Però
0: no?
1: Oficialment no se sabia
0: però
1: el que tenia.
0: Oficialment no se sabia. Però bueno, vull tancar una mica el cercle de tot això que us estic explicant amb una cosa que la doctora Valls Llobet, que us he citat abans, fa anys que explica, i que a mi em sembla una explicació brillant, no? Que diu que en medicina es confon el freqüent amb el normal. Un exemple molt senzill. És freqüent que les dones tinguem el ferro baix, sí?
1: Sí.
0: Pel tema de la menstruació. Però freqüent no vol dir normal.
1: Clar.
0: És a dir, moltes vegades ens diuen, tu vas al metge i resulta que tens el ferro baix. I et diuen, ah, és normal. No, no és normal, és freqüent, però això no vol dir que sigui normal. De fet,
1: que ho tingui molta gent no vol dir que sigui habitual, que s'hagi de tenir així.
0: Correcte. Tu saps que quan et donen els resultats d'unes analítiques, els valors que se surten, diguéssim, del que es considera normal, ho marquen en negreta. Doncs els nivells de ferro en dones, els que es consideren normals, ja estan més baixos.
1: Ja, perquè ja tenen la sensació, o ens mostren que és habitual que les dones tinguin el ferro
0: clar,
1: més baix.
0: Clar, però ho posen com normal, però no és així. És freqüent, però no és normal que tinguem, que tinguem el ferro baix. O sigui, no és correcte, no és saludable, no? I això ho diu molt clarament la doctora Valls, que no és normal. Per tant, la propera vegada que us passi alguna cosa així, pregunteu, normal per què?
1: Clar.
0: No? Normal per la meva edat, normal per ser una dona, normal per tenir la regla abundant, normal per què, no?
1: Clar, i donat tot això, fem una mica de resum, perquè se'ns està acabant ja el temps. Resumim una mica amb què ens quedem de tot això que acabem d'explicar, d'aquest biaix.
0: Mira, a mi m'agradaria que ens quedéssim en tres qüestions. La primera, i és una frase, estudiar els homes no és estudiar l'ésser humà.
1: Molt important.
0: Sí? Són només el 48% de la població, ho sento, no és l'ésser humà general.
1: Totalment.
0: La segona és que aquí hi ha dos errors que van en direccions contràries i per això costa molt veure'ls junts. D'una banda, tenim una medicina que no té en compte les diferències entre els nostres cossos, quan sí són determinants aquestes diferències, ho hem vist a la dosi dels fàrmacs, els símptomes d'un infart, els valors d'una analítica, i aquí ens tracta com a iguals quan en realitat no ho som, perquè som diferents, tenim cossos diferents. I alhora sí que s'introdueix diferències quan no n'hi hauria d'haver. És a dir, en el temps d'espera, en les proves que es demanen, en la credibilitat que es dona, el que diu un pacient o una pacient, no? Quan diu que li fa mal alguna cosa o que té una determinada símptoma. Aquí se'ns tracta com a diferents quan la malaltia és la mateixa.
1: Totalment.
0: I per últim, la tercera, la propera vegada que algú us digui que el que us passa és normal, pregunteu, normal per què?
1: Exacte.
0: Per ser una dona, per la meva edat, per tenir la regla, perquè freqüent no és el mateix que normal.
1: Totalment, totalment d'acord. Hem estat recomanant, per si algú vol saber més de tot això, dos llibres, no?
0: Dos llibres, sí. El de Mujeres Invisibles para la Medicina, de la doctora Carme Valls Llobet, que és la referència en aquest país i que, com us deia abans, he tingut la sort d'entrevistar en dues ocasions, i La Mujer Invisible, de Caroline Criado Pérez, que parla de l'androcentrisme més enllà de la medicina.
1: Per tant, ens quedem amb aquesta frase que m'ha agradat molt. Estudiar els homes no és estudiar l'ésser humà.
0: Correcte.
1: Molt interessant,
0: Sí, així és.
1: I també

0: Per qui vulgui posar-li una mica d'humor a tot plegat, hi ha una creadora de contingut que a mi m'agrada molt, que es diu Augusta Twenning, que
1: ai, no
0: sé si has vist els seus vídeos.
1: No?
0: És increïble i fa molt poc es va fer molt viral per uns vídeos que va penjar fa cosa d'unes setmanes, que feia humor sobre ser dona i anar al metge.
1: Ah,
0: no?
1: Sí?
0: I deia coses com, escolta, és que em fa molt mal i tal, i feia humor, i com si el metge li respongués, ets una dona, no passa res, va, que estàs molt nerviosa, pren ansiolítics, va, que no passa res. I li, és que em trobo molt malament, és que tinc un home que acaba d'entrar que segurament es troba pitjor que tu. I feia humor, no? Humor de tot el que estem dient ara, que té humor, té una mica de realitat, no?
1: Bueno, sempre hi ha realitat darrere de l'humor. Clar. I a més és una via fantàstica uh-huh. per explicar la realitat, l'humor, no? Uh-huh.
0: Doncs l'Augusta Twenning, que a més en aquests vídeos diu coses com, escolta, és que em fa molt mal, és que em trobo molt malament, i després el metge, no? Ella mateixa fa de metge, li responia, mira, doncs, anticonceptives i ansiolítics i ibuprofeno per lo malament que trobes.
1: I no et queixis tant, no? Torna a casa i no et queixis tant, que això segurament, això, són els nervis, no? Són imaginacions teves.
0: Sí. Doncs jo crec que ho hem deixat clar, que li hem donat una volta a la medicina i que aquestes setmanes d'estiu hem tingut temps de donar-li una volta també a tot el que ens ha explicat la Patilla, que podeu recuperar també tots els seus espais a RN Audio, al matí de Ràdio 4 i al web també de Ràdio 4. Pat, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Maria.
0: Ha estat un plaer tenir-te aquí. Jo crec que seccions com aquestes són ràdio pública, són Ràdio 4, Ràdio en català, i que és molt necessari també escoltar-les i doncs tenir-les en compte, no? Perquè com ho has dit moltes vegades, moltes gràcies. Som al 52% de la població. I tant, Pat, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Maria. Ha estat un veritable plaer.
0: Tant de bon retrobem a la ràdio.
1: I tant, em faria molt feliç.
0: Les 10:43, i nosaltres seguim parlant de música, però abans escoltem un tema que ja va sortir fa uns anys, però és que és un dels temes increïbles de la música electrònica.

0: recorda.
1: Sentim ara la música de Ramon Cugat, una música propera, íntima, plena de record, d'amor, també de dolor. Avui ens visita per presentar el seu nou treball discogràfic. El tenim aquí a l'estudi. Ramon, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I felicitats, que avui és Sant Ramon.
2: Ah, sí, és veritat. Gràcies, gràcies.
1: I ho fem tot amb la Irene de Zumbila. Irene, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Doncs avui tenim el Ramon, que estem molt, molt contentes de que ens visiti a l'estudi, perquè certament ha tret un nou treball discogràfic que és una espècie de sort de refugi que du per títol tot el que hem plorat i que va del folk més despullat al pop més lluminós i que, com tu bé explicaves, parla del record, de l'absència, de la distància. Jo crec que el primer que li preguntaria seria... D'on surt aquest títol tan meravellós, Tot el que no hem plorat?
2: Bueno, a veure, aquest títol... Bueno, una mica ja crec que ho heu definit bastant bé, no? Perquè el disc parla d'això, de records, de dolor, de pèrdua, i quan perds coses o perds éssers estimats, hi ha moltes coses que queden a dins i que no s'han plorat. I en aquest cas, les cançons ha sigut la manera, no?, de treure tot el que no havia plorat.
3: Fins a quin punt és, en certa manera, catàrtic aquest exercici de traslladar tots aquests sentiments a les cançons, que potser acabes podent expressar coses que precisament no has plorat o que potser no has arribat a dir, no?
2: Sí. Bueno, és que bàsicament sempre que componc són coses que em passen per dins, perquè si no se'm fa molt difícil. Em costa composar imaginant-me una història, eh? De vegades, moltes vegades ho intento, però de normal són coses que tu has viscut, són vivències personals, i a més acostumen a ser vivències allò heavies, no?, per dir d'una manera, vivències fortes.
3: Anem a escoltar un tema, si us sembla bé. Mira, això es diu Amor despert, i a veure com sona.

0: Ramon, ara parlaves de tot això que et passava una mica pel cap en el moment en què vas escriure aquest disc, no? Com havia de ser una mica la sonoritat perquè et representés tot això que senties?
1: Bueno, jo crec que havia de ser bastant despullat. La cançó que estem escoltant ara no és la més despullada del disc en concret, però bàsicament tot el disc en general és un disc bastant despullat, bastant a guitarra i veu en general. Hi han dues cançons que, com aquesta que estem escoltant i una altra, que són més així com en banda, diguéssim. Però, bàsicament, les cançons despullades perquè últimament és el que faig. Jo vinc de tocar amb grups i tal, però ja fa uns anys que, diguéssim, el projecte aquest en solitari m'ha portat a tocar, diguéssim, sol o acompanyat, en aquest cas, a la gira d'aquest disc aniré acompanyat, però a l'hora de composar és molt sol i m'agrada molt la idea de la cançó despullada tal i com es va fer. Gairebé m'agrada allò gravar i intentar no retocar gaire, si pot ser, no? Les coses, que quedi allò com l'essència.
2: Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, Ramon, que és la presència de la veu molt davant, no? Molt present.
1: Molt davant.
2: Perquè... Sí, o sigui, com molt present, no, la veu? Per què? Això d'alguna manera està també traslladant aquesta idea de que és un testimoni propi, un testimoni íntim?
1: Doncs no ho sé, no m'ho havia plantejat. No havia notat tant que la veu estés tan present. Crec que potser està tan present pel fet aquest que explicava abans, que és alguna cosa bastant despullada, les cançons. N'hi ha algunes que és simplement una guitarra i una veu, i llavors... A l'hora de fer mescles amb els discos i tal, es complica la cosa, no? Perquè quan comences a ficar capes d'instrument, pots triar més, no?, quines coses destaques o quines no, però quan només hi ha una guitarra i una veu, per exemple, que és bastant el cas d'aquest disc, bueno, hi ha alguns arranjaments de corda, alguna trompeta en alguna cançó i tal, però és bàsicament això, llavors costa com molt triar el què, no? I suposo que per això destaca una mica, però no està buscat, en dir vull transmetre això o tal, no
2: però està... Aleshores és també quan una cançó al final demostra més, quan està més despullada és quan demostra més, no? En el sentit de la cançó és gairebé com deia el Bob Dylan, no? O sigui, és una melodia i una guitarra, no? Vull dir que aquí és el que és, no? I això encara té un valor més afegit, que una cançó es defensi només amb veu i guitarra i que soni bé, certament és un valor.
1: Sí, no, realment és un atreviment, que jo miro anys enrere i no ho hagués fet, I suposo que amb els anys em vaig tornant més inconscient, en lloc de conscient, més inconscient, i ho faig, però perquè, bàsicament perquè... Em ve de gust ara, en aquest moment, fer les coses així i ja està. I sí que és veritat que realment és despullar-te la que estàs amb una guitarra i una veu, no? Tots els defectes, de cantar, d'afinació, de tocar, de tot, no? És ensenyar realment el que és. Però m'interessa això, no? De ensenyar el que és realment, no? L'essència.
2: Anem a escoltar un altre tema, si vols, que és a l'Hores Mortes. De què va aquest tema?
1: Aquest tema, bàsicament, és un poema d'una amiga meva, que el vaig musicar. Tinc una amiga que escriu molt bé i sempre escriu coses, escriu contes i coses, i jo sempre la xinxo per... Home, has de fer alguna cosa, has de publicar coses i tal. I sempre m'envia coses perquè li doni l'opinió. Mira, això està bé i tal. I un dia em va enviar aquest poema. I just quan me'l va enviar jo estava tocant i, bueno, composant i fent coses. I em va sortir així i el vaig musicar i ja està. Sí, sí.
0: Mira, el sentim.

0: quina va ser la seva reacció quan va sentir això?
1: No, va estar molt contenta, la veritat. La vaig trucar, vam quedar i li vaig dir, mira, li vaig posar els cascos, escolta això i tal, i bueno, que guai, va estar molt bé. Bueno, li va fer molta il·lusió.
0: Sí. Irene, per anar acabant.
2: Sí, bé, Ramon, una darrera pregunta també, que em sembla que hi ha una certa intenció també en el tracklist, no?, d'aquest disc, perquè comences amb un tema que es diu Avui.
1: Sí.
2: I no sé si d'alguna manera ja també s'ha traçat una història, perquè precisament la penúltima cançó es diu Adeu. No sé si hi ha una idea de recorregut també.
1: Bueno, no ho sé si hi és la idea. A veure, el disc està centrat en un tema central, que és el que hem dit al principi. Bàsicament és de pèrdua, eh? És de pèrdua un ésser estimat. I és tot el procés de pèrdua. I defineix com... hi ha cançons que defineixen com et sents o el que et passa pel cap, aquests sentiments i tal, un cop la pèrdua, i hi ha cançons com aquesta que està sonant de l'Adeu, que és... Bàsicament, vull dir, s'entén perfectament. Està dient adéu a algú que se'n va.
2: Com et sents a l'escoltar ara, ja havent fet el disc i havent-lo presentat? Perquè al final és, en certa manera, retrobar-te amb algunes emocions, no?
1: Sí, és heavy. No, ara crec que em sento bé. El que em va ser més difícil va ser composar el disc, perquè... era com... jo sempre tinc l'acostum d'agafar la guitarra i començar a tocar i divagar, diguéssim, i d'aquí van sortint les coses. Però en aquest procés va ser molt difícil, no sortien. L'únic que sortien eren llàgrimes. I al final, amb el temps, les llàgrimes es van convertir en cançons, no? I ara és com... bueno, és com un record, també, no? Ara, quan el sents, diu, vaig fer això, em va sortir, dir això, però bueno, ja està fet, està gravat, i ja està.
0: Irene de Sonvila, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies al Ramon, també, per visitar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: Ramon, moltes gràcies, també, per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Molta sort. No sé si vols acabar aquesta xerrada amb alguna cançó en concret.
1: Ah, no, la que us vingui de gust a vosaltres.
0: Sí, te la volíem demanar. Ah. Doncs mira, acabarem amb aquesta, Els fruits del Nic, et sembla bé?
1: Em sembla genial.
0: Perfecte. Molta sort, Ramon. Aquest Tot el que no hem plorat, que es publica aquest divendres 4.
1: Sí, sí,
0: una
1: correcte.
0: Una abraçada. Moltes
1: igualment.
0: Gràcies. Les 10:58, arribem al butlletí informatiu de les 11 i ho fem amb la música del Ramon Cugat, i després encara ens queda una hora del matí de Ràdio 4. No marxis.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Tot just un mes després de l'entrada massiva de persones a Ceuta, l'executiu espanyol insisteix que cap informació preveia la magnitud del que va succeir. Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions defensa la resposta del govern. Assegura que hi han estat des del primer moment a Ceuta i ha destacat la col·laboració, ha dit, del Marroc. Als micròfons de Ràdio Nacional, Elma Saiz ha afirmat que continuen augmentant les places als centres d'acollida temporal a la ciutat autònoma.
3: Y que próximamente vamos a activar hasta 6.000 plazas, porque como sabes es muy importante que, bueno, pues que estas personas se encuentren en dispositivos de acogida para que sus expedientes, hablamos de que cada uno de los casos tienen que ser individualizados, eso es lo que dice nuestra legislación, bueno, pues podamos dar respuesta.
2: Saiz ha evitat descriure la situació com a una emergència humanitària. L'ha descrit com una situació extraordinària. Qui sí que ha parlat d'una situació d'emergència humanitària ha estat Patricia Ruiz, responsable de Metges del Món, en declaracions a Ràdio Nacional.
4: Estamos haciendo una intervención de emergencia humanitaria del libro, como puedes ver. Estamos haciendo atención médica, atención de enfermería, atención psicológica y atención farmacéutica.
2: I ha exposat que des del 14 d'agost atenen unes 100 persones al dia.
0: Gràcies, Míriam. En aquest context, la Guàrdia Civil ha interceptat en les darreres hores una embarcació dedicada al trasllat de migrants irregulars a 12 milles al sud-est del Monte de las Cenizas a Cartagena, a Múrcia. L'operatiu s'ha saldat amb la detenció dels dos patrons de la llanxa. L'embarcació estava equipada amb 4 motors, segons ha informat el delegat del govern espanyol a la regió de Múrcia, Francisco Lucas, a través de les xarxes socials, on a més ha assegurat que les forces de seguretat continuen treballant per garantir la seguretat de les costes i combatre les màfies dedicades al tràfic de persones. Una dona de 81 anys i de nacionalitat alemanya ha mort ofegada a la platja de Llevant de Salou aquest diumenge a la tarda. Judit Huerta.
5: Amb aquesta víctima mortal són ja 23 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En el moment dels fets, cap a 2:15 de la tarda, la platja estava vigilada i onejava. Bandera verda, el servei de socorrisme va treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Però tot i la presència després del SEM, no es va poder fer res per la seva vida. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorda que, tot i ser a finals del mes d'agost, és important extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar, diu, banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament.
0: Gràcies, Judit. En clau de successos, detingut un jove acusat d'estafar vianants a Barcelona. Segons informa el cos dels Mossos d'Esquadra, l'arrestat, acusat també de robatori amb violència, hauria sostret en total 13.000 euros. Sergi Bassoles.
6: La policia catalana atribueix a aquest jove de tan sols 20 anys un total de 8 fraus. Unes estafes que hauria perpetrat entre setembre de 2025 i agost de 2026, a les rodalies de l'estació de Sants i a l'Eixample. El seu modus operandi no era pas nou ni tampoc original. Enredava les seves víctimes explicant-los una història més o menys versemblant sobre una situació d'emergència personal, com ara haver patit un robatori i la pèrdua de tota la documentació. Relatava que no disposava d'efectiu i que el retornaria els diners a les víctimes mitjançant una transferència bancària immediata. Fins i tot els mostrava un comprovant de pagament o una aplicació bancària al telèfon mòbil com a garantia per acreditar l'operació. Ara bé, un cop les víctimes retiraven l'efectiu del caixer i li donaven a aquest fugia sense deixar rastre. No obstant això, si les víctimes qüestionaven el seu relat, l'arrestat no dubtava en intimidar-los i, si era necessari, emprar la violència. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten que puguin aparèixer noves víctimes.
0: Gràcies, Sergi. I avui, darrer dia d'agost, moltes persones que encara no han tornat a la feina o a la rutina ja estan preparant el seu retorn. Un dels punts de més mobilitat és l'estació de Sants de Barcelona. Anem cap allà. Marga Esparza, bon dia.
7: Bon dia. L'estació de Sants plena de gent a aquesta hora. La majoria són els que tornen a les seves cases després de passar les vacances.
8: Nosotros vinimos una semana aquí a Barcelona y la verdad que muy lindo, pero bueno, se terminan rápido las vacaciones. Es algo que jugás, pero muy lindo su país.
9: Las vacaciones las pasamos súper bien y pues nada, normal volver a trabajo y ya. Después de un merecido descanso. Un poco de perecita, pero no, toca.
10: Se acabaron las vacaciones y regresamos a Madrid. Las vacaciones, pues estupendas. Y la rutina, pues cuesta un poquito, pero nada, nos vamos acostumbrando ya desde el momento que llegamos a casa.
7: mandra i rutina són les sensacions més comuns en tots els que finalitzen avui les seves vacances i que tornen cap a casa seva, pensant ja en les properes.
0: Gràcies, Marga. Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
11: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
12: I amb el David Alcalde i la Cèlia Pérez a la producció i el Joel Sevilla i a les vies de so, el Pau Robert i el Gorka Delgado. I també per agafar amb mi aquesta màquina del temps, com ja fa dies que ho fa, ja és pràcticament un gairebé habitual de la màquina del temps, amb el Xema Carrasco. Xema, què tal?
13: Què tal? Necessitaves algú amb més anys que tu per tenir més marge, no? I així diuen, pues cojo a este.
12: Demà s'incorpora ja el Jordi Vila, que també feia aquest paper ara fa unes setmanes.
13: I també aquesta edat, té aquest paper i aquesta edat.
12: Sí, per això li tornarem a demanar. Avui viatgem fins a l'any 1991, ara fa 35 anys. I comencem parlant de política, com sempre.
13: Doncs sí, comencem parlant de política. El 1991 el president del govern era Felipe González, que governa amb el PSOE des de l'any 1982. No hi ha eleccions generals aquell any, però sí que hi ha una cita electoral molt important, les eleccions municipals del 26 de maig de 1991. El Reial Decret de Convocatòria fixa oficialment aquella data per renovar les corporacions locals de tot Espanya i el resultat manté el PSOE com una de les grans forces polítiques del país. Però si hi ha una ciutat que ens interessa especialment, i mira que som camacos, és Barcelona. Bueno, tu no ho ets,
12: no,
13: però els
12: no
13: que
12: soc...
13: som camacos... Mm. On s'acaba Barcelona, s'acaba el món.
12: Sí, és així, és veritat, eh?
13: O sigui, fer-ho transbordament a nosaltres ens mata.
12: El meu marit és camaco, és del Poble Sec, i a mi em passa que jo dic que sóc de Caldes de Montbui, i Caldes està 35 minuts amb cotxe de Barcelona.
13: Buf.
12: I la gent em diu,
13: buf,
12: però Caldes està molt lluny, però vens cada dia de Caldes, no vius a Barcelona? Doncs no, no visc
13: a
12: Barcelona.
13: Mira, tu saps, això, barcelonins i barcelonines, ja sóc aquí, eh? Però
12: sí. Fent,
13: més enllà d'aquesta conya, sabeu aquests mapes de l'edat mitjana on hi havia el dibuix de la ciutat i fora muros
12: sí.
13: Salien dragones i cascades?
12: Doncs així.
13: Per nosaltres, tot el que sigui Llobregat i Besòs, per arriba i per abajo, són dragones i cascades.
12: I el 1991 Barcelona continuava governada per Pasqual Maragall. Les eleccions municipals del 26 de maig li permeten continuar a l'Ajuntament i el PSC aconsegueix 20 dels 43 regidors, un 42% dels vots. Convergència i Unió queda en segona posició i Maragall acaba sent embestit el 5 de juliol del 91. Això és important perquè Barcelona ja no és només una ciutat que organitzarà els Jocs Olímpics, està canviant ja físicament, s'estan construint infraestructures, s'està transformant el litoral, el Poble Nou, s'està aixecant la Vila Olímpica, es prepara la ciutat per convertir-se l'any següent en l'escenari dels Jocs Olímpics.
13: I ja que em tens aquí com a abuelo cebolleta, jo vaig viure a fer la ronda de dalt perquè el meu institut, que ja no existeix, estava a la Vall d'Hebró i vaig veure obrir la ronda de dalt directament.
12: Ostres.
13: O sigui que quan passo per allà dic, jo t'he visto nacer a ti. quan tu eres tierra, jo ja estava per aquí donant voltes. Hi ha una imatge perfecta d'aquest moment, i és que la Barcelona del 1991 és una ciutat, com deia, en plena d'obres. La Vila Olímpica del Poble Nou, on està Ràdio 4 molt a prop, encara s'està construint, i una de les grans icones que també creix aquell any i que és fonamental per Ràdio 4, és la torre de telecomunicacions de Collserola, dissenyada per Norman Foster, i és des d'on emetem. Nosaltres fem aquí la ràdio, s'envia a Collserola i des d'allà se reparte alegremente per tot el món i tota Catalunya. El 1991 finalitza el lliscament del fust de formigó, s'aixequen les plataformes fins als 77 metres d'aquesta torre de Collserola, es col·loquen els tirants i la torre arriba a la seva alçada definitiva.
12: Però encara no estem als Jocs, encara queda un any. Això és important perquè som al 91, els Jocs Olímpics són el futur, se celebraran del 25 de juliol al 9 d'agost del 92, però la ciutat ja respira aquest ambient olímpic. És precisament aquella sensació de l'any que ve passarà alguna cosa que serà molt gran, no?, en aquesta ciutat i a tot Catalunya.
13: I va ser molt gran i va ser l'inici del renaixement, la millor excusa que ha tingut, jo crec que mai cap ciutat, de posar al mapa, va ser els Jocs Olímpics de Barcelona. Mentre aquesta ciutat es prepara, la nostra ciutat es prepara per fer el gran salt olímpic, l'economia espanyola comença a refredar-se. Després dels anys de fort creixement de la segona meitat dels 80, el 1991 és un any de desacceleració econòmica total. El primer trimestre, la taxa d'atur se situa al voltant del 16,1% segons la EPA, l'enquesta de població activa. I per cert, la inflació continua a ser molt elevada.
12: I això es nota, perquè pugen els preus, els salaris són una qüestió que ocupa la política, l'ocupació doncs preocupa també cada vegada més, i a la tardor les dades d'atur són especialment dolentes. El Banc d'Espanya també alerta en aquest moment, el 91, de la pèrdua de ritme de creació d'ocupació.
13: Exactament, és a dir, que quan pensem que el 1991 és todo fiesta i com estem construyendo i que guai somos, no és només els Jocs Olímpics o les grans obres, sinó que també és un any en què l'economia comença a donar senyals de cansament, i encara hi ha una altra data que ens ajuda a entendre aquella Espanya. L'any 1991 continuem parlant de pessetes.
12: Que parlàvem l'altre dia del 2002, que ja es feia el canvi, doncs clar, el 91 encara hi havia les pessetes, ho estem dient, posem-nos en situació el 91 a Barcelona, encara queda un any pels Jocs Olímpics, però la Vila Olímpica, com explicàvem, s'està transformant, es recupera la façana marítima, s'obren nous espais públics, es construeixen instal·lacions esportives i tota la ciutat s'està preparant per una operació urbanística que canviarà Barcelona per sempre, serà com la coneixem ara.
13: De fet, hi havia algunes declaracions, jo crec que van ser de Pasqual Maragall, que deia... obrir Barcelona al mar, que no hi havia una obertura al mar, no? I deia, com pot ser que el carrer Marina no arribi al mar? Deia, no?
12: Ostres, doncs sí, és curiós.
13: El carrer de la Marina, que si penses, el tenim aquí molt a prop dels estudis, doncs no arribava al mar perquè estaven edificis i blocs i tal, i es va obrir al mar directament. I això no és només la qüestió esportiva, dotar la ciutat de totes les instal·lacions esportives per fer uns Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics, i això ho va entendre molt bé Barcelona i lo clamó, van ser l'excusa per transformar la ciutat. La Barcelona industrial i portuària, i de fàbriques i de barraques, pràcticament deixa pas a una ciutat molt més oberta al mar, es reconcilia la ciutat amb el mar, no? Hi ha una imatge del 91 que encara és molt diferent la que coneixem després del 1992. La zona del litoral de Poblenou encara està plena d'espais industrials, de fàbriques i infraestructures que desapareixeran amb aquesta brutal transformació amb l'excusa olímpica.
12: I un any abans dels Jocs Olímpics, Barcelona està vivint el compte enrere, les instal·lacions olímpiques també avancen, la Vila Olímpica creix, la ciutat està canviant i els barcelonins veuen ja les obres per tot arreu, però encara no saben com serà el resultat final, no? Aquesta incertesa, també.
13: Exactament. De fet, hi havia un gag de Martes y Trece en un, crec que era un cap d'any, que sortien fent una paròdia de la grossa de Nadal i deia Barcelona 1992 no les va a dar tiempo. Barcelona 1992, com que era, com, no llegamos, no? Això és el més curiós, quan mirem el 1991, ara en perspectiva, que mola mucho, no?
12: Ara és tot, ara ja ho sabem.
13: Vam arribar, però en aquell moment no estava tan clar, Barcelona 92 acabarà sent un dels grans esdeveniments de la història de la ciutat i que els Jocs seran considerats un èxit i un dels grans Jocs de la història. Però aquell any encara queda tot per descobrir. Els ciutadans només veuen obres i caos,
12: sí.
13: I hormigoneres, i imaginem que l'estiu següent tot això estarà fet.
12: I va arribar al final.
13: Va arribar,
12: i a Barcelona, mentre es prepara ja pels Jocs Olímpics, Sevilla també es prepara, també està fent una transformació perquè l'any següent la ciutat acollirà l'Expo del 92. El recinte de la Cartuja està en plena construcció i les obres també impliquen carreteres, infraestructures i millores en les connexions ferroviàries. En aquell moment, les inversions associades a l'Expo de Sevilla ja es compten amb centenars de milers de milions de pessetes, que a mi em sembla sorprenent.
13: Clar, era l'època. El més sorprenent de tot és que falta un any per la inauguració oficial de l'Expo i els ciutadans ja poden començar a veure què s'està construint, perquè el 3 de maig de 1991 s'obren al públic els jardins del Guadalquivir i la Torre Mirador de l'Expo, amb una entrada que llavors costava 200 pessetes.
12: 200 pessetes, clar, quan comptàvem amb pessetes. I hem de parlar també d'una realitat molt més dura que marca profundament l'Espanya d'aquell moment, del 91, és la banda terrorista ETA. És un dels capítols més durs de la nostra màquina del temps, quan tractem aquests anys, perquè el 29 de maig del 91, a Vic, ETA atempta contra la casa quartel de la Guàrdia Civil. Són les 7 de la tarda i 5 minuts, i un cotxe bomba és projectat contra l'edifici i la casa quartel queda pràcticament destruïda. Les conseqüències són devastadores, moren 9 persones, 4 d'elles nenes d'entre 7 i 14 anys, 45 persones resulten ferides, segons la informació que es publica, l'endemà dels fets i també els minuts després dels fets.
13: És un dels atemptats més greus d'ETA a Catalunya i també un dels que millor explica la realitat d'aquella època, perquè el terrorisme, la gent que no l'ha viscut no ho sap, però formava part de l'actualitat diària o setmanal, sempre hi havia alguna notícia en els anys més durs i complicats de la banda terrorista. Així ho explicava Pedro Piqueras a Televisió Espanyola.
14: Esta mañana se ha producido un nuevo atentado terrorista de ETA y ha sido en Basauri. Un policía nacional ha resultado herido. Dentro de unos minutos hablaremos de ello, pero antes vamos a referirnos al terrible atentado de ayer en Vic, Barcelona, donde 9 personas, entre ellas 3 niñas, fueron asesinadas con un coche bomba que estalló en el interior de la casa cuartel de la Guardia Civil. Las imágenes que están viendo ahora corresponden al momento inmediatamente posterior al estallido del...
12: Així ho explicava Pedro Piqueras, que també recordava que aquell mateix dia hi havia hagut un altre atemptat a Basauri. O sigui, estem parlant de que l'actualitat es regia, no?, per aquests moments de terrorisme. L'endemà mateix d'aquest atemptat, la Guàrdia Civil va desarticular bona part del comando Barcelona d'ETA, responsable de l'atemptat, però Vic no seria l'únic episodi de violència d'aquell any. Com diem, el 91 va ser un any molt dur en la lluita contra ETA, i mentre les notícies apareixien gairebé diàriament, aquestes operacions policials, aquests atemptats, aquestes detencions, Europa en general es vivia també una altra guerra que canviaria el món.
13: Tornem al gener. El 17 de gener de 1991 començarà l'operació aèria de la Coalició Internacional contra l'Iraq. Estem parlant de la primera guerra del Golfo, eh? Sí, no, sí. Que després hi va haver més. Fa només uns mesos que Saddam Hussein va ordenar la invasió de Kuwait, i ara els Estats Units, amb el George Bush al capdavant, lideren una coalició internacional per expulsar les tropes iraquienes. Aquesta guerra, aquest conflicte és important perquè és la primera gran guerra o el primer gran conflicte que està retransmès o que està sent transmès pràcticament en directe per televisió. Les imatges dels bombardejos sobre Bagdad entren cada nit a les cases. La CNN es converteix en una referència internacional, l'únic canal que estava 24 hores emetent notícies, i òbviament s'integra al territori, i jo en recordo veure en directe tot el que estava passant. Hi ha una imatge que defineix aquell moment: és la guerra vista des d'un estudi de televisió en temps real i per tot el món.
12: Clar, això no havia passat mai encara. L'operació terrestre va començar el 24 de febrer, i només uns dies després, el 28 de febrer del 91, George Bush anunciava el cessament de les operacions ofensives. La guerra havia estat curta, però les conseqüències durarien molt més, i Saddam Hussein encara continuaria al poder. Eh?
13: Efectivament, i això és important perquè quan mirem enrere, des d'aquest any, sabem que la història de Saddam Hussein encara donarà moltes voltes, però el 1991 això encara és futur. La guerra del Golf sempre ve resolt el problema de Kuwait, el problema de l'Iraq, el problema de Saddam Hussein a la zona, i encara no sabem tot el que vindrà després.
12: Totalment. Ara arribem també a un dels grans moments històrics, perquè hi ha una frase que es podria resumir al 91, i és la Guerra Freda que s'estava acabant. La Unió Soviètica encara existia, però estava ja trontollant. Mikhail Gorbachev continuava sent el seu president, i el sistema comunista soviètic estava vivint ja una crisi molt gran en aquell moment. Eh?
13: Molt gran, perquè a l'agost arriba el cop definitiu. Entre els dies 19 i 21 d'agost de 1991, un grup de dirigents soviètics intenta apartar Gorbachev del poder. El cop fracassa, i una de les figures que emergeix amb una força extraordinària i molt d'alcohol i vodka és Boris Yeltsin, president de la República Socialista Federativa Soviètica de Rússia. La imatge de Yeltsin damunt d'un tanc davant de la Casa Blanca de Moscou, diguéssim, el Kremlin, es converteix en una de les fotografies polítiques de l'any.
12: I després del fracàs del cop, les repúbliques soviètiques acceleren el camí cap a la independència. Ucraïna declara també la independència el 24 d'agost del 91, i les repúbliques bàltiques recuperen també la seva independència, i durant els mesos següents la Unió Soviètica ja deixa de ser sostenible.
13: Efectivament, i arribem al desembre. El 8 de desembre de 1991, Rússia, Ucraïna i Bielorússia signen els acords de Belavezhia i anuncien que la Unió Soviètica deixa d'existir com a subjecte de dret internacional. Es desfà el que era la mítica URSS.
12: I marxem cap a Sud-àfrica, perquè el 91 també passa una cosa extraordinària, i és que el sistema de l'apartheid comença a ser desmantellat. Nelson Mandela fa només 2 anys que ha sortit de la presó. El 91 se celebra també la primera conferència de l'ANC dins Sud-àfrica, després de dècades de prohibició.
13: El tema de Sud-àfrica, que era una cosa com molt aberrant i que no s'acabava d'entendre, aquest règim d'absolut racisme, apartheid absolut i radical, i que òbviament va començar també a trontollar entre el 89 i el 91, el món geopolíticament canvia moltíssim. Aquest sistema de segregació racial que havia dominat Sud-àfrica durant dècades comença a arribar al final. Encara faltaran anys per les primeres eleccions democràtiques multiracials, però el 1991 el canvi és imparable, i el 1993 Mandela i de Klerk rebran el Premi Nobel de la Pau.
12: Això encara no ho sabem, però clar, els hi va
13: valdre. Sí.
12: Sí, això encara no ho sabíem, el 91. I hi ha una altra crisi també, que el 91 té una dimensió mundial, i és que a principis dels 90 el VIH és una de les grans preocupacions del planeta. L'Organització Mundial de la Salut estimava que el 91 ja hi havia entre 8 i 10 milions d'adults infectats pel VIH a tot el món, a més d'un nombre molt important també de casos pediàtrics. A Espanya, a començaments del 91, l'OMS ja registrava milers de casos acumulats de la sida.
13: El context social és molt diferent del d'avui, hi ha una enorme desinformació, hi ha molt d'estigma, moltes persones encara associen la malaltia a determinats col·lectius, i els tractaments antirretrovirals, que avui han transformat completament el pronòstic de la infecció i que la cronifiquen, i que la gent amb el VIH, hi ha gent que té 30, 40 anys amb el VIH i continua viva, encara no existeixen tal com els coneixem. Per tant, el 1991, el VIH i la sida no és només una qüestió mèdica, és també una qüestió social, política i cultural.
12: I anem a l'esport, perquè el 91 és un any especialment interessant si mirem cap a Barcelona. Ho estem dient, és l'anterior als Jocs Olímpics i ja es viu aquest ambient, també aquest compte enrere, i és un any en què comencen a aparèixer alguns dels grans protagonistes que després es convertiran en llegenda als Jocs Olímpics.
13: Sí, és un dels grans noms, evidentment, el Barça. El 15 de maig de 1991, el Barça disputa la final de la Recopa d'Europa contra el Manchester United a Rotterdam. Els anglesos acaben imposant per 2-1 amb dos gols de Mark Hughes, mentre que Ronald Koeman marca el gol de l'honor blaugrana.
12: Però aquell Barça està construint una cosa molt important, eh? El 92 ja sabem el que passaria, Johan Cruyff era l'entrenador, trobem jugadors com Koeman, Laudrup, Risto Stoikov, Guillermo Amor, Antoni Zubizarreta, i també hi ha un jove migcampista que encara no sabem fins a quin punt serà important, però és Pep Guardiola, eh? Només falta un any perquè arribi el gran moment al 92, aquella Champions que, doncs, és que tots els culers i tots aquells, encara que no la vam viure, jo crec que és un moment, és el moment de la Champions. No s'havien perdut moltes finals.
13: Clar,
12: fins a arribar allà.
13: I era la primera i allò no arribarà mai, i el Madrid ja porta 4 o 5, i és com aquí que va passar, i va passar, però no ens avancem.
12: No.
13: No s'avancem, que encara estem al 91, eh? Encara
12: sí,
13: no ha passat.
12: Ja el vam repassar, el 92. Sí. Ara arribem a un moment dels que més ens agrada, que és la música, perquè hi ha un any extraordinari per la música popular, i a tots els que us agraden aquest tipus de grups de principis dels 90, avui gaudireu.

0: setembre del 91, Nirvana publica Nevermind, i aquí comença una revolució, perquè aquesta cançó, Smells Like Teen Spirit, es publica com a senzill aquell mateix any i es converteix en un himne generacional.
1: Doncs sí, jo vaig veure el vídeo en directe, quan va sortir per la tele, jo vaig veure l'estrena del vídeo i em vaig quedar de pedra. Em vaig quedar fascinat, jo venia de sentir molt el rock més dur que hi havia i vaig quedar-me amb la boca oberta, però aquest mateix any que apareix aquest àlbum fonamental per la història del rock, també es publiquen àlbums com Use Your Illusion 1 and 2 de Guns N' Roses, que va ser al principi de la seva fi amb un penyazo de disco doble, quàdruple e insoportable.

0: El grup publica aquests dos àlbums, Use Your Illusion, el 17 de setembre de 1991. Dos vinilos dobles, no calia.
1: Molta música.
0: M'agrada molt Guns N' Roses a mi, però al César lo que és del César. Aquell estiu, una cançó d'aquest àlbum entra directament a la cultura popular per una raó molt concreta, el You Could Be Mine formarà part de la banda sonora de Terminator 2. Aquí ja hi havia heroïna i cocaïna al grup, però no tanta, no?, com per acabar despensa. El 1991 és també l'any de l'àlbum que coneixem com el mític, i per molts dels que som seguidors de Metallica, donde se han vendido ya para siempre, el Black Album de Metallica.

Això es publica el 12 d'agost i inclou cançons com aquest Enter Sandman, Sad But True, o la cançó que els que no sabem de Metallica segur que coneixem, que és Nothing Else Matters.

Aquesta cançó, que per cert li ha fet una versió Elton John, que li agrada molt. Elton John va dir que era una de grans cançons, i en l'aniversari darrer d'Elton John, Metallica va fer una versió del Funeral for a Friend, que és el que fa essencialment Elton John, fa cançons de gente que muere i homenatge a gente que muere. Vull dir, és la seva, com li va dir Keith Richards, solo haces canciones de mujeres muertas. Però esto ya, como Keith Richards también la heroína la lleva muy por encima, doncs deixem aquests heroinòmanos. Estem l'any 91, el rock més potent, el heavy metal, continua sent enorme, després ja perdrà tot, bueno, tot ha perdut tot, excepte el reggaeton i el trap, vull dir, ara no hi ha res més, però al mateix temps el grunge està canviant la manera d'entendre el rock. És com si dues generacions musicals estiguessin lluitant pel mateix espai, el que era el hard rock, Motley Crue, Bon Jovi, Van Halen i tal, Metallica, i de sobte arriba el grunge, Soundgarden, Nirvana, que li diuen al món, ja està bien de tanta laca i tanta punyeta, vamos a ponernos camisetas i a tirar pa'lante. Per cert, que aquell any, el novembre, arriba el Laxton Baby dels U2.

0: YouTube, que és l'únic grup que li traduïm el nom aquí, li diem U2.
1: U2?
0: Que em sembla increïble.
1: Doncs sí,
0: però no hi ha grups que els hi traduïm el nom, només a YouTube li diem U2.
1: Clar, perquè no és un nom.
0: Ja,
1: és una lletra i un número 1.
0: Sí, tens raó, però no, els noms dels grups no es tradueixen.
1: Escolta, bueno, ara parlarem d'una cançó, però els, qui col·labora amb el Lucy My Religion, que parlarem ara dels REM, era la cantant dels B-52, que aquí també traduïm, no diem B-52, i diem B-52 i pelante.
0: És veritat, tens raó. Sí,
1: no sé, com dèiem, aquest àlbum més experimental, més electrònica, Brian Eno estava per allà donant voltes, que Brian Eno a mi sembla que és una de les figures sempre a reivindicar, però li va ficar un poquito d'electrònica, vamos a pasarlo bien, i aquest The Fly va arribar al número 1 de les llistes espanyoles al novembre del 1991, però en 1991 hi ha una cançó que tu coneixes, que jo conec...
0: Ja has fet spoiler.
1: Tinguis l'edat que tinguis. És aquest Losing My Religion.

0: Religion, de Rem, que forma part de Out of Time, publicat aquell any. El videoclip es converteix en un fenomen perquè encara estem en l'època de MTV, el 91, i aquest canal de televisió té una capacitat enorme per convertir una cançó en imatge.
1: Abans de que la MTV es tornés un lloc només de telenovel·les i reality shows i scammers de digitals, feia coses molt interessants. Per cert, saps què vol dir Rem?
0: No.
1: Rapid Eye Movement. És la fase REM de la son.
0: Sí. Això. Mira, no en tenia ni idea.
1: Doncs ja deixem una miqueta el panorama internacional, que no està mal la cosa.
0: Home.
1: No està nada mal la cosa, amb els Nirvana i Metallica i els REM i els U2. I ens quedem a casa, arreu de l'estat, perquè el 1991 també té una banda sonora a casa nostra molt pròpia. Cançó que sona sempre el 7 de setembre, sin venir a cuento de nada, però si no és el teu aniversari, per què la poses? Però totes les ràdios ho fem. Mecano, Mecano, una de les grans pàgines glorioses del pop d'aquest país, continua sent un dels grans referents dels que omplien places de toros i estadios, però sin cortar-se, que de vegades ens pensem que aquí solamente Bisbal i no sé què omplen estadis,
0: no,
1: ja home, passava,
0: Mecano, també.
1: El 7 de setembre aquesta cançó arriba al número 1 de les llistes espanyoles, estem al juny de 1991.
0: I Mecano, que triomfava, però aquell any apareixia un artista que encara estava començant la seva carrera, i era Alejandro Sanz. Ya Mecano.

0: finals del 91, Alejandro Sanz, un jove Alejandro Sanz, publica Viviendo deprisa, el seu segon disc d'estudi. I aquí tenim ja un dels grans noms de la música dels anys 90, que encara en aquell moment estava començant.
1: Un dels grans noms de la història de la indústria comercial d'aquest país. Un màquina totalment, un prodigi de tot, de composició, de com toca la guitarra. Si l'heu vist alguna vegada tocar flamenc, toca flamenco com un guitarrista de flamenco, i que a més ha fet cançons per d'altra gent. Com diu ell, jo quan faig una cançó per algú no faig mis descartes.
0: Clar.
1: Diu, me da ràbia.
0: Una cançó realment per aquella persona, no?
1: Hi ha cançons que m'ha dado ràbia. Com es diu aquesta de Malú tan famosa?
0: Blanco y Negro.
1: No, la de Me has enseñado tú.
0: Sí,
1: ja. Aquesta és d'Alejandro Sanz, i diu que li dona molta ràbia. Doncs diu que li dona molta ràbia perquè aquesta era suficientment bona, però ell no regala descartes ni planes bé. Ei, 1991, no sé si ho sabeu, però abans a les discoteques hi havia moments on les parelles ballaven agafades. No era todo perreando. No? Abans es feia això a les discoteques, sí, sí, hace 100 anys. Però el 1991 aquest himne sonava i si tens una edat l'has ballat. Baila!

0: Josep Capdevila, Sergio Dalma.
1: Exacte, Josep Capdevila,
0: eh? Molt poca gent ho sap, això. Sergio Dalma no es diu Sergio Dalma, es diu Josep Capdevila.
1: I Kiko Veneno es diu José María López i Vanessa Figueras.
0: No, i Sergio Dalma és de Sabadell.
1: Pues ya lo tenemos, pues ya está.
0: Sergio Dalma és de Sabadell. I sabeu per què es diu Sergio Dalma? Sergio, ara no ho sé, però Dalma és perquè la seva mare és d'un poble que es diu Maldà. I va girar els noms, Dalma, Maldà.
1: Lo tenemos todo preparado, eh?
0: Sergio Dalma, el 4 de maig del 91, representava Espanya a Eurovisió amb aquesta cançó.
1: Efectivament, el Bailar Pegados va quedar quart, amb 119 punts. És un dels grans èxits de l'any, no només per la presència a Eurovisió, sinó com a single. I, a més, és el començament també, els primers passos d'una carrera que continuarà fins ara. Vull dir, aquest tio és eterno, com a les estrelles. Sí. No s'acaba el Sergio Dalma, no s'acaba. Doncs Bailar Pegados.

0: tens que d'Alma, m'agrada molt.
1: Impressionant, veu trencada italiana.
0: Sí, sí, home, ha fet moltes versions.
1: Molt napolitana.
0: També. Ha fet moltes versions també en italià, el Sergio d'Alma.
1: Sí, sí.
0: I anem cap al cinema per acabar La màquina del temps, perquè al cinema també tenim pel·lícules espectaculars al 91.
2: La misma marca. Estas se tomaron en la comisaría de West Highland en el 84. Usted estaba allí.
0: I abans parlàvem d'una cançó que s'havia fet famosa per aquesta pel·lícula, que és Terminator 2.
1: Terminator 2, mare meva, El juicio final. Per cert, la bona és la primera, eh? La bèstia és la primera, és la que marca tot això. Aquesta és una meravella també, però la primera, que es va fer amb 4 euros, aquesta ja canvia. James Cameron com a director, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, i una tecnologia d'efectes visuals que semblava vinguda del futur i que mai s'havia vist. A Espanya s'estrena el 4 de desembre de 1991 i té més de 3,7 milions d'espectadors a l'estrena. El personatge del T-1000, aquell robot capaç de convertir-se en metall líquid, és una autèntica revolució visual. És el cinema dels efectes especials entrant en una nova era amb una franquícia que després donaria moltes pel·lícules i que va fer la gran pel·lícula que, si la veieu ara i veieu com està anant la intel·ligència artificial ara, os mosquearà més.
0: Terminator 2, i canviem totalment de tema i totalment de registre per parlar d'una pel·lícula que s'ha convertit en una pel·lícula de culte.

0: Parlem del silenci dels anyells, amb Jodie Foster, Anthony Hopkins, Clarice Starling i, atenció, Aníbal Lecter.
1: Sí, com a personatge, eh?
0: Aquella, exacte, sí, sí. Com a personatge.
1: És un senyor mas, eh? Està Anthony Hopkins, i un tal Aníbal Lecter.
0: I la pel·lícula, que es produeix el 91 i s'estrena a Espanya el 4 de setembre d'aquell any, acabarà fent història als Oscars, eh?
1: Aquesta cançó, el Goodbye Horses, una meravella. Per cert, que va morir fa molt poc la cantant, perquè és una dona la que canta. Aquesta veu és de dona i és la que ballava Buffalo Bill quan estava volent-se fer un vestit, i aquí lo dejo, eh? Es volia fer un vestit i aquí lo dejo, ni d'on sortia la tela ni res. El 1991 és també l'any de Thelma i Lewis, una pel·lícula que es converteix en una referència del cinema dels 90 i en una història especialment important sobre l'amistat, la llibertat i la violència contra les dones.
0: Totalment, molt, molt actual encara, Thelma i Lewis, una pel·lícula encara molt, molt actual. I si hem de parlar de Disney, el 91 hem de parlar d'aquest Disney de principis dels 90, perquè s'estrena aquell any La Bella i la Bèstia. Si oyeu...

0: La pel·lícula es va estrenar el 92 a Espanya, però és una producció del 91, quan encara tardaven un any a arribar les pel·lícules aquí.
1: Doncs sí,
0: eh?
1: Aquesta distinció és important perquè parlem d'un any cinematogràfic i hem de rediferenciar entre l'any de producció i l'any d'estrena. És a dir, que tu pots rodar una pel·lícula, s'estrena als Estats Units el 91, arriba fins l'any 92, llavors, quan és, de quan és la pel·lícula? Doncs aquí agafem aquesta. Va ser del 91, però es va estrenar a Espanya l'any 92, o sigui que l'any 91 és l'any de la Bella i la Bèstia.
0: Sí, a mi és que m'encanta Disney i el Disney dels 90, no, que és aquesta explosió de Disney, l'edat d'or, no li diuen. M'encanta i la Bella i la Bèstia, crec que és una pel·lícula genial.
1: És una pel·lícula genial. Encara hi ha una altra pel·lícula que ens transporta directament als 90, que és Hook, de Steven Spielberg, Robin Williams com a Peter Pan, Dustin Hoffman com el Capità Garfi, i una generació sencera descobrint que fins i tot Peter Pan, qui ho havia de dir, pot fer-se gran. Però què passa amb el cinema espanyol? Doncs que també tenim un any molt interessant perquè Pedro Almodóvar estrenarà Tacones Lejanos amb Victoria Abril i Marisa Paredes. I també tenim Amantes, de Vicente Aranda, amb Victoria Abril, Maribel Verdú i Jorge Sanz. I Cómo ser mujer y no morir en el intento, dirigida per Anna Belén i protagonitzada per Carmen Maura i Antonio Resines. Són pel·lícules que ens permeten veure també com estava canviant la societat espanyola.
0: Totalment, amb el cinema espanyol, que ja començava a triomfar a principis dels 90, i tanquem aquesta màquina del temps amb Nirvana, no?
1: Home, és, jo crec que...
0: És adequat, no?
1: No està gens malament. És una... aquesta cançó, aquest himne, no? El Smell Like Teen Spirit, és molt més que una cançó, és el so d'una generació que està cansada, i és així, eh?, de la cultura pop dels 80, una generació que vol una altra cosa, i Nevermind, publicat al setembre del 91, acabarà convertint a Nirvana en un fenomen mundial, i Kurt Cobain, el seu líder, que mai va acabar d'assimilar, tal com va acabar la seva vida, el que va passar amb una banda de Seattle, de medio punkis, medio ocupes, que estaven connectats amb una escena que no tenia res a veure amb l'escena de Califòrnia, del hard rock, de la laca i del maquillatge, i que li va dir al món que hi havia una altra manera d'entendre el rock a nivell comercial, i que, òbviament, el que era un àlbum que venia després del Bleach, que era el primer àlbum de Nirvana, que va passar sin pena ni glòria, de sobte es troben amb un èxit mundial.
0: Així
1: i un
0: és.
1: Himne general.

0: Estàs escoltant el Matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I també amb el Marc Leirado. Marc, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Home, trist perquè això ja s'acaba,
1: sí,
2: Maria.
1: Sí,
2: ja és l'últim programa dels Posados del Verano.
1: Quina llàstima. Avui tot l'estiu que ens has portat les notícies dels famosos, dels Posados, de on estaven de vacances, perquè s'acaben les vacances també ja.
2: Clar, de les luxoses vacances.
1: Exacte.
2: Perquè també hem parlat molt dels preus, dels hotels, dels vaixells que lloguen.
1: Que això ens agrada molt, eh?
2: Ens encanta. Mm-hmm. S'ha acabat, però bueno, espero el proper estiu poder continuar explicant les vacances luxoses dels famosos.
1: Tant de bo. I el Marc sempre ens porta gent relacionada amb tot aquest ambient, que està relacionada, que ha aparegut a les portades o que fa les fotos de les portades. Vam parlar amb el Gustavo.
2: Clar, perquè el tema és, vam portar el Gustavo González, que és un paparazzi, perquè ens

0: m'expliqués doncs, com es duen a terme aquestes portades i dic, home, ens falta algú a qui enxampin aquests paparazzis.
1: Exacte.
0: I que ens pugui explicar com es viu ser protagonista, ser la persona que apareix en una de les portades d'una revista o de diverses revistes al llarg dels estius.
1: I això ho ha viscut la nostra convidada d'avui, que és la Núria Iáñez, que si no la coneixeu, amb aquest nom segurament us soni, perquè és la Fresita de Gran Hermano. Núria, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, encantada d'estar aquí amb aquesta tertúlia tan divertida, perquè a mi m'agraden les coses alegres, divertides,
1: sí.
2: Una miqueta de xafardera també ho soc, contar cotillos, perquè ja tinc un bagatge, fa 23 anys, Maria.
1: Clar.
2: Tu has vist la vaca?
1: Jo ho he vist, vale. Ho he vist després, però quan vaig sortir no, perquè era molt joveneta, però clar, Núria, perquè tu en el teu moment vas ser molt coneguda.
2: Molt.
1: Com ho vas viure, això?
2: I ara que estava parlant amb el Marc, dic, em falta... Bueno, jo he fet les dues portades d'interviu, impressionants, molt contenta, i dic, em falta la de Lola, tipo Ana Obregón, però sí que van fer un robado a Tenerife quan jo sortia amb un italià del Pronto. O sigui, que tinc un robado amb un biquini rosa a les platges de Tenerife.
0: Sí, bueno, sí, però escolta una cosa, mai és tard. Igual, hola, t'arriba l'estiu vinent, l'altre, no sabem.
2: Bueno, jo amb el Luis Pliego, a Lectures, que a mi m'agrada molt el Pliego.
0: Mira, jo ara col·laboro amb Lectures, pues ja parlarem amb el Luis, ja.
1: Clar, perquè, Núria, perquè la gent que ens escolti es faci una idea, com és, doncs, fer-te famosa una mica de la nit al dia, perquè tu vas entrar en un reality, no sabies ben bé a què anaves, perquè era dels primers que es feien, i surts d'allà que d'un dia per l'altre t'estan perseguint els paparazzis. Com es viu això?
2: A veure, és que és tot... Quan ets jove, perquè era molt jove...
1: Quants anys tenies?
2: Trentanyera, però estava en plan aventurera, doncs era com molt divertit, i també el que sempre m'ha salvat molt és que vinc d'una família molt, molt centrada, molt humil, i jo sabia que això era una aventura, de Salou al Mundo, però jo sempre pensava, doncs, tornar a les meves raels, no? Perquè sí que sóc una miqueta cinèfila, i... sabia de la història, a veure, no soc, però sabia la Marilyn Monroe, la Amy Winehouse, gent que ha estat a les superestrelles, no? Perquè aquí Gran Hermano era una història també que sorties i eres com de Hollywood, però de Hollywood res, divertit, fas business, fas tele, jo vaig estudiar també turisme, sempre era animadora també, que treballava un càmping, i bueno, ho vaig relacionar una miqueta, feina, diversió, fantasia, però sempre de peus a terra, perquè vaig veure també lo dur de la fama, no? Quan et persegueixen, sobretot quan diuen mentides de tu, sense conèixer, això és el que jo no portava bé, que diguessin una cosa que no era real, o muntatges, que m'oferien muntatges per sortir més a la tele, i no. Molt complicat, Maria.
1: Tu vas dir... Ara ho has dit, tu vas fer dues portades d'interviu,
2: sí.
1: No? En el moment en què fas aquestes portades, no sé com t'arriba la proposta a tu i què és el que reps després, perquè clar, és exposar-te moltíssim, també.
2: Bueno, la primera va ser meditada per mi, acceptada en el meu moment, perquè la meva, jo sempre ho dic, jo vaig sortir un 13 de gener de 2004 i a mi el 15 ja m'estaven oferint moltíssims diners per fer una portada integral. No estava preparada, estava preparada ni per sortir al carrer. I ja amb meditació, bueno, sobretot jo feia més que televisió al principi, perquè era una televisió del tomate, del sálvame, molt així, cròniques, una televisió molt agressiva. Jo feia molts bolos i eventos per tot el país. Llavors, tenia tant de carinyo de la gent que això em va donar molt recolzament per després, al maig, dir, bueno, pues soc la Fresi, va, farem un interviu així una miqueta, com es diu, que a mi m'agrada molt, a tipus Folie Berger, no? Perquè és que jo soc molt fantasiosa, és veritat. I vaig fer així una miqueta en color rosa i tranquil·la, però als 6 mesos i només un topless.
0: Deixa'm que faci un incís, perquè clar, aquí hem parlat molt de les portades, dels preus, de les tarifes, i jo vull saber... Més o menys, no cal que em diguis exactament el que vas cobrar, però més o menys què es pagava en aquell moment per aparèixer a la portada d'interviu?
2: Bueno, en aquell moment... Bueno, fa poc he estat aquí al Verano se mueve i ja ho vaig dir, les quantitats, però sí que hi havia catxers des de 15.000 euros, des de... Espera, t'ho dic, 2 milions de pessetes, 15.000
0: euros,
2: fins un top de top. A mi, per un integral, eren 60.000.
0: Mare
1: meva!
2: I això m'ho van oferir, i jo dic, no.
1: Clar, en aquell moment no vas voler.
2: No, perquè un integral queda de per vida, no? Allà, i, bueno, s'ha de tindre una miqueta de pudor. Encara que un cos, si són fotos artístiques, hi ha una revista americana que m'agrada, el Playboy, que va sortir l'Arantxa.
0: Sí.
2: I molta gent, no? Una model, o sigui que un intervi... un posado també és artístic, però bueno, donava una miqueta.
1: Clar.
2: I després sí que és veritat que jo era guanyadora i estava top de top.
1: Clar.
2: I el meu topless va ser molt, bueno, uns 40.000, que són molts.
1: Home, i tant, i tant.
2: Encara que Hisenda treu el 48% i tot.
1: Però hem de parlar de l'any 2004.
2: Però sí.
1: Clar. I molta gent segurament es preguntarà, i què fa la Núria ara? Què fa la Fresita ara? Doncs
2: pues la Fresita fa que, com sempre, tinc... Jo soc sagitari, ¿vale? Molt espiritual. I jo tinc connectada la meva... Perquè la Britney Spears és sagitari. I s'ha quedat només amb lo...
1: Sí, sí, amb lo d'abans. Sí, sí.
2: He d'anar jo de coach. He d'anar de coach. Llavors, i la... I què faig? Doncs he connectat la meva part terrenal amb l'artística. L'artística, estic col·laboradora al Toni Rovira, jo també havia fet molts concursos a Canal Català, de Coltivis, i m'agrada molt, bueno, de comunicadora, de show, i també treballo en una empresa de moda, que això connecta amb lo terrenal.
0: Bueno, t'estàs oblidant que col·labores en el mateix programa on col·laboro jo, de Telecinco, eh?
2: I al Telecinco també, el verano se mueve. Estem a la productora d'Unicor, perquè jo sempre deia que jo faria tele amb il·lusió, amb alegria, no? Jo vaig tornar a fiesta amb música, perquè... Per l'amor. I aquí tenim el culpable de tornar a Telecinco.
1: Dir, clar, perquè estàs enamorada.
2: Un gran amor.
1: Estàs molt enamorada i el tenim també aquí amb nosaltres, l'amor de la Núria, que és el Toni. Hola, què tal?
3: Hola, què tal?
1: Ara, espera un moment, que ara sí que et sentim. Hola, què tal?
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Com estàs?
3: Bé, estic escoltant a Núria i al Marc, tot el que m'estan dient. I, bueno, enamorats estem, no?
2: Que gràcies a... No sé, és com màgia, no? La vida jo penso que és com màgia. Jo volia fer tele sempre divertida, sí, i alegre, i tenia els meus detractors. Ostres, Núria, si no pots vindre a la tele. Me'n recordo que estava de col·laboradora a tu lado, deien, això no pot ser. Perquè, clar, sempre volien baralles amb un italià, amb això,
1: sí,
2: amb noies de l'època, la Marta López. I jo deia, no, pues jo no, jo em quedo amb els concursos. I després, amb la màgia de la música, el Toni, que també és un noi de Sabadell, que cantava de petit al cole, que s'amagava l'autocar així, petit, cantant.
3: És veritat, això.
2: Doncs m'ha compost una cançó molt maca, Mas Vida.
1: Perquè tu, Toni, ets cantant.
3: Bueno, jo
2: soc
3: compositor i he estudiat música a Salesians de Sabadell, i vulguis o no vulguis, jo vaig compondre Amor és vida, que gràcies a Núria,
2: sí,
3: vam anar a Telecinco a fiesta i vam tornar un altre cop amb la dona que te amo. I bueno, i són composicions que jo he fet, pues, a tot carinyo per Núria i per tota la gent que li agrada, no?
1: I a partir d'aquí, suposo que amb la música doncs arriba l'amor, no, Núria?
2: Bueno, sí, ens van enamorar, hem sigut molt... Jo soc molt campanilla i el molt Peter Pan, però ara ens hem
3: vist, tranquils. Ella el que és molt espontània.
1: Ja se la nota, ja se li nota.
0: Home, després d'haver passat per Gran Hermano, com no de ser espontània? Va passar diverses proves per entrar a dins, diversos càstings, i si no fos espontània, ja, no t'asseguro que no hagués sortit en aquell programa.
3: Jo soc més tranquil, Marc.
0: Ho sé.
3: Tranquil, més d'això, però ella ja es lleva pel matí i ja està cap amunt i cap avall, i és un tro.
1: Clar, Núria, perquè tu també se t'ha relacionat i encara et veiem amb aquesta estètica, no, rosa, brillant, llampant...
2: Mira,
1: clar, i això a tu t'agrada, també.
2: Jo no sé si és que m'he quedat... Bueno, la meva essència de petita, això té un què, no? No sé si ho puc contar ràpidament.
1: Sí,
2: mira, el podcast de Malver, que em va trucar fa 3 mesos, ho vaig dir. Això té un secret. Jo de petitona era molt grassoneta. I anava al col·le... i em diuen gorda, de petitona. I un dia la meva mare em va posar un disfraç supermaco de dona del bosque, de fada, i era rosa, Maria. I aquell dia no em van dir gorda.
3: Rosa, diu.
2: Aquell dia no em van insultar els nens al col·le. Tenia 8 anys. I jo vaig arribar molt sèria a casa i jo tenia, ja clar, mama, a partir d'ara m'has de comprar tot rosa o lila.
1: Ostres!
2: Perquè jo em donava compte que aquest color m'havia donat sort. És una anècdota, no?
1: Però a partir d'aquí...
2: Ve a partir d'aquí, i és veritat que em dóna molta alegria. Jo tinc una motxilla per anar a la feina i és negra, tu, i li tinc una ràbia, ja m'he comprat
0: doncs
2: una d'unicornio.
0: Doncs compra't una rosa, Núria.
2: Una d'unicornio, és dir, la vuelta al cole. S'ha de posar alegria, m'agrada... Bueno, són els colors, la cromoteràpia, no sé, Maria, tu quin color és el teu preferit?
1: Jo també soc molt rosa, també.
2: Sí,
1: si m'haguessis de dir, jo crec que em quedo...
0: Ho sé.
2: Sí. Perquè són rosetes, blanquetes, i el rosa, encara que no et maquilles, ja quedes mona.
1: Jo soc molt princesa, molt rosa, també, com tu.
2: Bueno, també és l'època, em torno a repetir, de fet, quan vaig entrar al Gran Hermano m'ha posat la cançó de la Britney Spears. Mm. Jo soy 2000era, clar. I això es va en vena. Mm-hmm. Los tardeos, 2000eros.
0: Deixa'm que et pregunti, encara tens aquell sentiment per Salou que recordo que a Gran Hermano ploraves dient Salou és mío, Salou és mío? Encara tens aquest sentiment?
2: I qui no té el sentiment pel seu poble, no? Jo en 4 dies, jo vaig néixer al Vall d'Hebron. I en 4 dies, un 15 de desembre del 71, el meu pare, amb el 850, vam anar a Salou a viure. O sigui, qui no té un record, no? Però sí que és veritat que m'agrada més a partir de setembre, que ara aniré, que no hi ha tanta gent.
1: Clar, perquè ara l'agost i el juliol
2: però
1: és impossible.
2: Però tot està a tope, sí. Però,
0: a veure, saps, Maria, que sóc el rei de les exclusives? Sí? Jo vull treure d'aquí una exclusiva, que ja la vaig publicar, però encara no ha arribat el moment.
2: Ah, sí.
0: Núria.
1: Espera, Marc, espera un moment.
3: Mira, quina exclusiva.
1: Que tenim. Ara la direm.
0: A veure, a veure, a veure. Ens
1: hem de preparar. Ara ja ho pots dir.
0: Vinga, va. Jo vull que en exclusiva digueu aquí, a ràdio, al matí de Ràdio 4, avui que acabem la secció, Toni, no miris a baix, mira'm a mi.
3: No, sí.
0: Quin dia li demanaràs la mà, li donaràs un anell i us casareu? Ah! Perquè sé que teniu plans de casar-vos, però no arriba el moment.
1: Ai, quines cares.
3: No, no arriba el moment, no.
0: Per què? I quan arribarà?
2: Ha d'arribar. I mira, no, i ens volem casar a Torrevella, que Torrevella de Salou, jo és el meu barri, que jo vaig viure allà de petitona, ho va fer, la Torrevella la va manar a construir l'arzobispo Pere Carmona de Tarragona, el 820, perquè venien pirates a Salou a robar. I Torrevella és preciosa, heu d'anar, i allà pues, miraven i quan venien les pirates, no?, de Barbarroja. Mm-hmm. Total, que allà ara és un edifici molt maco i jo em vull casar allà, a Torrevella. Però sí que és veritat que no trobo el dia. Estic tan ocupada, tu. Com la Miley Cyrus.
0: Bueno, ja han tret una exclusiva. El lloc on us casareu.
3: Jo crec que jo em casaré, suposo, més endavant. La Núria ja ho sap. El que passa que jo crec que quan una persona s'estimen, no cal papeleo. Jo crec que, mica en mica, jo crec que s'estimem ja per ser ella i jo, no?
0: Toni, els papers anys no calen, el que volem és la festa. Ja. Bueno, volem la festa,
2: exacte.
0: Home.
2: No, farem una festa.
0: Home, i la convocatòria de mitjans, tota la premsa, que aparegueu a tot arreu, volem això. I us diré una cosa, i jo arribaré amb una vaca.
2: Molt
0: jo arribaré amb una vaca.
1: Hi haurà d'haver
0: no
1: una vaca,
0: dir,
1: ja, no?
0: No volia dir, però ara ja ho sabeu.
3: Estàs invitat. Estàs
2: disfrutones
0: invitat.
2: Home, somos.
0: Ja ho donava per fet.
2: I desitgem a tothom alegria, bon rotllo, empatia, mm-hmm, i, bueno, i una miqueta de picaresca, no?
1: Clar, doncs molt de Salou, també, ara ho deies, no? Sí. Et agradaria casar-te allà, perquè tothom recorda...
3: Home,
1: si
3: Salou,
1: recorda...
3: Salou és interessant, eh?
1: Home, és un lloc interessant.
2: Jo vull... molt maco.
3: Sí. Si
2: el que passa
3: vol...
2: que per la feina ara doncs, estem aquí al costat de Sabadell, mm-hmm, que també és molt bonic, el Vallès,
1: i
2: molt a prop de Barcelona, que me l'estimo, mm-hmm, molt. Barcelona és màgica, adoro Barcelona. I, bueno, la vida, no?
1: Tu en parlaves molt també a Gran Hermano de Barcelona, de Salou, sí, i molta gent recorda perquè Salou és mío, me'n recordo,
2: sí,
1: molt d'això, no?
2: Sí, és de
1: no?
2: tots, però el meu raconet allà de la platja...
0: És de tots,
2: tranquil·la,
0: però més d'ella que d'altres, eh?
2: És mío.
1: Et van criticar per dir això?
2: No, perquè jo ho dic de cor, i jo no busco ni diners ni res, el meu poble, no? Com la Jurado, la Chipiona, pues ja està.
0: A veure, Núria, jo vull que repeteixis aquella mítica frase. Aida, una vaca!
1: Clar,
0: com era?
1: Què et va passar en aquell moment? Tu estàs allà i et porten allà una vaca, tu no saps ben bé què fer.
3: Sí.
2: Mira, us ho diré molt ràpidament. Era cap a final de setembre, que ja feia fresquet, i jo estava allà una tarda, xinutxano, i diu el súper, Núria, puja, va, boi, què passa? L'has de donar a menjar a la vaca. Digo, bueno, vale. I jo sabia que havia d'agafar l'alfalfa al quartet, que era així de petit, i posar-la allà, cap a l'Antònia, que li dèiem a Antònia, la pobre. Li posaven Antònia a Carolina. I quan jo vaig entrar allà, tenia tanta gana, perquè aquell dia no li havia donat ningú de menjar, que eren les 4 i pico, i clar, hi va entrar darrere meu, però com una persona, eh? Quin sentit els animals, quin intel·ligents, però clar, va entrar per una porta, que
0: I
2: no li toca.
0: I tu et vas posar darrere la porta.
2: A ella no li tocava entrar per la porta, li tocava esperar. Ah. I va entrar darrere meu, i sí que és veritat que la porta era de ferro, i
1: m'estava
2: aixafant el crani, t'ho juro. I jo, com la meva amiga, perquè a mi m'agraden molt els caràcters forts, la Ida era un caràcter més fort que el meu, m'agrada molt la gent protectora. Encara que jo sóc mimosa, m'agrada la gent una miqueta així, cruela, débil.
0: I què li vas dir? Digue-ho textualment. Com era aquella frase?
2: Aida, por favor, Aida, que tengo miedo. I la Aida, no sé què, estava peleándose por ahí con la Carla, pues estava barallant amb algú, i jo estava sola ahí al peligro, i ho va passar molt malament. Me vino Salou todo así.
0: Oh.
2: Mis últimas voluntades van vindre así, i bueno, no sé com. Va vindre Laura al final, que em va... escoltar, cridant.
0: Que, per cert, jo he de parlar amb l'Aida, perquè no sé què ha passat, que em té bloquejat a Instagram. Ahir vaig estar parlant amb ella.
1: Què dius, Marc?
0: Sí, ahir vaig estar parlant amb ella per WhatsApp i em vaig oblidar, i avui li diré: oi, Aida, míratelo, perquè no sé què ha passat.
1: Ja, perquè tu vas estar en la mateixa edició de Gran Hermano que Aida Nizar.
2: Sí, van ser molt amigues.
0: Volia preguntar-te, quina relació tens ara amb ella?
2: Van ser molt amigues. Al final, quan jo vaig sortir, jo era la reina, una miqueta, no? O sigui, havia guanyat i jo tenia dret a fer els meus eventos a València, els bolos, i ella es posava una miqueta gelosa. Clar. Jo no sabia que era gelosa, perquè cadascuna, ella, teníem el nostre lloc. I això, no sé, no li va sentar bé i va començar a criticar-me a Cròniques Marcianes a tot arreu. Diu, però si és mi amiga. I al final ja, una vegada me desprecies. La segona també, la tercera no.
0: Bueno, ja però ho arreglaré ara, jo, això. Ja ho
2: però
0: arreglaré
2: ara
0: jo.
2: Le tinc carinyo. No, no, bueno, la respeto.
0: Tens relació encara amb la resta de concursants d'aquella edició, de Gran Hermano?
2: No. D'aquella edició, algun David, que està a País Basco,
3: el Nico,
2: la Carla, el Nico.
3: Nico, parlem bastant.
2: En tots cordials, però sí que jo em porto molt bé amb l'Ismael, l'Ivan Armesto, la Aina. No, ai, no, la Aina no.
0: Aida?
2: No, l'altra, la Rosa. Aina,
0: és que
2: no
0: reconec
2: diu.
0: Que aquella edició no la vaig seguir, la veritat. Era molt
2: pàgina. L'Ània, l'Ània. L'Ània, l'Íñigo, que és de Ceuta. Sí. O sigui, em porto molt bé amb tots. De totes les edicions.
0: I quan aniràs a Supervivientes, que sé que és una il·lusió que tens des de fa molts anys.
2: Bueno, ara està el Damasó, que és d'una edició de Gran Hermano, que ara estarà defensor de la Chiqui.
1: T'agradaria anar-hi.
2: Aquest de Sol Stars, vale, tenen excusa que no m'ha agafat perquè és de los que ja han anat, però clar. Jo vull anar a Supervivientes, Maria, vull.
1: Doncs des d'aquí fem una crida que la Núria vagi a Supervivientes. La Isla de las Tentaciones, no? Que ara està a punt de començar.
3: No. Això,
2: la Isla
3: no,
2: de los Cuidetas,
0: no
2: sé.
0: Que si no nos casa, no?
3: Això no. Això és una edició per gent més jove. Si fessin una sènior, pues encara...
2: Tu aniries a la sènior?
3: Jo no.
2: No,
0: si és que hauríeu d'anar junts.
3: Jo patiria en tot el que surt, jo patiria. Això de que et fiquen en una banda...
1: Clar,
3: et deixes
1: allà.
3: Jo no podria.
1: És que és un romàntic.
0: No vull fer la pregunta de si cauríeu a la tentació per no generar conflicte.
2: No cal. Espera, Maria, que com és un romàntic, una estrofa d'eso, buena noche, buena suerte.
1: Va, ens queda un minut.
2: Corre,
1: un
2: Toni!
1: Un minut ens queda.
2: Corre. 3, 2, 1.
3: Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
2: Ja
3: buenas
2: està,
3: noches,
2: ja
3: señor.
2: Si
1: home, molt bé.
3: Bravo, ja su señor.
1: Verdi los
2: ordres. Molt bé. Per tothom.
1: Moltes gràcies, Toni, per venir. Núria, una abraçada. Moltes gràcies i molta sort. Des d'aquí fem una crida que vagis a Supervivientes.
2: Gràcies, guapo.
1: Marc, ha estat un plaer tenir-te aquí, com sempre.
0: I jo el mateix dic, Maria. M'ha encantat tenir aquesta
1: retrobar.
0: Secció. Segurament que sí, home. Ja portem 3 estius, em sembla.
1: Anem dient.
0: Clar,
1: esperem que sí. Nosaltres tornarem aquí demà a les 8 en punt i continuarem també tota aquesta setmana. I després, ja a partir de la setmana que ve, el matí de Ràdio 4, ja en versió habitual i tota la temporada que us l'anirem presentant tant aquí com a la tarda també amb el Joan Barutel. Una abraçada. Fins demà. Que sigueu molt feliços. Adéu.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, comencem situant-nos a Ceuta, on hi ha en marxa un operatiu de la Policia Nacional, en concret a l'assentament de l'home Colmenar, per desallotjar-lo i intentar evitar allaus de persones. Centenars de migrants que es trobaven a l'exterior, segons les autoritats, han intentat accedir per la força a la zona d'acollida habilitada pel govern espanyol. Les places que es van posar a disposició, però, ja estan gairebé totes ocupades per persones que abans dormien a la platja del Trampolín. Segons fonts policials, molts migrants fa dies que esperen una plaça en aquestes instal·lacions i davant els intents d'accés, la policia ha reforçat la seguretat, ha dispersat els concentrats i per mantenir l'ordre s'ha arribat a tallar, diuen, la carretera d'accés al centre i a llançar pilotes de goma a l'aire. Sobre els menors, el Ministeri d'Infància i Joventut ha apuntat que ja s'han acollit més de 1.400 nens i nenes als centres dependents de la ciutat autònoma. Al Congrés, la ministra Cira Rego ha fet èmfasi en que els infants no són invasors i que no se'ls pot responsabilitzar de la contingència migratòria. Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia. Rego ha demanat no confondre els responsables de la situació migratòria amb les víctimes. En la seva compareixença a la Cambra Baixa també ha exposat que s'ha reforçat la plantilla de la delegació del govern.
3: Hemos reforzado la delegación del gobierno con 10 personas y hemos impulsado un equipo multidisciplinar a través de entidades sociales para apoyar en las entrevistas individualizadas y acelerar la parte de los expedientes que debe hacerse en Ceuta.
2: Sobre la reubicació de menors a la península, la ministra l'ha qualificat d'imprescindible per destensar la situació a Ceuta i per garantir els drets i la cura dels nens i nenes. Rego també ha abordat el cas del trasllat de 500 menors en situació d'extrema vulnerabilitat.
3: Se haría a través de una entidad que se puede hacer de una manera más o menos inmediata una vez resuelto la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta. Sería en varios puntos del país, en centros pequeños, y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento para proceder con este traslado de estas 500 niñas y de estas 500 niñas a Península.
2: A banda, la ministra ha exposat que s'estudia l'acolliment dels menors per part de famílies a la península i ha criticat el plantejament d'una expulsió col·lectiva que ha assegurat vulneraria els drets dels nens i les nenes.
0: Acaba de finalitzar la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament per donar explicacions sobre l'inici del curs escolar. El Departament d'Ensenyament ha rellevat Teresa Sambola, secretària general del Departament, per la polèmica dels informes PISA i demà dimarts farà públic qui la substitueix. A més, també ha explicat que ha obert un expedient disciplinari a tres persones de la conselleria per aquesta mateixa qüestió. Dues d'elles per falta greu i una per falta lleu per omissió de responsabilitats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit les responsabilitats de l'escàndol de les proves PISA i ha explicat que es podria, diu, haver evitat, però que ella no va rebre cap informació abans.
4: Que mai se'n va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions de l'alumnat de les proves PISA 2025.
0: I pel que fa a l'inici del curs marcat per les vagues, el govern demana als sindicats educatius que respectin, diu, el dret a l'educació i assegura que es reunirà amb els representants sindicals amb l'objectiu que desconvoquin la vaga del pròxim 8 de setembre, que és el primer dia de curs. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat una setantena de conductors a la C-33 per diversos il·lícits penals i o administratius durant aquest cap de setmana. Si la policia catalana, que ha efectuat controls en aquesta via, ha realitzat 265 proves d'alcoholèmia, de les quals 23 conductors han donat positiu i han estat denunciats administrativament i dos per la via penal. Dos conductors més han donat positiu en drogues. A banda, un conductor ha estat detingut per conduir sense carnet i un altre per tenir un requeriment judicial pendent. A banda, els Mossos d'Esquadra han denunciat una trentena més de conductors per infraccions diverses. I encara de la mobilitat mobilitat, avui han començat les obres a la 2 a Lleida, en un dels trams que més problemes ha registrat els últims mesos. Es rehabilitaran uns 8 quilòmetres i mig de fer, mentre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia, el que afecta el tram situat entre els punts quilomètrics 522 i 530. A més, aquesta zona ja havia requerit intervenció d'emergència el passat mes de març per les fortes pluges i nevades de l'hivern, i la inversió compta, i aquest projecte compta amb una inversió de 12,3 milions d'euros. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: vestit adult en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Arrenquem la coartada d'entreteniment cultural i social al Sota Sospita edició estiu a l'hora del vermut a Ràdio 4 cada dia de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. Aquest és un espai d'oci i aprenentatge, entreteniment sobretot, com dèiem, que fem amb l'Esther Bages al comandament tècnic, i avui també comptem amb el nostre còmplice habitual, el Jordi Coromines, per una nova sessió d'història i biografies, que en aquesta ocasió, i continuant amb el recorregut pel passat recent a casa nostra, ens quedem instal·lats als anys 70 per parlar d'obrerisme, de reivindicacions proletàries, d'assemblees i d'una època de canvis gràcies a la col·lectivitat i el sentiment de classe que va contribuir a la lluita contra el règim en els darrers anys del franquisme. Completarem coartada amb algunes recomanacions culturals i per obrir el ritme el posen les Montses i el tema Premium. Deixa'm

Premium, aquest senzill de les Montsés compta amb la col·laboració de la cantant Sandra Tangerina. És molt alegre, la cançó, molt ballable. De fet, exploren noves sonoritats, inclouen un toc de sarcasme i és veritat que és una cançó com molt estiuenca, no? Molt de celebrar. Així hem començat avui al Sota Sospita.

0: Sí, fa uns dies parlàvem aquí a la sessió d'Història i Biografies amb el Jordi Corominas de associacions veïnals. Avui toca parlar, anar-nos a l'àmbit laboral, no? I veure com la col·lectivitat, el fet de constituir assemblees a les acaballes també del règim, estem encara en aquests anys 70, doncs va suposar, diguéssim, bé, quelcom molt positiu per casa nostra.
1: Sí, clar.
0: No? I una sèrie de moviments per plantar cara la dictadura.
1: Correcte.
0: Des d'això, des de l'àmbit laboral.
1: A veure, anem primer. Avui farem... A més, mantenim la nostra promesa, perquè ho estem dient sempre, acabarem la temporada matant a Franco.
0: D'acord.
1: És important, a més tindrem aquesta catarsi col·lectiva que ens agrada tant. Jo puc assegurar que serà un gran moment, però mentrestant, què us anava a dir? Doncs sí, tenim tot el camp laboral, però el mesclarem en una sèrie de coincidències cronològiques, no? Perquè ens anirem, si no em falla la memòria, el 18 d'octubre de l'any 71, a la Zona Franca, on va passar un fet d'aquests que el relat oficial no és que hagi oblidat, perquè fa poc sí que se li va dedicar fins i tot un carrer, però no n'ha parlat gaire, i després un que sí que és més conegut per tots, que a més convé precisar molt, perquè hi ha una associació del present que té un nom molt semblant, però no és el mateix. Uh-huh. És a dir, veurem el 18 d'octubre el conflicte laboral.
0: D'acord.
1: I el 7 de novembre del 71 l'Assemblea de Catalunya.
0: Molt bé, l'Assemblea de Catalunya, que va ser aquesta... Sí, era un organisme d'oposició franquista,
1: sí,
0: absolutament, no? I que formaven part, hi havia des de partits polítics clandestins, a moviment universitari, a treballadors,
1: clar,
0: a associacions veïnals, allò,
1: hi havia de tot,
0: aglutinava tot.
1: Hi havia de tot i va ser un front comú contra el franquisme i que a més va ser molt savi, això també ho veurem, perquè es va dissoldre l'any 77 i direu per què. Doncs bé, us ho anticipem senzillament perquè ja s'havia aconseguit la fita.
0: Sí.
1: S'havia aconseguit relativament, però per aquella època ja era molt, que és el famós lema que tothom almenys abans sabia, no? Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia.
0: Això mateix.
1: Aquest és cèlebre, però començarem a un altre punt. Avui anirem de la Zona Franca al Raval. Del Raval ens anirem a una mica al xup-xup pseudopijo de Barcelona.
0: D'acord.
1: Però sempre des de la bandera de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera.
0: Okay.
1: Però primer anirem a la Zona Franca perquè a veure allà, en aquesta època nostra, on de totes maneres encara hi ha fàbriques, perquè a vegades sembla que ja no existeixin les fàbriques.
0: No, encara,
1: no?
0: Encara hi ha molta gent que treballa a fàbriques.
1: Clar, clar, però és allò que... Fixa-t'hi, eh?
0: Vull dir, la SEAT...
1: Mira, és el que parlarem.
0: Ah, fer, això, no? Mateix, vull dir, la SEAT. És que la SEAT és molt important a casa nostra,
1: és
0: perquè a més, vull dir, va suposar en aquells anys, no, que molta gent adquirís a través d'aquesta fàbrica, que no era només produir cotxes,
1: clar,
0: sinó que també va ser crear un estil de vida.
1: Correcte.
0: Per als seus treballadors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que poguessin formar part de la societat des d'una qüestió digna d'habitatge, sous, etcètera, etcètera.
1: I des d'una consciència de classe, en aquest
0: consciència
1: cas.
0: Consciència de classe. Va contribuir a crear la consciència de classe.
1: Però això et volia dir que, clar, encara avui en dia hi ha fàbriques... Però, per exemple, si tu fas una enquesta, que a mi aquest és un tema que em té absolutament... És m'ha perdut, i com dirien en castellà, sí, que ha acontecido ya no nadado. Si tu li preguntes a la gent, escolta, però tu ets de classe treballadora? I et diu, no, jo sóc classe mitja. Encara que estiguis en precari, que et costi arribar a final de mes, no? Perquè s'hem posat un discurs de que la classe treballadora no existeix, quan sabem que hi ha una precarietat.
0: Jo crec que cada vegada més està tornant la idea de classe treballadora,
1: clar,
0: perquè la classe mitjana ha desaparegut.
1: Clar, s'haurà
0: no?
1: de donar una consciència molt forta de que
0: sí,
1: això no ha marxat. I en aquell moment, a part... Bueno, això també és fonamental pel que anem a explicar, perquè, clar, com que el relat oficial s'ha marcat molt, precisament potser més pel segon tombant del que parlarem, que és l'Assemblea de Catalunya, tota la lluita treballadora de les acaballes del franquisme...
0: Dels 60s i 70s.
1: Sí, s'ha omès força en el relat.
0: Uh-huh.
1: Llavors molta gent no la coneix i sembla que no hagi fet país, quan en realitat és molt important, no? A més, per què? Doncs perquè si ara, per exemple, aquest darrer trimestre hem vist que han tornat molt les vagues de tot tipus,
0: sí,
1: durant el franquisme, com és comprensible, eren il·legals.
0: Clar.
1: Aleshores, fer...
0: Però tot i això es van produir cap a les acaballes, com
1: clar,
0: dèiem,
1: clar,
0: no?
1: Però que és d'una valentia increïble.
0: Sí.
1: I podria tenir les conseqüències, de fet, que veurem, no? Perquè si ens n'anem al 18 d'octubre del 1971, anem a la SEAT, anem a la Zona Franca, que, per cert, ara, gent de Barcelona i de fora, si voleu veure aquest indret del món, podeu arribar-hi amb metro. A més, és un metro que sembla que et porti a l'infern, perquè baixes com 70 metres. Doncs allà hi ha encara la zona de la SEAT.
0: Sí.
1: I hi ha un cotxe que està fotut contra una paret que sembla que sobresurti, però bé, seria una metàfora del que va passar. Aquí a Catalunya, Comissions Obreres havia nascut també als afores de Barcelona, a la Bordeta, l'any 64, una església, Sant Medí. Tenim aquesta col·laboració que avui també veurem, no?, entre església i classe treballadora i fins i tot veïns. I el que tenim és que a l'octubre del... A l'octubre
0: del 71,
1: del 71 justament, hi ha, a veure, hi ha com dir-ho, hi ha una mobilització molt forta, perquè s'han produït, em sembla, acomiadaments, i aleshores els treballadors s'han mobilitzat per intentar revertir la situació, i el que tenim és quelcom bastant únic, i que per això té sentit explicar, perquè el que passa és que la idea de la conflictivitat, la idea de reclamar els drets, acabarà derivant amb una batalla campal, perquè aquells que han acomiadat entren a la fàbrica SEAT.
0: Sí, o sigui, van acomiadar moltíssima gent.
1: Sí.
0: I llavors el que van fer és, alguns dels acomiadats, entrar com d'amagatotis,
1: sí,
0: no?
1: Sí, correcte.
0: De nou a la fàbrica, i van començar a fer passejades des de la part mecànica del taller, altres seccions, per anar arrossegant gent, companys, diguéssim, no?, en protesta per aquests acomiadaments.
1: A mobilitzar,
0: i llavors van aconseguir mobilitzar tothom, com aquell qui diu, llavors es va convertir tot plegat en una manifestació immensa, i llavors tot el torn, perquè això havíem començat encara abans de la sortida del sol, diguéssim,
1: clar, clar.
0: No? Havíem començat a les 6 i pico de la matinada.
1: Preparat.
0: I llavors, clar, tot el torn del matí, diguéssim, de la SEAT, va acabar unit, protestant, manifestant-se i fent una assemblea davant de les oficines centrals de la SEAT.
1: Clar, aquest és el tema. I aleshores què passa? Doncs imagineu la seqüència previsible. Arriben els grisos...
0: Ah, bueno, primer de tot, sí. La direcció de la SEAT diu, no m'interessa.
1: Nanai.
0: Tanco l'edifici.
1: Que és una forma també d'aturar i de perjudicar el treballador.
0: Això mateix. I llavors és quan apareixen els grisos.
1: Però...
0: La Guàrdia Civil, també,
1: no?
0: La Policia Social...
1: Apareixen
0: totes les forces de l'ordre.
1: I diuen, sí, a més, les forces de l'ordre, no?
0: Sí.
1: Donen ordre, valga la
0: redundància. De dissoldre l'assemblea.
1: Els treballadors diuen que no, donen tres avisos, i a partir d'aquí es desencadena una batalla campal molt perillosa, d'altra banda, perquè, clar, a la SEAT no només és que hi haguessin diguem, les naus de producció que ens imaginem tots, no?, allò de l'ensamblatge, etc, etc. També hi havia pintures, hi havia material explosiu, i els grisos no, diguem, clar, que no van anar tranquils.
0: No, però és que a més la policia, vull dir, va carregar contra els treballadors i manifestants, i els treballadors i manifestants, vull dir, evidentment es van defensar com podien,
1: sí, és
0: el que va poder van una pedra per aquí, un no sé què, però no
1: bueno,
0: evidentment era... Va ser una lluita...
1: Desigual.
0: Molt desigual.
1: Rosques. Rosques i cargols.
0: Cargols, fixa't.
1: Cargols, exacte. Però cargols no d'aquells que es mengen, ja ho sabeu.
0: Sí, sí, sí,
1: o sigui, ja. D'aquells que s'hi encenen i que poden fer mal, però clar, res comparat amb les bales, perquè ara parlem a vegades de bales de goma i històries així, però no anava d'això la cosa. La policia directament obre foc concretament contra dos tallers, l'1 i el 5, i a partir d'aquí comencen a créixer el nombre de ferits, centenars de detinguts i un treballador soldador, Antonio Ruiz Villalba, que finalment l'han de traslladar perquè és que li han fotut 8 bales.
0: Déu-n'hi-do.
1: Li han fotut
0: un treballador
1: 8...
0: qualsevol,
1: sí,
0: diguéssim,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Aquest senyor, vull dir...
1: Un migrant, a més, perquè sí...
0: Bueno, és que la gran majoria,
1: la majoria dels treballadors
0: eren migrants, de la SEAT eren migrants.
1: Clar.
0: Hi havia andalusos, no?
1: Clar.
0: Hi havia extremenys, etcètera.
1: El que deies tu, a veure, també parlàvem
0: migrants,
1: de...
0: Migrants, residents i
1: sí,
0: catalans,
1: clar,
0: vull dir, ja.
1: Bueno, és allò que vam veure amb el Paco Candel, que ell ho preguntava, diu, escolta, jo vaig arribar aquí... Potser els 2-3 primers anys em va costar entendre
0: sí.
1: una mica el mecanisme, però al cap d'aquell temps ja em sento català, m'integro, he creat una xarxa, i a més durant els 50-60 60-70 es creen molts vincles solidaris entre ells, que finalment la població, diguem, autòctona, que els accepta, i aquí és on es genera una unió molt interessant, no?
0: Penseu en això, eh? Llavors, en 6.000 treballadors, allò, intentant que readmetin i que no acomiadin els companys que han estat acomiadats mesos abans, i batalla campal amb la policia, trets, tenint en compte que hi havia molt material inflamable, com tu estaves dient, vull dir que allò podia haver estat una bomba terrible.
1: Pintures, etcètera, etcètera.
0: I aquest senyor, Antonio Ruiz Villalba, de 33 anys, rep 8 bales i mor.
1: Mor al cap de... Va resistir, va morir,
0: sí,
1: em sembla...
0: Sí, mes i mig, una cosa així.
1: Sí, va resistir prou, però clar, a partir de la mort aquí sí que el que tenim és una reacció més forta que trenca qualsevol possibilitat d'entesa i que també encén encara més els ànims dels treballadors, que parlen d'una idea que a França, a Itàlia, perquè recordem que ens trobem en el post-maig del 68, ja havia quallat, però que aquí era més complicat per la dictadura, que és la mobilització permanent.
0: Mm-hmm.
1: És a
0: dir, de fet, jo crec que aquest conflicte a la SEAT marca l'inici dels conflictes que vindrien després,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè,
1: seran...
0: perquè, vull dir, sempre hem conegut la força dels treballadors de la SEAT també, i aquest és l'inici, aquest 18 d'octubre de 1971.
1: I segurament gent que ens escolti de Tarragona, Lleida, Girona, també Barcelona, recordarà més fàbriques i recordarà
0: tant.
1: No només conflictes laborals per augment de sou o per readmetre treballadors, sinó també per les condicions, ara diríem sanitàries, pels materials que hi havia, per com podien arribar a ser tòxics per les persones. Estem en un moment que és un tombant molt important en molts sentits, i en el cas de la SEAT, jo he vist una dada que m'ha deixat de pedra perquè he cercat fotos i no es troben, que és que al cap de 5 dies, això hauria de ser espectacular. És a dir, van convocar una manifestació a Plaça Catalunya on van anar 10.000 persones.
0: Uh-huh.
1: O sigui, és tenir uns nassos...
0: De l'Assemblea Obrera, no?, que també li van dir. I clar, obrers no només de la SEAT, com es deia, la Hispano Olivetti...
1: Que tenim aquí al costat.
0: Tenim
1: aquí al costat.
0: Cipalsa.
1: La Maquinista Terrestre Marítima.
0: En fi.
1: A veure, grans empreses, al qual el seu nom era famosíssim aleshores.
0: Sí.
1: També s'ha de dir una cosa. A veure, la qüestió de la zona franca i d'aquest assassinat complica moltíssim el... no només el perfil, sinó les coses al règim, perquè és que allà treballaven... Nosaltres, la nostra generació, la zona franca, ara s'està remodelant, jo quan dic que la gent vagi a visitar res, perquè realment ara, a veure, va fent goig, però quan nosaltres érem petits, era un d'aquells llocs que deien no hi ha neu, no pels treballadors, sinó perquè es veia molt com un límit conflictiu de Barcelona.
0: Sí, bueno, però és veritat que hi havia allà moltes empreses, i ma mare m'ho va explicar, que allà treballava a la zona franca, també.
1: Sí, hi havia un polígon, també de vivendes, etc.
0: Sí.
1: I hi havia 25.000 treballadors.
0: 25.000 treballadors a la SEAT.
1: A la SEAT, només, exacte.
0: A la SEAT. Clar, això vol dir que quan comença aquest conflicte proletari versus sistema, diguéssim, clar, el règim té por.
1: Té molta
0: perquè
1: por.
0: Si només la SEAT ja té 25.000 treballadors, si tots aquests treballadors que s'estan solidaritzant s'uneixen, la cosa trontolla.
1: Tenen un problema.
0: I la força que mantenia va ser considerable.
1: I es fa una pressió molt forta, hi ha un moment on el teixit veïnal i el teixit obrer sembla plantar cara de debò al règim. Sí que és veritat que l'any 75 es cerca de fer una vaga encara més forta per acomiadaments i altres històries, que fracassa, i això debilita una mica tot el que és aquesta força. Però clar, quan arribi la transició, si bé hi ha historiadors que diuen que el moviment obrer fa una mica de fallida en quant a les mobilitzacions, perquè n'hi ha de tot tipus a tot el país, l'espurna ja s'ha encès.
0: Correcte.
1: Ja s'ha encès i és molt important.
0: Llavors, clar, hem d'entendre aquestes dues coses, no? O sigui, la cosa comença per l'acomiadament dels treballadors, però a partir d'aquí el que fan la gent és afegir reivindicacions, millores salarials,
1: clar,
0: no? Tenir convenis, tenir representativitat obrent en els sindicats, en fi...
1: Impossibles com la llibertat d'associació i reunió.
0: Exacte, però clar, tenint en compte que el règim ja està en uns anys com molt més debilitat, és quan agafen força i diuen, doncs, anem a totes, tenint en compte que hi havia més de 100 fàbriques
1: Clar.
0: Doncs van ajuntar-se, com aquell qui diu, per poder reclamar tot plegat, però el conflicte va ser duríssim, efectivament, i al mateix temps que la consciència política anava creixent, clar, entre la classe treballadora.
1: I s'ha de dir que d'aquesta consciència política en parlarem, perquè, clar, hi ha aquests obrers, us preguntareu vosaltres, els que ens heu seguit i els que no, recordeu que podeu escoltar-nos en tot el que són l'arxiu, no? El que ara li diran al podcast del Sota Sospita, sí, perquè anem repassant setmana a setmana aquesta història.
0: Cada dissabte, una sessió d'història i biografies.
1: Però què anava a dir jo? Clar, podeu dir, ei, i els d'abans de la guerra eren anarquistes, però aquests del final del franquisme, què eren? Eren comunistes, eren anarquistes? Bé, hi havia de tot.
0: Doncs hi havia de tot,
1: ja ho veurem. Mentrestant, el que recordem és que del 18 d'octubre saltarem al 7 de novembre i allà a l'església de Sant Agustí, que recentment ha tornat a brollar, diguem, a l'actualitat, perquè la va visitar el papa Lleó XIV, fan un minut de silenci en una reunió clandestina per l'Antonio Ruiz Villalba. Què passa allà? Ara ho veurem, i mentrestant sona Kid Sebastian Faust.

0: Va, reprenem la sessió d'avui d'història i biografies amb el Jordi Corominas. Estàvem amb aquest moment musical, Kid Sebastian, Faust, i hem de dir que m'agradaria afegir una cosa més, perquè estem parlant de les acaballes del franquisme, que havia perdut força, evidentment, el règim, que havien agafat molta consciència política als treballadors. Clar, la joventut dels anys 70 no és la mateixa joventut que va començar, diguéssim, o que va viure els inicis de la postguerra.
1: No.
0: Vull dir, la gent que va créixer, no?, que havia nascut prèvia a la guerra i en els primers anys de la postguerra, havíem, diguéssim, interioritzat la necessitat del silenci per sobreviure, però estem davant d'una nova generació que veu el futur amb perspectives optimistes de això s'ha d'acabar i això s'està acabant, i no estan tan estigmatitzats per la repressió més dura, tot i que ho és encara,
1: ho és molt,
0: dels anys 40, no? La postguerra immediata, la gana, les bombes, vull dir, ja no estan en aquesta.
1: No.
0: Llavors és una nova joventut.
1: I no han viscut la guerra en primera persona.
0: Correcte, més activa, perquè veu una possible sortida del túnel, no? Tenint en compte l'obertura a tota Europa, tenint en compte doncs, que arriben aquests rajos, diguéssim, de llum, i crec que això, aquest tarannà, marca també molt la lluita en aquests anys.
1: Sí, a veure, i també que ho hem vist aquí, a partir de... Jo crec que, mira, jo per exemple me'n recordo de ma mare, que era de pares aragonesos i tal, i a principi dels anys 60 va aprendre català,
0: sí.
1: I a partir d'aquí va ser catalanoparlant, i és una decisió personal que a més comporta que estàs prenent partit, per dir-ho d'alguna manera, no? I això passava molt, i a més s'unia el que és l'antifranquisme amb la idea de recuperar la idea de Catalunya, però des de la llengua, des de la cultura...
0: Sí, i des de les condicions dignes de vida.
1: Sí, i una integració, a més.
0: Integració, obertura...
1: I el que comentaves tu, que és que neixes després de la guerra, llavors què passa? Doncs que, mira, ma mare, que és dels anys 40, una boomer, no?, que dirien avui dia,
0: el
1: que els hi passa és que de cop i volta, com hem vist aquí, a finals dels anys 50 hi ha una obertura econòmica, el règim no pretén que sigui liberalitzadora, però clar, quan milloren les condicions econòmiques, si tu estàs en una dictadura, la gent acaba demanant més llibertats. A més, el que es produeix és que el món s'està globalitzant gràcies en part als mitjans de comunicació, és a dir, no és allò de que hi hagi una frontera i t'impedeixi que entrin els productes, entre la música, entre les pel·lícules, entre les idees, i aquesta generació és que ara quan es diu que hi ha aquella tonteria que es deia de la nostra, no?, la generació més preparada de la història, doncs jo crec que aquesta ho era.
0: Absolutament.
1: Ho era, clar.
0: Vull dir, potser no a nivell tan intel·lectual,
1: no,
0: però sí en quant a consciència social.
1: Tenien uns elements molt forts per lluitar.
0: Evidentment.
1: I lluiten molts, i a més tenen... Hi havia aquesta frase que aquí alguna vegada hem comentat, perquè ja sabeu que forma part del nostre panteó de preferits, del Vázquez Montalbán, no?, que deia contra Franco se vivia mejor. Doncs per què? Perquè quan mor Franco, el que veu Vázquez Montalbán és que la unió que hi havia es dissol.
0: Sí, i la sensació de que el futur estava per fer, però que l'havien de fer ells mateixos, no?, la mateixa societat, no? En fi, avui tenim moltes més llibertats, molta més informació, molt més de tot, i en canvi no es respira aquest optimisme que es respirava en aquells anys.
1: Ni molt menys. Aleshores, el que sí que és cert és que, a veure, vam veure també nosaltres la caputxinada, i el que no havíem comentat...
0: Com vam tractar aquí, també.
1: Sí, clar. El que no vam comentar, per això, que és un embrió claríssim de l'Assemblea de Catalunya, és que l'any 70, quan Franco vol afusellar una sèrie d'etarres en el que es coneixen com els processos de Burgos, hi ha uns intel·lectuals catalans que es tanquen a Montserrat, i aquí comencen a discutir una sèrie de temes i a fer unes reivindicacions que encaixen força amb les de l'Assemblea de Catalunya, que es reuneix, com dèiem, el 7 de novembre de 1971, per primera vegada, a Sant Agustí Vell, i és al·lucinant la història, perquè es veu que hi ha una missa i el capellà els deixa entrar. Els deixen entrar. Aquí hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que avui en dia...
0: O sigui que no van a missa només.
1: No.
0: Vull dir, van a parlar de les seves coses.
1: Bé, exacte. El capellà va dir, escolta, entreu,
0: Vull dir, això és la casa de tots.
1: Clar, de missa en missa.
0: Sí.
1: De missa en missa. Teniu tres horetes i a partir d'aquestes tres horetes feu el que vulgueu. Es reuneixen bastantes persones, eh? Hi ha fotografies. A més, hi ha, com diria aquell, sensibilitats molt, molt diferents.
0: Sí.
1: Es parla de tres centenars de persones. Aleshores, el partit hegemònic de la clandestinitat era el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el famós PSUC. I, però també, a veure, hi ha elements que podíem dir pujolistes, no?
0: Sí.
1: Del que serà la futura Convergència Democràtica. Hi ha independentistes socialistes, hi ha gent que potser, com, bueno, com el mateix pujolisme, no? Tira una mica més cap a la dreta, però hi ha unió d'esquerra, dreta, centre...
0: Bueno,
1: perquè...
0: hi ha unió de tothom contra el règim,
1: exacte, és
0: bàsicament.
1: És l'antifranquisme, el que dèiem. És l'antifranquisme. I aquí, a veure, per exemple, una persona que hi és... Que és molt, ara mateix, en aquests darrers mesos ha sortit molt a premsa perquè el final del franquisme té molta importància i jo crec que el pas del temps l'ha desfigurat una mica, la Magda Oranich.
0: Home, clar. Evidentment, que deu ser una de les primeres advocades, a més, de casa
1: nostra,
0: no?
1: Sí,
0: i llavors, jo crec que en aquests anys estava ajudant a segons quins presos polítics,
1: clar.
0: No? I vull dir, tenia molt clar quina era la seva orientació i a quina gent havia d'intentar ajudar. Després ha desenvolupat una tasca com a advocada absolutament impecable, no? Però ella hi era.
1: Ella hi era, exacte. I de fet, rep una citació més tard on li diuen que si vostè es veu implicada en actes delictius i subversius contra la dictadura, etcètera, etcètera, no? A veure, ella també va ser l'advocada d'un
0: de Puigantic.
1: Sí, de Puigantic i d'un dels executats al final del franquisme, al setembre del 75. De fet, el darrer mes de setembre va donar testimoni perquè havia guardat les bales de l'execució, no? A veure, ella hi és, aquell 7 de novembre, hi és em sembla que és l'Antoni Batista, que era molt jovenet, era del PSU, que després va ser historiador, va néixer l'any 52, perquè ens entenguem, i hi havia, com diem, gent de tot tipus, llavors el que acaben decidint, que són quatre punts...
0: Sí, tots tenen 20 i pocs, en definitiva.
1: Sí, tenen 20 i pocs, però és el que deies tu, que ha arribat un moment on diuen, mira, per favor, ja n'hi ha prou, hem de començar a definir almenys el país que volem pel final.
0: Clar, llavors comencen a posar en comú aquestes idees que tenen de cara a aquest futur, no? I les reivindicacions són com diverses, però, per exemple, llibertats socials,
1: sí.
0: I polítiques de reunió, amnistia pels presos polítics.
1: Sí, els quatre punts bàsics són llibertat dels presos.
0: Sí.
1: Llibertat dels presos. Per tant, exacte, llibertat dels presos es considera amnistia, no?
0: Sí.
1: Després, llibertat d'associació, reunió, etcètera, etcètera. I bé, és que estem fent
0: i
1: el
0: estatut lema. Estatut previ a la autodeterminació.
1: Estatut d'autonomia.
0: Això és el que pretenen. I tot això esdevé com el punt de partida, no? Una trobada prefundacional, podríem dir, d'aquesta assemblea.
1: A més, ara ho veurem, abans de veure, encara ens queda una mica, no? Però quan tanquem, podem dir que una mica la cloenda de l'Assemblea de Catalunya, que com deia jo, no s'ha de confondre perquè hi ha gent que ho fa amb l'Assemblea Nacional de Catalunya.
0: Vale.
1: Són dos termes totalment diferents.
0: Uh-huh.
1: És a dir, l'Assemblea de Catalunya neix com a moviment antifranquista, l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, ja sabem que és un moviment independentista, no? Perquè ens entenguem, i són dues èpoques totalment diferents, i per tant, a veure, la confusió és lícita, perquè el nom s'assembla molt, però és que els objectius són diferents, no? Anem a dir-ho així. Però la veritable cloenda de l'Assemblea arribarà amb les manifestacions de les diades del 76 i el 77. Per què? Perquè la gent ja haurà interioritzat d'una manera brutal aquest llibertat, amnistia, estatut d'autonomia...
0: Bueno, i perquè s'haurà mort Franco,
1: sí,
0: també,
1: mort
0: llavors,
1: Franco.
0: Eh?
1: Sí, però llavors ells lluiten per aconseguir allò que havien,
0: que
1: havien posat sobre la taula, i ja tenen... A veure, tenen quelcom que avui en dia diríem viral, perquè de reunir-se 300 persones a una església al barri xino, anem a ser així de clars, que tot això aconsegueixi difondre's des de la clandestinitat per tota Catalunya, Déu-n'hi-do, no?
0: Sí. Podria ser que la creació de l'Assemblea de Catalunya fos com el cim, diguéssim, de l'associacionisme antifranquista en aquesta època, vull dir, el punt més...
1: Per una banda, sí.
0: Culminant, diguéssim, no? Que donaria lloc a tot el que passaria després.
1: A veure, jo tinc la tendència a mirar-ho en forma de mosaic, és a dir, per això potser hem parlat d'obrers, de veïns, no? Però...
0: Aquí hi havia sindicats, hi havia polítics, hi havia...
1: Sí, aquí hi ha una unió de tot.
0: Això mateix.
1: Una unió de tot molt forta. Hi ha gent que ho compara amb la Solidaritat Catalana de 1906-1907, on hi havia fins i tot carlins, nacionalistes, catalanistes, gent republicana, republicana, d'esquerres, no?
0: Clar, però el tema sí. És que a partir d'aquesta trobada i després de la fundació de l'Assemblea pròpiament dita, es va estenent totes aquestes idees i tot aquest llibertat, amnistia,
1: estatut d'autonomia,
0: es va estenent per tot Catalunya.
1: No, no, per això, que és, una, és un sí. moviment en forma d'ataca, que és un puntet i de cop i volta omple tot el país. Si et sembla, posem un tema i anem a comentar com va evolucionar, perquè són
0: Perfecte.
1: 6 anys molt curtets. Anem a, que a més, si no em falla la memòria, vam passar pel primavera, Wet Leg, Wet Dream.

0: Vinga, va, continuem. Escoltem Wet Leg, Wet Dream, i anem a fer la cluenda de la sessió d'avui, tenint en compte això, no? Aquesta obertura pel que fa a les reivindicacions, pel que fa a la unió social des de l'àmbit del proletariat, des dels treballadors. Hem parlat de la SEAT, hem parlat d'aquesta missa que esdevé, doncs, sí, un punt prefundacional de l'Assemblea de Catalunya, no? I com, doncs, la sensació de necessitat de reivindicació de cara a l'obertura a les acaballes del franquisme marquen aquests anys amb totes les seves ombres, també, vull dir, no tot era llum, perquè va morir encara molta gent, perquè encara hi havia molta repressió, no ho oblidem, però diguéssim que la sensació era de anem a lluitar tots junts per aconseguir millorar la situació de tota la societat.
1: Sobretot fins al 20 de novembre del 1975, sí. com veurem. Hi ha un punt, l'Assemblea de Catalunya va lenta però segura, podem dir-ho així, mentre estan passant un fotimer de coses. Jo crec que la setmana que ve, sense anar més lluny, ens tocarà tractar, sens dubte, tota la qüestió Puig Antic.
0: Ah, sí.
1: Clar, que l'hem de mencionar també, perquè al mateix temps, no només per Puig Antic, també podem parlar de la violència en aquell instant. És a dir...
0: En general,
1: perquè moltes vegades... Ara nosaltres ja no ho comprem, però jo, hi ha molts cops que dic, ei, quan nosaltres érem petits o com es venia, ens parlaven de la modèlica transició. I hi ha molts historiadors que parlen que la transició en realitat comença quan hi ha l'atemptat contra Carrero Blanco i acaba quan guanyen els socialistes, el 82. Per tant, són 9 anys i hi ha dos de finals de franquisme, no?
0: Sí.
1: I hi ha terrorisme d'esquerres, hi ha terrorisme de dretes...
0: Sí.
1: I durant tots aquells anys moren a tota Espanya més de 1.000 persones. Amb la qual cosa, atenció, és això de modèlica i pacífica.
0: En aquest context i per aquest conflicte i per aquesta situació, vull dir, més enllà de les altres tipus de morts. Vull dir.
1: A veure, clar, també hi ha una xacra que és brutal, que és ETA.
0: Sí.
1: Clar, que és ETA que durant un moment, aquí també ho hem comentat, finals dels anys 60, etc, pot recollir fins i tot certes simpaties per antifranquista, però quan comença a matar civils, s'ha acabat el bròquil.
0: Correcte.
1: No? I també canvia la situació. L'Assemblea de Catalunya és pacífica, però l'Assemblea de Catalunya, el tipus de violència que rep és la policial. Hi ha detencions, hi ha moltes detencions. De fet, hi ha un dia que és emblemàtic, que és el 28 d'octubre del 1973, on en una d'aquelles esglésies que un no sap què pensar, perquè són de finals del franquisme, no? Que tenen aquell punt tan fred i en certa manera desangelat, Santa Maria Mitjancera, al carrer Entença de Barcelona, hi ha una altra assemblea de l'Assemblea de Catalunya, entre la policia...
0: Fixeu-vos de totes maneres com, vull dir, tot i que sempre s'ha relacionat, perquè això ho vam parlar el dia que parlàvem de l'església d'esquerres, diguéssim, i procatalanista i antirègim i tal qual, l'associació d'anys anteriors sempre era l'església de la mà del règim, no? I en el cas català, i jo crec que també en el cas, diguéssim, ja dels baixos estaments de l'església estava de part de la... No sóc pas jo ni pro-església ni res, vull dir, però els fets són els fets.
1: Clar.
0: Vull dir, els fets són els fets. Eren lloc de reunió, no? I en aquest cas ara anem a comentar aquesta reunió del 73, esdevé un altre cop lloc de reunió perquè era com el lloc segur.
1: Clar.
0: En el qual les diferents veus antifranquistes, doncs, podíem ajuntar-se en tant que no ho podíem fer en altres espais.
1: Ha passat amb els migrants no fa tant, és a dir, l'església, me'n recordo aquí al Poblenou, Santa Maria del Taulat acollia migrants fa uns anys, no?
0: Sí.
1: Perquè l'església hauria de ser la casa de tots. I en aquell moment, a veure, pel que dius, no és que estiguem ni a favor ni en contra, no és la nostra funció. Senzillament narrem el que va passar.
0: Clar, vull dir, ens limitem als fets.
1: Ens limitem a explicar aquests fets. I el 28 d'octubre del 73, sí, tornant a acollir l'Assemblea de Catalunya, perquè també jo crec que l'església catalana d'aquests moments és molt oberturista i, a més, està en l'esperit del Concili Vàtica II. Aquell dia, curiosament, jo no sé si és una maniobra d'escapisme que aprofita la policia, debuta Johan Cruyff amb el Barça, cosa que era molt important a nivell social, i ha partit a guanyar el Barça contra el Granada, i mentre s'està produint el joc al Camp Nou, entra la policia i deté, atenció, 113 activistes de l'Assemblea de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do, que estaven allà a l'església de

0: de Maria Mitjancera
1: sí,
0: de Barcelona, eh?
1: I comença, aquests de cop i volta comencen, a veure, fàcil, no? Però se'ls coneix com el 113, on van a parar? Doncs, home, a un altre lloc, ho van veure amb el Huertas Claveria, mega emblemàtic del final del franquisme, que és la presó Model.
0: Uh-huh.
1: La presó Model, que aquest és un altre punt. Fins a l'any 1975-76 és una presó, sobretot, de presos polítics.
0: Uh-huh.
1: Hi ha, per exemple, la que era la parella del Carot Rovira, la Teresa Comas, activista de primera hora, hi ha la Magda Uranic, hi ha l'enginyera Laura Tremosa, del SUC, la Laia Berenguer...
0: Clar, llavors, hi ha... amb persones que pertanyen a la burgesia catalana del moment.
1: Que s'impliquen per la causa del
0: clar,
1: país.
0: I hi ha persones també que pertanyen doncs, a la base del proletariat, també. Vull dir
1: sí.
0: que era molt diversa la procedència de tots aquells que formaven part d'aquesta assemblea i d'aquests 113 que van detenir i empresonar la Model.
1: No, hi ha un tutti-frutti que simbolitza o és una metàfora de com funcionava l'idea del futur país. Que, a veure, per exemple, quan torni Tarradellas, que aquí ja ens situem a l'any 77, al seu primer govern, fins que hi hagi eleccions al 1980, és d'unitat nacional.
0: Uh-huh.
1: És a dir, hi ha gent d'Esquerra Republicana, com ell mateix, hi ha socialistes, hi ha convergents... Es fa pinya. Que això és una... A veure, l'exemple més gran del final del franquisme, i també és una mica aquesta frase del Vázquez Montalbán, és que en moments crítics les ideologies i tot allò que són les lluites i els insults entre partits
0: sí.
1: haurien d'eliminar-se perquè hi ha un bé suprem que és la idea de lluitar pel bé comú.
0: Pel bé comú. I això d'alguna manera també és el que va fer comunitat, perquè el fet que empresonessin aquestes persones de procedències diverses mm-hmm. els va fer unir-se més encara. Vull
1: clar.
0: Dir, podia haver-hi allò, un comunista amb el socialista, amb el burgès, amb el catòlic, tots tancat pel
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, sí.
0: Clar, llavors això va reforçar molt el sentiment de pertinença a un únic col·lectiu.
1: Ah, exacte.
0: Tot i les procedències,
1: no? A més, és el que deia, que almenys fins que hi ha les amnisties del primer franquisme i començar, del primer postfranquisme, perdó, i comencen a sortir presos, la Model serà eminentment política. Després entrarà tota la part que és més finals dels 70, principis dels 80, on passem d'aquest tipus de protesta a la protesta més de, anem a dir-ho així, la protesta kinky, no? El vaquilla, les famoses
0: yeah.
1: imatges.
0: Bueno, això és un altre rotllo, ja, eh?
1: I la gent que es fuga, no? Com va haver-hi la pel·li Modelo 77.
0: Ja... Ah, sí!
1: Clar, no? Ja...
0: Modelo 77, aquella també la vaig veure.
1: Que a veure, que és una pel·li bona, però que t'ho explica tot d'una manera molt basada en l'espectacle polarització del...
0: Bueno, però veus, però et fas una idea.
1: Fa pedagogia, correcte.
0: Sí,
1: fa pedagogia
0: jo crec que sí,
1: del que
0: aquesta,
1: era.
0: Aquesta funció. Deixa'm dir
1: sí.
0: que les dones, aquelles 18 dones, d'entre aquests 113, les 18 dones, entre les quals hi havia, com tu bé deies, a banda de la Magda Uranic, la Laura Tremosa,
1: sí.
0: etcètera, van anar a parar, evidentment, a la presó de la Trinitat.
1: La
0: Trinitat
1: de
0: Vella, que era la presó de dones del moment.
1: Sí, que a més que no s'emprenyi... A mi una vegada una persona se'm va emprenyar, va ser...
0: Per què?
1: No, perquè vaig dir que es trobava a Nou Barris, i no, i és Sant Andreu, és el districte de Sant Andreu.
0: Ah, doncs, clar.
1: Però ja, ai, Déu meu. No, a veure, una presó tremenda, i de fet encara es conserva, i era molt impressionant de veure. Què anava a dir jo? Abans d'aquestes diades, que en el seu moment comentarem, l'Assemblea de Catalunya es produeix una carambola històrica brutal, que és que el 1 de febrer de l'any 76, quan ja mor Franco, s'organitza a Barcelona ciutat la primera gran manifestació després de la mort del dictador, l'ha d'organitzar l'Assemblea de Catalunya, el govern civil no deixa que l'organitzi i qui li pren el relleu i sí que aconsegueix capitanejar-la, i mireu com tot té sentit i tot encaixa, és la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona.
0: Ah, mira, veus com ho lliguem?
1: I aquella mani, per cert, és la, si mireu les imatges per internet, és la de la foto dels grisos donant cops de porra.
0: Ah, sí. Mira, una anècdota allò absurda, segurament, insignificant, però la Magda Uranic explicava això que deia que el Johan Cruyff havia debutat en el Barça
1: sí.
0: aquell dia, i llavors quan va saber tot el que havia passat mentre ell estava debutant, que estaven empresonant aquella gent, etc, li va enviar un autògraf a ella.
1: Toma.
0: A la presó.
1: Bueno, i el
0: que mono, no?
1: A veure, el Johan...
0: I dient que li desitjava la llibertat i això.
1: El Johan, per cert, li va dir al seu fill, que encara es viu, Jordi.
0: Evidentment, amb tota la intenció del món.
1: És que poca broma.
0: Efectivament.
1: O sigui, que vingui un holandès.
0: De fet, el Jordi Cruyff va ser un dels primers Jordis.
1: Sí.
0: Un dels primers, perquè
1: No podies.
0: Perquè s'havien de dir Jorges oficialment.
1: Jo agraeixo molt al Johan.
0: I llavors el Johan explicava... Jo recordo això, que crec que no m'ho estic inventant, que això ho he vist en alguna entrevista, que ell explicava que li va dir als, no, als que...
1: Els del registre.
0: Els del registre. Jordi, no, no, és que en català no se puede... No, no, és que Jordi no és català. És Jordi.
1: És Jordi, dient, però...
0: No, és que no se traduce, o sea, no és Jorge. És que no sé si va dir que devia ser com mig holandès, no ho sé. Però va aconseguir que el seu fill es digués Jordi d'inici. No com la gran majoria de Jordis,
1: que
0: són Jorges i que s'han hagut de canviar el nom si volien ser Jordis.
1: Jo sóc Jordi perquè sóc del 79, però...
0: Bueno, doncs deu ser dels primers, sí, també, dels primers. Eh? Perquè els de la meva... Els... Jo sóc del 77.
1: Sí.
0: I els de la meva classe i tal qual eren Jorges. Però dic, no, jo em dic Jordi. Sí, però el DNI posa... M'entens?
1: A veure, jo li agraeixo molt perquè, justament, a més, els Jordis, quan ens diuen Jorge, a mi em causa una urticària bastant fotuda.
0: Ah, mira, m'està dient l'Ester, com que t'havies de dir Maria forçosament primer? Maria Ester,
1: wow.
0: Maria... I ell es diu només Ester perquè son pare va aconseguir muntar un bon pollo, que tal qual.
1: Visca,
0: quines coses, eh? Quines coses,
1: pollos.
0: Eh? Doncs sí, la veritat.
1: Escolta,
0: en fi.
1: Avui estaria molt bé que sorgissin persones com les que hem comentat avui, i per això ens n'anem amb aquest raig d'esperança, que és aquesta cançó, si bé té un punt molt irònic, perquè es parla molt a la nostra època de revolucionaris de sofà, i el Sidoní potser amb això van ser precursors, no?
0: Pot ser. Cançó
1: no?
0: Antiga, eh? Has anat a On the Sofa.
1: Sí, On the Sofa.
0: Vinga, doncs, amb la Sidonia et dic gràcies i fins la setmana vinent, Jordi Colomines.
1: Ciao.

0: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
1: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
2: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
1: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Rogers y Hawk, Colport.
2: Sí, mi amor.
3: Sota suspita.
0: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Lo imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
3: Am Laura González. Bé, aquests minuts finals del Sota Sospita és per les recomanacions. Comencem, bé, et diré un parell de títols de llibres, però en primer lloc una col·lecció, no només un llibre. Col·lecció 60 grams. Deu saber-ho, si no t'ho explico, que és una iniciativa de butxaca del Club Editor i destaca per utilitzar paper de bíblia de 60 grams. El resultat, doncs, són volums molt lleugers, compactes, un centímetre més o menys de llom, i clar, són ideals per portar a sobre, còmodament, per anar a la platja amb ells, per portar el bolso. El disseny, obra d'Aina Bonet Boigues, inclou a més il·lustracions i tipografies inspirades en ornaments del segle XIX. I de moment, la col·lecció s'ha centrat a reeditar novel·les de l'escriptora Mercè Rodoreda, de segurament el nom essencial de les lletres catalanes, anava a dir en femení, però si ajuntes també els masculins, també està en el top. Tens La plaça del Diamant, La mort i la primavera, El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar, Mirall trencat, quanta guerra... Aquests llibres estan disponibles a les llibreries o també directament a través del web del Club Editor. No és publicitat, és simplement que a mi em sembla, o sempre que us faig recomanacions, les faig des de, diguéssim, des de la voluntarietat, és a dir, no m'ha trucat ningú del Club Editor per dir-me, escolta, em parla d'això, però és veritat que moltes vegades doncs volem portar un llibre, però no volem portar un totxo. No volem portar una arma blanca, diguéssim, que ens pesi i ens deixi l'esquena fatal. Llavors aquí tens una molt bona opció per gaudir d'aquesta afició de la lectura sense doncs que et sigui, no sé, un anuig. En fi, si t'agraden, però, els llibres d'aquests que es poden fer servir per llançar contra algú i ferir-lo, perdona, però només és una broma. Que sàpigues que fa uns mesos Juan Tranche va publicar Innocentia. T'explico una mica en què consisteix, perquè és un thriller ambientat en l'Imperi Romà. Vull dir que té tots aquests ingredients de rigor històric d'una banda i de l'altra, doncs també aquestes lluites de poder, aquest tipus de violència, etc, etc. A més, Juan Tranche, que ja havia fet llibres dedicats en aquest context, no? Per exemple, el darrer, Roma de Nerón, Gladiadoras, que també era una novel·la històrica en la que, a més, abordava el tema de les dones que es dedicaven a això, no? Que eren gladiadores. I aquesta és de 2023. Doncs bé, Innocentia és de 2026, és d'enguany, i també té a veure amb aquest moment, per exemple, en Hispània, estem al 222 després de Crist, hi ha unes quantes nenes que desapareixen sense deixar rastre, però ningú investiga, ningú respon, la por es comença a estendre i a instal·lar en les famílies riques, perquè és en aquesta classe social on pertanyen aquestes nenes desaparegudes, i a partir d'aquí hi ha una sèrie de personatges que intervenen, no?, des de les altes esferes per aquesta trama sobre justícia, sobre poder, sobre ambició. Les víctimes són les nenes i els botxins, els homes que van jurar protegir-les. La Hispània romana, com et deia, és el període en el que s'ambienta aquesta història, o sigui que si t'agraden les novel·les històriques, aquesta pot ser una molt bona lectura. I també et dic que hi ha una sèrie de títols, sobretot tenint en compte les sèries per a tots aquells que us agradin, que estem en època de finals de temporades, de sèries noves, hi ha com una mica de tot en aquest sentit, no? I en aquest final d'estiu, finals d'agost, inicis de setembre, etc., hi ha com diverses propostes de thriller psicològic, fantasia èpica, acomiadaments, no? The Comeback, per exemple, la temporada final, Hacks, la temporada 5, Industry, la 4, aquest drama financer, rotllo Succession, etc. Després Slow Horses, que ha presentat nova temporada, Outlander també, a Movistar. La veritat és que hi ha com molts títols, i si a tu t'agraden les ficcions televisives, a partir d'ara arrenquen un munt de propostes perquè estiguis més que entretinguda o entretingut. En fi, que continuarem parlant de tot plegat. Ja saps que ens agrada molt rastrejar tot el que té a veure amb novetats de ficció, de lectura, etc. Nosaltres, de moment, avui marxem, ho fem amb Mosaic, amb T'he somiat. Arribem a la una, moment per la informació i després l'entreteniment, com sempre puntuals aquí a Ràdio 4. Tornem demà. Adéu-siau.

0: És la 1.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern de la Generalitat assegura que es reunirà amb els sindicats educatius amb l'objectiu que desconvoquin la vaga del pròxim 8 de setembre mentre està fent front a la polèmica per les proves PISA. Com a primera mesura, ha obert un expedient a 3 treballadors. Ha seguit la compareixença de la consellera, la nostra companya Laura Hurtado. Bon dia.
2: El curs comença marcat pel conflicte entre el departament i els sindicats educatius que han convocat una vaga el primer dia de classes. La consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà per separat aquest dijous amb l'USTEC i la CGT, els quals demana responsabilitat.
3: Vull deixar molt clar per aquest govern, doncs, hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
2: D'altra banda, pel que fa a l'error tècnic que ha deixat fora Catalunya dels resultats de les proves PISA, la consellera ha reconegut que es podria haver corregit i atribueix la incidència a una pràctica negligent per part de l'organisme responsable. Per això el govern ha obert un expedient disciplinari a 2 funcionaris i un alt càrrec a l'espera que conclogui la investigació. D'altra banda, Niubó ha anunciat la destitució de la número 2 d'Educació, la secretària general Teresa Sambola, amb l'objectiu d'iniciar un canvi d'etapa.
0: Doncs és el principal sindicat educatiu, USTEC, lamenten que l'anunci d'una trobada entre els representants sindicals i educació arriba amb poc marge. Andreu Mombrú, coordinador d'Acció Sindical, en declaracions a Ràdio 4.
4: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible, fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
0: També als nostres micròfons, Mombrú ha lamentat que la qüestió de les proves PISA no es resoldrà amb la destitució d'una persona.
5: Considerem que ens falta informació i sobretot el que considerem és que això no va d'un canvi de persones, sinó que va d'un canvi de model. És evident que tenim un problema amb la qualitat educativa a Catalunya.
0: Mombrú també ha criticat que Niubó no ha plantejat cap proposta nova respecte als punts acordats al març amb els sindicats minoritaris, ni tampoc ha parlat de mesures com el desplegament complet de les dotacions d'inclusiva, de l'abonament immediat del nou complement o de la convocatòria de les places pendents per estabilització. La crisi humanitària a Ceuta marca aquest dilluns també l'agenda política. Els partits d'esquerra s'estan mostrant molt crítics amb el PSOE, a qui acusen de no donar explicacions. Podemos ha qualificat la gestió que està fent l'executiu de desastrosa, sobretot pel que fa a la postura amb el Marroc. Pablo Fernández, dels Morats.
6: Es incomprensible que el gobierno de Pedro Sánchez esté sometido a Marruecos. Es lamentable que el gobierno esté arrodillado ante la dictadura marroquí.
0: A tot això, sobre els menors, el Ministeri d'Infància i Joventut ha apuntat que ja s'han acollit més de 1.400 nens i nenes als centres dependents de la ciutat autònoma. Al Congrés, la ministra Cira Rego ha fet èmfasi en que els infants no són invasors i que no se'ls pot responsabilitzar de la contingència migratòria.
7: Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en Península por 2 motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y 2, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas. Después, continuar con los expedientes, se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país.
0: I en aquest sentit, avui hem conegut que Itàlia ha decidit prorrogar 15 dies més els controls fronterers als viatgers procedents d'Espanya. D'aquesta manera, el govern de Giorgia Meloni manté suspès l'acord Schengen amb Espanya. Roma justifica la decisió per motius de seguretat nacional i assegura que continuen els factors que van portar a recuperar els controls l'1 d'agost en plena crisi migratòria de Ceuta. Per la seva banda, l'executiu de Pedro Sánchez, davant la negativa d'Itàlia a aixecar les restriccions, també ha suspès temporalment l'acord Schengen amb Itàlia fins al 7 de setembre. I fem un darrer punt en clau sanitària. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell no melanoma sense cirurgia, un nou tractament que fa servir la resina radioactiva Reni-U88. Ana Paula Carècia, cap de secció de Medicina Nuclear de l'Hospital.
8: S'aplica la resina amb el reni i es deixa actuar durant uns minuts, entre uns 60 a 180 minuts. En realitat, l'aplicació és molt fàcil i el que fa el RENI és emetre una radiació a molt curta distància, d'un màxim de 3 mil·límetres, que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular.
0: El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. Es tracta d'una tècnica que supera el 95% d'eficàcia en els múltiples estudis realitzats. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
10: Amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem situant-nos a Ceuta, on la convivència continua arribant al límit un mes després de l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma. De fet, aquest matí s'estan vivint moments d'atenció a Loma Colmenar, on la policia ha posat en marxa un operatiu després que centenars de persones acampades a l'exterior hagin intentat entrar massivament al recinte habilitat pel govern. Els agents han fet càrregues i trets a l'aire de caràcter dissuasiu per contenir la situació. També aquest matí centenars de ceutins s'han concentrat davant la delegació del govern amb el lema Ceuta necessita solucions, amb l'objectiu de reclamar més mitjans, recursos i suport davant la crisi que viu la ciutat autònoma. Sobre aquest col·lapse n'ha parlat aquest matí a Ràdio Nacional Patricia Ruiz, coordinadora de migracions de Metges del Món.
2: Estamos haciendo una intervención de emergencia humanitaria del libro, como puedes ver. Estamos haciendo atención médica, atención de enfermería, atención psicológica y atención farmacéutica.
0: Doncs aquesta emergència humanitària està marcant l'agenda política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha trencat avui el seu silenci en una entrevista a la cadena SER, on, entre d'altres, ha tornat a reiterar que l'executiu no tenia prou informació per part del CNI com per preveure la magnitud de l'entrada de persones. Sánchez, a més, ha descartat que el Marroc estigui implicat en la crisi migratòria a Ceuta i, de fet, ha defensat la cooperació amb les autoritats del país veí.
3: Por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Pel que fa a l'acollida, Sánchez ha afirmat que les places disponibles han passat de 500 a 3.200 aquesta setmana i gràcies a l'acord assolit divendres és previst que arribin a les 6.000 aviat. Des de l'oposició, Borja Sémper, del Partit Popular, ha criticat la gestió feta per part de l'executiu central i sobretot les insinuacions de Pedro Sánchez aquest matí sobre rumors que relacionen la investigació de l'entrada a Ceuta amb Rússia i Israel.
4: Sánchez tiene muchas dudas. Pero solo tiene dos certezas, que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel, de los bulos, de las fake news y de la internacional ultraderechista. Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
0: A tot això, sobre la situació dels menors, el Ministeri d'Infància i Joventut ha apuntat que ja s'han acollit més de 1.400 nens i nenes als centres dependents de la ciutat autònoma. Al Congrés, en la seva compareixença, la ministra Cira Rego ha posat èmfasi en que els infants no són invasors i que no se'ls pot responsabilitzar de la contingència migratòria.
5: Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas. Después, continuar con los expedientes, se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país.
0: I és que les comunitats governades pel Partit Popular i sobretot les que tenen les competències de migració en mans de Vox es mostren contràries al repartiment dels menors. Aquest bloqueig l'ha criticat fa uns minuts el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
6: No vamos a aceptar ni una palabra más de la hipocresía del señor Núñez Feijóo, que viene a exigirnos soluciones a Ceuta, cuando la solución más inmediata e importante, como son los traslados, vienen bloqueados por todos y cada uno de sus presidentes autonómicos.
0: Catalunya s'ha mostrat disposada a l'acollida d'infants que ara mateix es troben a Ceuta, una idea que ha refermat també el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
7: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament.
0: Per cert, que Itàlia ha decidit prorrogar 15 dies més els controls fronterers als viatgers procedents d'Espanya. D'aquesta manera, el govern de Giorgia Meloni manté la suspensió de l'acord Schengen. Roma justifica aquesta decisió per motius de seguretat nacional i assegura que continuen els factors que van portar a recuperar els controls l'1 d'agost en plena crisi migratòria de Ceuta. Per la seva banda, l'executiu de Pedro Sánchez, davant la negativa d'Itàlia a aixecar les restriccions, també manté la suspensió temporal de l'acord Schengen amb Camp Itàlia fins al 7 de setembre. I en aquest context, la Guàrdia Civil ha interceptat una embarcació dedicada al trasllat de migrants irregulars a 12 milles al de la costa de Cartagena, a Múrcia. L'operatiu s'ha saldat amb la detenció dels dos patrons de la llanxa. L'embarcació estava equipada amb 4 motors, segons ha informat el delegat del govern espanyol a la regió de Múrcia, a través de les xarxes socials, i a més ha assegurat que les forces de seguretat continuen treballant per garantir la seguretat de les costes i combatre les màfies dedicades al tràfic de persones. Obrim plana internacional. 6 dies després de la gran riuada a la frontera entre el Nepal i el Tibet, les autoritats han elevat la xifra de víctimes mortals fins les 919 persones i ja són gairebé 4.200 desapareguts. Núria Alcalà, bona tarda.
8: Bona tarda. El balanç arriba un dia després que el govern de Katmandú hagi acceptat el desplegament d'ajuda internacional al país davant la impossibilitat de fer front en solitari a les tasques de recerca i rescat a la zona afectada. Actualment hi ha prop de 21.000 agents de rescat desplegats pel territori nepalès que treballen intensament en zones com el districte de Nuwakot, on es calcula que hi podria haver més de 900 treballadors de diferents centrals hidroelèctriques atrapats per l'aigua i el fang.
0: D'altra banda, els Estats Units i l'Iran han tornat a enfrontar-se militarment a l'estret d'Hormuz en les darreres hores després d'un mes de treva relativa pel que fa als atacs.
8: Sí, Washington ha bombardejat dues plataformes de llançament de coets carregats amb mines navals a l'illa de l'Arak. Segons el Comandament Central Nord-Americà, representaven una amenaça imminent per a la navegació. Hores després ha informat que un gran patrull i ha quedat immobilitzat després de topar amb dues mines navals a l'estret d'Hormuz. Estats Units afirma haver desminat les rutes marítimes internacionals en aquest enclavament, mentre l'Iran ho nega de ple. De fet, Teheran ha respost a les ofensives atacant dues bases dels Estats Units a Jordània.
0: I Núria, també continua la recerca de 18 persones desaparegudes després del naufragi d'un catamarà al nord de Xipre, mentre la justícia apunta a 8 membres de la tripulació per homicidi imprudent.
8: Sí, segons mitjans locals, un tribunal de la ciutat de Girne ha ordenat avui l'arrest de 8 dels tripulants sota els càrrecs d'homicidi per negligència i imprudència. També ha ordenat la detenció del gerent de l'empresa propietària del vaixell per un termini de 3 dies, per donar marge als investigadors a continuar recollint informació sobre el naufragi. També vol determinar si l'embarcació comptava amb les condicions tècniques per navegar en alta mar. El vaixell, recordem, transportava 267 passatgers i 8 tripulants quan va començar a fer aigües i va acabar volcant i enfonsant-se. Les autoritats han confirmat 8 morts i 249 persones rescatades.
0: En esports, Carlos Alcaraz torna avui a competir després de la lesió per defensar el seu títol a l'Open dels Estats Units. Marga Lluc, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs sí, el tenista murcià torna oficialment a les pistes aquest vespre després de 4 mesos de baixa des que es va lesionar el canell el passat mes d'abril al torneig Compte de Godó de Barcelona. Ho farà davant el rus Roman Safiulin als voltants de les 7 de la tarda, hora d'aquí. Alcaraz defensa el títol aconseguint l'any passat a Nova York i, malgrat la llarga inactivitat, té el cartell de favorit, sobretot davant l'absència del número 1 mundial, l'italià Jannik Sinner, en aquest darrer gran slam de la temporada tenística. D'altra banda, avui s'ha produït la sorpresa de l'eliminació en el seu debut del serbi Novak Djokovic, que amb problemes físics no ha pogut superar l'argentí Mariano Navone, que l'ha derrotat en 5 sets després de més de 4 hores de partit. Feia 20 anys que Djokovic no queia en primera ronda en un gran slam. Demà es produirà el debut de Rafa Hodder, mentre que el també espanyol Dani Mérida ha superat la primera ronda derrotant en 3 sets l'hongarès Marton Fuksovica. I a la Vuelta Ciclista d'Espanya té avui jornada de descans amb el mallorquí Enric Mas com a líder, mentre l'Hospital de Xeus de Barcelona, Tadej Pogačar, líder i gran favorit fins que va caure, ha de passar pel quiròfan per ser operat de la clavícula, pendents del comunicat mèdic del seu equip.
0: Gràcies, Marga. Obrim plana cultural. L'actriu i productora britànica Naomi Watts rebrà el Premi d'Onòstia de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'intèrpret recollirà el guardó el 19 de setembre en una gala al Palau Cursal, on també presentarà la seva última pel·lícula, The Housewife. Amb més de 3 dècades de trajectòria, Watts és una de les actrius més reconegudes de la seva generació. Ha estat nominada 2 cops a l'Oscar per les seves interpretacions a 21 gramos d'Alejandro González Iñárritu i Lo impossible de Juan Antonio Bayona. I avui acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música de The Beach Boys. I'm picking up vibrations. I és que, segons un estudi, aquesta cançó, Good Vibrations, és una de les que genera més sensació de felicitat a qui l'escolta o defineixen elements com la tonalitat, el tempo o l'estructura. Aquesta cançó, publicada al 1966, va arribar a ser número 1 al Regne Unit i també als Estats Units. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5.
9: Bona tarda. El 8 de setembre, d'aquí poc més d'una setmana, començarà el nou curs escolar a Catalunya. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules amb novetats. Hi haurà 1.830 treballadors més entre personal docent, administratiu i de serveis. També 500 noves aules d'acollida pels alumnes nouvinguts o 5.000 noves places de formació professional. Anuncis que ha fet avui la consellera d'Educació i que no són suficients pels sindicats convocants de la vaga del dia 8, tot i la nova reunió que la consellera ha anunciat per aquest dijous. Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical, en declaracions a Ràdio 4.
10: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
9: La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, demana responsabilitat als sindicats convocants de la vaga del dia 8.
11: Vull remarcar la importància del respecte al dret a l'educació dels nostres infants i joves i de començar el curs de la millor manera.
9: La consellera també ha anunciat el relleu de la secretària general del departament i l'obertura de 3 expedients disciplinaris per la polèmica de les proves PISA. És dilluns, 31 d'agost, i per molts és dia de fer maletes i de viure els propers mesos recordant els bons moments que han viscut durant l'estiu.
12: Nosotros vinimos una semana aquí a Barcelona, muy lindo, se terminan rápido las vacaciones.
13: Las pasamos súper bien y normal volver a trabajo y después de un merecido descanso.
14: Se acabaron las vacaciones y regresamos a Madrid y la rutina pues cuesta.
9: No li traiem la raó a aquesta última dona. De seguida ampliem aquestes informacions i n'expliquem d'altres. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Santi García al control central i qui us parla, Elena Pérez. Temps ara per la informació de serveis. Anem a saber com se circula a aquesta hora pel Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però volem repassar un parell d'incidències a l'autopista AP7. La primera és un accident que s'ha produït al tram de Maçanet de la Selva en sentit sud, en sentit Barcelona. L'autopista està tallada una estona en direcció sud, com us dèiem. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7, com us dèiem, a Maçanet de la Selva i en sentit sud, en sentit Barcelona. També a l'autopista AP7, però a Subirats. Aquí tenim un camió avariat, ja porta algunes hores, que talla carril encara ara en sentit sud, en sentit Tarragona. I també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres entre Gelida i Subirats, com us dèiem, al tram sud de l'AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
9: Pel que fa al metro, l'estació de Verdaguer de la línia 4 de Barcelona torna a estar operativa des d'avui amb la reobertura de la línia 4 i el passadís d'enllaç amb la L5 després de les obres de remodelació. I ara anem a conèixer la previsió del temps. AEMET, Jordi Oriós.
16: Avui a Catalunya les temperatures, amb pocs canvis, s'esperen màximes de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb intervals de núvols al litoral i al Pirineu Oriental aquesta tarda núvols d'evolució, sense descartar-se algun ruixat o tempesta aïllat. Pel que fa al vent, d'avui a l'extrem nord-est, tramuntana moderada, a la resta vent de component sud, amb intervals moderats durant la tarda.
1: Edició migdia.
9: Ho dèiem, en començar, més d'un 1,5 milió d'infants i adolescents començaran les classes dimarts de la setmana vinent, un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals hi ha la presència de professionals sanitaris o el reforç de les aules d'acollida. Laura Hurtado, bona tarda.
17: Bona tarda. El curs comença marcat per la vaga del pròxim 8 de setembre, el primer dia de classes convocada per l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Crítics amb els acords signats fins ara. La consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà per separar d'aquest dijous amb els representants sindicals, els quals els demana responsabilitat.
5: Que l'alumnat, que les famílies, que el país mereixen començar el nou curs escolar amb normalitat després de la pausa estiuenca i després d'un curs anterior marcat també per moltes vagues. I vull deixar clar des d'un principi que el govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim.
17: Niubó ha tret pit de les millores retributives i educatives pactades amb la resta de sindicats. També ha destacat novetats com el reforç de 500 aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe, la incorporació de personal sanitari a la meitat dels centres catalans i el desplegament d'un pla d'ús de la intel·ligència artificial a les aules.
9: Tot i les novetats denunciades per la Conselleria i també la nova reunió d'aquest dijous, de moment alguns dels sindicats educatius, entre ells el majoritari USTEC, mantenen la vaga convocada pel dia 8. El coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha dit a Ràdio 4 que creuen que no hi ha temps per maniobrar.
10: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible, fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
9: El curs escolar també comença amb la polèmica pels errors tècnics que han deixat Catalunya fora de les proves PISA i que han portat el govern a obrir 3 expedients disciplinaris. Les primeres investigacions apunten que no es va comunicar clarament el percentatge d'alumnes que es podia excloure de les proves i alhora que el Consell Superior d'Avaluació va actuar de manera negligent. Niubó ha reconegut que l'error es podria haver evitat.
5: L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves, i en canvi les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir.
9: Tot i que no ho ha vinculat a PISA, la consellera ha anunciat la destitució de la seva número 2, la secretària general Teresa Sambola, a l'espera de conèixer el relleu. I avui és dia d'executives als partits polítics i, com era d'esperar, l'educació ha estat un dels temes protagonistes. Mentre que el PSC ha tret pit i ha recolzat la consellera Niubó, els socis de govern demanen més diàleg amb la comunitat educativa. Escoltem Lluïsa Moret, del PSC, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Candela López, dels Comuns.
18: Recolzem l'acció del govern i l'acció de la consellera.
7: Que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
19: Necessitem una resposta contundent a aquest inici de curs i que si no es donava, doncs que també demanaríem la dimissió de la conselleria.
9: Mentrestant, a les xarxes socials, Junts ha remarcat que el malestar dels docents continua i que no s'han fet els deures. El Partit Popular ha exigit que els professors recuperin l'autoritat a les aules i la CUP ha dit literalment que Niubó està suspesa.
1: Edició migdia.
9: És dilluns, 31 d'agost, i per molts és dia de fer maletes i d'acceptar la realitat, de tornar a la rutina. Avui l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat té programats 1.123 vols, però també hi ha gent que opta per viatjar per carretera o amb tren. A l'estació de Sants ha estat la Marga Esparza. Bona tarda, Marga.
20: Hola, bona tarda. A l'estació de Sants de Barcelona hi ha molt de moviment de persones que acaben avui les seves vacances i tornen cap a les seves cases. La majoria amb poques ganes de tornar. Són les que han aprofitat fins l'últim moment.
21: Y sí, ya se acaban las vacaciones y volvemos a Madrid. Con depresión total por la vuelta. Sí, ahora deshacer maletas y ya mañana empezar la tarea.
22: Sí, me estoy yendo a mi casa. ¿Dónde vas? A Madrid. Estaba por aquí con mi familia. Me fui a la playa, en dos playas preciosas. Hay que volver a la realidad. ¿A qué sí?
23: Y ahora me voy a Valencia, a mi casa. De vuelta al trabajo mal. Muy mal.
20: Tot i que també hi ha persones que tenen ganes de tornar a la rutina.
24: Hay un momento donde quieres buscar tu ritmo inicial, buscar de nuevo tu rutina.
25: Vivo en Granada y he estado de vacaciones aquí viendo a mi hija. Preferiría tener más vacaciones, pero como no puede ser, pues... Però me gusta la rutina.
20: Entre el dia 28 i avui, Renfe ha posat més d'un 1.100.000 places amb origen o destinació Catalunya per facilitar els moviments dels viatgers que en aquests dies han finalitzat les seves vacances.
9: Doncs el retorn a casa i la recuperació de la rutina genera l'anomenat síndrome postvacacional. Hi ha persones que parlen de cansament o de depressió. Al matí de Ràdio 4 d'estiu, la psicòloga Silvi Pérez Lima ha explicat que aquesta sensació és el resultat de no tenir el control del nostre temps.
26: Passem una miqueta d'estar governats per nosaltres mateixos o del nostre petit entorn a estar governats pels nostres caps, pels nostres horaris, per les nostres feines, per les escoles dels fills. És a dir, el temps ens ve marcat per elements externs.
9: I si tornen a casa en cotxe, vigilin a Lleida perquè arrenquen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 entre Cervera i la Panadella, al límit amb la comarca de l'Anoia. L'estat del ferm provocava les queixes dels veïns. La via suporta cada dia 22.000 vehicles, la majoria de gran tonatge. A Lleida, Joana Cendra.
0: En total s'actuen 8 quilòmetres i mig per sentit, tot i que ara, en una primera fase, es treballarà en 4 quilòmetres en sentit Lleida. La resta del projecte es reprendrà l'any vinent. El març passat, el Ministeri ja va haver d'actuar d'emergència en aquest tram després d'un episodi intens de pluja i neu. José Crespín és subdelegat del Govern a Lleida.
2: Per garantir justament de que tot el traçat tingui la seva continuïtat pel que fa al sistema constructiu, hi ha algunes parts que, evidentment, també seran renovades juntament amb la resta del ferm de l'autovia.
0: Els treballs compten amb una inversió de 12.300.000 euros. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, on de mitjana hi circulen uns 22.000 vehicles diaris, la gran majoria de gran tonatge.
3: Rebuts de les entitats ecologistes al protocol de gestió forestal presentat pel govern divendres passat, el pla contempla mesures com les tales estratègiques si, segons els ecologistes, no té en compte qüestions de fons de la crisi climàtica. Mireia Moreno.
4: Com ara la preservació de la biodiversitat o la protecció dels boscos madurs. Són els principals inconvenients que hi veuen des d'ecologistes en acció. Consideren que és un error centrar la gestió en l'eliminació de biomassa forestal, comprometent anys d'evolució dels boscos. Uns boscos que, si són més madurs, seran més resilients en cas d'incendi. Segons explica Jaume Grau, coordinador de l'àrea de conservació de la natura d'ecologistes en acció a Ràdio 4.
6: Els boscos madurs són la millor prevenció, millor protecció front als incendis. Són boscos més resilients, boscos que retenen més humitat i que, per tant, tenen menys risc de cremar. I quan ho fan de forma més lenta i ho fan normalment amb més capacitat de regeneració post-incendi.
4: A banda de comprometre les espècies d'aquests ecosistemes, algunes estan en perill d'extinció. Si bé celebren que el govern posi el focus en la gestió forestal, consideren que la proposta neix esbiaixada, sense consens amb les entitats ecologistes i coexistint amb d'altres polítiques contradictòries, com ara l'ampliació de l'aeroport del Prat. Des d'Ecologistes en Acció, també demanen a l'executiu que desencalli el Pla General de Política Forestal, que es troba en fase de tramitació.
3: I continuem parlant de medi ambient, però ara en referència al mar, l'Agència Catalana de l'Aigua vigila de prop una alga tropical que es va detectar per primera vegada a les nostres aigües als anys 90, però que ara ha augmentat la seva presència per culpa de la contínua pujada de les temperatures. Tarragona, Judit Huerta.
8: L'arribada de l'Ostreopsi, una alga tropical a la costa catalana, es deu a la pujada de temperatures. En grans quantitats pot provocar intoxicacions a les persones i la mort d'algunes espècies marines. De fet, a Cambrils, a la platja de Cabet, ha provocat aquest estiu la mort de molts eriçons. És per això que des del 2016, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'organisme responsable de controlar la qualitat de l'aigua de bany a les platges, en fa un seguiment a tot el litoral català, amb estacions de control a Cunit, Tarragona, Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Montse Alomà és la portaveu de l'ACA.
11: Els resultats d'aquestes proliferacions del gènere Ostreopsis es comuniquen a tots els ajuntaments que tenen algun punt de control en alguna de les seves platges i se'ls demana que comuniquin i portin uns registres dels casos possibles d'algunes sintomatologies, si afecta algun banyista, que pugui ser compatible amb l'Ostreopsis. També es comuniquen, òbviament, al Departament de Salut de la Generalitat perquè n'estiguin al corrent.
8: L'Ostreopsi es va detectar per primera vegada a Catalunya a finals dels anys 90 del segle passat.
3: I temps ja pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
3: Esports.
27: El Barça juga aquest vespre el seu partit de la tercera jornada de Lliga contra el Rayo Vallecano al Camp Nou, però a aquesta hora estem pendents de l'arribada del nou fitxatge blaugrana, el davanter brasiler Gabriel Jesús, Josep Capel.
28: El Brasil arribarà en menys d'una hora a Barcelona, minuts després de les 3, i posteriorment passarà a revisió mèdica a l'hospital i a la ciutat esportiva. Si la supera satisfactòriament, demà serà presentat com a nou jugador del Barça per les pròximes dues temporades. La sisena incorporació després de les de Gordon, de Jamie, Rodri, Cancelo i Livakovic, i no hauria de ser l'última, a l'espera per Julián, podria arribar un central esquerrà. En el capítol sortides, pendents de la marxa de Casado, que no hi serà aquesta nit, evidentment, contra el Rayo, on són baixa per lesió Roni, De Jong i Gavi, a més de Livakovic. Repeteix, per tant, Hansi Flick, convocatòria. Els madrilenys tampoc podran comptar amb Isi, Luis Felipe i Batalla per un duel que dirigirà Hernández Maeso i que començarà a 2:15 de la nit.
27: El Barça-Rayo, doncs, tancarà la tercera jornada de Lliga, però abans, a 7:45 del vespre, es disputarà també l'Osasuna-Getafe. Ahir el Real Madrid va sumar el 3-3, el que aspira avui al Barça, derrotant el Màlaga per 4-0, mentre el Depor va guanyar el València 3-1 i l'Atlètic de Bilbao al Celta 0-2. Recordem que l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat. I a segona, nou fitxatge del Girona en aquesta recta final de mercat, Josep Guardiola.
5: La setena cara nova del nou Girona és Mateu Morey, mallorquí, 26 anys, lateral dret i que arriba amb un contracte per dues temporades. Ha jugat la Bundesliga amb el Borussia Dortmund i a primera divisió amb el Mallorca. Arriba, per tant, un jugador molt recorregut, però també amb molta experiència.
27: Un Girona que va tenir la primera victòria dissabte golejant 5-2 a Les Palmes, mentre que el Sabadell es va estrenar també a la categoria 1-0 a l'Almeria. A la Lliga Femenina, el nou Barça de Pere Romeu es va estrenar en aquesta temporada post-Alexia Putellas, entre altres noms importants, golejant el Tenerife per 5-0, amb gols de Graham Hansen, Claudia Pina, Eva Major, René Van Asten i Irene Paredes. En canvi, el Badalona va perdre 3-1 al camp de l'Atlètic de Bilbao. L'Espanyol també va caure dissabte en la seva estrena a Eibar per 1-0. Al marge del futbol, força protagonisme català al món del motor aquest cap de setmana. Aquesta passada matinada, Àlex Palou ha aconseguit el seu cinquè títol de campió de la IndyCar, quart consecutiu en 6 participacions. El català s'ha assegurat el títol després de la disputa del Gran Premi de Milwaukee, penúltim de la temporada. De la seva part, Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi d'Aragó de MotoGP i s'acosta només 19 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Toni Bou és més a prop del seu 40è títol de campió del món de trial, 20è a l'aire lliure, on ahir va sumar la 9a victòria de 9 proves al Gran Premi de França. Podria ser campió aquest cap de setmana al Gran Premi dels Països Baixos.
3: Gràcies, Marga. Bona tarda.
27: Bona tarda.
3: Amb la voluntat de ser el teatre de referència del barri del Gòtic a Barcelona, el Maldà inaugurarà aquest setembre la nova temporada que programarà una dotzena d'espectacles, 5 d'ells estrenes en un any en què els pirates celebren el poder de les companyies teatrals i els seus 25 anys de vida. Ens ho explica la Montse Soto.
10: Consulta familiar obrirà al setembre la temporada del Maldà. Es tracta d'una comèdia fresca estrenada en el Mar del Grec sobre les relacions familiars i la sexualitat femenina. Després vindrà el torn de l'esbojarrat musical, lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, i que està protagonitzat per la primera presidenta extremista de la Generalitat, Lídia Obiols. A la programació repetiran èxits com Guillermota, de Jordi Prat i Coll, l'espectacle sobre la gentrificació de la companyia Les Pinyes, Hi, I'm Steven, i a les festes de Nadal donaran les campanades al retrat sobre el capitalisme espanyol, Observin aquests fills de puta, de la companyia Duo Fàcil. Un cop entrats al 2027 s'estrenarà l'autoficció Visila, de la companyia La Fatal, un repàs al nostre passat colonial en català i llengua ibobé. Una de les estrenes esperades serà, però, la del primer monòleg dels Pirates, Els Oblidats, protagonitzat per Laura Aubert sota la direcció del seu germà Adrià. Aquest darrer destaca precisament la diversitat de gèneres i temàtiques lligades al nostre present que es desgranen en la nova temporada del Maldà.
12: És de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat.
10: La tornada d'Allò d'Iran i l'estrena del Piset, un thriller immobiliari, perquè, com diuen les seves creadores, trobar pis a Barcelona s'ha convertit en quelcom absolutament terrorífic, completen aquesta nova temporada del Teatre del Carrer del Pi, al Maldà, que l'any passat, amb 11.000 espectadors, 2.000 més que l'anterior temporada, va registrar un 85% d'ocupació.
3: I anem ara fins a Girona, perquè hi ha hagut rècord d'assistència a l'Acústica de Figueres. El festival ha tancat la 23a edició amb més de 100.000 espectadors. 4 dies de concerts que han omplert de gom a gom els carrers del centre de la ciutat. Gemma Esteve.
13: Més d'una trentena d'actuacions han passat pels diferents escenaris del centre de la ciutat, amb noms com La Fúmiga, que ha ofert un dels seus darrers concerts gratuïts abans del comiat, 31 Fam, la Lupi Band o el gironín Sopa de Cabra. Mai trobarà. El director de l'Acústica, Xavi Pascual, en fa un balanç molt positiu i atribueix l'èxit del festival a la seva aposta per l'escena musical catalana.
14: Jo penso que és perquè ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país i poder veure, doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
13: Una aposta que també ha inclòs artistes emergents amb bona acollida de concerts com el de Dan Peralbo i el Comboi, Max Navarro o Malifeta. Enguany, a més, el festival ha volgut acomiadar-se amb una proposta ben diferent. Locomí, el grup dance popular als 80 i 90, va recuperar els seus característics ventalls gegants i les coreografies que els van fer famosos en un concert que va congregar molts nostàlgics i que va posar punt final a un dels últims grans festivals de l'estiu.
3: I avui acabem amb detallets. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. El duet mataroní actua aquesta nit a la Festa Major de la Seu d'Urgell per fer ballar el públic amb la seva combinació de sons urbans i tradicionals amb què ha revolucionat el panorama musical. Serà una nit festiva i plena de rima en què sonaran els temes del seu darrer disc, Café pels més cafeteros, així com recull dels seus èxits com aquest Olivia, amb què ens acomiadem. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.

0: Ràdio 4.
1: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
2: Amb Xavi Martínez.
1: Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Maria, Xavi i amics. Com anem?
1: Sí. Molt bé, ja tenim els dos estudis connectats, el del Dani Elbran i aquest de Ràdio 4. Què tal? Com vas? Com va la setmana?
3: Molt bé, ja tenia ganaques d'estar aquí amb vosaltres un altre cop.
4: Ganaques, m'encanta.
3: Ganaques. Som ganaques que som, com bé sabeu, moltíssim més que ganes. I sobretot de... Ostres, tu, de tenir aquí la Maria. Això és com connectar els punts, eh? És com... Vam començar junts, després ens retrobem. Sí que vam tornar, Maria.
4: Gràcies,
3: ben tornada.
4: Moltes gràcies.
3: Que guai, que guai, que guai, que guai estar amb tu un altre cop. O sigui, em fa molta aigua, em fa molta aigua.
4: A mi també, que guai.
1: Doncs,
4: i escoltar aquest piano.
1: Ja sabeu que això va de vosaltres, els oients, les oients que ens envieu peticions pel Dani Elbran un cop al mes, que des d'aquesta darrera temporada el Dani ens regala un mashup al mes. Sempre és el darrer divendres de cada mes. I a través d'Instagram, a la bústia, els missatges directes, @xavifornia, les vostres peticions, li passem al Dani i llavors, bé, li expliquem en directe al Dani, bàsicament, i llavors ell improvisa. Vols saber què t'estan demanant avui, Dani?
3: Sí, estaria bé, estaria bé.
1: Doncs mira, és una petició de la Clara de Sabadell que ens diu si podries versionar, i a partir d'aquí que facis el que vulguis, la barregis
3: ja
1: amb el que tu vulguis,
3: ja
1: una cançó molt important per ella i la seva parella, que és Love Story de Richard Clayderman. Que sona així. Mitiquíssima. És la típica cançó que posen els memes quan hi ha un moment trist.
4: Sí. Mític. Ai, em sona una mica enterrament.
1: També. Què, Dani? A veure, és piano, hi ha piano. Aquí no és reggaeton que has de reversionar.
3: Sí. No, està guai, Love Story. El que passa és que, clar, Love Story... En què podem fer un mashup amb Love Story? Vosaltres teniu alguna idea per mi? Maria, Xavi?
1: Jo et diria Dai Dai de Shakira, la cançó del Mundial, però no sé si...
4: Uau, seria molt
3: guai.
1: Allà, nivell màxim de dificultat.
3: Vols que ho provem o què? Ho provem amb la de Shakira?
1: No,
3: la podríem fer.
1: Jo crec que la de
4: Abans
1: Shakira...
4: Abans que acabi temporada l'hem de fer, eh?
1: Hem de fer la de Shakira quan comenci el Mundial, que és ja, ja d'allà.
3: Ja sé, tinc una idea.
1: A veure... Molt bé. Sí.
3: No, però no us la diré, vull dir, l'heu d'escoltar.
1: L'escoltarem, llavors.
3: Sí, l'heu d'escoltar, d'acord? Vale? És una mica boig, per això.
1: Ah, molt bé.
4: A veure.
3: O sigui, doncs... farem una cosa. Jo no us dic res. Fem el mashup i aviam si entenem tots... També incloc aquí a l'audiència, òbviament, eh? Aviam si endevineu, amics, perquè he fet el que vaig a fer.
1: Perfecte. Doncs a jugar, que també és part d'aquest moment tan fantàstic que ens regala el Dani un cop al mes a Ràdio 4, el Xavifòrnia, que és anar esbrinant, Maria, les cançons i els nostres oients, els cotxes ara mateix potser de camí ja al seu destí de cap de setmana. Esperem que no estigueu a cap embús. I si ho esteu, tranquis, perquè arriba un moment per relaxar-vos i per gaudir.
4: Ai, sí, quina il·lusió.
1: A jugar va, endevina cançons, apuntes, paper i boli.
4: Vinga, l'última que vau fer, que jo encara no hi era, era de Disney, i mira, estava...
1: Boníssima.
4: De veritat, estava jo frisant, dic, per què no estic allà? Dic, m'encanta Disney, a mi.
1: Ho vas projectar i vas arribar.
4: I vaig arribar aquí. Ara ho endevinaré, en directe.
1: Va, doncs...
3: Que bé que manifestes, Maria.
1: Sí,
3: manifestació al 100%,
1: El secreto, eh? Va, sí. anem a jugar amb el Dani Elbran i a gaudir del seu piano en directe, que diu el Jaume Tudela, i sí, que està perfecte, que estan connectats els dos estudis i el seu piano. Va, som-hi, Dani, el piano i la ràdio és teva.

0: Quin mashup impressionant, Maria. Com ha estat la teva reentre al món Daniel Brand?
1: Brutal, molt amorós, wow. Molt amorós. Sí, és que la Taylor.
0: Aquesta l'has esbrinat, estava el micròfon tancat, evidentment, estaven gaudint del mashup, però l'has esbrinat rapidíssim.
1: Sí, aquesta love story de Taylor Swift va ser la meva adolescència, la meva joventut. A més, l'escoltaves allà a tope, et creies una princesa amb el teu príncep blau amb 14 anys. Clar, això a mi és fantasia, aquesta cançó.

0: Tenim la mateixa edat, som de la mateixa quinta. Mira, mira, ho està gaudint igual que jo.
1: És un tema tan fantàstic.
0: I a més, els concerts, la gent es demana matrimoni amb aquesta cançó.
1: És veritat. Per mi, la millor cançó de Taylor Swift.
0: És que estic d'acord,
1: Aquesta és la Taylor que m'agrada.
0: Totalment.
2: Del principi, llavors, no?
1: Sí.
2: Les últimes

0: Gratret. Aquesta crec que és del 2008, no? Va
1: ser
0: sí, és que va composar,
1: super,
0: no?
1: Super jove, sí, sí.
2: Mm-hmm. Doncs Love Story, que es diu exactament igual, Dani, que la que t'ha demanat la Clara de Sabadell a través d'Instagram, d'arroba xavifornia, que t'ha demanat Love Story, però del Richard Clayderman. Per què? Per què la de Taylor?
0: Doncs perquè es diu Love Story.
2: Perfecte.
0: Us ha encantat, la resposta?
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs sí, amics. Si voleu, seguim amb el que hem fet. Aviam si agafeu una mica el truquillo del mashup d'avui. Què més hem tocat?
2: Jo t'he de dir que no he identificat cap altre. O sigui, m'han sonat, a les melodies m'han sonat, però no et puc dir...
0: Amb la Taylor.
2: No et puc dir títol de cançó. No sé
1: clar,
2: si tu,
1: jo
2: Maria...
1: em sonava la Maria? Música també, però no conec el títol de la cançó.
2: M'ha passat el mateix. M'ha passat el mateix.
1: Que clar, em fa una vergonya dir això aquí davant del Daniel, que sap tant, que no, però molts oients els hi passa igual.
2: Ell és l'expert.
0: No passa res, però us dono una pista. Quantes Love Story coneixeu vosaltres, amics? La de Richard Clayderman?
2: Jo t'he de dir que ara mateix, així a bote pronto, aquestes dues. Aquestes dues.
1: Sí. Jo t'anava a contestar, la meva. De veritat, t'anava a dir, la meva.
2: La meva.
0: A part de la història d'amor de la Maria...
2: I l'Eric...
0: Hi ha una altra, hi ha una altra que és molt famosa des de l'any 2014. És una cantant francesa.
2: Francesa.
0: Ja no us puc donar més pistes, ja.
1: Mira.
2: És que el Jaume té... Bé, el Jaume Tudela té la xuleta. Pot anar llançant les que el Dani li ha dit per WhatsApp. Just quan ha acabat el mashup li envia un WhatsApp al Jaume, llavors ell ja pot llançar les músiques.
1: Clar, això jo ho he ballat moltes vegades.
2: Ah, sí?
1: Sí, és típica de contemporani, de ballet, però no sé el títol d'aquesta cançó.

0: No la,
1: no
0: la conec.
1: No sé com
0: massa.
1: Es diu, no.
0: No la conec massa. Es diu Love Story, entenc, Dani, no?
2: Correcte, es diu Love Story. Bravo!
0: Molt bé.
2: M'encanta els aplaudiments.
0: És molt maca.
2: Quanta penya que... teniu allà a l'estudi,
1: L'afició.
0: L'afició del Xavi Fornia.
2: Sí, sí, sí. És un Camp Nou ple allà a l'estudi. Escolteu, és una passada, però és que hi ha tres cançons que es diuen així i són bastant famoses les tres, eh? Sí. I no sé si n'hi ha alguna més, però al meu cap m'han vingut aquestes tres després d'escoltar la petició de la nostra estimada oient. Així que aquesta és la raó de ser del Maixat d'aquest mes.
0: I no hi havia un altre.
2: Fil conductor de Love Story.
0: Sí, sí, sí. I no hi havia un altre?
2: Però clar, hi ha un apuntat... altre, sí.
0: Ah, sí?
2: Hi ha un bonus.
0: Veus?
2: Hi ha un bonus. Ai.
0: Sabia.
2: Hi ha un bonus, Xavi, Maria, sabia, hi ha un bonus track. Que es diu Golden Brown.
0: Home! Oh,

0: Golden Brown, la cançó de l'any 1981 de The Strangles. Dani.
1: Correcte. Per què? Perquè és d'amor, també? O...
2: Doncs no, Maria, la veritat és que musicalment m'encaixava superbé amb Love Story d'Indila. Sí, perquè són bàsicament els mateixos acords. La Love Story d'Indila encaixa superbé amb aquesta. I, de fet, aquesta Golden Brown, que esteu sentint del 81, com deia el Xavi, s'ha fet viral un altre cop gràcies a TikTok, com o no? I el tema és que hi ha penya molt flipada amb aquest tema. És veritat que s'ha utilitzat des de que es va llançar fa ja... que són 35 anys, no? Si no em fallen els càlculs. Falla molt temps, no? 35, no. 45 anys.
1: Uau.
2: 45 anys. És increïble com TikTok i xarxes i tot tema... O sigui, totes aquestes plataformes noves digitals, com poden... Va passar el mateix amb la Kate Bush, per exemple, no? Amb Stranger Things.
1: Oh, sí, Running Up That Hill.
2: Exacte. I fa poc també amb més cançons s'ha passat. Doncs bé, amics, amb aquesta... ha estat tan heavy el tema, o sigui que molta gent l'ha estat utilitzant a tots els seus edits, a tots els vídeos, a tots els reels, a tots els TikToks, i és una de les més escoltades en l'últim mes, Golden Brown. Una cançó, a més, que té un doble joc. Una cançó que tècnicament, musicalment, és molt interessant, perquè si us hi fixeu, alguna vegada ho hem parlat al programa, té un tempo una mica estrany, perquè és un... diguem-ne, és un 3-4, que seria un vals, 1-2-3, 1-2-3, i de repent fa 4 en comptes de 3, que és com que et quedes com que caus
0: a contrapié.
2: Sí. Exactament. Vale? Si pareu atenció i intenteu ballar-la, veureu que us caureu, vale? Que és una mica el truc que sempre dic als meus alumnes, de dir, si queréis ver si és un ritmo raro, esto es un 7-4, és un 7-4, vale? No és ni un 3-4, és un 3-4 més un 4-4. Mm-hmm. Però sortint d'allà, aquesta cançó, sabeu per qui va dedicada o quina és la inspiració?
1: No.
3: Golden Brown.
2: Golden Brown, de què pot parlar això?
3: Doncs com no menges un filet amb or d'aquests que s'estan posant de moda i el dia següent és al lavabo.
1: Oh.
2: No sé. Xavi, lo solo millor,
1: sol,
2: eh?
1: No lo sé.
2: Doncs bé, oficialment parla d'una dona, vale? Perquè és la seva inspiració i, de fet, diu Golden Brown texture like sun, no? Com textura com del sol. Però, clar, quin és el tema? Que, si analitzeu una miqueta la lletra, veureu que està parlant l'autor, i això està confessat pel propi compositor, dels Strangles, és una oda a l'amor, però com una metàfora del consum de certa droga, també. Vale?
1: Ui.
3: Droga d'onada, hauria de ser, o...?
2: Clar, que és l'heroïna. Vale? Llavors, ell està parlant... d'una nòvia que va tenir, vale? O sigui, una xicota amb la que va sortir, que tenia els cabells així, però també té el doble joc de... En aquella època, ja sabeu, amics, que això és molt xungo, molt dolent, no ho feu mai, però ja sabeu que amb els grups de rock, doncs, lògicament, vale? Podríem parlar...
3: És una pàgina molt fosca de la història, que sabem, a més, els anys en els que va tenir més incidència, i sobretot, ho hem vist, com tu deies, Dani, amb artistes que van perdre la vida, pel consum excessiu d'això.
1: Mira, em recorda a una cançó d'Extremoduro que té una frase que diu «Bebe rubia la cerveza para acordarme de su pelo». No, doncs no sé quina cançó és d'Extremoduro, però recordo aquesta frase que va una mica doncs, amb el consum d'alcohol, però que li recorda els cabells de la noia, no? Doncs una mica igual amb la droga, en aquest cas.
2: Doncs molt ben tirada, Maria. Exactament el mateix. O sigui, ell està fent... És una metàfora entre l'addicció que li suposa l'amor de la seva parella i el que li proporciona, en aquest cas, l'heroïna, no? I, de fet, hi ha una frase que diu «Never a frown», que seria traducido, seria com «nunca un ceño fruncido», no? Com que sempre feliç, perquè és el que ell sentia quan estava amb la seva xicota o quan consumia, també.
3: Sí. Que en el fons no era realment així, però que és la sensació que et dona aquesta droga tan, tan perillosa, no?
2: Efectivament.
3: Sí. Doncs, ostres, quines històries, quin mashup tan brutal. I m'ha encantat. El tema Love Story i acabar amb aquest Golden Brown de The Strangles. Doncs...
2: Sí, tema aquest que hem comentat, Xavi i Maria, és un temazo, vull dir...
3: Sí, és boníssima. És molt bona cançó.
1: Cançons de casaments, també. Cançons que sonen a les bodes, aquestes.
2: Sí.
1: Tipiquíssimes, no?
3: Sí.
1: Jo no vaig voler casar-me amb cançons típiques, tu tampoc, Xavi, ja ho sé. Per això jo vaig triar les que a mi m'agradaven, no les típiques de casament.
3: De fet, el meu casament era Daniel Brandt qui estava tocant el piano quan jo vaig entrar a l'església.
1: Sí.
2: Sí o què?
1: Viva la vida, Coldplay. És que se'm va quedar gravat,
3: Va ser Viva la vida i...
1: Brutal. I de vals, si ho puc dir, vas ballar una de les meves cançons preferides del món, que és You'll Never Walk Alone.
3: You'll Never Walk Alone.
1: m'encanta.
0: Sí.
1: Que bonic.
0: Doncs... I tu què vas ballar?
1: Mira, jo no vaig ballar vals perquè el meu casament va ser diferent, però t'he de dir que vam sortir a l'església amb la banda sonora de Mi vecino Totoro, que és una de les meves pel·lícules i de la meva parella preferides.
0: Ah, sí?
1: Sí. I vam sortir de l'església... Aquesta pel·lícula no la tens al cap? Doncs el primer que has de fer avui quan arribis a casa és posar-li aquesta pel·lícula a la teva filla legal.
0: Ah, sí?
1: És brutal. El Daniel, tu sí que saps de què t'estic parlant, no? Saps la pel·lícula?
2: No, la veritat és que no.
1: Doncs l'heu de veure.
0: És de dibuixos.
1: És de l'estudi Ghibli, sí, de dibuixos.
0: Ah, és com d'anime.
2: És de Ghibli. Mm,
1: és molt bonic. Molt bonica la història i la pel·lícula i la cançó, tot supermaco.
2: Doncs ho farem, Maria.
0: Doncs res, jo recordar, Dani, que el mes vinent, que t'enviïn peticions, bàsicament, que el mes vinent estaràs aquí el darrer divendres del mes de juny.
2: Eh? Genial.
0: @xavifornia, Instagram.
1: Mundial.
0: Dani, ja estarem en ple mundial. Dani, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, amics. Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada molt gran. Adeu. Gràcies.
2: Una abraçada. Adéu.
0: Doncs amb Love Story sortirem, no? I donarem pas a l'edició migdia.
1: Ben enamorats.
0: Per actualitzar la informació. I després seguirem, que tenim a la Vanessa Hogarth i a la... i a la Irene de Zumbila i a Javier Marco, que hem de parlar d'una pel·li brutal que es diu A la cara.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, ho acabem de conèixer. La Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des de l'inici d'aquesta crisi humanitària ara fa un mes. 7 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. En aquest sentit, el govern espanyol descarta rotundament que el Marroc estigui implicat en la crisi migratòria de Ceuta i, de fet, ha defensat la cooperació amb les autoritats marroquines. Així ho ha reiterat fa uns minuts la portaveu socialista Montse Mínguez.
2: Ningún dato que diga que el gobierno de Marruecos colaboró con esto, al revés. Lo que ha habido es coordinación y lo que está habiendo es coordinación, así que pues déjeme que discrepe de lo que puedan decir nuestros socios de...
0: En paral·lel, Israel acaba de respondre a Pedro Sánchez acusant-lo de mentir després d'haver atribuït l'entrada massiva de persones en part a la tergiversació d'una sentència del Tribunal Suprem i a la difusió de notícies falses i desinformació procedents de Rússia, Israel i l'extrema dreta internacional, segons el Servei Europeu d'Acció Exterior. En clau de successos, detingut el conductor d'un turisme que després de causar un accident mortal d'un motorista a l'Eixample de Barcelona ha intentat fugir. Sergi Bassoles.
3: Sí, un accident que ha tingut lloc aquest matí pels vols de les 6 al carrer Aribau amb confluència amb el carrer Mallorca. L'arrestat hauria embestit un motorista de 38 anys i en comptes d'aturar-se a ajudar-lo, s'hauria fet l'escàpula abandonant-lo a la seva sort. La víctima, que ha pogut ser estabilitzada pels serveis d'emergència i traslladada encara en vida a l'hospital, finalment ha mort. Tot i l'intent de fugida del conductor causant del sinistre, una patrulla dels Mossos ha pogut localitzar-lo i detenir-lo entre el carrer Aragó i el carrer Bruc. L'arrestat, que presentava detall en fons consultat per aquests micròfons, signes evidents de conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues, s'ha negat a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i el drogotest. Se li imputen els delictes d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre, negativa a sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues, així com conducció temerària sota els efectes d'alcohol i drogues.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions. Les morts relacionades amb la calor han arribat aquest any a màxims històrics d'Espanya. S'han registrat més de 5.200 defuncions atribuïbles a les altes temperatures, 2.000 d'elles només durant el mes d'agost, segons les estimacions del sistema de monitoratge de mortalitat, conegut com MOMO. La gran majoria de víctimes són persones majors de 65 anys, especialment les de més de 85. També les dones concentren prop del 60% dels casos. Davant episodis de temperatures extremes, cada vegada més freqüents, les autoritats insisteixen en la importància de protegir els col·lectius més vulnerables i seguir les recomanacions sanitàries. També a causa de la calor s'ha avançat gairebé una setmana a l'inici de la collita de la poma Golden a Ponent. El sector estima una producció de 97.000 tones d'aquesta varietat a les comarques de Lleida, un 2% més. Pepa Santgenís.
4: La collita de poma Golden, la varietat més produïda a Ponent, ja ha començat en una campanya marcada per les altes temperatures, superiors als 40 graus que s'han registrat durant bona part de l'estiu i que han avançat la collita entre 5 i 7 dies. La calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits, especialment sensibles a les cremades solars. Amb tot, el president d'Assaig a Lleida, Pere Roquer, destaca que la fruita presenta una qualitat molt bona i nivells de sucre excepcionals.
5: És una campanya que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció. La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons.
4: Segons les previsions d'Afrucat, a les comarques de Lleida es colliran unes 97.000 tones de Golden i similars. És un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte dels darrers 5 anys. La campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. En aquest context, el president d'Assaig a Lleida defensa que els preus haurien de mantenir-se com a mínim en els nivells de l'any passat.
0: Gràcies, Pepa, i ho hem conegut avui. Les entitats forestals rebutgen el protocol de gestió forestal presentat pel govern divendres passat. Consideren que és un error centrar les actuacions en l'eliminació de biomassa forestal perquè es comprometen anys d'evolució dels boscos. Jaume Grau, coordinador de l'àrea de conservació de la natura d'Ecologistes en Acció, en declaracions a Ràdio 4.
6: Creiem que és erroni completament centrar la prevenció d'incendis i centrar l'actuació forestal en l'eliminació de biomassa. Els boscos són un ecosistema complex amb herbes, arbustos i arbres no és culpa dels boscos que es cremin, és culpa de les activitats humanes.
0: Uns boscos que, si són més madurs, seran més resilients en cas d'incendi. El pla contempla mesures com tales estratègiques, creació de franges de protecció i també manteniment de franges per tallar la continuïtat dels grans incendis. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: Txelo, has portat unes ulleres del teu pare.
8: Sí, te he traído unas gafas de, que fueron de mi padre. Yo se las regalé, yo tenía la afición, yo le regalaba siempre muchas gafas.
7: Sí.
8: Además conocía muy bien lo que a él le gustaba y las utilizaba para leer. Y cuando murió, yo parte de esas gafas las recuperé y las voy utilizando. Y estas son unas gafas que utilizo yo ahora para leer, porque cada vez de lejos veo muy bien, pero de cerca no veo nada.
7: Aquestes coses que passen en l'edat. Te'n recordes molt del teu pare?
8: Molt. Sí. De mi padre me recuerdo molt, porque para mí fue una figura muy importante en mi vida.
7: Sí.
8: Date cuenta que mi madre muere cuando yo tengo 11 años y a partir de ese instante mi padre es la figura, ¿no? Es el padre, la madre, es todo. Y además era un hombre muy, muy especial, con lo cual no delegaba en nadie. Lo hacía él todo y nos cuidaba a mi hermano y a mí. Y sobre todo es que además mi padre y yo teníamos como mucho feeling, ¿no? Yo le admiraba mucho por su integridad y yo creo que él, a pesar de todo, él también me admiraba bastante, ¿no? Y entonces era muy mutuo, yo era su niña bonita, la verdad es que sí.
7: Avui la nostra irrepetible és la periodista Txelo García Cortés.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El PSOE ha defensat la gestió del govern durant la crisi migratòria a Ceuta, ha acusat el Partit Popular d'haver estat més pendent dels mítings que de buscar solucions. La portaveu de l'executiva socialista, Montse Mínguez, ha recordat que Pedro Sánchez va viatjar a Ceuta després de l'entrada massiva de migrants el 30 i 31 de juliol i ha rebutjat que el govern hagi estat de vacances.
2: Esta es la agenda que ha tenido el gobierno de España durante el mes de agosto y todas, si no quieren creerse ustedes la agenda del gobierno, miren la agenda del presidente Vivas, porque en todas y cada una de las comparecencias de esta agenda pública ha estado el gobierno a su lado.
0: Sobre el paper del Marroc, Mínguez ha assegurat que no hi ha cap dada que apunti a una col·laboració de Rabat de l'entrada de migrants i ha defensat que la coordinació entre els dos països continua. L'executiu del PSOE també ha aprovat un manifest en suport de Ceuta que reclama unitat, responsabilitat i cooperació institucional i condemna qualsevol forma de violència. El coportaveu de Podem, Pablo Fernández, ha acusat en canvi el president del govern Sánchez de mantenir una actitud lamentable davant la crisi migratòria a Ceuta i d'aplicar una inacció absolutament calculada per allargar-la. Demana trencar relacions immediates diplomàtiques amb el Marroc.
3: Al menos hasta que Marruecos deje de utilizar a las personas como armas arrojadizas y como instrumentos de presión.
0: Fernández sosté que el govern hauria pogut resoldre la situació en 24 hores i retreu a Sánchez que no hagi actuat amb prou rapidesa. Per cert, a aquesta hora, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, compareix al Congrés dels Diputats per explicar la gestió a Ceuta. Canviant de qüestió, més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran dimarts de la setmana vinent el nou curs escolar a Catalunya, marcat per la vaga convocada pel primer dia de classe per USTEC, CGT i Intersindical. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. Els sindicats rebutgen els acords assolits fins ara amb el govern i no creuen que res canviï d'aquí a principi de curs. Andreu Mumbrú, d'USTEC.
5: La resposta del govern és insuficient i no fa pensar que aquest curs canviï, almenys a l'inici, canviï la situació.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà dijous amb els representants sindicals, els quals demana responsabilitat. Aquest nou curs incorpora 500 noves aules d'acollida amb un màxim de 18 alumnes, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial a les aules. En paral·lel, l'Educació ha fet públiques les conclusions de la investigació sobre els errors en la mostra catalana de les proves PISA que van deixar Catalunya fora de les comparatives de l'OCDE.
6: L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves, i en canvi les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir.
4: L'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades dels errors que van acabar comportant l'exclusió del 23% dels alumnes de la mostra quan el límit establert és del 5%. La investigació també detecta deficiències en la comunicació dels criteris als centres i Educació ha obert 3 expedients disciplinaris i ha anunciat el relleu de la secretària general del departament.
0: Gràcies. Més qüestions. La factura de la llum s'ha disparat més d'un 19% aquest mes d'agost respecte al mateix període de l'any passat. És l'agost més car des del 2022 en plena crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. Per una llar amb la tarifa regulada, el rebut mitjà s'enfila fins als gairebé 97 euros, uns 15 euros més que fa un any. L'augment s'explica sobretot per les onades de calor que han fet créixer el consum elèctric i també per l'encariment del gas natural amb molta influència de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la pugna per l'estret d'Hormuz. Sobre aquesta qüestió, sobre l'invasió dels Estats Units a l'Iran, avui han tornat a enfrontar-se militarment a l'estret d'Hormuz a les darreres hores, com dèiem, després d'un mes de treva relativa pel que fa als atacs. Washington ha bombardejat dues plataformes de llançament de coets carregats amb mines navals a l'illa de l'Arak. Segons el Comandament Central Nord-americà, representava una amenaça imminent per la navegació. Hores després ha informat que un gran petrolier ha quedat immobilitzat després de topar amb dues mines navals a l'estret d'Hormuz. Estats Units afirma haver desminat les rutes marítimes internacionals a l'estret, mentre l'Iran ho nega de ple. Teheran ha respost a les ofensives atacant dues bases dels Estats Units a Jordània. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible intoxicació alimentària en un restaurant de la Seu d'Urgell després de rebre 5 denúncies. Lleida, Pepa Sant Genís.
7: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per un delicte contra la salut pública i un altre per lesions. A més, els Mossos d'Esquadra han precintat el restaurant i avui estava previst que anessin tècnics al Departament de Salut per fer una inspecció. Una de les hipòtesis de la intoxicació és la ingesta d'alguna substància estupefaent que podria estar relacionada amb les pizzes que van consumir. No descarten que hi hagi més clients afectats, tot i que amb símptomes més lleus.
0: També us expliquem que avui tres robatoris de cable de coure han provocat retards i incidències a diverses línies ferroviàries de Catalunya que ja s'han resolt després que DIF hagi reposat el material sostret. El robatori entre Llançà i Sant Miquel de Fluvià ha afectat el trànsit entre Girona i Portbou. A l'alta velocitat Madrid-Barcelona, el robatori entre l'Espluga de Francolí i Alcover ha provocat retards d'entre 10 i 15 minuts. Un tercer robatori ha afectat la senyalització entre Lleida i Puigverd de Lleida, Artesa, amb retards als trens entre Lleida i Sant Vicenç de Calders. Totes les incidències a aquesta hora ja estan solucionades. Pel que fa al temps, i acabem, cel poc ennuvolat, o serem alguns núvols baixos al litoral central i sud, a les comarques del Pirineu Oriental creixeran nuvolades a la tarda amb xàfecs puntuals, amb tempestes aïllades, temperatures sense canvis destacables, el vent serà moderat del nord a l'extrem nord-est i fluix i variable a la resta, amb component sud a partir del migdia. Màximes a 34 a Girona i Lleida, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona, mínimes de 20 a Girona, 19 a Lleida, 24 a Barcelona i 22 a Tarragona. És tot el que us volíem explicar. Actualitzem la informació d'aquí una hora, a les 5, continuant a la sintonia de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 4 i 7 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'edició d'avui, a d'aquest dilluns, anomenat 31 d'agost del 2026, de l'estiu XL, un programa que el farem possible l'Aitor Caminero, el Julio Leal, el Marc García, a la producció la Sònia Rodríguez Justícia, la Jovín Mavina i a les vies de so el Genís Sabater i l'Edu Ortega. Comencem l'estiu XL d'avui.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I sempre que comencem un programa, i més en dilluns, preguntem què tal ha anat el cap de setmana. Cadena, com ha anat el cap de setmana?
2: De fàbula, millor impossible.
0: Ah, sí? Ha sigut beautiful, beautiful?
2: T'agrada com faig el cangrejito samurai?
0: Sí, què faràs ara, això? Sempre?
2: Cangrejito samurai. És
0: que jo crec que estàs fent últimament molta ràdio per les càmeres, eh?
2: És una coreo de farmejaure.
0: Sí, em sembla fantàstic, però...
2: Multiplica els punts, eh? El jo cangrejito
0: no crec...
2: samurai.
0: Sí, però jo no crec que jo farmegi àurea, o aura, que jo sempre dic àurea, per Laura Calvo. No crec, com em sumi aquesta moda.
2: Aviso, perquè potser no arribo a les 7 en punt del vespre.
0: Per què? Què
2: estic
0: passa?
2: Estic molt marejat, estic suant moltíssim,
0: sí?
2: Estic incòmode perquè noto que faig pudor a suat,
0: sí?
2: El dinar no m'ha sentat bé, no sé què passarà amb mi. Aviso.
0: Cal que expliquis tots aquests detalls a la gent que des de casa ni t'escolta, o sigui, ni t'olora, ni sap que et trobes malament ni res per l'estil.
2: Bé, però jo comunico aquí de manera pública com em sento, no? Com estic.
0: Serà fantàstic, però que
2: o hem de fer el paripé?
0: No, però tampoc s'ha de ser tan específic.
2: Ah,
0: saps? Alguna pinzellada...
2: Demà passat no vinc.
0: Ah, per què?
2: Abans de que s'amolidi, demà passat no vinc.
0: El motiu, quin és?
2: Batalla d'aura aquí al costat.
0: Bé, doncs en tot
2: cas...
0: He
2: de farmejar aura.
0: Doncs vas més tard.
2: No.
0: Que jo no crec que
2: no
0: deixin de farmejar aura i poden estar tota la tarda.
2: Escolta això.
3: I contame, ¿es tu primera batalla d'aura?
4: Sí, es mi primera batalla d'aura y la verdad que estoy re contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un problema que yo falté el trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado, porque encima quedé en segundo puesto, me gané esta remera, o sea, ¿qué más querías? O sea, y me quiere descontar el sueldo de este día, pero si me llega a hacer eso, la verdad es que le voy a hacer tremendo juicio, porque me parece que es una falta de respeto y no da. O sea, yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que, no sé, que
2: sí.
4: Me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado.
2: Servei públic. Aquest és un espai de denúncia, també, quan convé. La societat ens convida a mentir. Ho acabem d'escoltar en aquest document.
0: M'estàs dient que a partir d'ara, a més de tenir dies propis d'assumptes propis, no?
2: Sí.
0: També hauràs de demanar un dia, no?, per farmejar aura.
2: Aquest paio es podria haver demanat un assumptes propis d'aquests,
0: no? I això ja és assumptes propis, el tema de farmejar aura.
2: Es diu així, no? Assumptes propis.
0: Home, no sé, perquè si ell pensa això, doncs automàticament...
2: Indignadíssim, perquè havia dit la veritat al seu cap. I a sobre l'empresa li vol descomptar el dia. Quina injustícia.
0: És que em sembla que si vas al teu cap i li dius que vols fer una farmejar aura, diran que ho facis en el teu temps lliure.
2: Mira, ja passen 9 minuts de l'hora en punt,
0: I què?
2: No sé.
0: Que estàs content i feliç?
2: No sé. No entenc com poden ser hores d'ara aquesta hora.
0: Ai, Déu meu. Aitor Caminero, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, molt bé.
0: Què tal el cap de setmana, per cert?
5: Molt bé, he descansat molt.
0: Sí?
5: Sí, he vist sèries també.
2: Molt bé.
5: Doncs sí, estic content. No entenc... res d'això del farmer aura i...
2: No ets l'únic, no pateixis.
5: Molt, veient el Marc, està encantat.
2: Cangrejito samurai, és la meva tàctica secreta. Cangrejito samurai.
0: Deixem-ho, perquè és que si no estarem tota la tarda fent això i no val la pena. Aitor, què parlem d'avui? Què ens portes?
5: Doncs mira, a l'estiu XL parlem amb gent molt interessant. Aquest és el cas del nostre pròxim convidat. És un dels pescadors més joves de Catalunya i el seu desig de treballar a la mar ja bategava des de que era molt petit. Oriol Bru, benvingut i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda.
6: Què tal, Oriol? Hola.
7: Bona tarda a tothom.
6: Com
5: bona
6: vas?
5: Tarda.
7: Bé, anem fent.
2: Aquesta resposta em sona, anem fent.
5: Bé, com arribes al món de la pesca? Perquè crec que cap familiar teu ha treballat mai en aquest sector, veritat?
7: No, cap membre de la meva família ni... proper ha treballat. De fet, jo sóc d'un poble d'aquí a prop de Barcelona, però de tota la vida teníem un pis a l'Alt Empordà, a Llançà, i jo anava a veure les barques arribar de pescar i mira, vaig dir, jo vull ser pescador. I sí, dit i fet.
2: Uh-huh. I això en quina edat? En quina edat ja tenies clar que et volies dedicar a això?
7: Jo des de ben jovenet, des dels 10 o 11 anys ja ho sabia. I als 16, quan vaig acabar els estudis, em vaig treure les titulacions i als 18 cap a mar.
2: A que s'ha d'estudiar per ser pescador, Oriol?
7: Sí, t'has de treure... Sí, ara avui en dia, no? I tot és burocràcia.
2: I quins són aquests estudis?
7: Per anar com a mariner t'has de treure formació bàsica i marinero-pescador. i ja si després vols ser patró motorista ja t'has de treure titulacions professionals.
5: I com recordes el primer dia que vas sortir a feina allà?
7: Buah, el primer dia va parlar malament, vaig pillar una santíssima turca que no se m'oblidarà mai. Mare Déu, tot el dia marejant.
2: Però es va quedar en això en un mareig i punt o va anar més enllà la cosa?
7: No, van anar, mira, sort vam tindre que hi va haver pesquera, que me van dir que tant de vòmit alimentava els peixos, perquè tot el dia vomitant. Vaig arribar i semblava el papa donant-li petons al terra.
2: I això va ser el primer dia i ja està, o va continuar la cosa uns dies més?
7: No, tant mareig va ser el primer dia. Ara només si hi ha una mica amb el temps, una encaparradeta i ja està.
2: Molt bé, podem dir que encara ets el pescador més jove pel que fa a la pesca d'arrossegament?
7: Sí, encara ho soc, el més jove de Catalunya.
2: Molt bé, a la confraria Llança, poca broma, eh?
7: Confraria Llança, sí.
0: Escolta, però que allà, quan vas començar ja ho eres, continues mantenint aquest títol i tens constància de que hi hagi alguna persona que te'l pot treure?
7: Sí, curiosament, a la mateixa confraria hi ha el fill d'un patró que també ara, als 18 anys, ara s'embarcarà també d'aquí un anyet, com a molt tard.
0: Sí, que en un any és possible que et treguin aquest títol, que portes molt temps arrossegant-lo, però és normal, tothom creix, clar.
7: Sí, jo ja en faré 21 i ell en tindrà 18. Però bueno, estem orgullosos que els dos més joves siguem del Port de Llançà.
0: I quin consell li donaries tu a ell ara que comença?
7: Sobretot que si vas amb ganes, tot el que es fa amb ganes es fa bé. Et costarà més o menys, però si vas amb ganes i t'estimes la mar, arribaràs sempre a bon port.
2: Com és un dia a dia de la teva vida? Un dia normal. Oriol, a quina hora et lleves? Què fas exactament a la barca?
7: Nosaltres dilluns, dijous i divendres arribem a la barca a les 5 per sortir a mar a les 6. Arribem una hora abans.
2: Convocatòria a les 5 de la matinada, molt bé.
7: Convocatòria oficial a les 5. I dimarts i dimecres la convocatòria oficial és a la 1 del matí, perquè tenim permís per sortir a les 2.
2: Ai.
7: Arribo a la barca, hem de carregar tot el gel per posar-li gel al peix, s'arriba, s'engega el motor i marxem cap a mar. Naveguem, tirem la xarxa, estem pescant durant tot el dia i ja quan arriba seran les 2, les 3 del migdia, depèn del dia, aixequem la xarxa, triem el peix, li posem gel, el posem maco i el preparem per vendre a la subhasta mentre naveguem cap a casa.
2: I
7: quan
2: possible?
7: Arribem a casa, sí, descarreguem... Quan arribem a casa, descarreguem i cap a la subhasta.
2: És possible, Oriol, que tu, a més de pescar, facis alguna cosa més?
7: Què vols dir, alguna cosa més?
2: A la barca.
7: Ah, sí, home, jo a la barca cuino, a la barca dorms també un rato, jo sóc el cuiner oficial de la barca.
0: Escolta, està clar que si esteu a la barca, mengeu peix, no?
7: Bueno, peix i carn, depèn del dia.
0: Porteu, o sigui, no és la que agafeu. Ja hi havies que, si aprofiteu el que agafeu, ja hi havies que no, o no?
7: Hi ha dies que sí, però hi ha dies que també t'ha de gust una bona hamburguesa o un bon xuletón.
5: Suposo que s'ha de tenir una molt bona relació amb els companys, no? Al cap i a la fi compartiu un espai relativament petit, no?, durant moltes hores.
7: Sí, has de tindre una molt bona relació perquè, clar, són 28 metres de barco, però t'hi estàs 14 hores. O sigui, això de canviar de vorera no ho pots fer, o canviar d'oficina no ho pots fer. Això has d'estar-hi amb ell cara a cara tot el dia.
5: I sempre m'he escoltat a parlar dels veterans de la mar, no? Els vells marins. Suposo que per una influència directa de la literatura, però com som els teus veterans?
7: Bueno, els veterans... Sí, a cada port existeix la gent veterana i en un moll pesquer encara més. Els veterans és gent dura, és gent que estava acostumada a treballar molt més del que es treballa ara, perquè ara som més senyoritos. Abans es treballava molt més i es treballava molt més dur i, bueno, existeixen. Però també sempre et donen molts bons consells.
2: Oriol, com veus el futur del sector, de la pesca?
7: El veig fotut, perquè no hi ha massa relleu i per problemes burocràtics cada cop ho tenim més fotut i... Jo el veig fotut, la veritat. Si no canviem una mica tot i el preu del petroli i el preu del peix i tot, jo veig que perilla el meu futur, sí.
0: Escolta, clar, és que he flipat una mica amb això de 14 hores a la mar. 14 hores a la mar, o tot el procés que has explicat des de que sortiu, pesqueu i ho porteu a la llotja per vendre?
7: No, mira, nosaltres els dies que sortim a les 2 del matí, a les 2 del matí surts a mar i ben bé no arribaràs fins a les 5 i mitja, a les 6 de la tarda.
0: Déu meu. I a què va temps per fer alguna altra cosa que no sigui navegar?
7: Bueno,
6: preparar el dinar i el sopar.
7: Depèn de com t'ho muntis.
0: Clar, perquè em dius... clar, també canvies el teu horari no coincideix amb el de ningú més. És a dir, per el tema de coincidir amb amics o amb gent, és bastant complicat.
7: Sí, amb amics, amb parella, sobretot, és complicat. Sobretot, ja et dic, la nit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres, clar, tu arribes a casa poder a les 7, 7 i mitja de la tarda, quan has acabat de fer-ho tot, i a les 12 i mitja te sona el despertador. I llavors, clar, també has de descansar les teves hores.
6: I com es concilia això amb la vida familiar o amb la vida sentimental, amb la parella? Tu tens parella, Oriol?
7: Sí, jo tinc parella.
6: Què tal, com va?
7: Bé, estic força content.
6: Sí? És comprensiva amb els teus horaris, amb la teva feina, l'entén, et dona suport...
7: Sí, sempre ho ha entès des del primer dia i sempre m'ha donat suport, però bueno, clar, si els dies llargs pues jo arribo cansat a casa, ella també té la seva feina, tots tenim mals dies i bueno, hi ha dies que són complicats, però amb amor s'arriba sempre a bon lloc.
6: Perquè tu, Oriol, no vius a casa dels papes, oi?
7: No, jo visc a casa dels papes, de moment.
6: Ah, vius a casa dels papes. Molt bé.
7: Sí, jo visc a casa dels papes.
6: És que amb aquesta veu que té, amb aquesta forma de parlar, amb aquesta feina que fa, sembla que, jo que sé, que s'hagués independitzat des de fa 9 anys.
0: Home, la pregunta seria, la pregunta seria si amb un sou de pescador una persona es pot independitzar.
6: Molt bona pregunta, Joan.
5: Sí.
7: Per això no fa falta patir. Nosaltres sempre diem que ens guanyem millor o ens guanyem pitjor la vida, però sí que tenim un molt bon sou. La qüestió és si... per 16 hores al dia és un bon sou o no, però nosaltres ens podem independitzar bé sense problema.
5: A mi m'agradaria saber què és el que pesqueu exactament.
7: Bueno, doncs mira, va, depèn. Si donen bon temps, refereixo, si podem anar lluny amb el barco i tot, nosaltres normalment anem a gambes, camarlà, gamba blanca, gamba vermella, agafem quatre maires, quatre raps, després si hi ha mal temps... que és quan ja fa molt de vent o un dia que plou molt i hem d'anar més a prop, doncs pesquem un altre tipus de peix que ja és roger, lluç, capellans, bruixes, palaies... Va, nosaltres, clar, depenem sempre molt del temps. Depèn del temps que anem en un lloc, depèn del temps que anem en un altre.
6: Com es diu la teva barca?
7: La meva barca es diu Nova Harmonia.
6: Nova Harmonia?
7: Nova Harmonia.
6: Mira que bé. I és l'única barca a la que has treballat o no? Perquè això, no, són, això jo... són, suposo, com els equips de futbol, no? Tu ara estàs defensant els colors de la Nova Harmonia, però abans no sé si havies fitxat o havies defensat els colors d'una altra barca, d'un altre club.
7: Sí, jo primer vaig fitxar pels Germans Maura, que és una barca de fusta petitona, i ja quan vaig aprendre l'ofici així, l'essencial, vaig canviar a la Nova Harmonia, que diguem que és un rango més a dalt. És un equip millor.
6: És una fina segura... La teva, Oriol?
7: Sí, avui en dia anem amb molta seguretat. Sempre tens la incògnita de que el mar és sorprenent. El mar, de cop, pots tindre calma, que de cop se't pot girar onades de 3 i 4 metres i te cagues, però avui en dia anem molt segurs. Els partits meteorològics són molt segurs i nosaltres anem amb tota la seguretat que es pot anar al barco.
6: Si hi ha un jove o una jove que ens està escoltant ara mateix aquí a Ràdio 4 i que, bé, escoltant-te potser li has despertat el sentiment o les ganes de ser pescador o pescadora en un futur, tu què li diries?
7: Que sí, que endavant, que falta gent, que serà benvinguda segur, perquè tota gent jove que sigui, que entri en un moll és benvinguda i que endavant. De fet, jo si puc dir que si puc fomentar que es faci aquesta feina, ho faig, perquè és una feina que a tots ens agrada menjar peix, a tots ens agrada menjar les gambes per Nadal, i si no hi ha pescadors, és una cosa que s'anirà perdent, i és una llàstima.
6: Jo tinc un dubte, Oriol. Si no m'equivoco, us quedeu una part de la captura del dia, no?
7: Sí.
6: Això significa que a casa teva últimament abunda l'escamarlà, la gamba, o no?
7: ens quedem, sí, ens quedem una part de lo que hem pescat per repartir els mariners, i sí, a casa el congelador és ple de peix. I la de la família també.
6: Serà qüestió d'anar cap allà, no?
7: Sí, home, esteu invitats quan vulgueu aquí a casa.
0: Escolta, Oriol, estàvem parlant, clar, tal com ho planteges, és una feina que és cert que té un gran sacrifici, però també comentaves que el sou no estava gens malament, no? I hi ha molta gent jove que potser vol buscar feina, per tant, això que deies d'animar-los està molt bé, perquè moltes vegades quan veiem aquestes feines des de fora sabem que són dures, però tampoc sabem com s'estan, si es paguen bé, si no es paguen bé, si val la pena, si no val la pena. Llavors, escoltant-te tu, veiem que, tal com ho planteges, si tens il·lusió i vols dedicar-li temps, és una bona feina del futur.
7: Sí, és una molt bona feina, i si seguim anant així, que les barques cada cop van a menys per problemes burocràtics i tot, les quatre barques que quedem, tenim la confiança que, com quedarem poques barques, ens hi guanyarem molt bé la vida. O sigui, les quatre persones que quedarem ens les guanyarem bé. Ara, també et dic que és una feina que, si no t'agrada una mica, o si l'has de fer obligat, és millor que no la facis, perquè són masses hores com per fer una cosa a disgust. I el sou, estan molt bé els diners, però el sou no guanya a lo ràpid que se't passa a tu la feina. O sigui, si no t'agrada, no, però si t'agrada una mica, no pateixis, que t'hi guanyaràs bé la vida.
6: Oriol, dona't bé aquesta facilitat de paraula, aquesta forma de comunicar. Si no et faig aquesta pregunta, té tu.
7: Jo tinc dos pares que es van dedicar a ràdio.
0: Ah, mira, veus? Segur que poden fer el que fem
7: nosaltres.
0: Podem
7: bé d'allà, sí. Pues, segurament em vinga d'allà.
0: Et vingui d'allà. Escolta, una pregunta que et volia fer. Tu estaves comentant fa una estona que ara mateix estàs al principi de la teva carrera, com si diguéssim, com a pescador, però quin és el teu futur? Quina és la teva meta?
6: Quin objectiu tens, Oriol?
7: La meva meta és tenir una barca pesquera i ser jo el patró i que treballin per mi. Sempre penses en això. Que pugui passar, bueno, ja serà un altre tema. Però la meta és aquesta.
6: Seria la teva Champions, la teva medalla d'or olímpica, Oriol?
7: Sí, la meva Champions seria ser jo l'armador d'una barca.
6: I quan creus que podràs ser armador? 5 anys, 10 anys, 15?
7: No, cap a 10-15 anys.
6: 10-15 anys?
7: Uh-huh. Sí, sí.
6: Si més no ho té clar,
0: No, està clar, que claríssim ho té. Si no, n'hagués ni començat.
6: Tant de bo puguis aconseguir, Oriol.
0: Doncs,
7: molt bé, moltes gràcies.
0: Estem parlant d'Oriol Bru a la pesca, perquè ell és el pescador més jove de Catalunya. Oriol, doncs que continuï sent-ho durant molt de temps, perquè, no sé, a lo millor el noi aquest que s'ha de posar les piles doncs tardarà una mica menys, no? Més que res per tenir un títol més temps.
7: Sí.
6: I li fas un petó de part meva a la teva santa mare i al teu pare també. I al teu germà.
7: Molt bé. Gràcies. La vostra part.
0: Gràcies. Vinga, per estar amb nosaltres. Gràcies. Aitor, gràcies també per portar-nos aquesta història tan interessant, i ens veiem en una estona. Sí. Manquen 5 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: Una de les grans cançons de Backstreet Boys, aquella de Live, que hem recuperat ara mateix aquí a Ràdio 4, quan manquen 2 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda.
1: Es diu... XL. A Ràdio 4.
0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4 a l'Estiu XL i avui, com sempre, ens acompanya la Iris Torres, dietista, nutricionista, clínica, especialista en comportament alimentari. Bona tarda, benvinguda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan.
0: Ja ho fem durant l'any, que els nens van a l'escola, escolta, es queden a dinar, tenen el menú allà a la cuina i es mengen el que faci falta. Però arriben per la tarda i és una guerra fer el sopar. És a dir, va ser o pizza, o nuggets, o salxitxes, o qualsevol cosa que no és el que realment haurien de menjar d'una forma saludable. Clar, llavors, quan a l'estiu ens traiem aquests àpats obligats a l'escola que els tenim tot el dia a casa, és molt més complicat que els nens acabin menjant el que ha de menjar, perquè si no és una guerra entre pares i fills. A veure, Iris, què podem fer perquè és una educació alimentària important durant l'estiu amb els nens, perquè no perdin aquest hàbit?
2: Sí, sobretot el més important, que aquí el paper el tenen els pares, és intentar seguir a l'estiu una mica els hàbits de l'escola, sobretot quan van al menjador, perquè al final quan van al menjador estan exposats a molta varietat. I què passa? Que a casa, doncs, a lo millor per facilitat dels pares o perquè no tenim temps, no? Perquè ens passa a tots, doncs vinga, va, no t'ho vull escoltar, anem a fer la pizza. Pot estar molt bé un dia i està molt bé i s'ha de fer i s'ha de gaudir, però que no sigui recurrent, perquè al final el que fem és que els anem tancant el cercle de possibles aliments que ells puguin menjar quan siguin adults. I després, quan som adults, ens costa molt més adaptar-nos a sabors nous, a experiències noves, i llavors és quan, no, doncs arribes a una certa edat i només menges els típics macarrons amb tomàquet.
0: Sí, amb un menú infantil. Hi ha molta gent gran que té un menú infantil molt tancadet perquè no van experimentar de joves. I molta gent que descobreix aliments nous quan tenen...
2: Quan és edat adulta, correcte.
0: Edat adulta, algun dia perquè li han colat en casa una mica amb un sopar.
2: Sí.
0: És això que passa bastant sovint. Escolta, clar, per exemple, pot ser una bona guia... Clar, potser no perquè hi ha plats molt d'hivern, no? Però pot ser una bona guia guardar-te els menús de l'escola de tot l'any i que t'ajudin a agafar els plats que poden encaixar més a l'estiu perquè ells continuen mantenint aquests menjars que s'hi mengen?
2: Correcte, sí. Al final els menjars que es fan a l'escola tenen varietat.
0: Com te'ls passen?
2: Sí, els tens tu allà. I tenen molta varietat. I ja no tant que fer-los, no? Perquè potser hi ha una fabada que a l'estiu no volem. Però podem adaptar-ho a aquella situació. I també l'important, que jo sempre dic, no, és fer un menú a part. És del que ja mengem els adults, adaptar-ho. Per tant, si jo ja m'estic fent, no sé, un peix amb verdures, doncs el nen es pot menjar el peix amb verdures, però potser si aquell peix encara no l'ha provat, doncs li donem amb una cosa que ja coneix, potser rebossat aquell dia perquè comenci a tolerar-ho, comenci a exposar-se, però no fa falta fer-li una pizza a part. I aquell és el problema.
0: És que això passa, eh? I quan es queden amb els avis...
2: Encara pitjor.
0: Que és el menú...
2: Perquè els
0: hi
2: fan el menú especial.
3: O amb els oncles, no miro a ningú.
0: Bueno, sí, ja ho sé, ja. Jo també ho faig, sí. És cert, però clar, és que és molt complicat, perquè passa per un dia que estic amb el nen, doncs clar, és una cosa que ho sols fer, no? Llavors...
2: Sí.
0: Però clar, jo me'l quedo un dia, eh?
3: No, que són llestos i llestes i juguen amb les persones com volen.
0: No em quedo una setmana, però clar, els avis a vegades sí que estan una setmana quan no tenen casal d'estiu durant cada dia de menjar els nens i els costa moltíssim que puguin menjar el que toca i no el que van demanar en rotllo, estoy en el hotel, com deia la meva àvia, no estàs en el hotel Manila, o sigui...
2: Sí,
3: és el que deies abans, Iris, jo em poso en el lloc dels pobres nanos i nenes, que ens puguin estar escoltant. I jo, durant tot l'any, el menú del menjador, no vull acceptar això sota cap concepte, eh? M'hi nego, encara que sigui adaptat a l'estiu. Ara bé, el que deia ella, doncs el que es fa pels grans, també adaptar-ho d'alguna manera pels més petits de la casa.
2: És que a vegades ens volem complicar molt, i jo ho veig molt, no? Sobretot amb pares primers que tenen el primer fill, que és com, no, una alimentació a part, això li cuino només per ell, i que a vegades no tinc temps, i m'ho té que fer la mare, i tal. No, és que no hem d'implicar ningú. Tu ja menges, doncs el teu fill t'ha de menjar igual que tu. Al final també és una cosa molt important, és que els animals i nosaltres aprenem per imitació. Per tant, si jo veig que el meu pare, la meva referència, ho fa diferent, jo perquè tinc que menjar allò?
0: Tenim un amic comú que això no ho fa. Saps que ell menja una cosa totalment
3: diferent.
0: No fa falta.
2: Bueno, hi ha molta gent que ho fa, perquè jo he tingut pacients que la mare menja pizzas però el nen li fa la verdura, perquè tu tienes que comer bien, o viceversa, llavors no. O sea, s'ha de menjar igual.
0: s'han de tenir referents a casa per sí. seguir-los. Clar, hi ha diferents àpats durant el dia. Llavors hem de combinar que vagin menjant una miqueta de tot en tota l'estona. I els nens acostumen també a esmorzar, a menjar al migdia, berenen, que els nens berenen moltíssim, i després sopen. Clar, és estiu, també volen capricis, el geladet... Clar, tot això també és a costa de gestionar. Quants gelats al dia? O sigui, no, sí. és que avui 25, no 25. Quins són millors, els de gel o els que són de gelat que porten teca? Què fem?
2: Com gestionar? Bueno, aquí és al final una excepció, és saber que hi ha una excepció. Llavors, si decidir com a pares, igual que ho fem com a nosaltres, si nosaltres no ens mengem un gelat, una bossa de patates i una cervesa, doncs el nen tampoc farà tres excepcions. Llavors, bueno, avui vols un gelat? Doncs avui gelat, demà, xutxes. Sí que intentar, doncs, amb les opcions de gelats o amb aquestes coses, evitar sempre que es pugui, doncs, que tinguin el menor contingut de sucre, més que res perquè no s'adaptin molt ràpid a aliments amb molt de sucre, que al final el paladar s'adapta, sinó anar fent progressivament. Vale? Perquè després no s'acostumin i que sempre busquin aquell xuter de sucre i que al final fa que l'altre que tingui un altre sabor no els agradi.
0: I tu veies abans de que han de seguir l'exemple una mica dels pares, però també podem fer d'alguna forma participativa perquè ells puguin ajudar-nos a elaborar els menús i puguin fer propostes.
2: Sí, tant.
0: I d'aquesta manera fer una cosa més conjunta de participació en la que no sigui només la pizza. Mira, la pizza no pot ser, però pot ser una altra cosa que també t'agradi i que avui mengem una mica el que t'agrada a tu.
2: Sí, un dels problemes que sobretot em trobo de que els nens no mengen varietat, una és perquè els pares doncs, no la fan, i la segona és perquè és l'hora de sopar, has de menjar, és l'hora de berenar, té això a la taula, no? És com no els fan, no els impliquen. Llavors aquí passen dues coses. Primer, que els estem fent poc flexibles perquè t'obligo a menjar aquella hora quan no tens ni gana, no estem escoltant el que el nen vol. I segona, que al final és, jo què sé, t'estic donant això i ell no sap si és bo, si li agrada o no. Per tant, hem de fer partícipe i que coneixin i perquè també es tornin independents. Per tant, fer partícips de, i més avui en dia que tenim unes xarxes socials que ens dien moltes receptes, doncs fer partícip de buscar, anar a comprar. En aquesta compra ja podem, com a pares, incloure un aliment nou perquè puguin jugar i cuinar. I d'aquesta manera també es motiven una mica que puguin provar el que ells mateixos han cuinat.
0: I una altra cosa, que és que es menja molt sovint i mentre es menja es veu la tele.
2: Sí, molt important,
0: això. I això, clar, què passa? Perquè estem veient la tele i menjant.
3: I el mòbil. I el mòbil.
0: Sí, home, si són més petitons no veuen el mòbil, però estan mirant la tele. I si no, estan amb el mòbil menjant. Clar, aquí hauríem de parar de pantalles. És a dir, hem de menjar sense veure la tele. Hem de menjar... Amb el mòbil ho tenim clar, perquè no es pot aguantar la forquilla amb amb el mòbil. Però la tele, és a dir, quan estan veient dibuixos per sopar, dibuixos per menjar...
2: Sí. Bueno, aquí ens hem de basar que tots hem de menjar sense cap tipus de pantalla. Aquí és el primer i el més important. Perquè al final què passa amb la pantalla? Que tenim un altre estímul. I és un estímul que crida perquè té dibuixos, té llums, té no, molts estímuls ràpids. Què passa? Que al final això fa que no ens concentrem en l'alimentació. L'alimentació no és només nodrir-se, sinó que és mirar quin color té, quina textura, l'olor. A vegades mengem i no sé ni el que he menjat, ni l'olor que tenia, ni quina textura. Per tant, és molt important, sobretot des de ben petits, que mengin sense pantalles, perquè puguin jugar. Han d'agafar els aliments amb les mans, que això als pares els hi fa molta... molta por que juguin, embrutin tot, però forma part no, d'embrutar-se, de jugar, de provar-ho, d'escopir-ho, de fer mil i unes amb el menjar. I aquí és el que els dona la flexibilitat de provar i que ells agafen confiança amb el menjar, igual com una joguina.
3: I tu... com canvia, Iris, disculpa, Joan, l'experiència de menjar quan ho fas de manera conscient,
2: sí.
3: tal com acabes de comentar.
2: Hi ha molt més de plaer, perquè al final, quan tu fas una decisió conscient, no et sents culpable, saps que ho has fet bé i a més ho disfrutes al 100%. Si jo estic mirant, no sé, un programa de la televisió, estic més pendent del programa del que m'estic menjant. I més, jo m'estic menjant, no, que això passa molt, una pizza que sol ser aquell aliment com més etiquetat no tan saludable i que faig l'excepció, però després me l'he menjat i ni l'he disfrutat. I penso, i per què? Me l'he menjat i no he pogut disfrutar res. I llavors aquí és una mica el que les pantalles sobretot fan.
0: I a més també, clar, si hi ha a vegades pantalles, el distreure's no acaba menjant, t'has de barallar perquè segueixin menjant, l'àpat dura molta més estona de la que hauria de durar, i no perquè estiguin mastegant més tranquil·lament, sinó perquè estan distrets. Llavors,
2: això és de conflictes. Hi ha moltes discussions i això, estan distrets, deixen de menjar, i a més que també la relació que ells aprenen amb el menjar és molt complicada, perquè al final els estem ensenyant que han de menjar amb una pantalla. I si el dia de demà desapareixen les pantalles? No sabran menjar, no sabran disfrutar del menjar. Tindran una relació dolenta, igual que pot tindre una relació dolenta amb la meva parella. Els hem d'ensenyar.
0: Uh-huh. I ara, en això que parlem de l'educació a l'hora de menjar, que és un tema molt interessant, perquè, clar, els primers que ens hauríem d'educar som també nosaltres, que som els adults,
2: sí,
0: perquè ens costa moltíssim agafar segons quins hàbits i després donar-los com a exemple. Quins truquets podem tenir? Clar, tu que tens molts pacients i que et veuen cap allà, quan tens davant una mare que em diu que estic desesperada perquè vull que el nen provi això i no hi ha manera de que provi uh-huh. això i ho he intentat d'aquesta manera, l'altre li he fet l'avió, l'helicòpter o el no sé què, al final, què podem fer?
2: Sí, lo important és no esperar-se que el nen tingui 10 anys, sinó que ja des dels 6 mesos, inclús alguns nens abans, ja comença a provar sabors diferents. I aquí s'ha comprovat científicament que perquè un nen pugui acceptar ja un aliment com a aliment confort, aliment de la seva alimentació, té que haver-hi entre 10 i 15 exposicions i en diferents formats. Vale? Ens acostumem molt de, vinga, carbassó o patata bullida, i passo 2 anys donant-li al nen patata i carbassó bullida, i després resulta que vas a un restaurant i com li facin a la planxa, que estiguin la ratlleta a la planxa, no s'ho mengen. Per què? Perquè no li hem ensenyat. Llavors, un carbassó és que pot estar fregit, pot estar a la planxa, pot estar, jo què sé, amb formatge, pot estar amb mil i una maneres, amb una crema, bullit. Per tant, no és només l'aliment, sinó l'exposició a diferents, perquè ell tinguin flexibilitat i que també la textura. Els nens també es fien molt de la textura a la boca, com explota aquell aliment a la boca. Si jo no el preparo, pensarà que allò no, l'estic envenenant. Llavors s'ha de preparar exposició i després, molt important, no barallar-se. Intentar que, si el primer dia que li

0: dubtava el seu germà gran i deixa de menjar coses que potser de petit menjava.
1: Sí.
0: Això és molt complicat de gestionar, perquè com ho recondueixes en una situació familiar en la que el teu germà gran... Tu has menjat de tot de petit, de sobte veus que el teu germà no menja això, no menjo altra. Ah, doncs ja no m'agrada. Però com que no t'agrada? Si abans t'agradava. No, però no perquè no li agradi, sinó perquè copia una conducta del seu referent, que és el seu germà gran. I a l'inrevés, és a dir, ja ho menjat, tu veies, s'ha de menjar tots el mateix, però al meu germà petit no li agrada això, i a mi per què m'haig de menjar això si ell no li agrada? I jo, a mi sí m'agrada, però avui no em ve de gust. Què fem amb això?
1: Clar, el que no es pot fer és que mengi un i després mengi l'altre. A vegades, quan som més petits, sí, per als horaris, però no seria l'ideal. Llavors, aquí també és, potser, doncs, intentar que el gran, no?, comenci a provar també coses i potser, perquè potser ara ens hem conscienciat molt, no?, de tot això de l'alimentació amb els infants, les pantalles, però potser fa 10-15 anys no. Per tant, amb el fill de 15 igual no menja tanta varietat, però amb el petit sí. Per tant, començar a fer potser la mateixa exposició amb el gran, encara que costi una miqueta, i que puguin fer també coses junts, perquè l'alimentació també es pot jugar, també es pot divertir, i pot ser un moment de família, un moment de tranquil·litat, un moment de confort, que pugui ser un bon moment i gaudir. Per tant, és important fer participar a tothom i també, bueno, pues explicar-li al nen que els gustos també varien. Això és molt important.
0: Una de les coses que ara passa a l'estiu és el canvi d'horaris. Això com ho hem d'encabir? Perquè és normal. S'aixequen més tard, se'n van a dormir més tard, sopen a una hora... Això, hem de seguir mantenint la rutina, i sobretot quan estem a punt ja de l'operació tornava cap a l'escola, perquè s'acostumen ja també a menjar segons quines hores...
1: Sí. A mi no m'agrada molt seguint estrictament els horaris de l'escola, perquè no és la realitat. I els ensenyem a no ser flexibles. No? Hem de tindre un control supergran amb els meus horaris i després ens tornem aquell adult que, com canvi una mica el seu horari d'esmorzar perquè em canvi de feina, ja no sé què fer. I no sé quan comença a esmorzar i ja no sé si tinc gana o no. Per tant, els hem d'educar també a que siguin flexibles. Llavors, és molt important que estem fora de l'escola, estem a vacances o un cap de setmana normal. Per tant, els horaris canvien. Jo sempre recomano, però per tothom, que l'esmorzar o qualsevol àpat no ha de ser a les 9, sinó que té que ser una horquilla horària. Pot ser de 9 a 11. I segons l'activitat, la gana, el que vagi a fer abans o l'hora que em desperti, doncs tinc. No? Perquè moltes vegades són les 11, ja m'espero perquè dinaré a la 1. Bueno, però és que puc menjar un petit snack, no fa falta que sigui un esmorzar molt gran, i ja estic també saciant la gana i estic tenint aquesta flexibilitat de que un dia puc esmorzar a les 11, un dia puc esmorzar a les 9, o un dia no esmorzar perquè no tinc gana i m'he aixecat tard.
0: Doncs avui hem parlat de com aconseguir que els nostres fills mengin també a l'estiu d'una forma saludable i intentar que aprenguin a provar nous aliments, que és una bona oportunitat perquè els tens tot el dia i pots jugar amb ells a provar aquests nous aliments. I ho hem fet, com sempre, amb la Iris Torres, dietista, nutricionista, clínica, especialista en comportament alimentari. Gràcies per estar amb nosaltres i fins aviat.
1: Adéu.
0: Seguim aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4.
2: Estiu XL a Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Aquí tenim la música de Carly Rae Jepsen, que torna amb el seu nou single molt motivada, Motivation. Ara mateix són 3:15 de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4 i l'Aitor Caminero ens porta avui temes de història, com sempre. De què parlem avui, Aitor?
2: Doncs mireu, avui partim d'aquesta pel·lícula.
3: ¿Dónde vive exactamente, señor Dawson?
4: Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque, estaré en manos de Dios.
3: ¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes?
4: Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte.
5: Todo en la vida es un juego de azar.
2: Sí, ho heu encertat. És Titanic. Avui, però, no parlarem d'un transatlàntic britànic, sinó de l'anomenat Titanic espanyol. Ens situem a Barcelona. És el 10 d'agost de 1919. Al moll de la ciutat, al Valvanera, un gegant d'acer de la companyia Pinillos escalfa calderes. Amb capacitat per a més de 1.000 passatgers i 88 tripulants, el buc ja és un vell conegut de la ruta de les Antilles, des de Barcelona fins a Nova Orleans, fent escala a València, les Illes Canàries, Puerto Rico, Santiago de Cuba i l'Havana. El vaixell anirà sumant viatgers i completarà el seu passatge a les Illes Canàries. Més de 1.000 persones s'amunteguen en l'anomenada classe migrant per 75 pessetes.
6: La diferencia entre la clase emigrante y las demás clases es que en el resto de clases los pasajeros dormían en camarotes, mientras que los emigrantes, la clase emigrante, los pasajeros dormían en las bodegas del barco, en unas hileras enormes de literas que se armaban en las bodegas, en unas condiciones higiénicas y salubres un tanto precarias.
2: Escoltàvem Fernando García Echegoyen, investigador de sinistres marítims, en un fragment del programa Documentos d'aquesta casa dedicat al Valvanera. La majoria d'aquests passatgers buscaven un futur millor a Amèrica.

0: En sortir de Santa Cruz de la Palma, succeeix el primer mal presagi. El Valvanera perd una de les seves àncores. Una ombra de dubte plana sobre la tripulació, però el viatge transatlàntic transcorre tranquil. El 5 de setembre, el vapor arriba a Santiago de Cuba, i aquí ens trobem amb un fet inexplicable. Tot i que la majoria tenia bitllets fins a l'Havana, 742 passatgers decideixen desembarcar. El Valvanera torna a salpar amb quasi 500 persones a bord cap a la seva última escala. Però al seu davant s'aixeca un monstre, un cicló tropical amb vents salvatges. El 9 de setembre, el capità Ramon Martín Cordero envia la seva última comunicació. El vaixell arriba a ser vist davant del port de l'Havana, però el fort temporal li impedeix l'entrada. El Valvanera es veu obligat a girar cua i buscar refugi en mar obert. Va ser l'última vegada que se'l va veure flotant. El 19 de setembre, els pitjors presagis es confirmen. Escoltem un extracte de la crònica de la revista Catalunya Marítima d'aquells dies.
1: El dia 20, un telegrama de Londres deia: "Comuniquem que uns bussos han trobat el casc d'un vaixell que mancava des que va començar l'huracà al Golf de Mèxic fa 10 dies. Els esmentats bussos declaren que el nom del vaixell, Valvanera, es veu molt bé, sense que hi hagi dubte de cap classe. Es confirma la notícia de no haver estat trobat cap supervivent del naufragi."
0: Avui, el Valvanera encara descansa sota l'arena de Florida a només 12 metres de profunditat, custodiat per taurons. El seu record, però, és més vigent que mai. Aquells espanyols que fugien de la misèria el 1919 són el mirall de les persones que avui es juguen la vida intentant arribar a les nostres costes.

0: Aquesta història ha deixat una marca imborrable, especialment a les Illes Canàries, d'on eren la majoria dels passatgers. Se'ls recorda amb cançons com aquesta del grup cultural Tabaiba, que ens ha acompanyat en aquesta travessia per la memòria. I fins aquí la història d'aquesta setmana.
1: Hem viatjat amb l'Aitor Caminero cap a la història del Valvanera, aquí a Ràdio 4, a l'Estiu XL, quan manquen 7 minuts perquè siguin les 5 de la tarda.
2: Estiu XL. Amb Joan Barutel.

0: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ai, quina cançó més maca aquesta, Robin Zalalarson, aquell Talk to Me. Parla'm, Cabena, parla'm.
2: No, què m'has de dir tu, Joan? Tinc la sensació de que m'has de dir alguna cosa.
1: Doncs sí, t'haig de dir una cosa interessant. Avui parlàvem al principi del programa de que és important la vocació quan un és jove.
2: I tant.
1: I parlàvem amb l'Oriol Bru, que és el pescador més jove de Catalunya. Doncs sí. Fa uns dies vam tenir aquí a dos nois, el Pau i el Ramon, de
2: molt
1: la granja,
2: també.
1: També molt joves, amb moltes ganes també de fer la feina que fan des de que eren molt petits, els nois de la granja Armengol. Bé, doncs quan ens van venir a visitar, ens van deixar un lot de regals per donar l'audiència a l'Estiu XL aquí a Ràdio 4.
2: Uau.
1: Per tant, si voleu guanyar productes de la granja Armengol, batut de xocolata, pastís de formatge, llet, iogurt i flam de mató, doncs podeu marcar el telèfon de la ràdio ara mateix que tenim en directe perquè ens pugueu entrem en el sorteig d'aquesta història.
2: Perfecte, flam de mató sona tan bé.
1: Sí, xocolata i el pastís de formatge que deu que està... Ja sé que el formatge a tu no t'agrada, però el pastís de formatge té una pinta, nen.
2: Mm-hmm.
1: I jo sóc molt de pastís de formatge.
2: Lot de productes de la granja Armengol que pot ser teu si marques aquest telèfon, Joan, endavant.
1: El 900-454-455, 900-454-455.
0: Truca'ns al 900-454-455.
1: Al telèfon de Ràdio 4 de l'Estiu XL farem sorteig entre la gent que ens truqueu, 900-454-455. 900-454-455.
2: Jo tinc moltes ganes de que ja posin a la venda al seu web les samarretes de la granja.
1: Sí, ja ho vas dir l'altre dia.
2: Però
1: sí.
2: Això va a part, Això no és el tema que ens ocupa avui.
1: El que ens ocupa són els productes que es poden degustar aquests dies i que estan meravellosos i participar en aquest concurs que estem fent des de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4.
2: Batut de xocolata, pastís de formatge, llet, iogurts, flam de mató, gentilesa de la granja d'Armengol. Gol aquí a l'Estiu XL.
1: Perquè, com bé sabeu, l'altre dia vam parlar amb ells, amb el Pau i el Ramon, i la... és veritat, és que és xulo, també la feina que fan. És
2: sí.
1: Que jo, sincerament, no condueixo un cotxe, tu tampoc, imagina't conduir un camió, un tractor amb 16 anys. És que em sembla ja brutal.
2: I fent-se un vídeo al mateix temps.
1: Sí, sí, és com...
2: No la persona que condueix, no.
1: No. Ells posen el vídeo i es fan un selfie. Un vídeo selfie.
2: Sí. No, és que anava a dir una cosa ara que millor que em calli.
1: Millor, sí. Sí,
2: sí, com ho farem, això, Joan? Aviam.
1: El què?
2: Això de regalar lot de productes.
1: Entre la gent que truqui, doncs
2: sí?
1: Regalarem...
2: Un guanyador.
1: Un guanyador, sí.
2: Molt bé.
1: D'aquest lot de productes.
2: I quan ho direm? Durant el programa d'avui?
1: Durant el programa d'avui. El telèfon, ja saps, el 900-454-455. 900-454-455.
0: Truca'ns al 900-454-455.
2: És el telèfon d'antena de...
1: De Ràdio 4.
2: 50 anys en català i amb tu.
1: Ja està fent eslògans, ja comencem.
2: A qui li he de demanar ser la veu corporativa d'aquesta casa?
1: No sé.
2: Cap de programes, direcció?
1: Ves tu a fer passavisos.
2: RTV.cat?
1: Bé, fes un càsting.
2: No sé, és que això m'interessa a mi.
1: Ves a parlar, ves a
2: deixar. Perquè això estarà pagat, no?
1: Home, clar, home, segur que ho factures, això.
2: Parlem abans de joventut, vocació, no? No sé si et sona d'alguna cosa, joventut, vocació...
1: Sí, em sona moltíssim. Bé, doncs...
2: Què et sona més, vocació o joventut?
1: Jo crec que més vocació que la joventut. Sí, la joventut ja fa molt temps que l'hem perduda. Bé, doncs arribem ja cap a les notícies de les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. A l'Estiu XL anem al butlletí informatiu de les 5 i després, atenció, perquè tenim moltes històries preparades, com per exemple parlar del Niño, aquest fenomen meteorològic que està, diuen que arribarà a l'any vinent, i també tindré l'oportunitat de parlar amb l'Aran Comín, que avui té una entrevista molt interessant. Tot això després de l'informatiu de les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. Fins ara mateix.
0: Estiu XL.
3: Són les 5.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. La Fiscalia General de l'Estat ha confirmat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. Segons el Ministeri Públic, 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 9 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys. Segons fonts de Fiscalia, hi ha 8 identificats com a presumptes autors dels fets, 4 de nacionalitat marroquina, un belga i 3 espanyols. La identitat de la resta d'implicats se segueix investigant. I a aquesta hora, la ministra d'Igualtat, també Ana Redondo, ha condemnat també aquestes agressions durant la seva compareixença al Congrés, on ha demanat que les agressions a Ceuta no serveixin per criminalitzar les persones migrants.
3: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
4: Redondo ha insistit que el seu ministeri no té competències directes per la crisi a Ceuta, però que estan treballant per protegir dones i menors vulnerables de la mà de la resta d'administracions. De fet, la tensió política es manté. Segons Interior, ara hi ha uns 5.000 adults a la ciutat autònoma, 1.500 menors. La ministra d'Infància, Cira Rego, també ha explicat que 760 nenes menors continuen a Ceuta, ha reclamat traslladar-les urgentment a la península, les que es trobin en situació d'especial vulnerabilitat, mentre el Partit Popular acusa de mentir i Vox d'haver fallat en tot.
5: Las niñas y los niños no son invasores, son sujetos de derecho. Y los que han llegado solos a Ceuta, además, son víctimas.
6: Señora Rego, su prioridad son los invasores. La nuestra son los españoles. Usted es una traidora a España. Hay que deportarlos a todos. Los menores con sus padres, señora ministra.
7: Todo el esfuerzo se concentra en la acogida y prácticamente ninguno en la búsqueda activa de familias, en la cooperación real con Marruecos. Han tardado 26 días en reaccionar. Y eso, señora ministra, no es gestión, es negligencia política.
4: Sumar considera que el govern hauria d'haver trencat relacions amb Rabat i, d'altra banda, el president Pedro Sánchez ha anunciat que el rei visitarà Ceuta quan es donin las condiciones adecuadas.
8: Creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
4: Seria la primera visita de Felip VI mentre el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, hi anirà aquesta setmana. També Noelia Arroyo, alcaldessa de Cartagena, ha demanat en declaracions a Ràdio Nacional millors recursos perquè tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil puguin combatre, ha dit, a les màfies de les pasteres que estan arribant a la seva població.
9: Ya no son pateras, que siguen llegando, por supuesto, a través de la costa de la región de Murcia, la costa de Cartagena, sino ya eran embarcaciones, narcolanchas, que igual que están siendo utilizadas para tráfico de drogas, de armas, pues son también utilizadas por las mafias y organizaciones criminales para el tráfico de personas, ¿no?
4: I és que els últims 10 dies, almenys 3 llanxes ràpides han arribat a Cartagena, a la regió de Múrcia, l'última aquest matí, quan la Guàrdia Civil ha identificat una narcollanxa procedent d'Algèria amb 59 persones a bord. El cos policial ha detingut els dos patrons. En el que va d'any, han arribat a Cartagena més d'un centenar de pasteres, com deia l'alcaldessa. Canviant de qüestió, el govern prorrogarà 15 dies més els controls als viatgers procedents d'Itàlia després que Roma hagi ampliat pel mateix període la suspensió de l'espai Schengen arran la crisi migratòria a Ceuta. Des que aquests controls es van activar el 8 d'agost, 12.900 passatgers procedents d'Itàlia han estat identificats als aeroports espanyols, amb més de 1.100 vols controlats i la participació de prop de 1.900 agents. A l'aeroport del Prat s'han identificat 103 ciutadans de tercers països arribats en 6 vols. Els controls es mantindran, per tant, fins a mitjans de setembre. De laboral, els treballadors d'Airbus mantenen la vaga indefinida malgrat la pausa que reclamava la companyia per continuar negociant un acord. Més del 80% de la plantilla ha votat a favor de continuar amb les aturades.
10: En el día de hoy, las asambleas de todos los centros han votado por mayoría sí a continuar con la huelga de trabajadores de Airbus España. Por lo tanto, mañana los trabajadores en huelga de Airbus España volverán a estar en las puertas a través de los piquetes informativos.
4: Les treballadores i treballadors reclamant la millora dels sous, mantenir el teletreball. Demà hi ha programada una nova reunió de mediació entre l'empresa i els sindicats. Acabem amb la previsió del temps de cara a les properes hores. Jordi Oriós, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui a Catalunya les temperatures en descens, excepte les màximes al litoral, que no canvien. El descens serà notable a les màximes a la depressió de Lleida. Avui s'esperen valors màxims de 34 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 32 a Girona, 31 a Lleida. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts, el vent d'avui moderat de component oest, tendint al final del dia a fluix variable. És una informació d'AEMET.
4: És tot el que us volíem explicar. Més notícies al portal rtv.cat d'aquí 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 6 minuts, aquí ho tinc la informació aquí a Ràdio 4 i ara comencem la segona hora de l'estiu XL. Fins que siguin les 6 tenim moltíssimes coses preparades, com per exemple parlant amb nostra sexòloga, amb la Clàudia Herrero, sobre la diversitat sexual. També anirem cap a Londres per parlar amb Bran Comín, que avui té un tema molt interessant per explicar-nos, i també parlarem amb el meteoròleg Ramon Pasqual sobre El Niño, aquest fenomen meteorològic que està a punt d'arribar, diuen, dins d'un any aquí al nostre país. No sabem si abans, després o quan sigui, perquè el temps canvia moltíssim. Bé, el temps és el que volem compartir amb vosaltres des d'ara i fins que siguin les 6 de la tarda.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: podem ballar moltíssim aquesta cançó de Milky, aquesta cançó que es diu Just the Way You Are, i aquest és el remix que ha fet per aquest any en David Guetta. Són les 5 i 8 minuts a Ràdio 4. Doncs aquí seguim a Ràdio 4, està el nostre company Aitor Caminero aquí amb nosaltres. Aitor, parlem del temps, no?
1: Doncs sí, perquè el comportament del clima és cada vegada més complicat d'entendre. En els darrers anys hem passat de preocupar-nos per si tindrem sol o si plourà a escoltar conceptes com ara el niño, la niña, Dana, o fins i tot d'estar amoïnats per la situació de la anomenada AMOC, que si no m'erro és la circulació meridional de retorn de l'Atlàntic. Per això avui volem aclarir aquests conceptes amb un expert. Saludem ja al meteoròleg Ramon Pascual, delegat territorial a Catalunya de l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia. Ramon, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Que bé, doncs, amb tot el que hem vist aquest estiu, no sé si tindrem una tardor normal aquest any.
2: Bé, dintre de la normalitat, sí, serà una tardor probablement força plujosa, i amb temperatures que ja també comença a ser normal, per sobre del normal. Tindríem una tardor relativament càlida, però ja portem una sèrie molt llarga de valors similars.
1: Mm-hmm. El rècord de temperatures que ha assolit aquest estiu al Mediterrani pot fer més difícil aquesta transició entre l'estiu i la tardor amb aquestes tempestes o danes més dolentes?
2: Bé, disposant d'una aigua tan calenta i, per tant, molta energia i també molt vapor d'aigua fruit de l'evaporació, doncs sí, realment tenim combustible. Combustible perquè hi hagin precipitacions intenses, fortes, en alguns episodis. Això ja és habitual a la tardor, però amb aquestes condicions més calentes s'afavoreix.
0: Ara estem parlant d'aquestes temperatures, d'aquests canvis. El que estem veient cada vegada més és que quan plou, ara no plou, com si diguéssim, de bona manera. Sempre que plou, plou d'una forma molt agressiva. Això és una cosa que es queda per sempre, que la tindrem a sovint?
2: Bé, pluges fortes, pluges torrencials hi ha hagut sempre, sobretot al clima com el Mediterrani. Però sí que és cert que portem uns anys amb superació d'extrems i sembla que sí, que en un planeta més calent en general i concretament a l'àmbit mediterrani, on es nota això molt, doncs sí, és fàcilment esperable que aquest tipus de precipitacions tinguin una freqüència més elevada i també una més elevada intensitat, dintre de que, com hem dit, ja formen part del clima mediterrani.
3: I, senyor Pasqual, una pregunta, sisplau. Per què la zona de la Mediterrània seria un punt crític o una zona crítica pel canvi climàtic? Quins serien els motius?
2: Bé, la Mediterrània té una característica singular o vàries. Una està situada entre l'àmbit subtropical i les latituds mitjanes. Està aquí en una terra amb una àrea intermitja. Després és un mar tancat, pràcticament tancat, no? Només tenim una sortida a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i connexions amb altres mars menors a la part oriental. I, per tant, la seva capacitat per escalfar-se és més gran. Això explicaria aquesta situació entre el tròpic i les latituds mitjanes i aquesta característica tancada també per muntanyes, gran part del perímetre de la Mediterrània. Hi ha muntanyes importants, no? Pirineus, Alps, Balcans, etc., Atlas. Per tant, tot això afavoreix que es converteixi com una mena d'olla que s'escalfa més que altres zones del planeta.
1: Mm-hmm. I en què consisteix aquest fenomen anomenat el niño, i com impacta sobre el clima global?
2: El fenomen del niño és un fenomen que té l'origen en l'escalfament de les aigües del Pacífic equatorial, sobretot del Pacífic equatorial central i oriental, tocant les costes de Sud-amèrica. Quan aquestes aigües s'escalfen per diferents raons més de l'habitual i s'escalfen molt, com està passant aquest any, amb valors probablement de fins a 3 graus per sobre del normal, això afecta el clima de tot el planeta, els patrons de temperatures, patrons de precipitacions, sequeres, etc. Per tant, és un fenomen d'escala global, tot i que hi ha zones més afectades que d'altres, però sí que té repercussió i aquest any en tindrà de forma important perquè és un any de niño fort.
1: Mm-hmm.
0: D'això estàvem parlant, que dèiem que tot l'estiu estem llegint notícies sobre aquesta probabilitat de, no un niño, no, un superniño. Què vol dir això i com ens pot afectar directament?
2: Bé, l'expressió superniño, que s'està emprant col·loquialment o als mitjans de comunicació, no és una expressió, diguem, oficial de l'Organització Meteorològica Mundial, que parla de fort, molt fort, és igual, és una qüestió terminològica. Sí, tenim un niño fort o molt fort, i doncs això tindrà importants repercussions a diferents parts del planeta, nombroses parts. Hi ha zones on plou més, per exemple, a la banya d'Àfrica, zones amb més sequeres, com per exemple a Austràlia, a Indonèsia. A la nostra zona la influència no és tan directa com en altres zones del planeta, però el que està clar és que tindrem un planeta en conjunt més càlid del que ja estem tenint, que és càlid com a conseqüència del canvi climàtic. Per tant, hem d'esperar, doncs, si pertorbacions difícils de predir exactament de quin tipus seran a cada lloc. Probablement a l'àmbit de la nostra zona destacaran les precipitacions, les pluges.
3: I el niño hauria provocat, senyor Pasqual, a més d'aquesta calor tan intensa que patim aquest estiu, com ha comentat, seria el culpable també de la sequera del Danubi, Rin i companyia, o no?
2: Jo no sabria dir-ho, la veritat. Sé que ha estat una sequera molt intensa la que hi ha hagut al centre d'Europa i també, per exemple, al nord de les Illes Britàniques. Jo no m'atreviria a dir quina relació pot haver-hi, però sí que és veritat que al nord d'Europa és una zona afectada negativament en quant a precipitació, quan hi ha un niño fort, potser en aquest sentit podria tenir ja alguna relació.
1: Però és clar, el niño combina la seva presència amb la niña, no? En què consisteix la niña?
2: Bé, formen part tots dos fenòmens, niño i niña, d'un fenomen que es diu ENSO, que és una oscil·lació de l'Atlàntic, una oscil·lació de temperatures d'aquestes aigües del Pacífic, i és com la fase oposada, no? Si el niño té aquestes temperatures més elevades al normal al Pacífic central i oriental, la niña seria el contrari, tindria efectes d'un altre tipus. Però normalment els efectes més importants estan associats a la fase del niño.
0: Ja es pot parar d'ahir quan tornarà la niña?
2: Doncs de moment el que podem predir és que el niño tenim per mesos encara. Encara segurament no hem entrat a la fase més intensa, que ha començat ara a l'agost i pot durar uns quants mesos, i l'any que ve encara estarem amb condicions del niño. Per tant, hem d'esperar perquè torni la fase oposada a la niña.
1: Uh-huh. I volem parlar ara també sobre la nomenada AMOC, perquè de tant en tant també llegim notícies relacionades amb el col·lapse d'aquest fenomen. En què consisteix i per què és tan important?
2: Bé, igual que passa en els corrents atmosfèrics, als oceans també hi ha uns grans corrents en tots els oceans, i concretament a l'Atlàntic tenim un corrent molt conegut, el corrent del Golf, que transporta aigua calenta des del Golf de Mèxic fins pràcticament a Groenlàndia, i aquesta corrent calenta retorna normalment a capes més baix, més profundes, oceàniques, retorna cap al sud en forma d'aigua freda i més densa. Però això seria aquesta corrent de retorn, la MOC. Però si aquesta corrent es talla per l'excés d'entrada d'aigua dolça, conseqüència de la fusió de les glaceres de Groenlàndia i de l'Àrtic, doncs quedaria totalment pertorbada aquest conjunt de corrent ascendent, corrent descendent, i per tant això tindria implicacions, per exemple, en el clima d'Europa.
3: Senyor Pasqual, jo li agraeixo molt sincerament que ens hagi explicat d'aquesta manera tan planera conceptes com el niño, el superniño, la niña, la MOC, que acabem de comentar ara mateix. Jo no sé si com a meteoròleg li agradaria llançar un missatge de tranquil·litat a l'audiència que ens pugui estar escoltant ara mateix, perquè, com sap, els mitjans de comunicació de tant en tant paquem potser de massa alarmistes. Què podria dir sobre això?
2: Bé, missatge de tranquil·litat sempre s'ha de transmetre, però també de preparació, de coneixement i d'adaptació. Uh-huh. Ens hem d'adaptar, per exemple, a les altes temperatures modificant urbanisme. També l'urbanisme, la planificació territorial, té molt a veure amb la inundabilitat dels territoris. En situacions de pluges intenses això s'ha de tenir molt en compte. És a dir, tranquil·litat no vol dir passivitat, vol dir amb el coneixement pren de mesures perquè el que ens ha vingut és per quedar-se i va en aquesta línia. O sigui que tranquil·litat, però preparació.
0: Exacte, hem vist com les temperatures aquest estiu han sigut molt elevades i per tant molta gent s'ha trobat que no tenia aire, per exemple, condicionat per poder dormir. Ens hem trobat que l'any passat amb el tema de les pluges torrencials, les sequeres, les danes, molta gent tampoc estava preparada per viure en baixos. Per tant, com vostè diu, sí que hem de prevenir aquestes coses i hem de començar a canviar molts temes perquè això no torni a passar.
2: Efectivament, perquè els fenòmens extrems doncs tenen un gran impacte, ho sabem de sobres, de tot tipus. Hem tingut dos temporades seguides, per exemple, d'incendis forestals molt importants a Espanya. En fi, hem de conviure amb el medi natural, un medi natural que hem pertorbat, i hem de ser conseqüents també amb la pertorbació que hem provocat i actuar en conseqüència.
0: Per tant, entenem que també la gent, quan escolta la informació del temps, ha d'estar pendent del que passa i prevenir, que és una cosa que abans no ho fèiem, no? O sigui, prevenir més i estar més pendents de quan ve un fenomen climàtic.
2: Bé, està molt al cas, de, sobretot si anem a fer activitats en el medi natural, per exemple, tenim molt en compte la predicció meteorològica i també fer molt cas a les instruccions, a les suggerències, més aviat instruccions que es puguin fer des dels serveis de protecció civil i en general des de les autoritats.
0: Doncs hem parlat aquí a l'Estiu Gisela, a Ràdio 4, del Niño, la Niña, de moltes més coses, amb el Ramon Pascual, que és el delegat territorial a Catalunya de l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia. Senyor Pascual, gràcies per estar amb nosaltres i bon estiu.
2: Moltes gràcies, igualment. Bon estiu.

0: Ai, una de les grans divas de la música pop actual, Lady Gaga amb el seu Runaway. Ai, quina cançó més xula per aquest estiu 2026 que estem compartint junts des de Ràdio 4.
1: Qui és ella?
0: Lady Gaga.
1: Uau.
0: Oh, quina meravella.
1: Tamacla sí, tamacla també.
0: Vinga, va, més temes que... Ah, per cert, que volia dir-te una cosa, cadena.
1: Digues.
0: Que en una estona tornem a obrir telèfons per regalar el lot de productes de la Gran Germango.
1: Perfecte.
0: Et sembla bé?
1: Em sembla
0: perfecte. Que la gent estigui molt atenta.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Aquí seguim a Ràdio 4, Estiu XL, com sempre, acompanyant-vos per passar una bona tarda d'estiu, perquè això és una cosa que ens agrada fer-ho i que a més ens escolteu dia rere dia. I com cada setmana estem amb la Clàudia Herrero, que és la nostra psicòloga i sexòloga. Clàudia, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé, i vosaltres?
4: Molt bé.
0: Doncs mira, passant la tarda com sempre.
4: Aquesta és la meva...
0: Hem canviat molt de setmana rere setmana o veus igual?
3: Us veig una mica semblants, però bé, més morenos.
0: Sí, sí, no serà perquè anem molt a la platja, també t'ho diem, O sigui, aquí els focus aquests, bueno, els que tenim que ens han posat nous i que ens deixen una mica morenos, però tampoc ens posem gaire, perquè si no ens fregim aquí una miqueta. Avui volem parlar de la diversitat afectivo-sexual i de gènere, no? Que és una cosa que hi ha moltíssimes formes de definir a les persones, que això no, a veure, això no és que no hagi existit, és que mai se n'ha parlat.
3: Exacte.
0: Llavors, clar, quan no se n'ha parlat, la gent no sap del que estem parlant, no? És que ara quan la gent es posa una etiqueta de jo soc no sé què, a la gent està amb unes gòbles... No, no, és que això ha passat sempre. El que passa que abans no se'n parlava...
3: I ara se li ha posat nom.
0: I ara se li ha posat nom i a més se'n parla.
3: Exacte.
0: Per tant, el que hauríem de pensar i reflexionar moltes vegades és la quantitat de gent que ha viscut abans que nosaltres que no ha pogut ser qui realment era o com es sentia realment perquè no se'n parlava i no se li posava nom i no podia mostrar qui era.
3: Exacte.
0: Llavors, hem d'aprofitar perquè això es parli, es normalitzi i d'aquesta manera ajudar a les persones que avui en dia sí que poden gaudir d'aquesta llibertat que fa molts anys doncs no es podia.
3: Exacte.
0: Perquè estava molt tancada. Llavors això
3: bueno,
0: és el que...
3: i passaven coses.
0: Sí, sí, clar, clar, passaven coses, efectivament. I no només... Però bé, igualment aquesta gent ho estava fent, però en la clandestinitat, molta
3: sí, sí,
0: gent,
3: totalment.
0: Perquè hi havia molta gent que, bueno, que estan parlant de molts moviments ara, de moltes coses, però hi havia molta gent que,
3: sí, sí,
0: que malgrat això, li va posar el tema i si volia ser dona, era dona, i si volia ser
3: sí,
0: home,
3: sí,
0: era home.
3: I això es donava molt amb parelles de dones. Hi ha un concepte que són los matrimonios bostonianos. No sé si sabeu què és això.
4: Bostonianos?
0: No.
3: Sí. Això va ser perquè es va com detectar amb una parella de Boston i llavors li van dir així.
4: Sí.
3: Però bàsicament eren com dues dones que eren solteres, pobres, i llavors s'ajuntaven i anaven a viure juntes perquè així es donaven com suport.
4: Ja.
0: Sí.
4: Ara
0: ho capto. A veure, sí que és veritat que quan això passava amb dues dones eren amigues.
3: Bueno, perquè el desig, o sigui, el desig femení estava super invisibilitzat, no? Al final era com... les dones, però si no senten plaer. No?
0: Clar, no, i que són amigues, veuen juntes perquè són amigues.
3: Exacte.
0: Quan passàvem homes es muntava un pollastre que deies...
4: Però són família, cosines...
3: Clar, no, clar, no. Clar, clar.
0: O sigui, eren amigues.
3: I no? Llavors passaven coses...
0: Clar, sí, sí.
3: Amb la porta tancada.
0: Doncs anem a parlar dels conceptes, no? Perquè sovint es confonen i una cosa és la diversitat, com dèiem, una cosa és el sexe biològic i una altra cosa és com t'identifiques tu, la identificació
3: exacte
0: de gènere, no?
3: Sí, aquí hi ha una cosa molt xula que a mi, jo normalment és el que utilitzo en els tallers amb adolescents i amb famílies per parlar-ne, que és el genderbread person, que és com una galeta de gengibre, no?, que surten com aquests quatre conceptes. I el que a mi sempre m'agrada explicar en primer lloc és que totes les persones del món mundial desenvolupen aquestes quatre dimensions i que aquestes quatre dimensions no són un blanc i negre, sinó que són un gradient de grisos. És a dir, tu en cadascuna de les dimensions que ara hi entrarem et pots situar en qualsevol punt de la gamma de grisos.
0: Uh-huh.
3: No? Llavors, el genderbread explica aquestes quatre dimensions, que serien sexe biològic, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual.
0: Vale, anem a apuntar-ho i anem a fer els deures, perquè
3: perfecte,
0: així posem ordre en tot. Comencem. Has dit primer el sexe biològic.
3: Sí.
0: Entenc que això és quan tu neixes, no?
3: Exacte.
0: El que et toca. És a dir,
3: quines característiques físiques sexuals tu tens.
0: Tens perquè et posin una etiqueta o una altra.
3: Exacte, i que tenen a veure amb genitals, amb les gònades, que són les parts de l'aparell reproductor que s'encarreguen de crear les cèl·lules reproductores, amb les hormones i amb els cromosomes. Llavors, en funció de com neixis, no? Clar, se t'assigna una identitat de gènere, però no té per què ser la que tu tinguis després. No?
0: Clar,
3: és a dir,
0: però en aquell moment no pots decidir.
3: Clar. Llavors, dintre del sexe biològic, hi ha com tres grans etiquetes, que serien mascle, femella i les persones intersexuals, o intersex. No, que serien persones que tenen característiques físiques sexuals tant dels mascles com de les femelles.
0: I pot ara ser... mateix hi ha una pel·lícula molt bona sobre això.
3: Mi querida senyorita.
0: Exacte, que s'ha recuperat i...
3: Sí, sí, sí. Dels, s'ha fet un remake xulíssim.
0: Que és xulíssim, que la recomanem moltíssim, que la podeu mirar i veure, que és molt curiosa la pel·lícula.
3: A més, passen moltes coses boniques en aquella
0: pel·lícula. Sí, sí. Bueno, ha, a mi hi ha una que no m'agrada.
3: Bueno, hi ha alguna que no, però...
0: No m'agrada.
4: Atenció, spoiler.
0: No, no puc fer-lo, perquè si no, no la veureu, però és una pel·lícula molt maca i no la recomano que la veieu, sincerament, però bé.
4: Sexe biològic, tenim mascles, femelles i intersexuals.
0: Exacte. Exacte.
4: Molt bé.
0: Vale, seguim.
3: Sí. Identitat de gènere, no? És a dir, hi ha moltes vegades a nivell... Bueno, moltes vegades no. A nivell social van vinculades, no? És a dir, quan tu neixes mascle, se t'assigna l'etiqueta d'home, quan tu neixes femella, se t'assigna l'etiqueta de dona.
0: Bé. No?
3: Llavors, clar, moltes vegades quan es fan els... Bueno, moltes vegades no. Quan es fan els gender reveals, aquestes festes que s'han posat a la de moda, clar, tu en realitat... No estàs dient el gènere de la criatura. Estàs cridant a los cuatro vientos el seu sexe biològic.
4: Sí,
3: no?
0: Exacte.
3: Llavors, clar, tu estàs dient amb quines característiques físiques externes naixerà aquella criatura. I, clar, la identitat de gènere no té per... O sigui, no va lligada al sexe biològic, perquè aquestes quatre dimensions són independents entre si, per tant, tu pots néixer d'una manera concreta i després identificar-te amb un altre gènere.
0: Home, però també està bé que sigui així, que diguin, o sigui, nen o nena, perquè només faltaria que abans de néixer el pare o la mare ja sapigués el que vol ser.
3: No, clar, suposo no que és un tema classificatori.
0: Clar, perquè això no podem saber fins que el nen no neix o
3: clar,
0: la nena.
3: I a més no es té consciència de gènere, bueno, es comença a construir aproximadament a partir dels 3 anys.
0: Clar, per tant... Clar, només pots fer una classificació del que vindrà, no pots fer res més.
4: Mira, i més aviat del que em pensava, això de la identitat de gènere.
3: Sí, sí. De fet, si tu, per exemple, vas a una llar d'infants, tu pots veure que sí que els nens juguen com bastant sols, però bastant revueltos, i a partir d'infantil, i més endavant, tu ja pots anar observant com es segreguen els grups d'iguals amb nens-nenes.
4: Si ho entès bé, sexe biològic, el que m'ha tocat...
3: Exacte.
4: Identitat de gènere, com em sento.
3: O com m'identifico.
4: O com m'identifico.
3: Exacte.
4: Molt bé.
0: Molt bé.
3: I llavors aquí tindríem, no?, home-dona, i llavors tot l'espectre intermig, que serien totes les identitats no binàries, que aquí dintre...
0: Hi ha moltes.
3: N'hi ha moltes.
4: I no binari què seria, Clàudia?
3: No binari seria... és a dir, no?, el sistema sexe-gènere sempre ha sigut una cosa binària en el sentit de hombre o mujer.
4: 0
3: llavors,
4: o 1, no?
3: Exacte. Llavors aquest no binari és jo em surto d'aquest model. Per tant, serien totes aquelles etiquetes que tenen a veure amb sortir d'aquests dos models com tancats.
4: Molt bé.
0: Vale. Però que això passa i que no és una moda.
3: No.
0: És que hi ha molta gent que pensa que això és una moda.
3: No. De fet, hi ha cultures... ancestrales d'aquelles que tenen 10.000 milions d'anys, que ja es parlava, no?, del tercer gènere, a cultures de Sud-amèrica i de més, de la Índia. De fet, hi ha una deïtat índia que és com un home i una dona alhora. No? Llavors és algo que ja passava, evidentment passava fa molts anys, però fins ara no se li ha començat a posar com nom o donar-li més... amb
4: visibilitat.
3: Més visibilitat, exacte.
0: I ara hauríem de passar al següent esglaó.
3: Exacte, que és l'orientació sexual.
0: Exacte.
3: És a dir, què ens atrau? No? I aquí a mi m'agrada explicar que té a veure amb l'atracció sexual, no? I en contra, o sigui, com diferenciant els conceptes de desig sexual i atracció sexual, no? Quan parlàvem de desig, parlàvem de ganes de tenir relacions sexuals. En canvi, quan parlem d'atracció, parlem de ganes de tenir relacions sexuals amb una persona en concret. És a dir, el desig seria anar calenta i l'atracció seria aquesta persona em posa. No? I en funció de la teva identitat de gènere i la identitat de gènere de la persona que t'atraigui. No? Llavors, trobem com quatre grans grups d'orientació sexual. Les persones heterosexuals, no?, que els hi atrauria... sexualment el gènere, posa-li cometes, contrari. Les persones homosexuals, no?, que serien les que senten atracció sexual per les persones del seu mateix gènere. Les persones bisexuals, que serien les que senten atracció per més d'un gènere, independentment de quins siguin aquests dos o més gèneres.
4: Molt bo aquest apunt, eh?
3: Sí?
0: Sí.
3: I les persones asexuals, que serien persones que no senten atracció sexual.
0: Que aquest és un tema que és molt estrany. És com que si alguna persona vol ser, no vol tenir, no li atreu res, és com una cosa estranya. Sembla que sempre tinguis que tenir ganes de tenir, saps? De que t'hagi de treure algú.
3: Clar.
0: De la asexualitat s'ha començat a parlar molt ara, però això sí. Era com una cosa molt estranya, que tu siguis asexual és com, però què dius?
3: I a més hi ha molts mites entorn a la sexualitat, no? Com que no tenen relacions sexuals, com que no es toquen, com, no? Com que són persones que no tenen res a veure amb el sexe, i no és gens així, no? Al final són persones que gaudeixen igual de la seva sexualitat, o sigui, no, però s'etiqueten en aquest no sentir atracció sexual. Però, no té, però sí que tenen desig, per tant, uh-huh. tenen ganes de tenir relacions sexuals.
0: Val.
3: No? Llavors aniria una mica més vinculat amb aquest, potser a vegades, de desig, o sigui, com aquest, sí, desig com més secundari, no? De dir, doncs, necessito unes coses concretes o potser em ve de gust tenir relacions sexuals amb aquella persona per compartir més intimitat, perquè em ve de gust, per tal, i no tant com a finalitat.
0: Uh-huh.
3: Però tenen relacions sexuals igual.
0: I ara anem a l'últim punt que ens falta.
3: Vinga.
0: Vinga.
3: L'expressió de gènere.
0: L'expressió de gènere.
3: Vale. Si la identitat de gènere, hem dit que és com ens identifiquem, per tant, com construïm el gènere cap endintre, l'expressió de gènere és com construïm el gènere cap enfora.
0: Uh-huh.
3: I té molt a veure amb com se'ns llegeix, també. Per tant, té a veure també molt amb els estereotips.
0: Vale.
3: No? I moltes vegades, des d'aquesta expressió, a la gent li poden ballar dos conceptes. Aquesta persona què és? O aquesta persona té aquesta orientació sexual concreta?
4: Però que no té per què ser així.
3: No, no.
4: Uh-huh.
3: No, vull dir, al final, jo sempre, en quan faig classes o tallers o de més, és com, tu com pots saber la identitat de gènere d'algú o l'orientació sexual d'algú? Perquè t'ho explica. No? Uh-huh. Vull dir, tota la resta és estereotip aquella persona.
0: Escolta, i estem parlant també de com moltes etiquetes i coses, no?, que estem parlant i posant, però si jo algun dia tinc una relació sexual que no és habitual com jo les tinc habitualment, és a dir, que jo un dia em pot agradar una noia i potser m'agraven els nois, o al revés, o m'agrava no sé què, jo ja m'haig de canviar l'etiqueta o he fet un dia una experimentació sexual i ja està? Perquè moltes vegades hi ha la por de, si jo he experimentat amb alguna persona del meu mateix sexe, ja, oh, ja m'he tornat bisexual, no? Que ja acabes i dius, ja soc, des d'avui soc bisexual, ja soc bisexual.
3: Vull canviar el meu carnet.
0: Ja he canviat, saps? O sigui, I a
4: més com si fos una cosa dolenta, no?
0: Sí, no, però que tu mateix ja t'has, ràpidament t'has etiquetat, i a lo millor és un dia que has tingut una relació sexual perquè t'ha encaixat aquella persona perquè, pel que sigui,
3: sí, sí.
0: I automàticament ja t'has de posar com, espera, m'haig de canviar de casella. Ja no estic en aquesta, ara estic en aquesta. Resulta que m'agrada... llavors, clar, podem experimentar tenir relacions sexuals sense la necessitat de posar-nos, quan acabem, una etiqueta de que hem canviat?
3: Evidentment. No, vull dir, tu al final és potser mirar, mira, doncs tinc curiositat de provar, jo què sé, doncs X cosa. Això no vol dir que ja siguis no sé quina cosa, no? De la mateixa manera, no? Que a vegades també passa amb la gent bisexual, que algú s'identifica com a bisexual, perquè al final l'etiqueta te la poses tu mateixa, no? I hi ha sempre com l'etern debat de, bueno, però si tu ets una noia i sempre has tingut parelles nois i no t'has enrotllat mai amb cap noia, com pots saber que ets bisexual?
0: Uh-huh.
3: Bueno, la gent hetero també sap que és hetero abans de tenir relacions sexuals amb algú.
0: Uh-huh.
3: No? Llavors és una mica aquest...
4: O
3: bueno...
4: si has estat sempre amb noies i de sobte estàs amb un noi, no sé. Sí, això, una actriu espanyola comentava fa poc que bé, havia viscut una situació semblant a l'exemple que posaves.
3: Sí, crec que ho vaig llegir també, no? I que llavors ara ja era com... Oh...
4: Sí, sí.
3: I és com, bueno, pues al final tu tens aquesta atracció i al final pues, potser t'atrauen simplement les persones, no? I ja està.
0: No, però una cosa és quan t'atreu una persona que ja pots decidir tu el que vulguis, no? Però quan experimentes un dia, que de sobte el dia següent t'estàs menjant el cap dient, a veure si ara m'hauré transformat, no? Hauré canviat, ai, que m'haig de canviar el DNI, o sigui, saps? A veure què sóc ara, m'hauré de posar... I clar, hi ha molta gent... Perquè estem en un moment en què hi ha molta gent que està experimentant.
3: Sí, i ja està bé.
0: Tant la gent adolescent i jove... com la gent més adulta que té com una segona vida perquè han deixat la seva parella, perquè, clar, les parelles ara no duren com abans per tota la vida.
3: Uh-huh.
0: I aprofiten quan deixen per dir, mira, és que jo de jove no vaig provar no sé què i ara vull provar no sé quantos. I de sobte han experimentat i... Perquè, clar, ara els que tenen una edat ja se llamen molts amics i amigues i t'expliquen coses. I, clar, és veritat, no? I de sobte et diuen, ah, és que jo vaig coses amb el marit i vaig anar un... M'he liat amb una noia, no ho he fet mai. I ho he provat. Ai, mira, molt bé, no sé què. Saps? Però, clar, com no es va fer una etapa, hi ha molta gent que està experimentant. Però, clar, això clar, no vol clar. Dir que el dia següent es posi ja no, no. El carnet de bisexual, perquè ja... No, és un dia... Saps?
3: Clar, clar.
0: Ah, llavors, en quin moment ens hem de, potser, decidir nosaltres... decidir nosaltres, no? En quin moment ens podem considerar ja que hem canviat i que podem ser bisexuals o que podem ser...
3: Clar, jo crec que és una mica el moment en què tu ho sentis, no? De dir, ostres, pues realment, no? A través d'aquesta experiència concreta que he tingut, m'ha portat a prendre consciència, no? Que també sento atracció sexual per, ostres, persones d'aquest gènere concret. Ah, mira, doncs no és l'única que m'ha agradat, no? I de dir, bueno, però tot i així... si et sents còmode amb l'etiqueta que et poses.
0: No, perquè... i al final també en aquesta experimentació a vegades és el punt de, bueno, és que no sóc a... perquè jo només he fet aquestes coses amb una persona. Com no he fet això, doncs jo sóc menys que l'altre, saps?
3: I, yeah.
0: I dius, no, és que com jo amb els nois he provat amb nois també i no m'he fet petons, doncs, escolta, no, eh? Jo només sóc... Llavors, clar, això també és com una mica... Saps, no?
3: Clar, bueno, i aquí hi ha també molts temes d'homofòbia interioritzada, de bifòbia interioritzada, no? De dir, ei, no passa res. Vull dir, que tu sempre t'hagin agradat les noies i ara t'hagis enrotllat amb un noi. Tu has passat bé? Doncs pues ja està.
0: No, no, perquè no he fet petons. Eh? I m'ho va fer ell a mi, jo no a ell. Saps? Que això...
3: Ja.
0: I llavors tu vas...
4: Escoltes... Jo no volia, sí. Que seria un tema molt diferent.
0: No, i després va passar perquè... ha sigut
3: no, no,
0: l'altre,
3: clar,
0: eh?
3: És això de dir, no, no, jo... mi masculinitat que no se toque.
0: Jo no he sigut, eh? Ha sigut l'altre, eh? I estàvem borratxos.
3: Ja.
4: Clar, saps? Moltes copes, sí, les copes.
3: Bueno, perquè al final també et desinhibeix l'alcohol, no? Llavors igual s'haurien de revisar coses.
0: No. Llavors aquí quan ens desinhibim una mica i provem, després que... Clar, perquè el problema d'això no és fer-ho, és després gestionar-ho.
3: Clar. Bueno, quanta gent no ha viscut com molts anys dintre de l'armari en aquest sentit i de dir de cop conèixer algú i dir, buah, és que realment no, pues em sento lesbiana o em sento gay i, re, i encara que jo hagi estat sempre amb persones de l'altre gènere, buah, és que, no?

0: i que tot això canvia moltíssim ara, i que permet que no ens tinguem, que no haguem de... Igual que hi ha gent que comença a estudiar una cosa i quan passa 10 anys s'està dedicant a una altra cosa totalment diferent. Exacte. Perquè ha canviat, doncs hi pot passar també a la sexualitat i no passar gens.
1: Clar, clar, vull dir, al final és en aquest sentit és dinàmic, o pot ser dinàmica, no? Vull dir que no sempre estem en el mateix punt i potser a vegades dius, ah, doncs mira, doncs no, ara em ve de gust experimentar no sé quina cosa concreta. Bueno, doncs m'agrada, no m'agrada, segueixo per aquí. Ostres, resulta que se m'ha obert un món davant dels ulls. Doncs endavant, som-hi.
0: Doncs aquí estem parlant de la nostra sexòloga i psicòloga, amb la Clàudia Herrero. Acabem amb el mite d'aquesta setmana, que diu: l'expressió de gènere determina l'orientació sexual.
1: Això és un mite completament, no? Perquè al final, el com se'ns veu a nosaltres per fora, com actuem, quina roba ens agrada portar o com portem el cabell, no determina què ens agrada o què ens atrau.
2: Uh-huh. Queda clar.
0: Doncs Clàudia Herrero, la nostra psicòloga i sexòloga, digues, cadena.
2: Breument, un apunt. Fa dos accions amb aquesta que la Clàudia no diu la meva paraula preferida.
0: Quina?
2: Mimitos.
0: Mimitos.
2: Amb aquesta fa ja dues accions que no la pronuncia.
0: Ja, ja.
2: Estic preocupat.
1: Doncs ens hem de fer molts mimitos sempre.
0: No preocupis, que a tu t'agrada, a ell agrada molt els piquitos de cariño. Ell és molt de piquitos de cariño. Clàudia, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Seguim aquí a Ràdio 4, l'Estiu XL.
3: Es diu XL. A Ràdio 4.

0: important mantenir, encara que avui hagis tornat ja a la feina, la carita feliç. És el nou single de Mike Towers aquí a Ràdio 4 d'estiu XL quan són 6:45 de la tarda.
1: Aviam, Joan, és que aquesta m'ha fet mal fins i tot a mi.
0: Home, és que hi ha moltíssima gent que avui s'ha incorporat a la feina. Sota moltíssim, eh?
1: Uf, aquí va, també.
0: Hi ha molt trànsit.
1: A la redacció?
0: No, i per la ciutat.
1: És molt complicat pillar una cadira, eh?
0: No, i trànsit. O sigui, sí, hi ha molt trànsit. Bé, ara mateix el que fem és marxar cap a London. London Connection. Aran Comín, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs molt bé. Aquí no comencem la setmana, eh? De feina encara. Avui és festiu al Regne Unit.
0: I això, vaja, què celebreu?
2: Celebrem que és l'últim dilluns de

0: L'agost, de fet.
1: I això es festeja? Per què?
2: Quina pantomima és aquesta, ara?
0: Doncs perquè sí, escolta, perquè aquí les festes van d'aquesta manera, en dilluns i poquetes, l'any, poquetes.
2: Sí, l'últim dilluns de cada mes d'agost de cada any, festiu, nacional.
0: Així és. Sí, bé, és que, de fet, els festius aquí es concentren sobretot en els mesos en què fa més bon temps. Perquè, clar, tampoc val la pena, no?, tenir un dia festiu si no fa massa bon temps. Bé. Però avui està plovent.
1: Ah, fantàstic, sí, sí. Bé, també és veritat que heu tingut bon clima durant tot l'estiu.
0: Sí, sí, sí, sí, no ens podem queixar,
1: Heu tingut un estiu que no és l'habitual a Londres.
0: Totalment, totalment.
1: Escolta, que darrerament, clar, tu ets el nostre català a Londres i estàs fent una cosa molt interessant, que és fer amics, i t'has fet amic d'algú molt interessant.
0: Doncs sí, la veritat, avui us puc portar una entrevista de nivell, la veritat, perquè l'altre dia vaig tenir una conversa, atenció, amb un dels membres de l'equip del príncep i la princesa de Gales.
2: No és veritat.
1: Ai, Déu meu.
0: Home, sí, aquesta vegada sí,
1: I t'han deixat parlar amb aquesta persona?
0: Sí, tant, sí, sí. És una persona molt propera a la família reial britànica. Es diu George Fuller i ell és el responsable de creació de continguts digitals de Kensington Palace des de fa 3 anys i mig.
1: O sigui, que està en contacte directe amb els prínceps.
0: Totalment.
2: Disculpa, prínceps de Gales són William i Katie?
0: Efectivament, o com diríem en català, el Guillem i la Caterina, no?, de Gales.
2: Boníssim, això.
1: Escolta, i t'ha deixat preguntar-li coses?
0: Sí, sí, sí. Hem fet unes preguntes, hem hagut de treure algunes altres, també, perquè clar, hi ha temes sensibles, no? Al final és la família reial, però hem descobert algunes coses molt interessants.
1: O sigui que ens han revisat el que tu li has preguntat per poder emetre el que ara posarem.
0: Efectivament, sí, sí.
1: Déu meu,
2: Però el que l'Aran ha preguntat o el que el convidat ha contestat?
1: Les dues coses.
2: Uau!
1: O sigui, l'Aran ha preguntat coses
2: que...
1: Clar,
2: això són altes esferes, molt altes esferes.
1: I no es poden emetre. Bé, doncs començar amb la primera, vinga.
0: Doncs sí, el que escoltarem ara doncs, és una miqueta com és el que ens explica en George Fuller, com és treballar per ells.
3: El nostre dia a dia varia molt. Depèn de l'agenda del príncep i la princesa. Si tenen algun acte o compromís pel Regne Unit, jo també vaig amunt i avall pel país amb ells. Però en els dies que no tenen cap acte, llavors treballo des de l'oficina, on produeixo vídeos, miro una mica què tenim a l'agenda, sempre intentant avançar-me al que vindrà.
2: Boníssim.
1: Clar, s'ha de controlar una miqueta el que es va dient, no? Entenc, perquè s'ha d'explicar tot molt ben explicat.
0: Clar, efectivament, s'hi juga moltes coses, no?, parlant de la comunicació de la família reial. Llavors, si entrem de ple en el perquè de la seva feina, li preguntem què implica treballar en un equip de comunicació com aquest.
3: Mecenatges, organitzacions benèfiques, campanyes de conscienciació en què estan involucrats... Es tracta de donar a conèixer el que fan per a aquestes organitzacions. Per exemple, el príncep de Gales és el fundador de l'Earthshot Prize, uns premis dedicats a iniciatives vinculades al medi ambient, i crec que hi ha molta gent que no els coneix. Així que intentem donar-los projecció internacional, fent arribar tot això a un públic més ampli a través d'Instagram i altres xarxes socials. És tot un repte, però crec que val molt la pena.
2: M'acaben d'enviar un WhatsApp preguntant-me si això és veritat o és com feien allà l'informal que el Flo doblava vídeos.
1: No, és veritat. És veritat. Tan veritat és que algunes preguntes que hem fet no les podem posar.
0: Sí, no, perquè teníem aquí una miqueta de preguntes relacionades amb l'ambient de l'oficina i tot plegat, però clar, aquí potser millor això no ho toquem.
2: Sí, ara és possible que algú de Palau, allà a Anglaterra, estigui escoltant aquest programa?
0: Home, efectivament, sí, amb l'orella posada a l'estiu XL.
2: Per saber que s'emet i que no, i si compleixes amb el que has pactat. Uau.
0: Esperem que no es...
1: Doncs clar que ens controlen, sí. Però no passa res, ens estem portant bé. Hem fet el que ens diuen.
2: Estic suant molt.
1: Que quedi així claríssim. Mateix. Vinga, seguim.
0: Sí, perquè tot i que podríem dir aquí que hem de... Bueno, que ens explicava, no, el George, la importància de donar a conèixer aquestes iniciatives per explicar una miqueta millor què fa la família real, perquè a vegades no s'entén ben bé quina és la seva funció. Aquí el que sí que sabem és que el George i tot l'equip de comunicació del príncep i de la princesa de Gales juguen amb avantatge, perquè tant Guillem com Caterina de Gales gaudeixen de molt bona percepció pública aquí al Regne Unit, amb una valoració positiva d'entre el 74% i el 77% per part dels ciutadans britànics.
3: Al Regne Unit, jo diria que són força estimats. Això no vol dir que aquí no hi hagi gent que pensi que finançar la seva activitat no valgui la pena. Però aquí és on torna a entrar en joc la meva feina. Intentar que la ciutadania vegi que són molt més que tradició, corones, pompa i desfilades. Però sí, jo diria que a la majoria de la gent li cauen bé.
1: Home, és un percentatge molt elevat, eh? Entre un 74 i un 77% de la població britànica que tingui aquest respecte cap a la monarquia està molt bé.
2: Però cap a la monarquia o cap a aquesta parella en concret?
1: Cap a aquesta parella, però bé, representa el futur de la monarquia.
2: Sí. Sí, sí.
0: Efectivament.
2: Però ara el germà del Guillem ha tornat o no? Ho he entès malament. No sé si vaig veure la notícia...
1: Està en procés.
0: Està a punt de tornar, sí. Està a punt de tornar, però fora de la família reial. És a dir, com un ciutadà més, no?, del Regne Unit.
2: Bé. Gràcies.
1: Anem a parlar de més coses que ens has portat parlant amb aquest membre d'equip de comunicació dels prínceps de Gal·les.
0: Sí, perquè a banda de tota l'activitat que fan al Regne Unit, la feina també li permet veure món.
3: A principis d'aquest any vaig tenir la sort d'anar a Itàlia amb la princesa de Gal·les i just abans també vaig anar a l'Aràbia Saudita amb el príncep de Gal·les, cobrint diferents actes i compromisos. No ho sé, gaudeixo molt de la feina i de poder viure totes aquestes experiències. Estic molt agraït de poder fer-ho i, bàsicament, de poder crear vídeos sobre el que fan i veure l'impacte que tenen tant al Regne Unit com en persones d'arreu del món.
1: Home, és que jo crec que és molt bèstia perquè penjar un vídeo d'aquests després d'obtenir tantes reproduccions que has flipat fins i tot tu, de la teva feina.
2: No, flipat. Aquesta és la paraula, flipat. Això estic jo.
1: Sí, no? O sigui, clar, Aran, quan penges un vídeo d'aquests deu tenir molta repercussió, deu tenir moltes visualitzacions, deu ser una cosa que no estem acostumats.
0: I tant, i més amb l'impacte avui en dia, no? Amb Instagram, TikTok, arribes a milions de persones arreu del món i tot va sumant. Bueno, vosaltres ho sabeu, no? També, com a presentadors de ràdio.
1: I que la monarquia britànica no només té representació al Regne Unit, que està tots els membres de la... saps? Totes les seves colònies. És a dir, que és molta població.
2: I aquest home deu veure món, com acabem d'escoltar, i també conèixer moltíssimes celebrities.
1: Sí,
2: i tant. Com això,
0: Sí, i li pregunto per la persona més famosa que ha conegut el George gràcies a aquesta feina.
2: Bona.
0: He coincidit amb Donald Trump a la mateixa sala un parell de vegades. Jo diria que és tal com el veus als mitjans. La majoria de polítics i de persones famoses adopten una determinada manera de fer quan són en públic, i ell no n'és una excepció.
1: Home,
2: cara a cara amb el Donald, tu.
1: Amb el Donald Trump, a mi em faria por,
2: Amb el mòbil, fent un vídeo.
1: També t'ho dic, mira, amb el Donald Trump em faria por. Sí, em faria por. Escolta, i... clar, està explicant molt bé com fa la seva feina, quina és la seva missió, quina és el seu dia a dia, però jo el que tinc, en el que estic escoltant, Aran, no sé si tu t'ho has explicat o no t'ho has explicat, si hi ha alguna anècdota que puguis dir off the record. Una coseta...
0: Sí. Hi ha una precisament que ell recorda amb molta enyoratge d'una cosa que va passar fa un parell d'anys mentre estava mirant un partit de futbol. Aquesta és la que recorda especialment.
3: El príncep de Gal·les va anar a veure un partit del PSG contra l'Aston Villa a la Champions. Li van demanar sortir a la televisió i va fer una entrevista molt bona sobre l'Aston Villa i sobre la tàctica de l'equip. Jo no m'esperava que es posés a parlar de l'aspecte tècnic. Crec que no s'ho esperava ningú. Normalment, quan l'entrevisten, li pregunten per què dona suport a l'Aston Villa. Però aquella vegada es va deixar anar comentant perfectament la tàctica. I com a aficionat del futbol, em va impressionar força sentir el futur rei d'Anglaterra parlant de futbol d'una manera que molts comentaristes no en serien capaços.
2: Boníssim. Home. Aquest tall és or. Crema.
1: Sí, però escolta una cosa, Alan. Clar, si fa això i tu no ho tens preparat, aquí s'ha de córrer, no? Entenc.
0: Bueno, clar.
1: Clar, perquè això no t'ho esperaves.
2: Però si surt bé, com és el cas...
1: Sí, però entenc que per la comunicació, per ells, té que haver un planning de què es farà, com es farà i de quina manera. Perquè no es
0: Totalment.
1: Pot deixar res a l'atzar.
2: Compte
0: que Totalment, aquí... el que sabem...
2: Digues, Aran. No, digues.
0: No, que el que sabem és que el Guillem realment és molt fan del futbol, que en sap molt del futbol.
2: Futur seleccionador també d'Anglaterra, de futbol?
1: Sí, només faltaria això, també.
0: Home, doncs si els aniria bé, potser, perquè...
2: Millor que fins ara.
1: Bé, i què més es poder parlar amb el George?
0: Doncs us deixo ja amb una sorpresa. Cap al final de l'entrevista, entre que estàvem parlant i comentant temes, el George em comenta que sap una mica de castellà.
4: Ostres, el meu castellà no sé si està en el millor moment, però vinga.
5: Hola, gracias por escuchar Radio 4. Radio 4.
1: Home,
2: perquè en català era molt esforç per ell, no?
4: Home, sí, sí, va, no, aquí jo... ja s'hagués estat, sí.
1: Ja m'ha aconsellat com a mínim que parli castellà, no li podem demanar més ja, eh?
2: Ara, de debò, això és veritat o no?
1: Sí, és veritat.
2: Joan, Aran.
1: Sí, és veritat.
4: T'ho prometo, Marc, de debò. Això és tot veritat, no hi ha fake news aquí.
2: Mira, mira.
1: Sí, sí.
2: M'estic emocionant i tot.
1: Acabem de parlar. Mira, hem parlat abans amb una persona que porta la premsa dels prínceps britànics que del nostre país. Has vist?
2: Sí.
1: Que pràctic i que bé s'envia algú a Londres.
4: És així.
2: Però això són contactes que té...
1: No, l'Aran, que està fent amics. Està fent amics i l'Aran, quan fa amics, se'ls fa de nivell.
4: Així és.
1: Si no ho fa amics de top level, no...
2: Acabem aquesta setmana, però és possible que durant el que queda de setmana tinguem, no sé,
1: alguna cosa més
2: material d'aquest tipus?
1: No, d'aquest tipus no, però tenim més material,
2: bé,
1: sí.
2: Perfecte.
1: Que l'escoltarem el proper dimecres. Escoltaran, doncs, gràcies per portar-nos aquesta entrevista amb el George Fuller, que és el responsable de la creació de continguts digitals de Kensington Palace. Els prínceps, porta la comunicació d'aquests senyors, i l'hem escoltat aquí a l'Estiu XL per saber com funciona per dins la comunicació d'una casa reial com és la britànica.
2: Quan hi haurà Premi Ondas al millor programa d'estiu?
1: No ho sé, Marc, demanes massa, eh? Demanes massa.
4: Un plaer, que vagi molt bé. Ens escoltem dimecres.
1: Gràcies. Una abraçada. Manquen 2 minuts perquè siguin les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4 i escolteu, fa una estona ho hem dit, estem rebent trucades, farem un sorteig per regalar productes de la Granja Armengol, que ens van visitar l'altre dia per explicar la seva vinculació a la seva feina, i ens van deixar un lot de productes que vam dir, mira, ho regalem un altre dia i així aprofitem i tenim coses pels oients de l'Estiu XL. I tenim un lot de productes que podeu guanyar en el sorteig que farem si marqueu el telèfon de Ràdio 4, el 900 454 455, 900 454 455.
6: Truca'ns al 900 454 455.
1: Recorda el telèfon, 900 454 455, 900 454 455.
2: Batut de xocolata.
1: Sí.
2: Pastís de formatge.
1: Sí.
2: Flam de mató.
1: Exacte.
2: I alguna cosa més.
1: I alguna cosa més. I tot, ja sabeu que són productes naturals i que, bé, ens fa gràcia regalar-ho perquè ens van explicar moltíssimes coses de la seva vocació cap a la ramaderia, que és bastant flipant.
2: Productes realment de primeríssima qualitat gràcies a la Granja Armengol i també a l'Estiu XL. Has de marcar simplement el telèfon d'antena i que la sort t'acompanyi.
1: El 900 454 455, 900 454 455.
6: Truca'ns al 900 454 455.
2: I això com va? Tu truques...
1: I clar, t'apuntem i si
2: producció,
1: tens sort...
2: La Sònia, exacte, i companyia, sí, t'agafen les dades...
1: Exacte.
2: I si al final ets el guanyador o guanyadora, ens posarem en contacte amb tu des d'aquest programa.
1: El trucarem en directe, clar, sí, sí. Perquè se'n pugui endur els regals.
2: Que bé.
1: Fantàstics. Ai, mira que vaig flipar molt amb la vocació que tenen això, a llevar-se a les 6 del matí, a les 5 del matí.
2: Vocació i joventut, eh?
1: Uf, una cosa que...
2: De nou el mateix gag. Sí, sí. Vocació i joventut. La et vocació... sona d'alguna cosa, Joan?
1: Sí, la vocació la tenim, la joventut ja no tant.
2: Sí, la vocació també?
1: Sí, la vocació també, sí, sí, sí, sí, la vocació, sí. El que passa que el que no tenim és l'edat.
2: Opinion maker
1: per
2: dels mass media.
1: A les 6 del matí.
2: Això és el que ets tu, un opinion maker dels mass media.
1: Ai, Déu meu. Recorda el telèfon, 900 454 455, 900 454 455.
6: Truca'ns al 900 454 455.
2: En joc un lot de productes de la Granja Armengol que pot ser teu o teu o teu o teu o teu o teu.
1: Anem camí de la informació, arriben les notícies a les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4, serveis informatius, i després atenció perquè la pròxima hora de l'Estiu XL arriba l'horòscop de la setmana i el déjà vu. Fins ara mateix.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. En marxa a aquesta hora al Congrés la compareixença a petició pròpia de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qui ha condemnat les agressions sexuals a Ceuta i ha demanat que no serveixin per criminalitzar la població migrant. Què s'està dient a aquesta hora? Toni Conde, bona tarda.
2: Bona tarda. La ministra ha informat que el 016 ha registrat 16 trucades des de l'inici de la crisi, que 9 menors migrants han estat ateses per agressió al centre de crisi 24 hores. A més, Fiscalia ha confirmat 23 agressions sexuals. Redondo ha assegurat que la responsabilitat de les agressions és individual
3: i no puede extenderse al conjunto de las personas migrantes, criminalizando o demonizando a las personas por su procedencia.
2: En el torn dels grups parlamentaris, el PP ha acusat la ministra de no protegir les dones i menors a Ceuta i Vox ha culpat la migració del masclisme. Jaime de los Santos, del PP, i Reyes Romero, de Vox.
4: Que ya hay mujeres siendo víctimas de la trata de seres humanos, que incluso algunas niñas están siendo obligadas a prostituirse a cambio de un plato de comida. ¿Y dónde está la ministra Ana Redondo?
5: Cuando son ustedes los que están fomentando ese machismo con las políticas de fronteras abiertas a otras culturas en las que no se respeta a la mujer.
2: La ministra Redondo ha insistit que el seu ministeri ha posat tots els recursos possibles a disposició per protegir les dones i menors vulnerables.
0: Gràcies, Toni. També hem sabut que Itàlia ha identificat a més de 180.000 viatgers procedents d'Espanya a les seves fronteres i ha rebutjat l'entrada de 31 persones i ha detingut a unes altres 6 des que el govern de Giorgia Meloni va suspendre temporalment l'acord Schengen amb el país, amb Espanya, per la crisi migratòria a Ceuta. De la seva banda, l'executiu espanyol ha anunciat que aplicarà la mateixa reciprocitat respecte a Itàlia pel que mantindrà els controls als viatgers procedents d'Itàlia durant uns altres 15 dies addicionals a partir del 8 de setembre. Canviem de qüestió. Canvis al Departament d'Interior. El fins ara secretari general Tomàs Carrión, el número 2 de la Conselleria de Núria Parlon, ha dimitit del càrrec. Sergi Bassolas.
6: Una renúncia que fonts d'Interior consultades per aquests micròfons atribueixen a una decisió personal de Carrión comunicada ja fa dies. L'objectiu, reincorporar-se a la seva plaça de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El departament i la cúpula d'Interior, en un comunicat, li han agraït la feina que ha desenvolupat durant els 2 anys que ha estat al càrrec i la seva contribució a la reorganització de la conselleria. La fins ara directora general de l'Administració de Seguretat, Joana Ricardo, assumirà la secretaria general i per tant, serà la nova número 2 de Núria Parlon.
0: Ens situem a Madrid. La formació Mas Madrid ha presentat una acció pública al Tribunal de Comptes per exigir responsabilitats comptables per la compra del polèmic àtic de luxe que suposadament havia de servir d'oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Va costar, recordem, 6,3 milions d'euros i la Comunitat de Madrid ha acabat posant-lo a la venda de nou. Més qüestions de l'àmbit econòmic, on la Luz, l'empresa elèctrica, tornarà a cotitzar aquest dimarts a la borsa de les pimes després que el govern espanyol hagi arxivat el seu expedient d'inhabilitació. Rosa Quitllet, bona tarda.
7: Bona tarda. En un comunicat, la companyia que lidera Carlota Pi assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que totes les factures que se li reclamaven estan pagades. O la Luz explicat que no ha tingut necessitat de finançament extern, ampliacions de capital o aportacions als socis, de manera que remarca tot plegat ha estat un tema puntual i descarta eventuals conseqüències financeres a la companyia.
0: Pel que fa als esports, Leo Messi ha anunciat a través de les xarxes socials que es retira de la selecció argentina. Més detalls, Josep Capel, bona tarda.
8: Bona tarda. En el comunicat, l'exdavanter blaugrana explica que considera que és el moment de donar el pas després d'un temps de reflexió des de la derrota contra Espanya. Considera que s'ha buidat, que no té més per oferir a l'albiceleste i que venen noves generacions que mereixen agafar el relleu. Especifica que el missatge el va escriure 2 dies després de la final del Mundial i que amb la mort del seu pare es va acabar de convèncer en l'encert de la decisió. Amb més de 20 anys de trajectòria amb l'Argentina, Messi ha guanyat un Mundial en 3 finals disputades, a més de 2 Copes Amèrica i una medalla d'or olímpica a Beijing 2008.
0: Mirem a les carreteres, és 31 d'agost, ens interessem per a com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
9: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim força mobilitat als accessos nord, on destaquem la P7 a Barberà, on en ambdós sentits de la marxa hi ha 3 quilòmetres. Per tant, l'altitud en aquest punt, però també s'afegeix, per exemple, la B30 a la zona de Badia, en sentit Girona, la C17 a Mollet cap a Barcelona i la C33 i la C58 provenents dels Vallès, en sentit Trinitat i Rondes, uns 4 quilòmetres i mig. A banda, també hi ha força mobilitat a les Rondes, De fet, hi ha un tram important en sentit Trinitat i punts de mobilitat també ja en alguns punts del recorregut de la Ronda del Litoral, i per això us demanem que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda. És tot el que us volíem explicar. Tornem amb la informació actualitzada d'aquí 55 minuts. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Són les 6 i 6 minuts. Comencem aquí a Ràdio 4 en aquest dilluns, anomenant el 31 d'agost del 2026, la última hora d'avui de l'estiu XL d'aquest dilluns, i que serà l'últim dilluns que estarem fent estiu XL.
10: Última setmana, Mayday, Mayday, última setmana.
2: S'acaba el programa i per això, bé, doncs estem amb compte enrere ja, perquè per nosaltres les vacances comencen la setmana vinent.
10: Les dents.
2: El què?
10: Les dents.
2: Què passa?
10: Aquesta setmana, les dents.
2: Estàs en plan ja...
10: És l'últim ball.
2: Nostàlgic?
10: Balles amb mi?
2: Les dents? Ai, Déu meu. Vinga, va, que en un 3 no res, parlem de l'horòscop de la setmana amb Laura Calvo.
1: Es diu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: És un tamarro que ens encanta, aquesta cançó de Hugel, que es diu Moving to the Sound.
1: Disculpa, Joan, és un tamacle.
0: És un tamacle brutal. A les 6 i 8 minuts aquí a Ràdio 4, l'estiu XL.
2: Estiu XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
0: Ai, i aquesta hora ens encanta rebre a l'Àuria Calvo. Àuria, bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda. Doncs mira, acomiadant ja el mes d'agost, començant setembre, última setmana de l'estiu XL.
1: Ai, ai, ai.
3: I amb moltes ganes. Fem la grossa aquesta setmana, no?
0: Home, i tant. Vinga, que la farem grossa.
1: Com a mínim, grossa com a mínim.
0: La pregunta obligada és, Àuria, què tal el cap de setmana?
3: Fantàstic.
0: Veus? És que tens cap de setmana.
3: Ni mitja paraula més.
1: Farmejant, farmejant.
0: És que, mira, estic tot el dia dient el teu nom, perquè ara està de moda farmejar Àura, i jo dic sempre farmejant Àurea. Saps? O sigui, se m'escapa.
1: Per què serà?
3: A mi m'està bé. A mi m'està bé que ho diguis així.
0: Saps?
3: No hi ha cap problema.
0: És supercuriós perquè no aconsegueixo viure-ho bé. Mai. Sempre estic dient farmejant Àurea.
1: Demà passat
0: Àura.
1: No vinc, eh?
0: Sí, vinga, va.
1: Apunta.
3: Hi ha molta gent que em diu Àura a mi.
0: Àura.
3: Veus? Perquè tu vegis. Les
0: Exacte, cadascú la seva cosa. Anem a començar a repassar els signes del zodiac per aquests propers dies, per saber com ens anirà la setmana, i ho fem, com sempre, a Aries.
3: Doncs vinga, aquesta és una setmana una mica sorpresiva. Per què? Perquè esteu molt calmats, i això és una sorpresa pels Aries. I hi ha una persona que ja coneixeu que comença a destacar en el vostre horitzó. No és una persona que coneixeu aquesta setmana, ja la coneixeu, i com esteu en modo calma, la mirareu d'una altra manera. Pot obrir-se una finestra, o una Windows, o una porta. No sabem.
1: Que comença a destacar el teu horitzó. Això és potens.
0: O sigui, clar, a l'estar més tranquil, es suposa que mires les coses amb més calma i, per tant, et fixes més en persones que quan vas més esperant, no?
3: Que estan en el teu entorn, però que tu no havies valorat com possible parella o parella per una estoneta, diguéssim.
0: Sí, aquí te pillo, aquí te mato, sí. Sí, sí.
3: Exacte.
1: Un jujaneo de tota la vida. Sí.
3: Exacte. Lo que viene siendo un jujaneo.
0: Exacte.
3: Però aquesta setmana, sexualment, tens una connexió molt bèstia.
0: Uh-huh.
3: És a dir, que anem bé. L'has d'aprofitar, això sí, eh?
0: No, ja...
3: Intuir ja tots els àries.
0: No, no. Sí, no, clar, no. Si tot el que diguessis es complís, jo seria feliç, eh?
1: Joan,
0: també t'ho dic, eh?
1: Aprofita-la.
0: Sí,
1: aprofita-la.
0: Sí. Jo, si
3: a
0: surt,
3: vegades
0: aprofito.
3: Estem badant, a vegades badem.
0: Sí, ja.
3: Doncs no badis. Estiga't amb els ulls ben oberts.
0: Vinga, això faré. I després d'això, la feina com la tindré? Perquè també em preocupa bastant.
3: Molt de ritme, i simplement has de posar ordre en aquest ritme.
0: Veus? Sí, estic d'acord amb això, eh? He de posar ordre. Si haig d'endreçar tantes coses...
1: A mi no em miris, eh?
0: Jo t'expliqués. O sigui, imagina't.
3: Els que estiguin de vacances, els àries que estiguin de vacances, que no pensin, sisplau, en la tornada, que gaudeixin. Que no pensin, que no es comencin a deprimir, que encara els hi queden alguns dies.
0: És que hi ha molta gent que fa vacances ara en setembre, precisament.
1: Mm-hmm.
0: Que ha canviat les dates i que fa el setembre vacances.
1: No, que li queda una setmana encara pel davant i ja s'està deprimint. No pot ser això.
0: No, fan setembre sencer.
3: Ja s'està agobiant.
1: Sí,
3: ja s'està agobiant de la setmana que ve se m'acaba. Aprofita aquesta.
0: Molt bé. Passem als Taure, als signes com de Marc Avena, per exemple.
3: Jo tinc una pregunta pel Marc Cadena abans de fer la predicció.
1: Endavant, Àura. Àura, eh?
3: Tu has hecho arroz aquest cap de setmana?
1: Sí.
0: No,
3: tu recordes?
0: Hacer arroz significa otra cosa.
1: Sí.
0: Sí.
1: No, la resposta...
3: Recordes l'anunci?
1: La resposta continua sent sí.
3: Perfecte. Doncs ja m'ho has dit tot. Aquesta setmana és una setmana d'amor... molt estable i molt positiva.
1: Oh.
3: El sexe a tope, perquè hi ha molta connexió i molta sensualitat. Per això et preguntava si havies fet arròs.
1: Epa! És a dir que podré repetir. Àura, podré repetir.
3: Sí. I sí.
1: Oh.
3: Molt positivament i inclús amb estabilitat, és a dir, amb un ritme.
1: Quina meravella. És que em va encantar, Em va encantar.
0: Bé, va comptar pigues.
1: L'arròs d'aquest cap de setmana em va encantar.
0: Va comptar pigues.
3: Oh. Doncs, vinga, dale.
1: 49.
3: La feina és una bona setmana... Ja. M'ha quedat clar, t'ha quedat clar, ens ha quedat clar... Estar tothom informat.
1: A la feina, sí, sí, sí. A la feina.
3: A la feina.
1: No, però no va ser, no va ser a la feina, eh?
0: No, no.
3: No, no, ho sé, ho sé, ho sé. Jo t'he preguntat què has fet el cap de setmana.
1: Ja, però, disculpa'm.
3: Vale. Després parlem fora d'antena, si vols, però que m'ha fet molta gràcia perquè dic, ui, la situació del cadena ha canviat. Doncs bé, en quant a la feina, és una molt bona setmana per recuperar l'organització, i aquí va lligat amb els àries d'abans. Uh-huh. Heu de posar ordre entre els dos i marcar prioritats. Els que estiguin de vacances, doncs que aprofitin aquesta bassa d'oli, que són els últims dies de vacances o els primers, abans de començar amb la rutina.
0: Molt bé, doncs anem cap als bessons.
3: Els bessons, molta comunicació, moltes ganes de reconnectar amb persones que tenien una mica aparcades. Els passarà una mica com els àries. Reconnecten amb algú que ja coneixen amb unes altres intencions. En quant al sexe, joc, conversa, complicitat i, com acostuma a passar als bessons, la ment és la seva millor arma de seducció. La ment i l'humor, afegiria jo.
0: Vale, molt bé. Escolta, pel que veig als bessons, estaves comentant que era un moment de reconnexió, però potser no només és de parella, no? També pot ser potser retrobar-se amb vells amics que fa temps que no veuen, no? Recuperar
3: amistats... No. Té més a veure amb parella, eh?
0: Amb parella.
3: En aquest cas. Ah,
0: vale,
3: sí,
0: okay.
3: En aquest cas, sí.
0: Molt bé. Anem a la feina.
3: A la feina tornen amb molta energia, però tenen masses coses al cap. Llavors... han de prioritzar, han de fer una mica d'estop perquè bullen d'energia aquesta setmana. Els que estiguin de vacances aprofitin al màxim, i els que no, els que estan treballant per canalitzar aquesta energia, que busquin un pla per sortir de la rutina. Els hi farà molt de bé aquesta setmana.
0: Mm-hmm, molt bé, doncs una bona proposta per als bessons, tenen una bona previsió per aquesta setmana. Anem ara al signe del qual tu ets la protagonista, Àurea Calvo.
3: Doncs jo estaré molt estable i molt efectiva. És una setmana per cuidar relacions, perquè et cuidin i per cuidar. I això sempre va bé. En quant al sexe, serà més emocional que impulsiu, socillo, diguéssim, però hi haurà intensitat.
0: Ah, està molt bé. No et queixis, eh?
3: Sí.
1: Aleshores, no serà tan socillo. Home. Si hi ha intensitat, si hi ha emoció, si hi ha... No serà tan socillo.
3: Però no serà socillo, però no serà impulsiu.
0: Ja, sí. Ja. Serà més reposat, una cosa allò de més
3: movilitat. Exacte. Sí. Estem serà parlant... més tranquil·lot.
0: Estem parlant dels crancs ara mateix, que no ho hem dit.
1: I tothom es posa les botes, pel que veig.
0: Sí, sí.
1: De moment, sí.
3: De moment en portem quatre que aniran fent a bon ritme.
0: Molt bé, anem cap a la feina.
3: Doncs aquesta setmana alerta amb voler... Sí que a nivell emocional estàs molt cuidador i molt perquè et cuidin, però alerta, la feina, no pots cuidar tothom. D'alguna manera és millor que la teva responsabilitat la comparteixis, perquè pesarà menys.
0: Molt bé.
3: I els que estiguin de vacances, doncs es neguen a deixar enrere l'estiu. No hi ha manera, no volen... i encara poden trobar bastants moments de relax.
0: Jo crec que ningú vol deixar res de l'estiu.
3: Ja, però n'hi ha que pateixen una setmana abans, que dius, vera, posem-hi seny.
0: Sí.
3: Posem una mica de seny.
0: Ja, però és que moltes vegades quan veiem que alguna cosa s'apropa i no tens ganes, li poses la visió allà a sobre i no pots canviar, eh?
3: Que jo també ho faig, això. O sigui, m'estic renyant a mi mateixa.
0: Clar.
1: El meu comentari seria madureu, eh? Madureu d'una vegada.
0: Vinga, va.
1: Allà va sent hora.
0: Anem cap als lleó.
3: Els lleó aquesta setmana tornen a... Anaven una mica avall, portaven dues setmanes, doncs aquesta setmana a tope, 100%. I estaran molt detallistes. És molt d'agrair quan un lleó està detallista, perquè ho fan molt bé. En el sexe, doncs, continuen amb l'estiu a la sang. Molta activitat, moltes ganes... Todo bien.
0: Fantàstic.
3: Tirando muy bien.
0: Home, doncs molt bé.
1: Carai.
0: I la feina, com la tenen?
3: Doncs molt bona setmana per demostrar la vostra capacitat i la vostra iniciativa. Els que estiguin de vacances, aquests són els últims moments per gaudir abans de tornar al mode més seriós. Aprofiteu-lo.
0: Anem cap als Verge.
3: Deixeu de buscar el que falla a la vostra relació. Fixeu-vos en el que funciona, que són un munt de coses. La perfecció no existeix, ni en l'amor ni a la vida.
1: Molt ben dit,
3: així és, Aurea. Que fixeu-vos bé en tot el que funciona, que la llista és llarga.
0: Molt bé.
3: En quant al sexe, que no estiguin tan controladors. Si es relaxen, anirà molt millor el tema.
0: Bé, això és una bona proposta. Relaxar-se sempre és bo.
1: Calma. Respira a fons, de mica en mica.
0: S'omple la pica. Anem cap a la feina.
3: Ha semblat una mica iaia, eh? S'omple la pica. Pel to, eh? Pel to.
1: Ja li has quedat.
3: S'omple la pica. Ens fem grans, no ho podem evitar. No ho podem evitar. Estàvem amb la feina?
0: Sí.
3: Sí?
0: Sí, sí.
3: Doncs aquesta és una setmana molt... que els agrada molt als Verge, perquè han de planificar, ordenar... I això amb ells, de posar les coses a lloc, amb ells els són una mica Marie Kondo. Els encanta que tot estigui endreçat. Vale. Doncs aquesta és la seva setmana, s'ho passaran teta.
0: Genial. I si estan de vacances?
3: Doncs necessiten buscar petites pauses per trobar... per no estar tota l'estona pensant en les obligacions que tenim.
1: Molt bé.
3: Llavors, els que estiguin de vacances és... val d'organitzar dos dinars, dos barbacuars, però no tres ni cinc, que estem de vacances.
1: Compte, Joan, Aurea, perquè abans de passar al següent signe, que si no m'equivoco és balança, em comenten des de producció la Sònia que tenim una trucada al telèfon d'antena que et vol fer una consulta.
0: Ja comencem.
3: A veure.
1: Hola.
3: A veure.
1: Sí, es diu Ixela.
0: Què et passa?
1: Ah, s'ha tallat.
0: Sí,
1: llàstima.
0: Quina casualitat.
1: Poden seguir.
0: Vinga, seguim a les balança. Cadena.
3: Doncs aquesta setmana en l'amor és una molt bona setmana perquè surten d'un període que han estat una mica pesadets amb els dubtes. I per fi veuen la llum. Això vol dir que recuperen en el llit, recuperen la confiança, les ganes, ho recuperen tot.
0: Bé, està bé.
1: Molt bé.
0: Sí. Està molt bé, eh? És una molt bona predicció pels balança.
3: Sí, perquè, home, ells també pateixen quan dubten, saps?
0: Ja.
3: Llavors, ostres, de cop veure la llum, doncs, clar, fa goig.
0: Seguim.
3: A la feina tenen molta necessitat d'equilibri. Llavors, per això no pots dir que sí per evitar conflictes, perquè a vegades per dir que sí en generes. Res, que tinguis en compte això aquesta setmana. I els que siguin de vacances, moments molt tranquils, amb molt bona companyia, que recordaràs durant molt temps.
0: Doncs està molt bé això, eh?
1: No sabem si per bé o per malament, compte.
3: No, jo crec que per bé, eh?
0: Home, jo també. Home, si estem, estan parlant de grans moments que recordaràs per sempre, jo crec que són bons moments.
1: És la setmana fantàstica de l'horòscop.
0: I més per gent que està de vacances. No crec que estiguin recordant mals moments.
1: Hi ha vacances i vacances, compte, eh?
0: Ja ho sé, ja.
3: No, que serà d'aquests estius que diran «Oh, que bé ens ho vam passar a l'estiu 2026 amb l'estiu XL».
0: Exacte, amb nosaltres.
3: Ho recordaran.
0: Exacte, com nosaltres, que també ens ho hem passat molt bé. Anem cap als Escorpió.
3: Doncs mira, aquesta setmana deixen enrere, en quant a l'amor, alguna inseguretat i confien molt més en la seva parella. Això farà que en el sexe la intensitat sigui alta i tot flueixi amb alegria. La feina és una setmana per tornar amb molta energia, la convencen amb molta energia, l'únic consell... que intentin evitar batalles que no porten enlloc.
0: Això està
3: bé. Hi
0: ha
3: discussions que no val la pena. Si el teu cap diu que vol la cosa així, no discutim perquè la vol així. Fes-la i acabem abans.
0: És que a vegades...
3: una mica seria aquest el consell.
0: A vegades no val la pena perdre el temps per segons quines coses, tu. I així estàs més tranquil
3: i més feliç. És discutir per discutir. És que com lo quieres? Doncs ja està. Tal qual. Tal qual t'ho demanin. Molt. Els que estiguin de vacances necessiten recuperar la seva energia mental. Ha sigut un estiu intens pels d'Escorpí i els hi convé una mica de fent mental.
0: Uh-huh. Molt bé, anem al Sagitari.
3: Anem als Sagitaris, vinga. Encara tenen moltes ganes en l'amor de novetat i moviment. Se'ls hi despertarà molt la curiositat, no per una persona, sinó per unes quantes.
0: Ah,
3: els Sagitaris estan una mica... Estan com molt, molt motivats, però no amb un sol objectiu, en tenen diversos.
1: Carai, tu, motivats i
3: aquesta
1: sobrats.
3: Aquesta setmana toca així. No, sé, no sempre és una bona actitud.
0: Uh-huh. Home, però està,
3: de moment els hi deixem passar aquesta setmana.
1: Sí.
3: Veure com els hi va.
0: Estan molt picarones, pel que veig.
3: Sí. Bueno, estan dispersos, diés. Ah. Estan com una mica, me gusta todo. I això tampoc és... La vida no és així. Hi ha coses que t'agraden i hi ha coses que no t'agraden.
0: Bé.
3: Aquesta setmana els deixem a veure com evolucionen.
0: Uh-huh.
3: En quant al sexe, s'ho passaran, serà divertit i tindran poca paciència amb la rutina.
0: Molt bé.
3: És a dir, es poden posar de mal humor si la cosa és una mica el de sempre.
1: Espera tu, que es fotin, és el que hi ha. Ja està bé, home.
0: Bueno, espera, deixa'ls.
3: No, a sobre es queixaran, si és
1: clar.
3: Que no... És que a sobre es queixen, saps?
0: Bueno, escolta, també tens dret a queixar-te una setmana, no? També ens hem queixat la resta.
3: Però només una.
1: Una sí, però no 55.
0: Bé, però una sí que et pots queixar.
3: Exacte.
0: Anem cap als Capricorn.
3: Vinga, aquesta setmana, per fi, oh, milagro, esteu expressant més els vostres sentiments.
0: Uh-huh.
3: I això us repercuteix amb molta intensitat sexual. No han parat, en tot l'estiu. Vull dir que porten un estiu, aquests sí que van lluïts.
1: Vinga.
3: Els que estan treballant tornen amb molta responsabilitat i amb molta capacitat d'organització. Però aneu en compte, entreu a poc a poc a la feina, perquè si no, de seguida estareu estressats. I els que estiguin de vacances, que no passin llista de les coses pendents. Que fan moltes llistes, els capricorns.
0: Però et refereixes a coses pendents per fer a les vacances o per la tornada de les vacances?
3: En general, a la vida. En general, a la vida. En vez, els encanta fer llistes.
1: Sí que és cert, això.
3: Doncs que deixin les llistes.
1: Dono fer. Prou llistes ja, sisplau, capricorn.
3: Sí.
0: Saps que jo no sabia si aquesta era la versió de, per exemple, m'estic de vacances i monuments que ens falten per veure, i si no ho veig no estic tranquil fins que no ho vegi tot.
1: També.
0: O si era el tema de que quan torni tot el que haig de fer que em queda pendent.
3: És que és tot rato.
0: Tot el rato.
3: O sigui, sí, és tot el rato. Llavors, que està molt bé ser organitzat i tenir previsió i tal, però si ho portem a l'extrem, ens fem una mica pesadets.
0: Molt bé.
3: I és sí.
0: Anem als Aquari.
3: Estan una mica dispersos, també. Uh-huh. Estan una mica com Sagitari, que els agradarà a tothom. Estan en modo la vida és bella i tot em fa gràcia. A veure, també els deixarem aquesta setmana a veure com evolucionen en el sexe amb molta intensitat i noves experiències.
0: Molt bé.
3: Els agrada a tothom, doncs obren el ventall de possibilitats.
1: Carai, jo ja signo, també.
0: Uh-huh. Escolta.
3: Tu estàs molt bé com estàs.
1: Un arròs, Aurea.
3: Gaudeix de lo teu.
1: Aurea, un arròs, un socarrat.
3: Va fer un arròs.
1: Un socarrat, Aurea. Oh! Anem a pensar-ho ja.
0: Vinga, va, que ja hem fet abans els Taure. Anem a la feina dels Aquari.
1: Quin sucarrat, Aurea.
0: Va, anem a la feina dels Aquari.
1: Demano disculpes.
3: Molta intensitat a la feina, amb la qual els hi desitgem molts ànims. Aquesta setmana que es calcin els Aquari. Molta feina.
0: Ai, Déu
3: meu. Els que siguin de vacances, més els hi val aprofitar fins l'últim segon de les vacances, perquè tenen uns mesos per davant de molta, molta, molta feina.
0: Molt bé. I acabem la nostra revisió dels signes, la nostra predicció dels signes del seu dia per aquesta setmana, parlant de com ho tenen els peixos.
3: Doncs mira, els peixos per fi han pres decisions aquesta setmana. Hi haurà molts trencaments de parella, que un dels components sigui peixos, i es començaran a fixar en persones que normalment no són el seu perfil.
0: Ah, és curiós això, eh?
3: Estan trencadors els peixos, eh? Can.
0: Interessant, això,
3: en quant
0: eh?
3: Al sexe, en quant al sexe, molta connexió i una sensibilitat molt alta, a tots nivells.
0: I anem a la feina.
3: Doncs recuperen la concentració, és que clar, estaven decidint, bé, doncs recuperen la concentració i la confiança. I és una molt bona setmana per començar una nova etapa des de la calma. Mm-hmm. Els que siguin de vacances poden fer un bon balanç d'aquest estiu i quedar-se amb allò que realment els ha fet bé. Si han gaudit de la natura, repetiu aquests moments de la natura perquè són els que us aniran carregant l'energia.
1: Com és de complicat, companys, començar una nova etapa des de la calma? Com és de complicat, eh?
0: Home, doncs a vegades amb la calma penses millor per començar una nova etapa, eh?
1: Sí, sí, però...
3: Però hi ha signes que són tranquils per naturalesa, no és el teu cas, Taura...
1: No.
3: Tampoc és el teu cas, Àries.
1: No.
3: Tampoc és el meu. El meu és més tranquil·let que el vostre, però tampoc ho és, perquè em deu manar l'ascendent. Però sí que hi ha uns altres signes que són més calmosos. Verge, balança, són més tranquil·lets. Els dies més fàcil començar des de la calma.
0: Bé, doncs aquí estem parlant de com els anirà els signes aquesta propera setmana. Àuria Calvo, gràcies per apropar-nos la previsió per aquests dies. I el divendres, en el darrer programa, tornem a parlar amb tu.
3: I tant.
0: I tant. Ens veiem el divendres.
3: Festa gran.
0: Festa gran.
3: I tant.
0: Per acomiadar l'estiu X de la Quia Ràdio 4.
3: I fa pena,
0: Sí.
3: Em fa una mica de pena.
0: A nosaltres també, però clar, no té sentit que a partir de la setmana vinent hi hagi un programa que es diu estiu. Saps? Ja no.
3: Ja no
0: té sentit.
3: I si fem tardor XL?
0: Això ho podem negociar en direcció, però no crec que sigui una opció vàlida, Tampoc.
3: Bueno, en el aire lo dejo.
0: Això mateix. Àuria Calvo, gràcies.
3: Un petó molt gran.
1: Adéu,
0: vinga, adéu-siau. 2:15 PM aquí a Ràdio 4.
2: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: És la música de Baleoni amb el seu Stay, una cançó que ens encanta escoltar aquí a Ràdio 4 perquè dona bon rotllo.
1: Podríem fer una playlist del programa.
0: Ah, sí?
1: Estiu XL.
0: No, jo crec que...
1: La música del teu estiu.
0: Millor que l'escoltin a la ràdio quan la posem en directe, que és millor. 2:45 de la tarda. Seguim a Ràdio 4.
2: Estiu XL. A Ràdio 4.
0: I estem a punt de començar el déjà vu, però també volem recordar una vegada més que estem regalant productes de la Granja Armengol i que podeu marcar el telèfon de Ràdio 4, que és un regal que us fem des de l'estiu XL. El telèfon, recordeu, el 900-454-455, 900-454-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
0: Recordeu, productes de la Granja Armengol, ara mateix marcant el telèfon al 900-454-455, 900-454-455.
1: Batut de xocolata, pastís de formatge, llet, iogurts, flam de mató.
0: Tot
1: boníssim. Qui dona més?
0: Tot
1: boníssim. Qui dona més?
0: Un regal fantàstic des del telèfon de Ràdio 4 al 900-454-455, 900-454-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
1: I que la sort t'acompanyi.
0: Exacte, 900-454-455.
1: Quan sabrem el guanyador o guanyadora?
0: En una estona. Jo és que repeteixo molt perquè moltes vegades nosaltres el telèfon el diem molt de pressa perquè ens el sabem.
1: Sí.
0: I la gent se l'ha d'apuntar.
1: I com es diu aquesta emissora?
0: Que Ràdio 4.
1: Com?
0: Ràdio 4.
1: Emissora que no s'identifica?
0: És emissora que no existeix.
1: Com es diu?
0: En Ràdio 4.
1: 50 anys en català i amb tu.
0: Vinga, molt bé. El telèfon, 900-454-455. 900-454-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
1: Sí, comunica, que ara està comunicant. Ho estem veient, perquè la Sònia està fent trucades sense parar. Una mica de calma, una mica de paciència i intenta-ho en un parell de minuts.
0: Exacte. Vinga, anem a començar el déjà vu d'avui, que és l'any... Quin any, cadena?
1: No ho diem de moment. TikTok, aleshores, ja va ser una de les plataformes de contingut més influent. La IA va arribar de manera massiva al gran públic. Vam començar també a fer preguntes i peticions a un tal ChatGPT i aquesta de Detallets va ser un himne de l'estiu a Catalunya. No.

0: Aquesta cançó va sonar tant, però tant...
1: Miley Cyrus, sí. Farmajan Aura, el Deja Vu, a la seu Xela.
0: Flowers, una cançó que va sonar... Jo no sé quantes vegades es va posar aquesta cançó.
1: I potser que estigués dedicada a un ex seu.
0: Possiblement.
1: Flowers, Miley
0: Moltes
1: Cyrus.
0: Moltes vegades això, les cançons transmeten coses i em sembla que no serà l'única cançó que escoltarem avui d'ex.
1: De despit.
0: Exacte.
1: No serà l'única.
0: No.
1: Parlant de despit, de ruptures, de trencaments sentimentals, després d'anys de relació i denunciar fins i tot el seu compromís, Rosalía i Rauw Alejandro se separan.

0: Però com et veia, no va ser l'única que es va separar aquell any, no?
1: Shakira i Piqué. Shakira i Piqué també es van separar i la colombiana li diu de tot a ell, a la seva família i a algú més amb una cançó que mai no oblidarem.

0: estava tothom pendent el dia que Shakira havia de treure aquesta cançó per saber el que diria.
1: I ens va deixar bocabadats.
0: Bocabadats, perquè no esperàvem que fos tan radical.
1: Però és que va ser molt bé, molt fin al mateix temps, molt elegant.
0: Sí, sí.
1: Una gran producció de Briza i apa, cap endavant.
0: Sí, sí, sí. I també van passar més coses.
1: Sí, l'any 2023, que és el que estem repassant avui al Deja Vu de l'Estiu XL, bé, hi havia encara la guerra d'Ucraïna, que va començar l'any anterior i no s'aturava aleshores. Europa va mantenir el suport a Ucraïna mentre que Rússia continuava amb la invasió. Turquia, Síria i el Marroc van patir uns terratrèmols que van provocar milers de víctimes. Al nostre país, Pedro Sánchez és investit president del govern i el 7 d'octubre Hamas va atacar Israel i aquest país va iniciar aleshores una gran ofensiva militar sobre Gaza.
0: I aquesta va ser una de les cançons d'Eurovisió d'aquell any, aquest Tatu de Lorin.

0: cançó que va guanyar aquell any al Festival d'Eurovisió, que va ser brutal, la música de Lorin, amb el seu gran tema, que, per cert, hem de dir que es va comentar molt si era un plagi d'una cançó que va sonar molt aquí al nostre país.
1: La part inicial, hem comentat
0: sí,
1: ara mateix,
0: sí, sí,
1: no?
0: La bona Eri. Aquesta cançó que es deia Tatú. Són les 6:41 minuts i seguim parlant de l'any 2023. Què més va passar aquell
1: Anem
0: any?
1: Anem al cinema i ja et convido a veure Barbie.
0: Va ser el fenomen de l'any, aquesta pel·lícula, eh?
1: Barbie, Ryan Gosling, Margot Robbie i també, hem de comentar sí o sí, una de les pel·lis més destacades d'aquell any, Oppenheimer, dirigida pel Christopher Nolan, el meu amic, i protagonitzada per Cillian Murphy. Als Estats Units, sobretot, i també a Europa, moltes persones van anar a veure les dues pel·lícules al mateix dia, Barbie i Oppenheimer, i van crear així un fenomen batejat com a Barbenheimer. No,

0: I aquesta va ser una de les cançons també que va sonar moltíssim aquell any, ochentera, de Vico, i volem parlar amb la Matilde. Matilde, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, i tu com estàs?
1: Bé.
0: Des d'on et truques?
1: De Sant Pere de Riba.
0: Molt bé. I què estaves fent en aquesta tarda de dilluns, a més d'escoltar la ràdio?
1: Pues mira, netejant.
2: Ai, sí, s'ha de fer, no? De tant en tant, cada dos anys o així s'ha de fer.
0: Però avui toca fer-ho, o és que has tornat de vacances i estàs posant el pis una mica en ordre?
1: No, bueno, el cas és que, bueno, tinc una casa vacacional i he fet un check-out i ara em toca netejar.
0: Ah, perquè tens una... Clar, fantàstic, eh? Això està molt bé. Així pots tenir tranquil·litat, una feina proactiva, i ara toca deixar-ho tot net pel següent turista que vingui.
2: Ens has trucat fa una estona i ara t'hem trucat a tu. Per què pot ser?
0: Perquè s'emporta els productes de la Granja Armengol.
2: Enhorabona!
0: Enhorabona, eh?
1: Gràcies.
0: Que ho puguis gaudir, que ho puguis gaudir al màxim. I escolta, disfruta, perquè està molt bo. Sincerament, estan molt bons.
1: Molt bé.
0: Vale?
1: Estupendo.
0: Gràcies per escoltar-nos. Bona tarda.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Gent emprenedora.
0: Sí, sí, està molt bé.
2: Eh?
0: Que fan coses.
2: Que mentre cuida el seu negoci, o el neteja en aquest cas...
0: Sí, ens escolta.
2: Ens escolta i guanya aquest lot de productes de la Granja Armengol. Meravellós. Més coses que van passar fa 3 anys.
0: Vinga.
2: Carles III va ser coronat oficialment rei d'Anglaterra. Fa una estona amb l'Aran parlàvem amb, bé, algú molt proper.
0: Sí.
2: A la família reial britànica. I també Taylor Swift esdevé fenomen planetari. La gira The Eras Tour, no sé si ho pronuncio bé, va repassar totes les etapes de la seva carrera i cada concert va ser un esdeveniment cultural.

0: és una altra de les divas del pop. Possiblement no tan espectacle a nivell d'altres coses, però Taylor Swift és una diva.
1: Ella també va ser més famosa aleshores i continua sent que ChatGPT.
0: Sí?
1: No crec que m'equivoqui, eh?
0: Doncs en el seu moment, escolta, va ser brutal el tema de Taylor Swift. Era... Bé, continua a ser una diva.
1: I també de ChatGPT.
0: Sí.
1: Es va liar molt bèstia, eh?
0: Sí.
1: Bé, i és que aleshores ChatGPT o GPT, com vulgueu, va entrar en força com a eina d'ús massiu per estudiar, per escriure, treballar i també per generar imatges, vídeos o música. Fa 3 anys també va sonar molta força el projecte SpaceX, que busca o que va buscar desenvolupar un sistema capaç d'arribar a la Lluna i potencialment a Mart. Veurem, eh? A la Lluna encara no han arribat.
0: A veure si podem viatjar amb ells.

0: Ara aquest any també estem escoltant les cançons de Quevedo, però el 2023 també va ser un bon any per ell.
1: I aquell any la selecció femenina de futbol va guanyar el Mundial. La celebració, això sí, va quedar marcada pel petó que Luis Rubiales, president de la Federació de Futbol, li va fer a Jenny Hermoso durant la cerimònia de lliurament de les medalles. El cas, com sabem, va provocar una enorme repercussió política, social i esportiva i va provocar també el seu acomiadament.
0: I aquesta cançó va sonar i molt, Los Ángeles de Aitana.

0: les grans cançons que vam escoltar d'Aitana, que realment vam flipar bastant perquè va canviar moltíssim el seu estil. Va passar del pop al pop dance.
1: Punt d'inflexió.
0: I va ser brutal, això.
1: Molt fan de la cara que posa quan vol que bé, li baixi la música i l'obrin al micro.
0: Ah, sí?
1: Mirant directament al tècnic.
0: A Martín, estic mirant, sí.
1: I t'acaricies la barbeta i fas un moviment de dalt cap a baix amb el cap.
0: Ja ens entenem. Escolta una cosa. Escolta una cosa, que aquell any també vam escoltar cançons de qui va ser parella, d'Aitana.

0: El meu dubte és, eren parella aleshores? Ja no, no?
1: Jo crec que encara per molt poc temps.
0: Però com van fer un ara sí, però ara no...
1: Clar, van tornar, no sí. Recordo ben bé si en aquell moment estaven junts o no estaven junts.
0: Sebastián però... Yatra, Vagabundo.
1: Exacte, amb aquesta cançó que va també sonar moltíssim a l'estiu.
0: La que ve ara... Avanti.

0: dia jo vaig escoltar el locutor presentar aquesta noia com a Tate McRae.
1: McRae, molt bé.
0: No em va semblar malament.
1: No, així saps com s'escriu.
0: Clar.
1: O sigui, directament.
0: Ho va pronunciar com s'escriu. Tate McRae.
1: Sí.
0: Amb això que s'anomena Greedy. Aquesta veu, aquesta melodia, aquesta cançó a mi em té enamoradíssim, Joan.
1: I qui també seguia enamorant era Abraham Mateo.
0: Musicine.

0: Endavant amb la teva masterclass de música, Joan.
1: No, que tenim aquesta cançó d'Ara Mateu, que segurament recordem de la pel·lícula Flashdance, aquesta cançó que es diu Maníaca i que va ser un tema de l'estiu.
0: I tot seguit, Joan, audiència, una cançó que va dedicada a una ciutat que, encara que em costi admetre-ho, sí, jo ja començo a enyorar una mica.
1: Doncs vinga.

0: Una cançó dedicada a Madrid, també em va reconèixer que aquesta cançó ben flipa bastant amb l'estil d'aquesta cançó dance 100% d'Anna Mena.
1: Eh? White Talking Flow, eh? White Talking Flow. Obvi. És que això ho fa Kylie Minogue, ho fa Madonna i tothom aplaudint sense parar.
0: No, però aquí també vam aplaudir moltíssim Anna Mena amb aquesta cançó.
1: Aquesta cançó és un déu, és una cançó XL. Compte que això s'anima, eh?

El passat any 2023 es va commemorar el 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso, també va ser el 60è aniversari del Museu Picasso i l'any Domènech i Muntaner, coincidint, això sí, amb el centenari de la mort de l'arquitecte modernista, que va fer el Palau de la Música, l'Hospital de Sant Pau, la Casa Fuster i tantes obres més.

0: Aquesta també és una cançó de karaoke.
1: Sí.
0: Però no me la demanaré a la festa que farem quan acabi aquest programa, que serà pràcticament ja, la propera setmana o aquest cap de setmana ha de ser,
1: És que ja no queda gaires temes perquè la resta de la gent pugui cantar,
0: Sonia R. Justícia, no vull excuses com les teves, les que poses habitualment de no, és que no em va bé, no, és que no puc, és que he d'anar al dentista... Bé, que quedi clar,
1: Molt bé, la bachata de Manuel Turizo, que va ser una de les cançons d'aquell estiu, el 2023, i també temes com aquest...

0: És que jo crec que hi ha artistes que no paraven en aquell moment i continuen actualment fent èxit rere èxit. I ja és una d'elles, Karol G.
1: Karol G, la gran Karol G, seguida el déjà vu de Radio 4 per Mike Towers.

0: El temps deixarà aquesta dona al lloc on es mereix.
1: Bé, aquí, bé, està en un bon moment.
0: Sí, però menys bo del que hauria de ser, Joan.
1: Home, jo crec que està en un bon moment.
0: No, no, no. Però encara no ha arribat al seu prime, eh?
1: Home, jo crec que està molt potent,
0: no,
1: eh?
0: No, no ha arribat al seu prime, no està al seu pic, ni
1: bé,
0: molt menys.
1: Això es deia Chulo, va ser un dels grans temes de Baquial.
0: De qui?
1: De Baquial.
0: De qui?
1: De Baquial, ja està. I també, en aquell estiu, van sonar cançons com, per exemple, aquesta.
0: Per mi, la millor de l'any.
1: Bé, una d'elles.
0: Hi ha polèmica.

0: música va rem amb aquest countdown, una cançó de l'estiu de l'any 2023 que hem recordat repassant el déjà vu d'aquest any, del 2023.
1: La millor de l'any amb diferència,
0: Joan. Si tu ho dius, jo m'ho crec. Cadena, gràcies. Demà més i millor a partir de les 4 i 5 minuts. Nosaltres posem el punt i final d'aquest estiu XL d'aquest dilluns, 31 d'agost de l'any 2026. Demà serà dia 1 de setembre, eh? Comencem nou mes i ho farem junts aquí a Ràdio 4. A la producció, la Sònia Rodríguez Justícia, la Jovín Mavina, també l'Aitor Caminero, el Julio Leal, el Marc García, a les vies de so, el Martín Noia, el Genís Sabater i l'Edu Ortega. Fins aquí l'estiu XL d'avui, soc en Joan Marutel. Ara, a les 7, els serveis informatius de Ràdio 4 i després els millors moments de Pla B amb el Toni Marín.
2: Joan, un socarrat, Joan.
0: Un socarrat.
2: Ara tots... te l'explico. És que no t'ho pots imaginar.
0: No fa falta, no fa falta. Apa, fins demà. Adéu-siau.
3: Són les 7.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Aquesta tarda, aquest dilluns, compareixença a petició pròpia de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. En el torn dels grups parlamentaris, Partit Popular ha acusat la ministra de no protegir les dones i menors a Ceuta i Vox ha culpat la migració del masclisme. Jaime de los Santos, Partit Popular, Reyes Romero, Vox.
5: Tenemos una invasión de miles de personas, la inmensa mayoría varones jóvenes que deambulan por las calles de Ceuta sin oficio ni beneficio desde hace ya más de un mes. Entre ellos nos consta que hay infiltrados espías del gobierno marroquí.
6: Sabemos por boca del juez Pastor y también por la fiscalía que son 23 las mujeres que han sufrido acoso sexual. 23, por más que usted hace unos minutos haya hablado de 9. Sabemos por el periódico El Mundo que ya hay mujeres siendo víctimas de la trata de seres humanos. ¿Dónde está la ministra Ana Redondo?
3: La ministra ha informat que el 016 ha registrat 16 trucades des de l'inici de la crisi i que 9 menors migrants han estat ateses per agressió al centre de crisi 24 hores. A més, Fiscalia ha confirmat 23 agressions sexuals. Redondo també ha condemnat les agressions sexuals i ha demanat que no serveixin per criminalitzar la població migrant.
7: No deshumanizar a quienes tenemos delante, ni utilizar una situación excepcional para presentar indiscriminadamente a las personas migrantes como una amenaza. Extender esa lógica a niños y niñas o alimentar temores sobre la salud pública sin respaldo científico alguno es sencillamente cruel y racista.
3: Avui també el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el rei visitarà Ceuta quan es donguin les condicions per fer-ho sense concretar cap data en concret. Canviant de qüestió, l'Euríbor ha tancat l'agost al 2,95%, el nivell més alt des de l'agost de 2024, i encadena un increment d'11 punts bàsics respecte al mes de juliol. En un any, l'índex ha pujat 84 punts. L'augment ja es traduirà en pujades de les quotes de les hipoteques variables, per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys, amb un diferencial del 0,99%, s'encarirà uns 70 euros al mes. Els analistes preveuen que l'Euríbor es mantingui prop del 3% o fins i tot el superi a finals d'any en funció de l'evolució de la inflació i del conflicte al Pròxim Orient. Del Nepal, 6 dies després de la gran riuada a la frontera entre aquest país i el Tibet, les autoritats han elevat la xifra de víctimes mortals fins a les 919 persones i ja són gairebé 4.200 els desapareguts. El balanç arriba un dia després que el govern de Katmandú hagi acceptat el desplegament d'ajuda internacional al país davant la impossibilitat d'afrontar en solitari les tasques de recerca i rescat a la zona afectada. Actualment hi ha prop de 21.000 agents de rescat desplegats al territori nepalès que treballen intensament en zones com el districte de Nuwakot, on es calcula que hi podria haver més de 900 treballadors de diferents centrals hidroelèctriques atrapats per l'aigua i el fang. Ens situem ara a la Vall de Núria, que ha generat més de 900.000 kWh d'energia geotèrmica durant el primer semestre de l'any. És un dels resultats d'un projecte pioner per adaptar l'estació d'esquí al canvi climàtic. Joan Sisquella.
8: La iniciativa, anomenada Ecovall, l'impulsa Ferrocarrils de la Generalitat, l'empresa que gestiona Vall de Núria, i és una aposta per les energies renovables i per la preservació dels valors ambientals com a atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, que aquest migdia ha visitat l'estació, destaca que amb aquesta estratègia es referma el compromís amb la sostenibilitat i amb la preservació del patrimoni natural.
9: Són més de 2.000 dipòsits de cotxe, el que ens estalviem en gasoil. Per tant, en fi, un element important que crec que, a més, arrela molt amb la identitat, amb la feina, no?, i en preservar aquests entorns.
8: Paneque subratlla que Vall de Núria és l'única estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat que està oberta els 365 dies de l'any i diu que és un model a seguir en l'oferta d'activitats de muntanya com a alternativa a l'esquí i al canvi climàtic.
3: Gràcies, ho hem sabut aquesta tarda. L'actor barceloní Francesc Garrido ha mort aquesta matinada als 56 anys a causa d'un infart. Garrido era un dels rostres destacats del teatre i del cinema català. També havia participat en nombroses sèries de televisió. Entre les seves pel·lícules hi ha Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis i Balandrau. Al teatre havia treballat recentment El mestre i Margarita i Glenn Gary, Glenn Rose, dirigides per Àlex Rigola i amb veu baixa també Dowen McCafferty. A la televisió va participar en sèries com Estació d'enllaç, Cites, Sé quin eres i Dies de Navidad. Confirmem en l'actor Francesc Garrido. Ha mort aquesta matinada, als 56 anys. Ens interessem ara a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de Lama, bona tarda.
10: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim força mobilitat a la part nord de l'àrea metropolitana, on encara tenim algun punt de lentitud a la P7 en sentit a Tarragona, un quilòmetre, a la B30 també lentitud de Badia cap a Girona, i tenim aturades a la C33 i la C58, sobretot a Montcada cap a Rondes. Ara mateix també acaben d'afegir-nos retencions, per exemple, a la B23 d'Esplugues cap a l'Avinguda Diagonal i també a la 2, a Cornellà cap a Barcelona. A les rondes hi ha diversos punts de lentitud, no hi ha retencions importants, però sí que hi ha aturadetes i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
3: Gràcies, és tot el que us volíem explicar. Actualitzem tota la informació d'aquí 55 minuts aquí a Ràdio 4. Fins ara.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes un dia més al Pla B de Ràdio 4, aquesta darrera setmana de programació d'estiu que compartirem plegats també a la sintonia de Ràdio 4 i en la que, com fem tots els dies, recordarem alguns dels bons moments que hem tingut ocasió de compartir al llarg dels darrers mesos aquí al Pla B. La setmana vinent ja estarem en edició d'hivern, en l'edició de tot l'any, però és interessant aprofitar aquests últims dies per treure el cap per alguns grans moments que hem compartit plegats. I aquest 31 d'agost serà un dia en el qual recordarem, per exemple, l'entrevista que li vam fer a un col·laborador d'aquest programa, el Toni Mata, però no per qualsevol cosa, sinó perquè realment el Toni ha aconseguit un premi meravellós, el Premi Carlemany pel foment de la lectura pel seu llibre El centre del món. Començarem el nostre programa avui recordant aquesta entrevista i, a continuació, posant-nos un somriure ben ampli, d'altra banda, perquè serà el Jordi Merca qui ocupi l'antena de Ràdio 4 amb el dia que va fer una secció que deia no agradaria a Justo Molinero. D'aquesta manera arribarem fins a les 8 del vespre. I després de les 8, dos grans moments que vam compartir plegats. El primer, amb Robert Manrique. Robert Manrique ha estat el president de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, ha estat víctima de l'atemptat a Hipercor el 1987 i en els dies que el vam entrevistar, recentment havíem sabut que l'Ajuntament de Barcelona li havia concedit la medalla d'honor de la ciutat. I per acabar el nostre programa, avui recordarem el dia que va venir Rafael Argullol, el gran poeta i assagista, convidat, com sempre, pel Pepe Ribas. Tot això, des d'ara fins a les 9, aquí a Ràdio 4, en els millors moments del Pla B. Toni Mata, jo estic molt content, de veritat, que estiguis avui aquí.
1: Molt bon vespre. Gràcies, Toni. Jo també, de tenir un bon motiu per estar aquí i trobar-te en directe, clar que sí.
0: És veritat que se'm fa estrany, eh? Se'm fa estrany veure't.
1: Vols que vagi? Em truques per telèfon?
0: No, crec que ens habituarem bé.
1: D'acord.
0: El centre del món, ho dèiem, és Premi Carlemany per al foment de la lectura. És molt interessant, ho dic per aquella gent que s'acaba d'incorporar a la nostra sintonia. El Toni Mata ha guanyat aquest premi, que no és qualsevol premi, en el sentit en el que efectivament hi ha un jurat que selecciona tot un seguit de llibres i un grup de 8 nens i nenes, no m'has dit?
1: Érem 9.
0: 9 nens i nenes acaben escollint quin és el llibre. Deu fer especial il·lusió, això, no, Toni?
1: Moltíssim, a banda perquè jo els explicava en aquestes noies, perquè aquest any va coincidir que el jurat eren tot noies, doncs que si no hagués sigut per elles, segurament aquest llibre no s'hauria publicat, perquè és un llibre que sistemàticament qualsevol editorial rebutjaria perquè no tracta els temes habituals de la literatura juvenil, que normalment està centrada en fantasia, novel·la romàntica i terror. Aquests serien els temes que es toquen habitualment a la literatura juvenil. Que vingui algú a portar una novel·la que el tema central és l'educació financera i que a partir d'aquí es desplegui tota una visió bastant complexa i bastant crua del que és la vida en el trànsit de l'adolescència a la vida adulta, doncs només ho podien aprovar els lectors. Qualsevol editorial hagués dit que això no és comercial.
0: Fica que és interessantíssim, no? Perquè significa que al final les editorials acaben publicant en base al que ells creuen.
1: Exacte.
0: Que agradarà, però potser els nanos estan interessats en altres històries totalment diferents.
1: Correcte. No? Mira, et dono una primícia d'interioritats del món editorial. Això no ho he explicat a ningú, però el meu anterior llibre, El Nascuts per ser breus, va ser rebutjat per editorials. Va guanyar el Premi Joaquim Ruyra, llavors va guanyar el Premi Menja Llibres i el Premi Protagonista Jove dels lectors. I aquest llibre, El centre del món, també va ser rebutjat per l'editorial on aleshores publicava, que ja hi havia publicat alguns llibres. I per això t'estic explicant això. Et diuen, no és comercial, això és un nínxol molt concret. Als joves això no els interessa. I tu quan ho escoltes i has parlat amb tants joves, perquè gràcies als Nascuts m'han fet un tip d'anar per instituts i de parlar amb joves, i escoltes el que els interessa i et donen aquest feedback de l'editorial, està molt ben escrit, però creiem que això als nois i les noies no els interessarà, te'n vas a casa pensant, hòstia, potser ho entès jo malament. Però jo crec que sí. Jo crec que sí. I això és el que em va moure a dir, bueno, és que jo no volia guanyar un altre premi. Jo crec que els premis són per la gent que comença. I jo em vaig pensar que m'ho publicarien ja com a autor consolidat, donada la meva trajectòria. Però no. Per tant, escolta, si hem de guanyar premis, doncs guanyarem premis.
0: No, que tot sigui això, no? Francament. No, el que sí que és al·lucinant és que s'acabi caient en un simplisme tan bèstia del que interessa i no interessa,
1: sí.
0: Tot tenint en compte, primer, que de gustos n'hi ha molts, i dos, que el que segurament haurien d'alimentar són les bones històries. És a dir, aconseguir l'interès del jove, de la jove, en base a una història que els hi arribi.
1: És que tens tota la raó. Mira, estic buscant el nom de la noia, a veure si et puc dir de l'escola. La Ginebra, la Ginebra Subirats, de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Andorra la Vella, em va dir una cosa que em va agradar molt, perquè com vaig estar xerrant amb elles, els vaig preguntar què els havia agradat, el llibre, evidentment. I em va dir una cosa que és que em va sobtar, em va dir... Doncs que no ens tractes com idiotes, no ens tractes amb condescendència, perquè els llibres juvenils acostumen a tenir una simplicitat argumental, una simplicitat en el lèxic i una simplicitat gramatical i en la complexitat d'històries que ens fa sentir malament. I aleshores et trobes aquestes bones lectores que se'n van a llegir directament adult perquè la literatura juvenil no troben res que els agradi.
2: Però fixa't que estic pensant que des d'aquest argument, per exemple, el Marina, de Ruiz Zafón, tampoc s'hagués publicat.
1: Exacte. I L'ombra del vent.
2: I L'ombra del vent
1: és un llibre juvenil.
2: Que són llibres juvenils.
1: Collonidíssim.
2: Efectivament.
1: Perquè és que el que ens hem de carregar és el concepte de la literatura juvenil, perquè és una categoria que defineix el lector, no el llibre. I a mi això és una cosa que a mi em molesta. Aquest llibre, tu creus que és un llibre juvenil? Bueno, és un llibre que interessa als joves, perquè toca temàtiques que són pròpies de la gent que l'està vivint. Però tots hem passat per aquí. I tots volem comprendre el món que estan vivint els nostres joves i el món que es trobaran i com l'enfronten. Per tant, és un llibre també pels adults.
2: El que passa és que ens oblidem que el món que estan vivint els nostres joves és el nostre món. És a dir, perquè els problemes que tu tens quan arribes a casa, encara que sigui de manera indirecta, tu ja els hi pots explicar als teus fills el que vulguis, però a nivell de converses que escolten, a nivell de cares de preocupació en un determinat moment, a nivell de potser no tenir els diners que calen per poder anar un cop a la setmana o cada 15 dies a veure una pel·li de cinema i comprar unes crispetes. O sigui, el nen, o la nena, de manera directa o indirecta, però acaba sent conscient del món al que viu, no?
1: Sí, sobretot de manera indirecta, perquè els pares i mares, jo el que m'he donat és que no acostumem a parlar gaire dels diners a casa, a les nostres criatures. És com que jo he arribat a la conclusió que els adults, és evident que no acaben fent el que volen a la vida, i en aquesta renúncia de no haver pogut fer el que tu volies al 100%, en aquesta renúncia hi ha una certa vergonya. I per culpa d'aquesta vergonya no expliquem ben bé què fem per guanyar-nos a la vida, perquè quan arribem a casa el que tenim ganes és tancar la porta i passar-nos-ho bé i oblidar-nos d'allò i estar amb els nostres fills, i als nostres fills els diem, escolta, tu quan siguis gran has de fer el que t'agradi, has de ser feliç, has de passar-t'ho bé. I no li expliquem realment tota aquesta vessant de la vida real i com funciona. I jo penso que és perquè molts adults els hi fa vergonya.
2: Fixa't que tinc un amic que s'hi dedica a aquests temes, que sempre diu que acabem obligant els nens, a les nenes, a viure la dictadura de l'has de ser feliç.
1: Correcte. I això és mentida. Tu ets feliç estones pel camí, però tu... Com a objectiu, la felicitat és certament allò d'assenyalar la lluna i mirar el dit, oi?
2: No, i que sobretot, si l'objectiu final és ser feliç, abans hauràs d'aprendre a conviure amb tot allò que pot impedir-ho.
1: Correcte. I amb una quantitat de frustració absoluta.
2: Va, parlem del llibre una mica. La Paula, qui és la Paula?
1: La Paula és segurament l'adolescent que a mi m'hagués agradat ser. No, és una opinió transgènere, és una opinió que m'hagués agradat ser tan intel·ligent com la Paula. La Paula és una noia d'un barri, no pas del centre de Sabadell, sinó de la zona suburbial, per entendre'ns, de família humil, i que està en l'any decisiu de la seva vida i ha de pensar què vol fer. I és diferent del que vols fer del que creus que serà útil que facis. I aleshores mira al seu voltant i es fixa en els seus pares i en com els hi costa arribar a final de mes i tot el que i com els ofeguen els problemes econòmics. I en tot aquest batibull comencen a succeir coses. Comencen a succeir coses a la seva família, comencen a succeir coses a l'institut, amb els seus amics, amb les seves amigues. Comença a descobrir coses sobre com funciona l'economia en un moment en què està canviant tot cap a la digitalització, i probablement siguin els joves els que ho acabin comprenent millor que els seus propis pares. I com que la història es complica, ella es veu obligada a madurar en aquest llibre. En aquest llibre passen moltíssimes coses que no són només els diners, sinó que és un trànsit accelerat de la Paula cap a la vida adulta. I volia que es reflectís sobretot aquest canvi, i aquest canvi traslladat també a les relacions amb els pares, traslladat a les relacions amb els amics, i entendre que arriba un moment a la vida en què els joves han de prendre el volant de les seves vides i decidir cap on van. I que aquest punt de maduresa de vegades arriba de manera traumàtica, i que els pares, hem de prendre el Pau Riba, en una entrevista que li van fer per un programa de tele fa uns anys, va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció, ell, clar, un hippie malaguanyat, Pau Riba, com devia educar els fills, no? Pau Riba, i el Pau Riba deia que ell no els educava, que ell els acompanyava. I a mi em va agradar molt això, perquè és que de vegades els pares tendim molt a tutoritzar en excés, segurament, i tutoritzem en base a un món que ja ha desaparegut. Un món que és el nostre,
2: clar.
1: Que és diferent. Per tant, sabem les respostes a unes preguntes diferents. I com els nostres fills perceben el món és diferent. Per tant, hi ha un aprenentatge bidireccional en aquest sentit. I això volia que sortís també al llibre, perquè especialment en la relació de la mare, la relació entre la Paula i la seva mare, hi ha una evolució molt bonica en què la mare es mou del seu lloc, diguem-ne, de comoditat, perquè aquí també he volgut, òbviament, explorar no només l'economia i els riscos de la digitalització i els riscos de les relacions a través d'internet, sinó també el rol de la dona en la societat, i per això el personatge de la mare de la Pilar és com és, i per això la protagonista és la Paula i no un noi, perquè això té unes implicacions diferents. I això que et deia, volia que els pares també evolucionessin, que no fos només la Paula, perquè ens adonem que en una societat canviant som tots els que hem de canviar.
2: Però és una cosa, de veritat, i no vull tornar enrere en la conversa, però que és molt curiosa, perquè podent escollir escriure del que podies escollir, has anat a fixar-te en tot un seguit de temes que, explicats, són molt durs. A mi em sembla interessantíssim, ho dic de debò, perquè efectivament jo sóc dels que penso, bueno, crec que ho estem manifestant així, no? Que un nano des de petit, doncs, ha de saber el que és la vida, no? Però tu has anat a buscar-ho, o sigui, has anat efectivament a voler parlar d'aquests temes, no? Per què, Toni?
1: Doncs perquè l'educació financera és una gran absent de les nostres escoles. Els nanos surten dels instituts sense saber llegir una nòmina, sense saber demanar una prestació, i jo vaig descobrir-ho això ja quan era gran, també. Jo em pensava que sabia com funcionava el món, i quan el 2020, sí, 2020, en plena pandèmia, em vaig incorporar en un projecte d'una fintech comunitària que es diu Onze, que em van encarregar la comunicació i crear continguts d'educació financera específicament per arribar a un públic generalista i principalment jove. Ostres, doncs vaig aprendre un munt de coses interessantíssimes i que no sabia, i que t'expliquen realment com funciona el món. Perquè l'economia i la geopolítica, i per tant el que passa a nivell macro, però el que passa a nivell micro, que està interconnectadíssim, gira al voltant del diner. T'agradi o no? Per això es diu el centre del món. Perquè t'agradi o no, el centre del món són els diners. A mi no m'agrada. A mi m'agrada la idea original dels diners com un bé de servei que facilita l'intercanvi, no com una eina de dominació, que és el que s'ha convertit. I sobretot no m'agrada que es creïn els diners del no-res, ex nihilo, que els crea la banca privada. Totes aquestes coses no les sabem, i jo trobava que feia falta començar-ho a explicar, perquè és el món on vivim. Ens agradi o no, és el món on vivim.
2: I en el que cada vegada s'estan fent passes més ràpides. Avui mateix llegia que la banca prepara ja una criptomoneda pròpia per poder-hi fer front, d'alguna manera, al mercat que tenim, no? I aquí està aquest salt del que tu comentaves ara fa un moment.
1: Però veus, el que dius és mentida, perquè una banca no pot crear una criptomoneda.
2: És una manera d'explicar.
1: Clar, la criptomoneda és una moneda descentralitzada.
2: Efectivament.
1: Per tant, no pot dependre d'una entitat concreta. Això serien les CBDCs, que són les Central Bank Digital Currencies, que poden implicar, poden emular la digitalització de l'economia que duen a terme les criptomonedes, però en realitat poden ser unes eines de control massiu, absolutament molt perillós, i per tant, si s'implanten les CBDCs, hauríem d'estar molt atents com a ciutadans a com es regulen. I a tu t'ho han explicat? Perquè a mi no.
2: No, i de moment no hi ha ningú que sembli que estigui massa a la tasca, però no serà ni la primera ni la segona persona que haurà sentit que digui que amb aquest tipus de regulació el que fas és acabar o lluitar contra l'energia, contra l'economia en negre, per exemple.
1: Sí, però això és mentida.
2: Ja.
1: Tu com et penses que es mouen els diners dels narcotraficants avui en dia, per exemple, o dels assassins, o els traficants d'armes? Que hi ha uns tios amb maletins a alta mar.
2: A la dark web.
1: O a la frontera. Bé. No, amics meus, això ho heu de saber. És evident, ho mouen els bancs. Això ho mouen els bancs. Sens dubte. És que, si no, no tinc cap prova, però és una hipòtesi fàcilment plausible, no? Aleshores, sistema bancari dark evident. Perquè si no, és impossible que es mogui aquesta quantitat de diner.
2: Ja.
1: Per tant, aquesta criminalitat ja existeix. I les criptomonedes, en realitat, el que permeten, com bé saps, amb la cadena de blocs, quan un bloc es trenca perquè es trenca la norma de la comunitat, aquella cadena no pot seguir. I, sobretot, això queda registrat i pots resseguir enrere. I és veritat que a blockchain doncs hi ha anonimat, cosa que, evidentment, sabem per les xarxes socials que és perillosa. Però, evidentment, si vols convertir qualsevol criptomoneda en diner, acabes passant per força per un exchange, per un canvi, per una casa de divises digital per extreure aquests diners. I aquestes cases de divises digitals estan regulades. Aleshores, fa falta un compte i una identificació. Per tant, no, aquesta excusa de la criminalitat no em sembla creïble.
2: A mi m'agrada molt perquè avui estem descobrint un Torimata diferent al que estem acostumats a escoltar. Després, d'alguna manera, ens endinsarem també en aquesta cara i creu del personatge, no? Però realment has fet un treball, jo crec, molt, molt potent, també, no només pels joves, sinó pels adults que s'envolten de joves per intentar entendre el món en el qual estan. Ara fa una estona estàvem parlant del nivell educatiu aquí i ho dèiem, no? Les diferències entre abans i ara. És veritat que ara és tot plegat molt més complexa. L'educació sexual, en parles en el llibre també d'aquesta qüestió. És tot un repte ara mateix, això, no?
1: Ja, em feia una mica de por, eh? Perquè volia parlar de tantes coses i de coses tan complicades i amb una mirada de gent jove que realment tenia por que amb el llibre em passés allò de que en mucho abarca poco aprieta, saps? Yeah. Que no pogués tancar bé les trames o que no fos prou coherent o que no fos prou bonic o que... Hi havia un risc, però bueno, hem vingut a jugar i sembla que les lectores, de moment, avalen això i estan satisfetes. Per tant, segur que si ens posem a mirar en detall, ostres, quan et poses a escriure, sempre estaries reescrivint, eh? O sigui, no acabes mai. Aquest llibre s'ha revisat potser 5 o 6 vegades. I si tornés a agafar-lo, segur que tocaria això, tocaria allò. Però jo he de dir que estic molt content, no només del treball que he fet jo, sinó del treball que ha fet l'editorial. I crec que tenim un llibre que espero que caigui entre els lectors i lectores també com ha caigut entre el jurat, perquè n'estem molt satisfets.
2: Ho parles amb els teus fills?
1: En parlo amb els meus fills, clar. Cascun té la seva còpia del Centre del Món, evidentment.
2: I com ho reben?
1: Dels diners o del llibre?
2: Del llibre.
1: Del llibre. Doncs mira, per començar, els va sorprendre molt perquè a ells els hi passa això, que estan acostumats a veure el pare. El pare, per ells, és el personatge que fa seccions de riure aquí a la ràdio. Aleshores, els sorprèn molt que aquell senyor que tot el dia està fent bromes i dient coses absolutament banals i que els fa riure, de cop i volta estigui en un acte oficial amb la ministra de Cultura d'Andorra i l'entreguin un premi i tothom parli d'ell i diguin coses boniques de la feina del pare i passin les joves lectores i quan jo no les veig facin «Oh, és el Toni Mata!» i facin cua perquè els hi signi. I per ells això és una experiència molt sorprenent de dir «Però qui és aquest senyor?» Qui és aquest senyor que viu amb nosaltres a casa i que quan està a casa fa veu de tonto i ara resulta que el tio és llest, saps? O sigui, no els hi quadra gens. Estan trencadíssims. Porten uns dies així.
2: No, però m'imagino que per tu deu ser gairebé balsàmic, no? El tenir aquesta cara i creu. És a dir, tenir aquesta posició més pública a la que efectivament estàs ensenyant una vessant i que de sobte, un dia... publiques un llibre i ens deixes a tots una mica contra les cordes.
1: Contra les cordes?
2: Sorpresos, és a dir, l'expressió seria sorpresos, no? De descobrir aquest altre Toni Mata,
1: sí,
2: que és el senyor que, com a casa teva, doncs no va dient tot el dia colofons, no?
1: Brometes. Sí, no, és que a mi m'encanta l'humor. Crec que és una obvietat. Fa tota la vida m'he dedicat a l'humor i sens dubte, la meva principal passió. És obvi que fer humor és extremament divertit, sobretot com a exercici intel·lectual, perquè, com deia Billy Wilder, fer l'humor és que diguis 2 + 2 i el públic digui 4, i per això fa falta un grau d'enginy que... és inhabitual i en soc conscient i m'agrada gaudir-ho. Però després jo tinc una vessant social extremadament marcada, per dir-ho d'alguna manera, i la meva manera d'expressar aquesta vessant social és dedicant també els meus esforços a fer llibres que siguin, diguem-ne, que moguin una mica el públic. Ja vaig fer el Nascuts per ser breus i l'Alè dels Llaurats, que eren unes distopies terribles que... De fet, el Nascuts és una distopia i l'Alè dels Llaurats, que n'és la segona part, transita cap a l'utopia. I en aquell cas, doncs, retratava, òbviament, el món en el qual vivim, projectat en el futur, però amb els tics cruels, cruelíssims, del món on vivim. I era extremadament dur, molt més dur, molt més dur, molt més dur que això, del centre del món. I, de fet, aquelles novel·les ja les vaig fer amb una voluntat d'anúncia important, i el que m'he trobat és una reacció molt bonica per part de la gent jove, que realment se sent moguda, perquè és que podríem caure en el nihilisme i en el va, tant hi fot tot, i en aquest cinisme de és igual, deixem-ho estar, no future, etc etc. I això ens porta, evidentment, al desastre, i no pot ser. El que hem de fer és crear, en la mesura del possible, ciutadans crítics, ciutadans que pensin i ciutadans que s'indignin davant de les coses que no estan bé, perquè una societat és allò que permet. I si permetem barbaritats i si permetem injustícies, comences per una injustícia petita, però t'hi acostumes, i l'endemà una miqueta més gran, i l'endemà una miqueta més gran, i et vas acostumant.
2: I com és que, Toni, estem fent exactament el contrari?
1: Exacte, perquè tots estem molt ocupats, Toni Marín. Essencialment, tots estem molt ocupats, entre altres coses, com que el diner és el centre del món, tots estem molt ocupats intentant sobreviure. En parles aquí, dia sí, dia també, el salari real de la població ha caigut de manera brutal en els darrers 30 anys, i els pares i mares que ens estan escoltant, per molt bon fons que tinguin i per molt bon cor que tinguin, en realitat no són res més que branquillons que han caigut al riu. I el que eres tu fa 10, fa 20, fa 30 anys, no es correspon amb el que ets. I això és perquè la societat funciona d'una manera que ens tritura a poquet. I això és el que intento jo denunciar a través dels nostres llibres, dels meus llibres, i intentar, doncs, que la gent en sigui conscient i ostres, cada lector i cada lectora que diu ostres, m'ha encantat el teu llibre i m'ha mogut, doncs això és una petita victòria, i l'únic que ens queden són les petites victòries.
2: Hi ha com una mena de... Això que vaig a dir és una tonteria, però de cert moviment individualista que vaig captant de mica en mica, que m'agrada molt. L'altre dia hi havia aquí el David Andrés, que és un tio molt jove, que ve com a contertulià al programa, és un tio que té una empresa d'aplicacions i és un coco, realment un coco.
1: Molt bé.
2: No? I m'ensenyava el seu telèfon i vaig flipar. És un nano que no té 30 anys. Té un telèfon en blanc i negre, amb quatre aplicacions, que són exactament les que necessita per treballar, i es treu tota la resta. Per què? Perquè diu que no podem anar d'aquest pal per la vida. Una mica també en la mateixa línia dels grans gurus dels Googles i els Facebooks, sí, sí. I tot això que porten els nanos a escoles absolutament analògiques. No?
1: Totalment.
2: Hem de recuperar una mica, no?, el concepte del valor, de la vida, del mirar-se als ulls.
1: Totalment. I per mi la literatura en aquest sentit és essencial, perquè és el que tu deies, vivim en la vida de la interrupció contínua, i això té una conseqüència que ja han detectat els neuròlegs, que és gravíssima, que és que dificulta molt arribar a fluxes de pensament profund. I el flux de pensament profund és essencial, òbviament, per desenvolupar qualsevol idea complexa. Aleshores, ens estem estupiditzant a una velocitat absoluta, i una de les poques coses que encara avui permet arribar a un flux de pensament profund és la literatura. Perquè quan et poses a llegir i entres en un llibre, no et desconnectes, no t'interromps, entres en aquest flux de pensament profund, perquè quan estàs mirant la tele també mires el mòbil, quan estàs escoltant la ràdio també fas... Aleshores, se sap, òbviament, que la lectura és una de les activitats que més activa el cervell, entre altres coses, perquè no només estàs fent l'acte físic de llegir, sinó que estàs pensant, estàs imaginant, i això crec que és ara mateix un dels millors valors de la literatura, i que la literatura és una de les eines més potents que tenim avui en dia per transformar aquesta generació que ve tan tocada. Que parlem molt dels joves, però jo estic molt preocupat pels adults, perquè els joves han nascut amb aquesta tecnologia i això els hi fa un mal terrible, però la gent gran que se l'han trobat i estan enganxadíssims a la interrupció contínua han perdut a una velocitat absoluta, Fa absolut terror. I parlo també de professors, Que jo vaig als instituts i veig el que veig, també.
2: Ja m'imagino. Al final del llibre fa referència al llibre de les bèsties d'en Ramon Llull i dius una cosa que m'agradaria comentar. No hem de confiar en qui ens envolta. Per què? Per què vas a donar un consell tan...
1: No, això ho diu la guineu del llibre de les bèsties, que aconsella, perquè hi ha un acte de traïdoria. Però, en realitat, el que ve a dir el personatge és perfectament vigent. tu has de ser conscient, i més avui en dia en el món digital, que no et pots refiar de qui t'envolta. I a la cosina, la Paula, en aquest llibre, la Coco, és un cas claríssim. El llibre està ple de referències literàries, perquè volia, òbviament, que la Paula fos una passió en la literatura, i trobareu moltíssima literatura catalana, molta referència també americana, i un capítol sencer dedicat a, com a homenatge tàcit a Salinger, en un capítol que és el meu particular homenatge al Holden Caulfield del Vigilant al Camp de Sègol, que és una nit que passa la nostra protagonista en aquest trànsit de l'adolescència sola per Barcelona, en el seu cas. Hi ha molta literatura en aquest llibre, perquè volia assenyalar això, la literatura com a flotador, i en aquest cas, al final, la guineu i els estudis que acaba fent... Bueno, no fotem spoilers.
2: Ha sigut fàcil per tu escriure el llibre? Perquè saps què passa? Hi ha coses que les expliques,
1: sí,
2: i quan les expliques és com que et fa mal. Estaves explicant ara mateix aquesta cosa de la nit, que passa sola la protagonista per Barcelona, i la teva cara és de patir quan ho expliques.
1: És veritat, pateixo però gaudeixo. Gaudeixo perquè m'agrada molt escriure, però pateixo perquè pateixes amb els personatges. Això t'ho explicava molt bé l'Italo Calvino, que deia que la literatura és la nostra manera d'endreçar el món i de comprendre el món, i aquest exercici jo l'he fet amb els personatges i l'he patit amb els personatges. Per tant, hi ha coses que per mi no són agradables, però en aquest he patit, però en el que vaig patir més va ser en l'Alè els Llaurats, que vaig quedar absolutament destrossat després d'escriure'l, sempre ho explico, perquè en el primer, Nascuts per ser breus, vaig construir un món distòpic, però en el segon, diguem-ne, calia executar la banda més cruel d'aquest món distòpic i seguir les normes que havia creat, i ho vaig escriure, diria que a contracor, diguem-ne, patint, perquè la lògica, sempre es diu que la vida pot no ser coherent, la vida passen coses per atzar que són com són, i mira, la vida és així, però en literatura no, i en guions no, has de ser coherent, si no qualsevol et diria això no quadra.
2: I a vegades l'escriure de manera coherent significa que el personatge acaba fent coses que tu en realitat no voldries
1: no
2: que fes.
1: No voldria, absolutament.
2: Sí, ho entenc perfectament.
1: I ho pateixes, però clar, al final tu tens totes aquestes vides a dins teu i les vius amb ells, i les pateixes amb ells.
2: I de fet és que en realitat ja no són les teves vides, és que és la vida que va vivint.
1: Correcte.
2: I que, per tant, va evolucionant, no?
1: Tio, ets escriptor. Ho has entès perfecte.
2: No, és que això m'ha passat a mi.
1: Veus?
2: Això m'ha passat a mi, d'estar escrivint una cosa caient-me la llàgrima.
1: Clar.
2: Però perquè no podia ser d'una altra manera.
1: Exacte.
2: No podia ser d'una altra manera. Que fort, eh? És una sensació...
1: Guapíssima.
2: És guapíssima.
1: Sí.
2: I duríssima, a la vegada.
1: Sí. Però, noi, la literatura ja ho té, això. És bellíssima i és el meu jardinet particular. És allò que faig només per plaer. Tinc feines i llavors tinc la literatura.
2: I ara el teu jardinet? Ja estàs pensant en què sembraràs?
1: I tant. Mira, he d'agrair molt que aquest llibre el vaig poder escriure gràcies a una beca de la creació literària de l'Institució de les Lletres Catalanes, perquè els escriptors necessitem diners per escriure, i ara n'he demanat una altra amb la següent història, a veure si tinc sort i me la donen també. I llavors m'hi podré dedicar una miqueta, perquè si no, què passarà? Que hem de pagar les factures,
2: també...
1: hem de seguir treballant.
2: Bueno, jo vull que continuem amb el colofó, eh? No, escolta'm, seguiràs fent... Llegeix-me la ironia una mica amb la pregunta. Seguiràs fent literatura juvenil?
1: Doncs mira, sí. En tinc entre mans un d'infantil, un de juvenil i un d'adult. No sabem parar.
2: Molt bé. I quedarà clar quin és per cadascú?
1: No!
2: Està molt bé.
1: Absolutament no.
2: Toni, estic molt content de veritat que hagis vingut. L'enhorabona. El Centre del Món és una passada de llibre, eh? Ho dic molt, molt de debò. No ho dic jo, ho diuen... Primer el jurat que el va seleccionar, després aquests 9 nens, nenes, aquestes 9 nenes dels 3 sistemes educatius d'Andorra, que abans ho explicava el Toni Mata, que van decidir, contra tot el que creu a les editorials, que és el que volen llegir els nens i nenes, doncs escollir un llibre en el que es troben és la vida.
1: Correcte.
2: La vida real, amb coses que estan bé, amb coses que no estan tan bé, allò que ens passa a cadascú de nosaltres.
1: Sí, senyor.
2: Un plaer, senyor Mata, de veritat.
1: Moltes gràcies, Toni. Ens trobem demà al colofó.
2: Ara trobaré a faltar a veure't. Hauries de venir a tant en tant.
1: Bueno, vinc cada dia, parlem del llibre cada dia, si tu vols.
2: Home, cada dia.
1: Bueno, escolta, és molt llarg, eh?
2: Bueno, producció estaria content.
1: Entesos.
2: Saps? La gent de producció estaria contenta, perquè clar, ho acabaríem ràpid, això, eh? Moltes gràcies, Toni.
1: Que vagi molt bé.
2: Ha
0: sí que tu també vives los lunes.
3: Jo també, sí, jo està bé, los lunes. Està guapo, dilluns m'ha agradat venir, eh?
0: Et agrada el dilluns, sí? I això?
3: El que passa que, clar, per mi dilluns és difícil perquè... per mi dilluns és diumenge de la penya normal.
0: Clar.
3: Clar, perquè, clar, jo vaig treballar ahir. Jo ahir estava... Jo ahir estava a Madrid.
0: Ah, molt bé.
3: Jo vaig estar divendres a Sant Pere de Ribes.
0: Vas fent el seguiment del papa, eh?
3: És que m'està seguint aquest senyor. Jo vaig enviar... No vaig tenir la poca decència de penjar-la, però vaig viure una situació molt còmica a l'estació de Totxa dissabte a altes hores de la matinada, rotllo 12 i pico, perquè va haver-hi un moment en el que en aquella estació que jo estava passant, en comptes de creuar Totxa per fora, vaig dir, creu per dintre, perquè ja m'he de ser els atajos.
0: Els atajos.
3: Els atajos. I es va juntar la penya que venia del concierto de Bad Bunny amb la gent que venia per veure el papa el dia següent. Llavors, aquella estació, va haver un moment que jo vaig dir, ve molta gent, van venir dos, tres, ve molta gent, vaig mirar enrere meu...
0: La de Totxa, dius, eh?
3: La de Totxa. Hi havia molta gent a darrere meu seguint-me, tots vestits igual.
0: Ostres.
3: Perquè, clar, la gent que va veure el papa va de blanc amb aquella samarreta... Que
0: és veritat que estan fent obres allà, a Totxa, i que han tret allò de les tortugues?
3: Sí, les tortugues ja no estan, perquè allò era una plaga total.
0: Ja.
3: I tota l'estació està completament en obres.
0: Això m'han dit, que està...
3: Completament. És un desastre. Cada dia que vas, has d'entrar per un lloc... Hi ha obres dintre, hi ha obres fora, també.
0: Que bé, eh?
3: El taxi moltes vegades no sap on te pot deixar. Molt bé, a Totxa està, bueno, a tope, a tope.
0: Veus?
3: Sí, sí.
0: No com Barcelona, que no hi ha obres.
3: Bueno, et dic una cosa, l'estació de Sants tampoc és que estigui
0: no,
3: gaire
0: no,
3: bé.
0: Ja, ja.
3: No vagis a Sants el dia que plou més dintre de l'estació que fora.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí, plou més a dintre que fora.
0: Ah, molt bé.
3: Hi ha unes goteres, nen.
0: Sí, eh?
3: I per solucionar-ho han posat com unes teles,
0: sí,
3: que van encaminant tota la gotera cap a un lloc, llavors hi ha com un bidó molt gran que es va omplir d'aigua.
0: Ah,
3: llavors hi ha un senyor, t'ho juro per la meva vida,
0: que de tant en tant
3: hi ha un senyor que va canviant bidons.
0: Bueno.
3: Porta un bidó buit, s'emporta el ple. El ple el buida fora, fora clar, directament al carrer.
0: Ah, no, hi ha un reciclatge d'aigua.
3: Fora.
0: Ah, d'acord.
3: Sí, sí, a Sants també està molt
0: guapo. Utilitzar per regar, com les aigües freàtiques.
3: No, però si està plovent, fora, perquè vols regar?
0: Bueno, les guardes.
3: Sí, home, guardes tota aquella aigua.
0: Home, hi ha uns dipòsits
3: que a sota... Que no, hi ha molta aigua. Home, de sota els Sants hi ha els trens.
0: Bueno, ja, però...
3: Només falta que es mulli l'AVE. No, home, no.
0: No.
3: El que li
0: no...
3: falta a l'AVE, mullar-se. Deixa.
0: Va,
3: deixa, va.
0: La secció d'avui.
3: Avui la nostra secció, pues, possiblement no li agradi al gran Justo Molinero, no ho sabem. Li bueno, preguntarem, li preguntarem.
0: Des d'aquí li enviem una abraçada.
3: Una abraçada a Justo Molinero, que ha sigut Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya pels seus 45 anys com a professional de la ràdio.
0: Molt bé.
3: 45 anys, eh? Quant portes tu a la ràdio?
0: Molts.
3: Menys de 45.
0: No et pensis.
3: Sí?
0: Por ahí. Home, una miqueta menys.
3: Sí,
0: però vaig començar amb 14 anys.
3: Ah, clar, doncs era il·legal, que ho sàpigues,
0: sí,
3: no?
0: Sí, bueno, tampoc cobrava. Eh?
3: Ah, vale, perfecte. Va dir, los catalanes son tan educados que cambian de lengua rápidamente.
0: Això qui ho ha dit?
3: El Justo Molinero.
0: Molt bé.
3: A l'entrevista. Perquè, clar, és veritat, no? Ell és un senyor que va néixer a Andalusia, va venir a Santa Coloma de Gramenet, no sé ben bé, li haurien de preguntar un dia per què Santa Coloma de Gramenet?
0: Bueno.
3: No? Per què, no? Un senyor d'Andalusia va començar a treballar de taxista i va decidir muntar una ràdio pels taxistes que s'ha fet tan gran com Radio Teletaxi.
0: I tant.
3: Vale? Però jo he buscat això i saps que l'ordinador té allò que te coneix, comença a conèixer.
0: Sí.
3: Llavors m'ha posat una altra notícia de fa uns dies que diu «Los chunguitos!» Vuelven tras 20 años separados.
0: Però això t'ha posat l'ordinador?
3: Los chunguitos, sí. La següent notícia era los chunguitos.
0: Vale.
3: A veure, jo he buscat Justo Molinero, li volia fer aquesta secció al Justo, i acto seguido, los chunguitos vuelven tras 20 años separados. I diuen los chunguitos, el mundo está desfasado. Todo el mundo quiere dinero y robar.
0: Ala.
3: Això han dit los chunguitos. Tu has vist... Però tu... No. Tu has vist... Vaya dos canvis de vida, eh? Justo Molinero dient, no, los catalanes hacen cosas.
0: I l'altre...
3: I l'altre, la gente quiere dinero y robar.
0: Bueno.
3: ¿Vale? Clar, chunguitos... Ojo, vaya tres... Els chunguitos eren tres...
0: Sí, fa molts anys, no,
3: sí,
0: d'això?
3: Els chunguitos van començar que eren tres chunguitos.
0: Sí.
3: Un chunguito dijo, yo ya no soy chunguito, yo soy normal.
0: Ex-chungo.
3: Ex-chungo. Ara era buena gente.
0: Exacto.
3: Es van quedar dos chunguitos, es van barallar per tema de money.
0: Sí.
3: No va haver-hi cap chunguito i ara han tornat los tres chunguitos.
0: Els tres?
3: Ara han tornat els tres chunguitos.
0: Han fet les pavos.
3: Han tornat els tres chunguitos i estan fent una gira del 40 aniversari dels chunguitos.
0: Ah,
3: o
0: molt bé.
3: O així, ¿vale?
0: Bueno, està bé.
3: Clar, m'he començat a... Això era el diari La Razón.
0: Sí.
3: He començat a llegir. Aquesta gent són uns personatges de la Bíblia,
0: eh? Els chunguitos, dius.
3: Diu, los chunguitos. Los chunguitos están calientes. Tienen unos cuantos chascarrillos todavía que contar. Se mueven como un sonajero. Taíno. Unos veo que es de Taíno.
2: Taíno.
3: Digo, a mí me pusieron Taíno porque tenía el pelo zaíno como los toros.
2: Anda.
3: No sé ni qué es Taíno ni zaíno.
2: Bueno.
3: Son dos adjetivos que yo no conozco. José Salazar sube la pierna a la altura de la cámara. Bruce Lee, me dicen.
2: ¿Bruce Lee?
3: No sé.
2: Oye, ¿vi una señora?
3: Bruce Lee,
2: nosotros entrevistábamos a una señora.

0: No ho sabia.
1: Clar, a veure, els Chunguitos... Clar, t'està passant una mica com a mi. Els Chunguitos són tres germans que són germans de les Azúcar Moreno.
0: Ah, sí?
1: Són tots família, ja.
0: No ho sabia, això.
1: Hòstia, sí, sí, són tots família.
0: Val.
1: A mi em passa amb els Chunguitos una cosa que confon una mica els Chunguitos amb els Chichos. No et passa?
0: Dame... Com
1: clar, no, no.
0: Dame... Bueno,
1: sí, dame, estan. Los Chunguitos...
0: És que jo no sé qui són cadascú.
1: Claro. Mira, volia fer-te una prova.
0: Vale.
1: Te voy a decir canciones y tú me tienes que decir si son de los Chichos o de los Chunguitos.
0: Pero es que no tengo ni idea, ¿eh?
1: Dame Veneno.
0: ¿Qué es la que...?
1: Sí.
0: Yo diría los Chichos.
1: Los Chunguitos.
0: ¿A veus?
1: El Vaquilla.
0: El Vaquilla.
1: Hay una canción del Vaquilla.
0: ¿No es del Fari?
1: No, el Fari... Que tiene el Fari aquí. Y no te refiero al Fari, no es de la familia.
0: Era muy simpático el Fari.
1: Uy, que sí, buena gente, ¿eh? Y el fill, es muy buena persona.
0: El fill no lo sé.
1: Javi Cantero, es muy buena persona.
0: Ah, ya sé quién es.
1: Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
0: Ah, muy bien,
1: muy buena persona.
0: Muy bien.
1: Son ilusiones. Son ilusiones que más me da...
0: No sé.
1: ¿Los Chichos o los Chunguitos?
0: Los Chunguitos.
1: Los Chichos. No das una, ¿eh?
0: Ni una.
1: ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor!
0: ¿Vols dir que és així?
1: Los Chunguitos.
0: Los Chunguitos.
1: Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Va. Llavors, com a homenatge...
0: Ja està la
1: cara. Bueno, que si no te saps ni una.
0: Bueno, ya.
1: Per exemple, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos...
0: Això és de los Chichos.
1: Los Chichos, molt bé.
0: Ah,
1: no,
0: ni idea,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: O, per exemple, te vas, me dejas...
0: Y me abandona,
1: te va, te viene tu mala persona.
0: Eso, los
1: libre, libre. No, los Chichos.
0: Los Chichos.
1: Te he pillat, perquè estava dient una cara i ara t'he pillat.
0: Clar.
1: Clar, aquesta gent va viure aquella magnífica època de la cinta de casete a les bencineres.
0: Home, per favor.
1: Com molava aquell moment bencinera que
0: sí,
1: hi havia,
0: sí.
1: Aquell estant metàl·lic.
0: Ai, sí.
1: Que li donaves...
0: Amb un candau.
1: Amb un candau.
0: Amb un candau, que tu no... podies anar girant.
1: Oh, oh. I ja veies quina cinta feia molt de temps que estava allà, perquè
0: sí,
1: li havia donat el sol.
0: Eugenio va triomfar molt allà.
1: Home! Has vist el reportatge d'Eugenio de TV3?
0: No, no l'he
1: vist. És una meravella, perquè ensenya des de dintre com feia les cintes.
0: Ja veus, ja veus.
1: El tio primer les feia en els bars on anava a actuar i després ja es va comprar allà un magnetofono,
0: ja.
1: Se'l va posar a casa seva i es gravava allà dintre de casa seva.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Los 60 de Marfil.
1: Los 60 de Marfil, quins són?
0: Era un... Marfil era un grup que
1: ah,
0: va...
1: Ah, sí?
0: Va, sí. Que jo...
1: I eren 60 en el grup?
0: No, eren, ah. No sé, los 60 de Marfil, crec que eren 60 minuts
1: sí.
0: D'una cançó que no parava.
1: Una cançó 60 minuts?
0: Sí, senyor.
1: Ui, que guapo, eh?
0: Sí, sí.
1: Me sabe a humo, me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que
0: no,
1: yo me fumo.
0: No, perquè era una barreja de...
1: No, que d'aquí és, i de los Chunguitos o de los Chichos.
0: Los Chichos.
1: Los Chunguitos!
0: Deus,
1: no dones una, eh? No dones una. Vale. Llavors, he pensat... De fer un homenatge al gran Justo Molinero.
0: Sí.
1: Justo Molinero, una de les persones potser més imitades d'aquest país.
0: Sí.
1: A Catalunya tothom alguna vegada ha imitat el Justo Molinero i a l'estil del Justo.
0: És veritat.
1: Perquè Justo no és una sola persona, sinó és un estil de fer ràdio, no? Aquella ràdio dels anys 60, no? Aquell folklore que veritat, ma mare, per exemple, que no ha sigut nascuda a Catalunya, es costava Radio Teletaxi,
0: clar.
1: Perquè, clar, eren les cançons que li sonaven de la seva infantesa.
0: La manera
1: no?
0: De parlar, també.
1: I la manera de parlar.
0: Era una, sí. És una manera molt
1: sí, sí,
0: propera.
1: Sí, sí,
0: molt...
1: Que està viu, el Justo, que jo me'l creuo. Perquè jo tinc la sort de col·laborar i treballar una miqueta amb el Justo.
0: Ah, molt bé.
1: Fem cosetes, el Justo i jo.
0: Molt bé.
1: És bon amic meu, el Justo.
0: Estupendo.
1: Molt
0: és,
1: bona
0: és
1: persona.
0: És que és un tio molt maco.
1: I és molt bona persona.
0: Sí, sí.
1: Se passa de bona persona.
0: Sí, tu creus. Eh?
1: Se passa de bona persona. Llavors he pensat, com seria la ràdio Teletaxi... Sí, en el dia... Quin dia? Ai, pensava que estava aquí...
0: Avui és 8 de juny.
1: 8 de juny del 2026. Com seria Radio Teletaxi? Pues seria...
0: Bueno, ja hi és.
1: Bueno, ja hi és,
0: l'escoltes,
1: però...
0: L'escoltes
1: no,
0: i...
1: No, però més no, va, la faria jo.
0: O sigui, si ara obrissin Radio
1: sí,
0: Teletaxi,
1: Radio
0: no,
1: Teletaxi,
0: com seria?
1: En versió moderna seria... Molt bona nit i benvinguts a Radio Cabify! Teletaxi, no. Ara és Radio Cabify, perquè ja ningú fa servir taxi, ja. Ara tothom va a l'aplicació i va amb el Cabify.
0: Bueno.
1: No, me sale normal la imitació, també t'ho he de dir.
0: D'aquella manera.
1: D'aquella manera, però sí. Bueno, ho intentarem. Radio Cabify, la ràdio de tots. Això que posava la cançó.
0: Aquesta cançó és meravellosa, no?
1: Aquesta cançó és estupenda.
0: Sí, sí.
1: Santa Coloma, Terrassa i Manresa. Estem molt contents d'estar avui aquí en el nostre primer dia d'emissió.
0: No et surt, eh?
1: I possiblement l'últim dia també d'emissió d'aquest programa Radio Cabify. Vale? El programa del gran, l'únic, el simpàtic i l'irrepetible, Jordi Merca. Llena de arte, amb... Bueno, també està el

0: saps qui ho fa?
1: També Tartoni Marina, aquí,
0: saps qui ho fa molt bé, això? A l'Òscar Andreu.
1: Oi, sí, home, clar.
0: L'Òscar Andreu, quan es posa a fer de Ràdio Teletaxi...
1: Ha practicat molt més que jo, clar.
0: Et pixes de riure amb l'Òscar Andreu.
1: Ha practicat molt més que jo. Estem molt contents, igual que tan contents, tots els feligresos que demà arribaran a la ciutat de Barcelona per veure el papa. Per cert, vols celebrar la visita del papa amb un xupito? Doncs pren aguardiente de Dios. Te hará subir al cielo. Tot això que diré, totes les marques que dic existeixen, eh?
0: Ah, sí, eh?
1: Totes les marques que diré existeixen, eh?
0: Molt bé.
1: Et diuen els amics de... Em diuen els amics del control que estem rebent una trucada. Esto m'agradava molt,
0: haurem de tenir una trucada, ara.
1: S'està trucant Paquita de Sant Vicent dels Horts. Molt bona nit, Paquita. No tenim trucada perquè no hem donat el número de telèfon, clar. Ja deia jo. Així que si voleu tocar en directe a Ràdio Cabify, heu de trucar al 93 423 32 i dos números més. L'altre dia la teva dona va sortir a fer un passei i tu, que és un home com cal, vols preparar-li el sopar. I perquè no pogués dir mai més allò de no sap ni fregir un ou, vas intentar fer-li el sopar i resulta que tenia raó i no sap fregir un ou i vas cremar tota la casa, a partir d'ara... A totes les cuines catalanes no pot faltar Extintores Palma Penya.
0: Extintores Palma Penya?
1: Extintores Palma Penya, tu.
0: Existeix, això, eh?
1: Extintores Palma Penya, tu. Molt bé. Totes les marques que estic dient existeix, eh?
0: Molt bé.
1: Ara anem a canviar de cançó, company. Camarero, por favor.
0: Avui la Sílvia Tarragona jo crec que s'enfadarà una mica amb nosaltres.
1: Llena. Ole! Llena la copa, camarero. Sí, a mi ja comença la caloreta. I resulta que tu t'acabes de mirar i t'has donat compte que portes tot l'hivern menjant-te, fins i tot un tio cagant, i ara resulta que no t'hi cap el banyador de l'any passat, i a més, tens 40 anys, t'acabes de separar. No t'apunti al ginar a mi, perquè farà la pena anar al ginar. Millor que t'apunti al torneig de pàdel organitzat per... Padel Nuestro.
0: ¿Existe Padel Nuestro?
1: Padel Nuestro. Así, cuando te lesiones y te rompas los meniscos, dirás y rezarás a yo de Padel Nuestro que estás en el cielo.
0: Pero es verdad, eso, Jordi.
1: Padel Nuestro es una página web de Padel.
0: Qué fort.
1: Padel Nuestro.
0: Muy bien.
1: Perfecta. Cambien de canso, que es que portan muchas canciones. Cambien de canso. Entre Sarro y la mina, los gitanos me están llevando. Todas las canciones, muy buena calidad, ¿eh?
0: Ya.
1: Una calidad de eso, 4K, ¿eh?
0: Pero la teva sección no era ben bé, això, ¿eh?
1: ¿El qué?
0: Això que estás fent avui.
1: Bueno, avui estoy fent
0: una
1: cosa diferent, ¿no?
0: No tengo res a dir.
1: Bueno, vale, pues segueixo, ¿no?
0: Va, y tant.
1: Perfecta, puja la música, a mí. Que me voy de aquí, que marcho para otro sitio, antes yo pueda vivir. Molt bé, aquesta cançó està dedicada al Mosso d'Esquadra. Toni el Gitano. Aquest cantant es diu Toni el Gitano.
0: Ah, molt bé.
1: No amaga res.
0: No.
1: Diu Toni i el Gitano.
0: Pues ja està.
1: No amaga res. Tens més de 35 anys i encara no t'has pogut treure el carnet de conduir. De fet, vas atropellar una senyora amb el carrito de la compra l'última vegada que vas pujar a l'examen, i això que era el teori. La millor autoscola per tu és Autoscola, si Dios quiere.
0: De veritat?
1: Autoscola, si Dios quiere, está en Huelva.
0: ¿Sí?
1: Está en Huelva, sí.
0: A Huelva hay una autoscola que es si Dios quiere.
1: Autoscola, si Dios quiere. Apúntate a la autoscola, si Dios quiere, y ve a ver al papa y demana que él te contactas a mar jefe.
0: Pero una cosa, si después de tener el carnet y te has de comprar un coche, porque es un clásico.
1: Sí, Automóviles Conchita.
0: Automóviles Conchita.
1: ¿Debo existir Automóviles Conchita?
0: ¿Y tant?
1: Sí, encara está...
0: No ho sé,
1: Automóviles però... Conchita, pues ya la Conchita ya se ha jubilado también, ¿no?
0: No ho sé.
1: Podría ser, ¿no?
0: No ho sé.
1: No sé, vale. Per cert, Toni, tu te tapes a l'hora d'anar a dormir o no?
0: Jo ara ja no em tapo.
1: Ja no te tapes? No és d'aquell que te tapa i saca una cama a vegades?
0: No.
1: Sabes que hay gente que se tapa, pero saca una pierna.
0: Sí.
1: Que dius, no, perquè diu, la pierna me hace de termómetro. Això diu la gent, eh?
0: Sí, eh?
1: La gent, a l'hivern.
0: La gent és rara.
1: La gent és rara.
0: La gent és rara en línies generals.
1: I a l'hora de dormir també, eh?
0: Sí.
1: Ojo, a l'hora d'anar a dormir, cuidao, eh?
0: Ja.
1: No sé si fa molt que no vas a dormir amb algú, possiblement, però ni m'acuerdo, no? Ni m'acuerdo. Pues si és d'aquell que encara que estem a 40 graus i no has tret el Nordi perquè hasta el 40 de mayo no te quite el sallo,
0: sí.
1: Que hi ha gent que encara no ha tret el Nordi perquè diu, no sigui...
0: No, el 40 de mayo...
1: Clar, diu, no sigui que arribi un frío polar d'aquest i m'hagi de tapar, doncs tenim una botiga especialitzada per la gent que en tu. Vine a comprar... La colcha de tu madre. La almohada
2: y el embrujo de mi sueño.
1: La colcha de tu madre.
0: La colcha de tu
1: la
0: madre.
1: La colcha, no la concha.
0: Ya, ya voy a entender. La colcha
1: de tu madre.
0: La
2: sala de los ángeles del cielo. Por eso mi vida no quiero.
0: Caram. No sé, és que no sé molt bé què dir-te avui.
1: Bueno, no
0: sé. Sí, normalment et vaig fent, però...
1: Me quedan dos pàgines d'anuncio, no te preocupes.
0: Sí, passa.
1: No, dóna-te'n, vale. Tu, Toni, amic meu, jo sí. com Justo Molinero t'he de donar un consell. Jo que porto 45 anys a la ràdio,
0: sí.
1: T'he de donar un consell. T'has de cuidar la veu.
0: Molt bé.
1: Estàs la veu... Te veig la veu una mica ronca, no? Estàs ronco, sí. Tens la veu... Jo recomano que prenguis la millor mel del món. Vale, perquè estem en una època rara.
0: Sí.
1: En l'època en el que el carrer està a 40 graus a la sombra i entra al Mercadona i està a menys 18 graus. Esto está pasando ara, ¿eh?
0: Sí,
1: entra al Mercadona fa mort de fred. Estan les gambes ja no con gabardina, sinó con anorà i bufanda. Les gambes. Doncs per la tos aquesta que té, que s'està posant la veu de Marujita Díaz, es recomano Miel Gibson.
2: Sí, me llevo algo.
1: Miel Gibson, la miel que te quita la vida, però no te quitarà la libertat.
0: Però que la persona que posa els noms de tots aquests és la mateixa? És a dir,
1: no, Miel Gibson, això és d'Equador.
0: Això és... Ah, val.
1: Sí, Miel Gibson.
0: Ah, però
1: és un senyor d'Equador.
0: T'has posat a buscar...
1: Marques.
0: Què li passa a aquest senyor?
1: Espera, puja-lo.
2: Tu pelo!
1: No vagi a Turquia amb aquest pèl que té, home. Ai, tu pelo, Toni, Maria.
0: És fortíssim, això.
1: El què?
0: O sigui, tu has fet, per una banda...
1: Jo he buscat marques.
0: Marques i... que no s'anuncien a Teletaxi.
1: Bueno, però no, però jo les he fet com si s'anunciessin.
0: Ah, d'acord.
1: Estic fent una prova.
0: Ah,
1: estic fent una prova. Me salió justo.
0: Sí, ara t'ha sortit una
1: mica. És autònom, tu és autònom, Toni?
0: Sí, senyora.
1: És autònom, ¿verdad? Puja! Gol del Betis! Te corte el pelo, Toni, no cal que te corti el pelo.
0: Ai, Déu meu.
1: Tu és autònom, Toni, sí, és autònom i estàs cansat de que sempre que se quedi la impressora sense tinta el dia que has d'entregar el paper de trimestre a la gestoria i haver de baixar a la botiga del costat de casa teva a comprar tinta i que el senyor et digui, vols l'original o la pirata? I tu pilles la pirata perquè és més barata, perquè l'original...
0: No, perquè d'això et fot els capçals,
1: Sí, però l'original has de demanar un préstec al banc si la vols comprar. Doncs deixa les teves impressions en mans de professionals amb... Harry Potter.
2: Y su domicilio. Y su
1: Harry Potter, la màgia està en su tinta.
0: Jo crec que
1: Harry Potter.
0: Jo Jordi crec que ja està.
1: Me queden les dues millors,
0: Uf.
1: Jo crec que sí,
0: estic a punt de veritat estic pensant en acabar amb tot.
1: Me queden les dues millors. La última per mi és la millor,
0: Va.
1: Anem amb la penúltima. Per cert, que la gent ja comença a posar-se sandàlies, Ja comença la gent. Jo porto sandàlia avui ja. Per cert, la gent que posi sandàlia el dia davant, talleu-vos les ungles,
0: Sí.
1: Perquè estem venint de l'invern i de tenir el peu tancat, I és perillós, això. Per cert, no vols que et sui el peu amb aquesta calorassa que fa i vols comprar-te les xancles més de moda, les xancles que porten les famoses, doncs vine a... Xanclot Van Damme!
2: En verano, playa y merendero.
0: Va, fes l'última.
1: Tenim les xancles que te peguen, Jean-Claude Van Damme, Mira, aquesta cançó, me pot posar tècnic, sisplau? Me pot posar aquesta cançó des de principi? Des de principi, escolta aquesta cançó. Que bonito es Badalona, A tu t'agrada molt Badalona? I el arbre de Badalona t'agrada, que me'l
0: Això
1: comentar.
0: No ho faré més,
1: El què?
0: Això m'estàs posant al cap?
1: Jo estic suant,
0: No, m'estàs posant al cap, jo no.
1: Jo no havia suat fins avui cap dia.
0: Va, fes l'última.
1: Vinga, l'última. L'altre dia estaves a casa i com un bon macho iberi vas dir, me vaig a fer-me un cubatilla, Que moment macho, no? Dir, vaig a fer-me un cubatilla, un pelotazo, un whiskola, un cupasso, un artefacto. I resulta que la teva dona havia gastat el gel de l'aire condicionat en aquell aire condicionat que va comprar l'any passat. Saps aquell aire condicionat de la tienda en casa que li posa gel i refreda i
0: sempre
1: no refreda.
0: Sempre m'han criat l'atenció.
1: I no refreda una merda i la teva dona ha gastat tot el gel i no te pots fer el teu cubata que com a macho iberi te mereixes. No passa res. Perquè pots demanar gel que et portin a casa a Yellow Submarine.
2: Esa playa
3: és arena.
1: Hello Submarine, te'l porten des d'allà on faci falta.
0: Ja està, ja era l'última, no?
1: Sí, era l'última.
0: Ja està.
1: Quin t'ha agradat més?
0: No, cap.
1: Home!
0: No, cap, cap, cap.
1: Jean-Claude Van Damme.
0: Encara allò dels xunguitos... Encara.
1: Jean-Claude Van Damme.
0: Jean-Claude Van Damme. Hola, Sílvia Tarragona. Hola,
4: Sílvia. Bona nit, jo us estava escoltant.
1: Mort, bona nit, Sílvia Tarragona. La tenim.
0: Calla un moment.
4: Subim a música, bajam a música.
1: Tenim avui a la Sílvia Tarragona aquí amb nosaltres.
0: Ja, prou.
1: Ara se m'ha quedat, eh?
0: No puc més.
1: Ara com a parin a bufar...
0: És que això passa. Que quan et dona parinita... A mi em passa quan parlo en gallec. Cosa que no penso
1: Parles
0: fer.
1: En gallec.
0: No, bueno, parlo amb accent gallec.
1: Amb la
0: teva intimitat. I em poso a parlar, t'ho juro, i em poso a parlar en gallec.
1: Sí.
0: I em vaig liant, i aleshores ja no puc parar.
4: Però te vienes arriba.
0: I me vengo arriba, i...
1: Però en quin moment parles gallec?
0: No,
1: sí, en quin moment de la teva vida
0: no,
1: dius...
0: No, no ho faré.
1: Voy a hablar gallego.
0: No, no puede ser.
1: No puede ser.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Ens situem en la compareixença que tot just ha finalitzat de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, per fer balanç de la crisi de Ceuta, que ha estat marcada pel to aspre i per l'intercanvi de retrets respecte a la situació de vulnerabilitat de les dones migrants. Pau Alemany, bon vespre.
2: Bon vespre. La ministra d'Igualtat s'ha presentat a la Cambra Baixa de manera voluntària per esgranar l'actuació del govern en matèria de protecció de les dones. Unes 250 han estat traslladades a un nou centre per evitar que romanguin al carrer. I és que, tal com ha relatat la Fiscalia, ja hi ha una vintena de denúncies per agressió sexual per part de les dones que van creuar la frontera. L'oposició ha posat el crit al cel per aquestes dades, mentre que Ana Redondo ha protestat per la crida a caçar migrants feta per José María Figaredo de Vox.
3: Nosotros entendemos que hay ahí una crisis migratoria y una crisis humanitaria. Y ustedes creen que aquello es un safari y que van a la caza del inmigrante y lo dicen abiertamente.
4: Perdone, señora presidenta, esto sí que no lo vamos a aceptar,
5: Señora, me da igual. Aguirre, no,
4: pero la señora
5: da igual,
4: ministra lleva insultándonos todo el rato.
5: Al
4: y que vamos a la caza. Pero qué caza ni qué caza.
5: Y se lo llama a segunda vez diciéndole ministra. Que a la tercera vez...
2: Uns retrets i unes acusacions que, com hem escoltat, han obligat a la presidenta de la comissió a intervenir en diverses ocasions.
0: Gràcies, Pau. De l'exterior, Rússia i Israel també han negat qualsevol implicació en la crisi migratòria de Ceuta després que Pedro Sánchez hagi insinuat que comptes vinculats a aquests països haurien difós desinformació per afavorir l'entrada massiva de migrants. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat qualsevol relació amb els fets, mentre que el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sar, ha acusat Sánchez de mentir i d'utilitzar Israel com a cortina de fum. Sánchez ha precisat també que no atribueix necessàriament la desinformació a cap govern i ha remarcat que la investigació encara no ha aclarit completament què va passar a Ceuta. I sí, s'ha mostrat prudent a l'hora de vincular la implicació del Marroc.
6: ¿Y qué gana Marruecos con este tipo de tácticas? Yo, desde luego, no veo ninguna información que alumbre ninguna duda.
0: La policia suïssa ha detingut un home de 43 anys de nacionalitat suïssa sospitós d'estar fortament implicat en el tiroteig d'ahir en un esdeveniment de música electrònica a Àrau. L'atac va causar la mort d'una dona de 22 anys i 5 persones ferides. Els responsables van fugir abans que arribés la policia, encara que no se'n coneix exactament el mòbil. A l'escena s'hi van trobar casquets de diversos calibres corresponents almenys a una pistola o metralladora i a un fusell d'assalt. La policia investiga tres possibles hipòtesis: un atemptat terrorista, un atac indiscriminat o un conflicte criminal. La policia alemanya també ha participat en la recerca i està participant en la recerca dels autors. Continuen les tasques de recerca i rescat al Gran Canyó d'Arizona, als Estats Units, després d'una riuada sobtada que ha causat almenys 2 morts i una quinzena de desapareguts. Més de 60 persones han estat evacuades per aquestes pluges intenses des de dissabte fins avui. La riuada ha arrossegat roques i runa, destruït gairebé totes les passarel·les sobre el Bright Angel Creek i ha causat danys importants a les infraestructures del parc. Les autoritats mantenen tancades diverses zones i han restringit el consum d'aigua després que el temporal hagi fet malbé també la principal canonada de subministrament d'aigua. També alerten de noves tempestes i possibles riuades. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell, no melanoma, que acostumen a ser els més greus sense cirurgia. Més detalls, Míriam Andreu.
7: Aquest nou tractament ja s'ha dut a terme en prop d'una desena de pacients i es basa en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de Reni-188 entre 1 i 3 hores. Ana Paula Caresia, cap de secció de Medicina Nuclear de l'Hospital.
8: L'aplicació és molt fàcil i el que fa el Reni és emetre una radiació a molt curta distància, d'un màxim de 3 mil·límetres, que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular.
7: El pacient no necessita ni anestèsia ni ingrés hospitalari. Per la seva banda, Júlia Verdaguer, adjunta del Servei de Dermatologia, ha remarcat que el tractament és especialment beneficiós quan les lesions es localitzen en zones sensibles.
9: Per exemple, l'orella, que té moltes curvatures i aquest tractament doncs s'adapta perfectament a la seva anatomia, com per tractar zones molt extenses de pell, no? Com podria ser, doncs, per exemple, tot el nas, en les que, evidentment, una cirurgia doncs, també seria molt agressiva.
7: Es tracta d'una tècnica que supera el 95% d'eficàcia en els múltiples estudis realitzats.
0: Ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Com se circula a aquesta hora, Sílvia de la Mola?
10: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments va tornar la normalitat a l'àrea metropolitana, però encara tenim un parell de quilòmetres de lentitud per entrar per la Diagonal, per la B23. I pel que fa a la ronda de dalt, hi ha alguns punts de lentitud, però amb tendència a anar migrant, sobretot en sentit Llobregat. En el cas d'un accident a la C15, entre dos vehicles, els vehicles estan al Doral, a la Torre de Claramunt, en sentit Igualada, però hi ha una mica de lentitud. Per tant, demanar-vos cautela. Això és tot. Bona tarda.
0: Revisió del temps de cara a demà. Jordi Oriós, bona tarda.
11: Bona tarda. Demà a Catalunya s'espera cel poc ennuvolat o clar en general, amb temps estable que es mantindrà durant el cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, les màximes pujaran cap a l'interior i baixaran al litoral. S'esperen valors màxims de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana, les temperatures pujaran cap a l'interior i sense canvis o en lleuger descens en punts del litoral. Aquesta matinada, les mínimes no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Girona, 15 a Lleida. És una informació d'EMET.
0: És tot, més notícies a les 9. Fins després.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
12: Hi ha hagut una dada que ara, quan presentava als nostres convidats, ens ha sorprès a tots, no? Que efectivament demà és 19 de juny i que el 19 de juny... Quina hora era, Robert?
13: Tècnicament, segons la sentència, a les 16:08.
12: Sí, jo recordo que a la tarda de sobte algú va dir han posat una bomba, jo me'n recordo perfectament, jo estava a la ràdio, tenia 18 anys.
13: Tenim una edat ja tots, eh?
12: No siguis desagradable, no? Fes el favor, fes el favor.
13: És la confiança, tio.
12: Ja, puja una mica el micro.
13: Pujo el micro.
12: Gràcies. Això, jo recordo aquella història, esclatat una bomba a l'Hipercor, tothom va començar a córrer, jo m'ho mirava, perquè en aquell moment només presentava música i era molt nen, però ostres, allò va ser una commoció brutal, no? Perquè estàvem davant l'atemptat més terrible que havia fet mai ETA, amb més de... Quants morts? 25?
13: No, 21 assassinats, 21 assassinats i sí. Encara estem depenent si una dona que va ser assassinada, que estava embarassada, que si finalment algun govern d'aquest país se n'adona compte que si un fetus que no neix per accident de trànsit té uns drets, perquè si no neix per atac de terrorista no ha de tenir els mateixos. O sigui que 39 anys després encara estem discutint la jugada.
12: Rafael, tu t'has quedat sorprès, no?, quan hem dit que ja farà 39 anys d'això.
14: Sí. Impressionant. Jo me'n recordo molt bé d'aquella tarda, no?, els esdeveniments aquests que queden marcats. Jo vaig estar amb un... Vaig viure bastant temps a Itàlia, i vaig estar per casualitat a un atemptat que va ser l'atemptat pitjor que es va fer a Itàlia a l'època de les Brigades Rosses i de l'extrema dreta, etc., que a l'estació de Bolònia. Sí, i el rellotge va quedar parat. Em sembla que l'atemptat va ser cap a les 9:30 o 9:40 del matí, i encara ara vas a l'estació de Bolònia i el rellotge continua parat en aquell moment de l'atemptat, no?
12: O sigui,
14: són esdeveniments que d'alguna manera queden a la memòria col·lectiva de manera molt intensa, no?
12: Pepe, com recordes aquell dia, tu?
15: Bé, jo recordo terrible, perquè a més la ràdio, com sempre, és el mitjà de comunicació que transmet les notícies de veritat i pues, anava cada vegada, era pitjor, no? Jo me recordo escoltar Ràdio Barcelona.
12: Uh-huh. Com el recordes tu, Robert? És a dir, va ser un dia que tu en realitat havies de treballar al matí.
13: Correcte.
12: I un company et va demanar si li podies canviar el torn.
13: Un company amb el que he parlat aquesta tarda. Sí, amb el Josep Marià ens veiem sovint, parlem sovint. Hi ha una amistat des del primer dia que ens vam conèixer treballant a l'Hipercor i continuo a hores d'ara, no es faltaria. I sí, bueno, tot just a 8:18 el Josep Maria em va demanar si li podia canviar el torn al dia següent. Ell anava sempre de tarda, jo anava sempre de matí. I vale, recordo que li vaig dir, hòstia, pues mira, per un dia que vingui de tarda, de conya, així podrà vindre la meva dona, podrà baixar amb el nen gran, que ja tenia 3 anys, el petit tenia 10 mesos, Dic, el nen gran ja podrà baixar perquè vol veure on troba ja el papa, i vinga, va, pues vinga, va, canvia, no passa res. Per un dia que venga de tarda, me recordo que li vas dir, bueno, per un dia que vingui de tarda tot serà nou. Hòstia, tu, de nou.
12: Recordes el moment de l'explosió?
13: Sí, recordo el moment de l'explosió com... Sempre hi faig el mateix exemple, no? Quan algú té la força suficient a les mans per trencar una nou, una nuez, una nou amb les mans, aquell crac raro que fa, és el mateix soroll que vaig sentir. Un soroll buit, sec, i, bueno, i en qüestió de dècimes de segon, doncs ja trobar-te cremat a l'ona expansiva del cotxe bomba, que estava tot just a sota de la carnisseria on jo treballava, i, òbviament, el cràter que va obrir aquella explosió, tota la flamarada va agafar els que estàvem a sobre del cotxe. Per això no vam caure pel forat, sinó que ha sigut ja irreparable.
12: Jo et vaig conèixer entre operacions. Sí. No? Des de quantes operacions t'han arribat a fer?
13: Tècnicament, de quiròfan, 3. Però una cosa en què coincidim moltíssims dels cremats, no, ja no d'hipercor, sinó altres que he conegut amb el pas del temps, clar, cada temps que passa, doncs, la cosa es va millorar en la vida de medicina, no? Però gent que fa 30, 40 anys van patir cremades greus, sempre diem que el pitjor no és la intervenció, sinó les cures. La intervenció estàs dormit. I faran amb tu el que creguin que han de fer. Uh-huh. I, òbviament, estàs en mans dels metges i de les doctores i estàs amb les millors mans del món. Des d'aquí faig un reconeixement públic, sempre ho tinc que fer, a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron. O sigui, allò per a mi és el number one of the world, no? Són els millors del món. Però aquella sensació de dir l'operació ja està feta, però és que ara venen les cures. I les cures sí que eren molt doloroses, perquè s'han de fer en viu, i allò és dur.
12: Visualment, perquè jo recordo quan ens vam conèixer que efectivament se't veia, o sigui, es veia, ara no es veu res.
13: Tu vas ser les primers que va vindre a casa a fer una entrevista. Estic parlant de l'any 89, una cosa així. Imagina si ens coneixem.
12: Me'n recordo perfectament, de casa teva.
13: Ja no estic allà, per cert.
12: Ah, no?
13: Fa 3 mesos m'he mudat.
12: Ah, sí?
13: Sí, molt bé. Sí, que ho sàpiguis.
12: Molt bé, ja em diràs on. Ja em diràs on, que una cerveseta sempre s'agraeix.
13: A Castelldefels.
12: A Castelldefels.
13: Home, i si no, aviam, abans en Pepe estava parlant de la Corella Rosal, del Berguedà. Jo sé on estàs tu de vacances i tu saps on estic jo, i estem molt a prop. Jo estic a Bagà. Salutacions als amics de Bagà. El dia que vulguis una cerveseta a Bagà o a Saldes, es pot fer.
12: Doncs això ho hem de fer. Naturalment. Sobretot, home, perquè hi ha coses per celebrar.
13: Sí.
12: Hi ha coses per celebrar com una medalla d'honor de la ciutat de Barcelona. Té molt de mèrit. Té molt de mèrit perquè ser víctima del terrorisme no és fàcil. I perquè hem tingut 1.000 exemples de víctimes del terrorisme que han comprat el... d'una banda o d'una altra, eh? No estic acusant a ningú ni a cap partit polític, però sí que s'han polititzat.
13: M'agrada.
12: I que han acabat defensant una sèrie de coses que no s'entenen gaire bé. No? I tu has aconseguit una cosa, amb aquests 39 anys, molt difícil, que és no perdre mai de vista a les víctimes. I això t'ha obligat a posar-te... ostres, al davant de molta gent amb la que t'has hagut d'enfrontar, companys i companyes, altres víctimes.
13: Malauradament.
12: En moltes ocasions, no? La pròpia Associació de Víctimes del Terrorisme, més tard l'ACBOT, de les dues vas marxar en el seu moment, es va criticar molt quan vas decidir enfrontar-te a anar a la presó, enfrontar-te amb el que havia estat la persona, no recordo el seu nom.
13: Rafael Caride,
12: que era la persona que havia posat la bomba, no? El tio que havia posat la bomba.
13: Va ser una trobada que va demanar ell. I, òbviament, has de fer coses, possiblement a contrapeu, a contracor, però has de fer coses que creus que són positives per acabar amb el dolor que te causava, no?
12: Per perdonar-lo?
13: No m'ho va demanar. Ell no em va demanar perdó. Ell es va mostrar moltes vegades l'empenediment, i tinc que dir, jo no soc psicòleg, òbviament, però els treballadors socials de la presó, el director de la presó, em van dir que era un tio que estava absolutament empenedit. Jo m'ho crec, no em costa res gens de creure-ho, però si no em va demanar perdó, clar, jo no perdonaré a qui no m'ho demani. Ara, em conformo amb l'empenediment? Jo i moltíssimes víctimes que conec, sí, perquè pensem que... És que no hi ha hagut mai cap víctima del terrorisme que s'hagi pres la justícia per la seva pròpia mà. I en som milers de persones. I sabem on viuen els terroristes, i sabem que quan surten, on van a viure ells, i sabem a què es dediquen molts d'ells amb altres tipus de feines posteriors. Però no hi ha hagut mai que s'hagi anat a dir voy a por él por lo que me hizo, lo hizo mi padre, lo hizo... No, ningú. Això ha estat una tasca de molts anys de conscienciació, però que crec que és un èxit col·lectiu, encara que malauradament, com tu molt bé deies, doncs n'hi ha víctimes que s'han venut, perquè s'ha de dir així, a la ideologia política, la que sigui, per fer carrera política amb el dolor dels altres, i a mi això m'encabrona molt, sincerament.
12: És veritat que guardes unes llibretes amb la que estan escrits els noms de totes les persones amb les que has treballat, ajudat al llarg d'aquests anys?
13: Sí, n'hi ha gent que li emprenya molt saber que tinc tot anotat.
12: I per què els emprenya?
13: Bueno, perquè aleshores pots demostrar qui ha fet coses i qui no. Tu pots dir aquest ha fet i aquest, si no està a la llibreta, que no ha fet res. Aleshores, si no els agrada, que no preguntin, però la realitat és aquesta. A més, m'han demanat que escrigui un llibre i ves per on aquestes agendes ara m'estan servint de conya per poder explicar moltes coses que si no s'hagin quedat a l'oblit. Jo tinc apuntat a l'agenda del 89 el dia que el senyor Toni Marín va vindre a casa meva. Estem parlant del 89, i això ho he estat fent durant tots els anys.
12: Déu-n'hi-do,
13: Sí, sí.
12: Acabes de pronunciar una paraula que és important, perquè han passat 39 anys. Has parlat d'oblit. Sí. Clar, en el moment en el que encara teníem activa ETA, se'n parlava molt, hi havia tantes terroristes, vull dir, la imatge de la víctima estava molt present per tot arreu, no? Però les nostres són societats que passen plana ràpid, no? És aquella cosa que ara fem amb l'escroll, amb el telèfon mòbil, ho acabem fent a la vida amb moltes coses. Tens la sensació, a vegades, de que hi ha molta gent que ha passat pàgina i ja no sap massa bé què és això d'una víctima del terrorisme, o que fins i tot es frivolitza molt quan se'n parla d'ETA?
13: Jo, el que jo i moltes víctimes que parlem sovint, i no només de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat també, el que tenim molt clar, sent víctimes d'ETA o de qualsevol altra banda terrorista,
12: clar.
13: És que, òbviament, la vida passa, la vida continua, la vida que la immensa majoria de la gent tenim és molt moguda i molt ràpida, i no hi ha temps tampoc per posar-se a pensar. Que la gent s'oblida de les víctimes del terrorisme? No, perquè la gent recorda, però és obvi que mal, jo com a víctima d'Hipercor, a mi em fa mal que se'n recordin molt de l'atemptat d'Hipercor, però no se'n recordi de l'atemptat que va haver abans d'Hipercor, o abans, o després. Perquè cada família té la seva vivència diferent. Jo avui he parlat amb una família d'un guàrdia civil de l'atemptat al País Basc, i clar, veus que d'aquell atemptat no se'n recorda ningú. És com si fóssim un número. Llavors, clar, un atemptat terrorista depèn la importància que té depenent de les víctimes que hagi causat. Clar, però la víctima que només és una amb un atemptat no és tan important com la resta. Clar que ho és, però això hem de treballar per totes. Però sí que, malauradament, quan vas a fer xerrades a escoles, a universitats, a les facultats, on toqui, centres cívics, jo faig la mateixa pregunta sempre. Vostès de quins atemptats se'n recorden a Catalunya? I tothom diu tres. Hipercor, Ernest Lluch, o millor dit, Hipercor, Vic i Ernest Lluch. Per això ha de ser gent de 50 anys cap a dalt. Però n'hi ha gent que de l'11M de Madrid no se'n recorda.
12: Que fort, eh?
13: És que no se'n recorda, ni hi ha 191 assassinats. N'hi ha gent que dels atemptats de la Rambla, xavals de 18 anys, els preguntes per l'atemptat de la Rambla, i se queda mirant com dient, de què m'està parlant?
12: Però això sí que fa 4 dies.
13: Sí,
12: no?
13: però és una cosa que ha quedat... Per què? Perquè, malauradament, i de les coses són com són i s'han de dir, n'hi ha atemptats, millor dit, víctimes d'alguns atemptats que han fet política amb aquell atemptat, i aleshores aquell atemptat és molt més important. O sigui, si ara preguntéssim a qualsevol un atemptat amb una sola víctima que tothom recordi, qui més que menys dirà Miguel Ángel Blanco. Clar, però és que de mirar tota la política que s'ha fet després amb aquell atemptat. Però si jo ara digués, per exemple, Joan Fructuoso, la gent diria, qui punyetes és Joan Fructuoso? Pues és el primer mort per ETA civil, és a dir, no uniformat, a Catalunya. I ningú se recorda de la família del Joan Fructuoso. Ahir vaig parlar amb el seu germà, amb el Jesús. Vull dir, aquesta és la tasca que han de fer les víctimes entre nosaltres, de recordatori. Ara, que malauradament hi ha coses que van passant perquè la vida va molt ràpida i la gent tenim moltes coses que fer, sí, però com a mínim, no sé, tenia una mica de coneixement històric del que s'ha succeït.
12: Em sorprèn el que dius de les Rambles, perquè què fa de l'atemptat de les Rambles?
13: Farà 9 anys, ara, l'agost.
12: 9 anys, per això ho dic, és una cosa molt...
13: Sí, però a xavals de 15, 16, 17 anys,
12: bueno, ja, clar,
13: els hi preguntes per l'atemptat de les Rambles i se queden mirant, el de Cambrils ja ni parlem-ne, ni al Canar, però si parlem de les Rambles miren com dient, hòstia, atentado en la Rambla, con ¿cuántos muertos? Con 14, sí, i no ho recorden. Dius, bueno...
12: Tothom ha estat d'acord en donar-te la medalla d'or? La medalla d'honor, perdó, és a dir, tots els partits polítics que formaven part
13: sí.
12: Han estat d'acord.
13: Sí, has
12: hagut de venir tu per posar tothom d'acord.
13: Mira, la conya que feia a una altra víctima quan hi vaig comentar era, Roberto, algo has hecho mal. Sí, que tothom estigui d'acord amb això, alguna cosa he fet malament. No, el que passa que, hòstia, sincerament són 38 anys gairebé de feina, amb els primers anys amb l'Álvaro Cabrerizo, que malauradament va morir fa uns anys, I aquella recerca, aquella tasca d'anar buscant víctimes per saber com estava la gent, quins problemes teníem, l'estem continuant fins ara. Llavors dius, bueno, doncs entenc que és una feina social. Tu ho has dit molt bé, i a més molta gent m'ho diu. Hòstia, Robert, és que no et puc encasillar en quin partit, en quina ideologia tu deus votar. Això és bo, això és bo. Ara, qui más me conoce sabe lo que pienso. Però no tens per què estar fent proselitisme de la teva ideologia amb l'excusa de que estàs parlant de les víctimes del terrorisme, perquè la pregunta, mira, demà farà 39 anys. Algú va trucar avui, fa 39 anys, a Hipercor, per preguntar, oiga, mañana pondremos una bomba a las 4:08, explotarà un cotxe. ¿Usted de quién vota? És que ningú em va preguntar qui votàvem. Aleshores, no es pot dir mai que les víctimes van darrere d'una bandera, darrere d'un polític, darrere d'un partit, però hi ha gent que això li ha donat la volta i ho ha venut com a que les víctimes són de tal o qual ideologia, tal, que no és veritat. No és veritat.
12: Hi ha gent que és... són víctimes que han fet això. És a dir, clar, això ho hem vist, la pròpia Associació de Víctimes del Terrorisme va començar sent una cosa i va acabar sent una altra, no?
13: Correcte, home. Aviam, la persona que a mi em va expulsar per jo dir que estaven fent política ara és senador d'un partit en Espanya. No diré d'aquí, no és igual, és senador. Òbviament, els estudis de ciències polítiques no els té, ni d'economia. Habrá que ir pagando los favores d'alguna manera, digo yo. Bueno, allà cadascú, vull dir, és el que hi ha.
12: Et fa il·lusió, no? La medalla, m'imagino.
13: Sí, sí, aviam.
12: Home.
13: No, aviam, entén-me. Sí, bueno, cony, clar que em fa il·lusió, no em faltaria. Però em fa il·lusió perquè és un reconeixement i no, no al Robert, sinó a tota la gent que hem estat treballant junts. O sigui, n'hi ha gent, la Sara, la Montse, que portem treballant junts més de 30 anys.
12: Tu parles molt d'elles dues.
13: Home, és que...
12: Qui són, Sara i la Montse?
13: La Sara és la psicòloga que l'any 93... em va veure en un programa de TV3, igual los más viejos del lugar recordeu el polèmic de l'Antoni Bassas i la Silvia Coppolo, i em va veure emprenyar-me amb un psicòleg, amb un psiquiatre, que deia que les víctimes teníamos un trato preferente en l'administració. Clar, jo li vaig dir que era mentida, i aquell senyor resulta que era professor de la Sara. I la Sara va moure-se a l'Iterra per trobar-me i xerrar amb mi. I des d'aquell dia, la Sara és la psicòloga, number one, amb assistència a víctimes del terrorisme, diria d'Espanya, no de Catalunya, d'Espanya, que són 35 anys gairebé d'experiència. I amb la Montse Fortuny, que és advocada, que ha portat tants temes de seqüeles i tants temes de tota la problemàtica laboral, física, de seqüeles psicològiques, de tot plegat, ha estat des del primer dia. I també tinc que fer un recordatori, òbviament, amb un amic, el Josep Maria Fuster Fabra, que va ser l'advocat a nivell penal, que l'any 91... amb l'atemptat de Sabadell de 90 i el 91 de Vic, doncs vam estar treballant plegats també amb els judicis, no?
12: Fixa't, imagino que a vegades et deu passar, no? I, ostres, si no hi hagués hagut aquell atemptat...
13: I tant, que ho he pensat, cada dia.
12: Clar, que hauries continuat sent carnisser?
13: Segur. És que jo tinc un problema amb el tema de carnisseries.
12: Que t'agrada la carnisseria?
13: Que m'encanta.
12: Ah, sí, eh?
13: Mira, ara faré una exposició molt personal i tinc que anar dos dimarts, jo tinc ja tres nets, que el temps passa, i un dels nets, dels dos mellizos, el Dominic, li he tingut que portar al dentista dos dimarts, ¿vale?, al matí. I com que arribàvem amb temps, hosti, va, anem al mercat d'Hostafrancs i t'ensenyaré al mercat.
12: I tu arribes a la carnisseria?
13: Jo arribo a la carnisseria i em poso a mirar com tallen la carn. I amb un net em mirava com dient, iaio, què fots aquí mirant la carnisseria amb tant d'interès? N'hi ha gent que va de viatge i se'n va a mirar museus o camps de futbol. Jo vaig als mercats, tio.
12: Què vol?
13: Sí, sí, sí, i m'agrada. O sigui, jo sempre ho he pensat, si no hagués passat el que va passar i malauradament vaig haver de deixar la feina, jo hagués sigut treballar, hagués continuat treballant de carnisser, tranquil·lament, fins que me jubilara d'aquí dos anys. Tinc 63, doncs als 65 jubilat i cap a casa. Perquè m'agradava molt. És que dir això és molt raro, però... Jo m'aixecava al dematí, a les 6 del dematí, Toni, i pensava, aviam què farem avui. Però quan treballava al mercat, quan treballava en un supermercat, quan treballava Hipercor, aviam què passarà avui, a qui enganyarem avui? ¿A qué cerveza me voy a ganar si aquella señora le vendemos lo que no quiere comprar nadie? Pero resulta... Fèiem apostes, fèiem juguesques. O sigui, érem
12: gent jove. Un comercial de la carnisseria. O sigui, no només eres carnisser, sinó que allà ja, hi havia la venda, ara, directament.
13: Toni,
12: no?
13: Ara, mira, ara hi ha coses que es poden explicar.
12: Mira,
13: però...
12: de les 1.000 entrevistes que t'he fet, mai havíem parlat d'aquestes coses.
13: No, però ara sí, ja toca, vull dir, cap problema.
12: Clar, clar.
13: Tu pensa una cosa, que quan a tu ve un company et diu, a veure, què número té la senyora que estàs atendiendo? M'ho invento, 44. Vale, pues aquel trozo de carne que lleva aquí 3 dies que no lo quiere nadie, a la 73 hay que vendérselo. ¿Cerveza por el medio? Venga, cerveza. i la senyora del 73 igual volia pollastre i s'anava amb un cabrit, perquè havia que vendre el cabrit del 73. Això jo ho he fet, ho han fet molta gent i ens ho hem passat molt bé, Toni. Jo m'ho passava molt bé treballant a la tercera i per cor. Malauradament, va succeir que va succeir, va tenir que deixar, però el contacte amb la gent, amb el públic, era vital.
12: Però és interessantíssim veure el que has fet. És a dir, com has optimitzat una situació i de quina manera t'has posat a treballar per tota una sèrie de sí. gent. Està molt bé que t'ho reconeguin, perquè és així, no? Està molt bé.
13: Saps el que passa? Que quan veus que t'han enganyat tant el judici de Percora, ens van enganyar les víctimes com a xinos l'any 89, i veus que tot continua igual i que ningú canviava res. Quan algú va dir, bueno, habría que empezar a mover cosas, i això va ser un guàrdia civil de Madrid, o Juan Antonio Corredor, que em va dir, oye, Roberto, nos tenemos que poner a trabajar juntos. Pues venga. I encara treballem junts, eh? O sigui, encara amb Juan Antonio i amb José Aguilar de Pamplona parlo gairebé cada setmana. I ens coneixem fa 35 anys o més. Però clar, és que dius, no podem permetre que, igual que m'han, perdó l'expressió, igual que m'han puteado a mi, estiguin putejant a les víctimes que van arribant.
12: Yeah.
13: Però és que l'atemptat el 17, Toni, quan parlar-ho no fa gaire, han fet les mateixes mancances d'assistència que van patir les de l'11F a Madrid, les de Vic, les de l'Hipercor, les del Papus, de l'extrema dreta de l'any 77. O sigui, és una cadena de que dius, quan punyetes farem que l'assistència sigui modèlica? Queda molta cosa per modificar, per arreglar, però clar, t'emprenyes quan veus que la gent li prenen el pèl com en tal va vendre tu. Solució? Evitem-ho.
12: El gener vas publicar una carta oberta a Isabel Díaz Ayuso, titulada No tot s'hi val, arran de l'In per què rius.
13: No, tira.
12: Perquè va haver un intercanvi de declaracions amb Consuelo Ordóñez, que és la germana de Gregorio Ordóñez. No?
13: Sí.
12: Què et va portar a escriure aquell text? I què és el que volies...
13: L'aprofitament del dolor. És a dir, com es poden barrejar temes que no tenen res a veure? Perquè quan algú no sabe què dir, pues oye, pues sacamos el tema d'ETA i a ver què passa. No, és que això no va així. Perquè darrere del tema d'ETA, a banda dels terroristes, òbviament, estan les víctimes. Moltíssimes víctimes, no dic les, però moltíssimes víctimes. Llavors, clar, generalitzar amb el fet de dir les víctimes estan així, les víctimes... No, oiga, si no l'havies preguntat. Si la senyora Ayuso, com tants altres polítics de molts partits diferents,
12: sí.
13: No poden parlar del col·lectiu de les víctimes com si ens coneixessin a totes i sabéssim el que pensem totes. Llavors, dius, s'ha d'explicar. I et dic la veritat, això va ser el gener, dius. Si ara em fots boca avall i em dius... Per què et vas emprenyar amb l'Ayuso? És que ja no me'n recordo, perquè és que és un cabreo cada dia. Per tant, dius, aquest diu això, aquest diu l'altre. T'arriba un clipping de premsa cada dia amb les animalades que alguns polítics deixen anar. Però sempre en nom de les víctimes, de l'AS, com a col·lectivo. Entonces, perdone, però les víctimes d'ETA, totes, algunes, les del Grapo no cuentan, les de Terrayura no cuentan, les de l'extrema dreta sí cuentan, les del FRAP no cuentan, les de... I així fins a 25 bandes terroristes, només a Catalunya. Val? Però dius... Les víctimes són totes diferents, cadascú té les seves idees. No podem permetre que ens fotin al mateix sac com si totes penséssim el mateix. Del 17A estem atenent 270 víctimes, però n'hi ha altres 200 encara per localitzar. Estes també entren en el saco de lo que les víctimes piensan, no són distintes o què passa aquí? Això és una conya.
12: Pepe, t'he vist amb una mirada... Una de les mirades més maques que t'he vist a cap entrevistat que hem tingut anar durant tota la temporada.
15: Bueno, perquè és autèntic. Perquè és veritat el que diu. És que ser víctima és molt fort. Perquè no tens cap culpa i de cop et canvia tot. I a més ve d'on ve. És que pot vindre de molts llocs, no? Jo, bueno, tinc amics meus que s'han mort perquè són... parents de... Bueno, fills de víctimes. Llavors, clar, precisament avui m'he trobat un germà. No? I, curiosament, llavors, clar, vull dir, m'ha impressionat molt. A més, és que jo la violència no la puc resistir, perquè penso que és la negació de tot. O sigui, està la paraula, està moltes coses, no? Però la violència no l'entenc, no l'hem tingut mai. No sé.
12: Rafael,
16: sí.
12: Què has pensat? Què t'ha semblat tota aquesta xerrada?
16: Admirable l'amic que està aquí i felicitats per,
15: sí, tant.
16: Per la medalla que t'han donat. Jo crec que tens raó en tot el que has dit. O sigui, has al·ludit al fet de que la víctima ha de tenir uns drets i uns drets reconeguts per tots la víctima es fa encara més honorable quan no recorre a la venjança, sinó que d'alguna manera la seva funció és una funció pedagògica, educativa, que és el que l'associació de víctimes jo crec que ha de ser, pedagogia ciutadana, pedagogia de la democràcia, de la llibertat. Ara és tot molt difícil de fer judicis, sobretot és horrorós que sigui manipulat ideològicament, però és molt difícil fer judicis perquè el dolor que un pot tenir amb empatia amb el dolor de la víctima moltes vegades també depèn de la distància. Com més a prop està la víctima, més dolor sents i més llunyania. Per exemple, amb els recents esdeveniments de la guerra a Iran, el primer dia de la guerra va haver-hi un fet completament espantós, que va ser el bombardejament d'aquest col·legi de nenes, que van morir 200 nenes a Iran, al sud d'Iran. A mi és una cosa que em va impressionar molt, potser pel fet de que a mesura que em torno més gran, més terrible em sembla el dolor i la mort dels nens, dels joves, dels que moren sense haver tingut possibilitat de viure, encara que sigui mínimament. Perquè entre la gent gran la solidaritat existeix, però és una solidaritat com més fossilitzada. El que realment et sap molt greu és que el nen, el jove, vegi tallada la seva vida. I en aquest cas va ser terrible, van ser 200 de cop el primer dia dels bombardejaments, i amb una posterioritat totalment vergonyosa, i és que mai s'ha investigat realment d'una manera seriosa què és el que va passar. I primer es va dir que eren ells mateixos, després va dir els israelits, després es va dir els americans, i ara l'última solució d'això va ser un error d'intel·ligència artificial. Però el problema és que amb el terrorisme mai hi ha un error de les màquines o de la intel·ligència artificial. Sempre hi ha un error i una delinqüència i una responsabilitat humana. I aleshores manipular això a posteriori és una cosa que la trobo sòrdida, sinistra.
17: Hi ha un moment que deies, a vegades un té la sensació que acaba sent un número, i l'exemple del que acaba dient el Rafel és que en el fons segurament la majoria de nosaltres només som números. És a dir, aquestes 200 nenes no sabem ni com es diuen.
13: Correcte.
17: Ni ho sabrem mai com es diuen, i formaran part d'un número que són el de les víctimes, no? que és una cosa molt... Què vol dir? Víctimes, no? I més ja d'un conflicte internacional en el que només estem pensant en quant costa el barril de petroli i si això ens permetrà omplir el dipòsit o no, o si la factura de la llum s'encarirà. És que a vegades també nosaltres com a individus tractem a la resta com a números,
16: però,
17: no?
16: Però això que ja passa habitualment a la societat encara passa més amb les situacions de violència.
17: Clar,
16: la,
17: clar.
16: La violència de la guerra i la violència organitzada del terrorisme, que el que busca, en el fons, és reduir-te a número. Que deixis de ser un nom i cognom, que deixis de ser una persona i siguis un integrant més d'una mena de tot fantasmal, que és això de les víctimes del terrorisme. No, són víctimes molt concretes, amb noms molt concrets, amb famílies, amb amants ben concrets, és a dir, però això és el que es busca a través de la violència, no? I ho estem veient amb les guerres contemporànies, que fins i tot es busca ja anul·lar el que era l'última dignitat del guerrer i per arribar a una mena d'anonimat total de la màquina, no?
17: Sí, tal qual. Digues, Robert,
13: que tu deies. Si ens atenem, per exemple, a l'atemptat de les Rambles i de Cambrils, el 17 en general, 16, 17 i 18, Alcanar, Rambles, zona universitària, Cambrils... Parlem de víctimes, no? El primer llistat oficial de víctimes, que és l'auto de procesamiento d'octubre del 18, entre tots els atemptats del Canar 1, explosió del Canar 1, explosió del Canar 2, la Rambla, zona universitària i Cambrils, n'hi han unes 170 víctimes. Ferits, prou de ferits. Després, a la sentència, apareixen 345. més altres 125 que estan al sumari i, òbviament, per un error, no estan a la sentència. La pregunta és, com han sortit totes aquestes a banda dels 170? Les hem tingut que buscar nosaltres. Les pròpies víctimes hem tingut que buscar a les altres víctimes. Les víctimes. Sí, bueno, havien 170. No, no, perdó, són 500. No són 170, són 500. Les 170 primeres, més les que hem trobat, més les del sumari. Però ens dius, hòstia, 500 víctimes ferides? El 17A? Sí. De 32 països diferents? Sí.
12: Jo estava a les Rambles aquella tarda. A mi no em va agafar, feia 30 segons que havia
13: agafat. Però tu hagués sabut on tenies que anar a preguntar.
12: No, sí.
13: El Robert.
12: No, no. I vaig fer dues trucades aquella mateixa tarda. Ens vam passar tota la tarda tancats. Jo estava treballant a Onda Cero aquell estiu. I des d'Onda Cero es veia absolutament tota la Rambla. Vam estar tota la tarda sense poder-nos moure.
13: Confinats.
12: D'allà, confinats, efectivament, fins a molt tard. Amb el cadàver d'una persona estirada tot just davant de la finestra. Va ser espantós. És una situació espantosa que tant de bo no es torni a produir. És bo recordar-la, perquè sempre és bo saber d'on venim. I de veritat, a mi, t'ho dic, i jo crec que saps que t'ho dic de debò, em fa especial il·lusió aquesta medalla, perquè em sembla totalment justa. Demà crec que hi ha un acte, però en realitat la medalla se't concedeix el mes de novembre, no?
13: Crec que serà el novembre.
12: El novembre, sí, efectivament.
13: Demà n'hi ha un acte d'homenatge, òbviament. I vull aclarir un concepte. Demà és 19 de juny, però l'acte que es fa demà en el Monument a la Meridiana a les 10:30 del matí, a 10:45, no és per només les víctimes d'Hipercor. Aquell monument no és de les víctimes d'Hipercor, com algú creu. Ho posa ben clar a la llegenda. La ciutat de Barcelona en record i homenatge a les víctimes del terrorisme. És a dir, a totes. I també, per què no, les nenes, ara que ha sortit el tema, les nenes de l'escola que van bombardejar les tropes estadounidenques.
12: Un plaer. Ara apuntaràs que t'he fet aquesta entrevista a la teva agenda?
13: Naturalment.
12: O...
13: Vols veure-ho?
12: No, ara no. Gràcies, Robert.
13: A vosaltres. Robert.
1: El Pla B, amb Toni Marí.
12: Pepe, qui és Rafael Argullol?
15: Bueno, jo penso que és el que ell ha dit. És una persona molt curiosa, molt viatgera, que també té una part molt espiritual, molt d'interior, d'interioritzar tot el que viu i de reflexionar-ho i d'escriure-ho. O sigui que per mi és una persona molt completa, que l'he tractat molt, afortunadament, amb l'Eugenio Trias, que era filòsof, vam fer un número especial l'any 91, que encara jo penso que tindria que llegir tothom i tindria que estar a les escoles, que és que està passant al final del mil·lenni. Perquè, per exemple, l'Eugenio va dir, se ha olvidado interesadamente que Hitler fue hijo de la democracia. Se ha olvidado a los clásicos que conocían muy bien la secuencia democracia, demagogia y tiranía. A lo que Rafael va contestar, va respondre. Hiroshima es el derrumbe de la utopía científica, la degeneración totalitaria de las ideologías emancipadoras es su desvanecimiento de la respuesta alternativa a lo político y el fin de las vanguardias es el fin de la respuesta estética. Vull dir, és la crisi que estem visquent i fa 20 anys ells ja, o nosaltres, ja estaven preveient el que podia passar, no?, amb la crisi de la democràcia i la decadència de la nostra cultura. O sigui que no hem posat remei.
12: Doncs caram, no, Rafael?
16: 20 anys, no? 30. No. Estem parlant d'un text de fa 30 anys, o sigui que... Adéu.
12: Adéu. No, és que el Robert està sortint ara mateix de l'estudi, sí.
16: Aleshores, sí, va ser interessant, perquè una mica immediatament després de la caiguda del mur de Berlín, que hi havia una certa eufòria, aquí hi havia una eufòria local envoltant de les Olimpiades i de tot el moviment olímpic, Però era evident que ja hi havia tota una sèrie de signes que avançaven o que ha estat la nostra època, el que està sent la nostra època, no? Que és una època amb la qual hi ha una mena de bloqueig de la pròpia imaginació de la humanitat. No pensem en perspectives utòpiques, sinó que anem tirant a través d'una certa apatia i sobretot molt guiats a través d'un discurs que és el discurs tecnològic, que està socavant la democràcia, està portant, abans parlàvem de la memòria de l'oblit, està portant una humanitat sense capacitat de memòria, sense capacitat de concentració intel·lectual i jo fins i tot diria sense capacitat de desig o d'il·lusió o d'exploració. Vivim molt d'una mena de fast food en tots els terrenys, no únicament amb l'aliment, sinó amb tot, amb el sexe, amb els viatges, amb tot, però sense crear una autèntica experiència de viatge, per tant, una autèntica experiència de vida. I això és perillós, perquè una societat amb aquests pressupostos és molt fàcilment manipulable, molt. No únicament manipulable amb el sentit, per exemple, dels anys 30, que hi ha amb els feixismes, hi ha un nazisme, sinó nosaltres assistim a una mena de manipulació quotidiana actualment, doncs, a partir de les pròpies tecnooligarquies, la substitució fins i tot del poder dels estats pels poders d'aquestes grans empreses, quasi inimaginables, perquè la informació que sortia fa dos dies de que un senyor com l'Elon Musk és tan ric com tota la meitat de la humanitat junta, uh-huh, és una cosa com inimaginable, no? Però és així. Nosaltres

0: un viatge i estàs veient allò que vols veure en realitat a través també de la pantalla del mòbil,
1: però,
0: perquè estàs fent...
1: Clar, perdona, el que ho veus és a través d'una finestra molt petita.
0: D'això, vull dir...
1: El Renaixement, per exemple, per què es va caracteritzar a la pintura? Per la perspectiva i perquè la pintura va començar a ensenyar com era el món. Després això, la fotografia, el cinema... Però nosaltres estem fent un procés de reducció. O sigui, quan tu dius aquesta imatge prototípica de veure el vianant que està caminant però sense caminar, perquè està concentrat en aquesta finestreta, però és una finestreta que redueix molt el món. Jo, d'una manera gairebé entre traumàtica i satírica, això es va viure molt el dia de la gran apagada. Jo estava aquí, al mig del Passeig de Gràcia, enmig de la gent, i la gent estava com totalment desorientada perquè no podia utilitzar aquesta finestreta. Per tant, entraves a un bar, t'adonaves que la gent no sabia ja ni multiplicar ni dividir, perquè com no teníem la calculadora, els turistes anaven com a bojos, perquè com ja no tenien ni mapes, ni plans, ni res, clar, el turista i el viatger actual avança a través d'aquesta finestreta. No té una perspectiva. I això passa fins i tot amb les informacions que té a la pantalla. Fa 5 anys o 4 o 5 anys que estem sentint parlant contínuament d'Ucraïna. Estic completament convençut que el 95% de la gent no sap situar Ucraïna al mapa. Abans el mapa mundi et donava d'una sola ullada una mena de perspectiva global. I quan es viatjava amb aquests mapes que s'anaven desplegant i aquests plans, tu avançaves per exemple per Barcelona i sabies Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa... O sigui, ho veies dins d'una perspectiva... Ara no. Ara avances a través del petit fragment i vas avançant de fragment en fragment sense que la gent tingui, per exemple, els turistes que hi ha a Barcelona, tinguin una idea global ni de la mateixa ciutat. I el dia de la gran apagada ningú sabia per on girar. Ningú.
2: Però fixa't que hi ha una cosa que també és paral·lela al que estàs dient, i és que no hi ha llocs de trobada, perquè la trobada és el mòbil o els whatsapps. És terrorífic això, perquè el sentiment que de fer una tertúlia, trobar-te en un bar, anar a una discoteca, és que ja no hi ha totes aquestes coses. Si un dia vols sortir a la nit per xerrar, no tens lloc per anar-hi.
1: No, i s'està produint una...
2: Llavors això és terrorífic.
1: Una cosa que realment és molt complicada i que les conseqüències s'estan veient, però lamentablement es veuran més tard, per exemple, entre els nens o entre els estudiants en general, entre els joves, ells coneixen el resultat, però no saben fer la pregunta. És a dir... tu ara pots fer exàmens a qualsevol lloc i que els resultats fins i tot siguin millors que fa 15 anys. Però com no hi ha hagut cap procés d'aprenentatge, no n'ha après res. És a dir, et donen, així, manufacturat el resultat. Quan el coneixement sempre ha estat les preguntes, la qualitat de les preguntes. Quan tu viatjaves d'una manera més o menys espontània, el problema era la qualitat d'allò que et preguntaves davant d'una cruïlla, davant d'un dilema. Quan tu llegies un llibre, és la qualitat d'allò que et preguntaves, perquè una lectura et va oferint dilemes i cruïlles i tu has d'elegir un camí o l'altre. Per tant, el que nosaltres ara, per exemple, amb aquest gran instrument tecnològicament fàustic i mefistofèlic, que és la intel·ligència artificial, et dona una informació universal que mai hauríem somiat.
0: Mira, dels molts...
1: però no et dona aprenentatge.
0: Dels molts missatges que ha deixat el Papa a la seva visita a Barcelona, ara no ens posarem a parlar de la visita del Papa, però no. Sí que va haver-hi una cosa que a mi em va sorprendre. Quan va dir que calia fomentar el silenci. Perquè vivim en una societat que va justament en la direcció contrària, no? La reflexió. Ens falta reflexió, no? Necessitem omplir tots els espais, d'alguna manera, o a través de les xarxes socials, o a través de la televisió, o com sigui. Però aquella cosa del silenci, d'aturar-nos una mica, això no ho tenim, no?
1: És que jo, que no sóc de cap credo religiós,

0: dedicaria els temples en el futur, a les ciutats del futur, dedicaria els temples de totes les religions, de totes, al silenci i al buit. El buit vull dir a l'espai buit, no està aglomerat. Silenci i buit. I potser a través del silenci i el buit arribaríem a fer una religió de totes les religions. A part de que seria una mena d'illa de plaer cívic enmig de les ciutats.
1: Però de totes formes hi ha una cosa optimista, i és que cada vegada més joves no escolten música i busquen el silenci. O sigui, a mi un jove que tu ja coneixes em va portar a Mallorca i llavors, perquè ell és de Mallorca, i llavors em va dir, et vull ensenyar una cosa, i em va portar a la Serra Tramuntana a un lloc brutal. O sigui, solitari, i tenia una cabanya. Llavors, vull dir, també hi ha gent que està... Jo, per exemple, cada vegada escolto menys música perquè busco el silenci.
0: I ara... que hauríem d'arribar, o sigui, a una redefinició del que és el luxe. El luxe, el silenci, és luxe. A l'espai, als grans espais on tu pots sentir d'alguna manera relaxat i serè, és un luxe. El diàleg és un luxe, perquè el diàleg és una cosa que està a punt de perdre's per complet, perquè el que hi ha és una mena de duel i competició d'imposar manicaïsmes, sectarismes, dogmes. Cada vegada, fins i tot entre amics, és més difícil veure un diàleg autèntic, que és com una partida d'escacs. Un diàleg autèntic és, jo faig la jugada i et deixo pensar en tu, i tu em respons, jo respecto la teva jugada, i així anem fent la jugada. I amb els grans jugadors d'escacs no són aquells que volen guanyar o perdre, són aquells que desenvolupen la intel·ligència de la jugada. Doncs jo crec que haurem d'arribar a una nova definició del que és el luxe, i en efecte en aquests moments es comencen a trobar ja molts joves saturats que intuïtivament o no busquen aquests nous índexs de luxe.
2: Que interessant, que interessant. Digues, Pepe.
1: No, per exemple, tu mateix estàs anant al Berguedà. Vull dir, per què? Què hi ha al Berguedà? Aquí no hi ha... Bueno, pues no hi ha tot el rotllo de la costa, no? Hi ha el silenci. O sigui, hi ha la muntanya, el bosc, els ocells salvatges o que van com volen, i llavors, clar, vull dir, això és un luxe.
2: Sobretot és que estic pensant que el silenci també s'ha de saber escoltar. En el sentit del que vivim en una societat, l'altre dia ens explicaven, no?, com amb la darrera enquesta de salut pública de l'Ajuntament de Barcelona, els joves cada vegada es sentien més sols. És a dir, tenim massa veus que no porten enlloc. Tenim massa estímuls que no serveixen de res. I el que és més pornogràfic gairebé de tot plegat és que no sabem destriar una cosa de l'altra.
1: Però el que ha dit el Rafael de les iglesias...
2: Home,
1: és fabulós.
2: Home, crear la religió
1: a les esglésies és... Bueno, la pena és el turisme. Per exemple, Santa Maria del Mar era un lloc brutal. Ara està ple de turistes i ja te l'han agafat. Però llavors pots anar a Sant Pedro del Camp o pots anar a llocs que no hi ha ningú. Entens?
2: Deixa'm que us faci una pregunta. Perquè vosaltres, en aquest número especial del que parlàveu fa 30 anys, com passa el temps, aquesta última hora del programa serà un com passa el temps, en definitiva, dèieu que havíeu sabut veure cap a on anava la democràcia, que és el que estava passant, no? Si ho mirem des d'avui, en endavant, amb tot aquest moment canviant en el que efectivament estem molt desconcertats, en el que tenim la intel·ligència artificial, que jo considero, com tu, que realment és una eina molt perillosa en funció de com es pugui acabar utilitzant, amb una societat en la que ja hem assumit l'ús del telèfon mòbil i en la que alguns pensen que és igual si els nanos no saben posar bé les faltes d'ortografia perquè ja els corregirà el Word quan escriguin, que això és molt fort, però m'ho van dir l'altra tarda aquí al programa. Com veieu el futur immediat o no tan immediat? Cap a on anem?
0: Jo crec que hi ha dues possibilitats. Una possibilitat seria que hi ha una mena d'èlite del nou luxe, tal com l'he descrit abans, que veient que hi ha una barrera impossible a superar, d'alguna manera s'aparta i segueix el seu camí, que em sembla una cosa respectable i honesta. I l'altra seria afrontar d'una manera completament revolucionària i nova el problema de l'humanisme i de la democràcia, per exemple, en el cas de l'humanisme, buscar les pròpies arrels de l'humanisme, però obrir-les a la nova situació contemporània, que vol dir amb un model neurocèntric, amb altres cultures, amb la incorporació de les noves igualtats que hi ha hagut a la nostra època, les dones, etc., la relació amb el planeta diferent, la relació amb els animals diferent. O sigui, s'ha de ser revolucionari, canviant, i tenir en compte una cosa que em sembla importantíssima, i és que això que anomenem democràcia és molt fràgil. No únicament molt fràgil, sinó que ha estat molt minoritari al llarg de la història. El segle V abans de la nostra era, Atenes, una mica la República Romana, i després, a partir del 18, en molt pocs llocs. És una cosa molt fràgil. El que ha sigut sempre molt majoritari és la màfia. És a dir, els interessos creats a través de famílies, de castes. I si això que és tan fràgil no es cuida d'una manera com si tu cuidessis la nineta dels teus ulls, això no... El seu futur... O sigui, si la democràcia s'ha de guiar per una mena de nou Colosseu, com la celebració del 80 aniversari del Trump, que era fer un combat sense regles, aleshores... Bueno, però que és molt simbòlic,
2: sí, sí, sí,
0: és molt
2: simbòlic. Absolutament.
0: Aleshores, el pervindre de la democràcia... Per tant, concretant la teva pregunta, jo crec que hi ha aquestes dues possibilitats. O la possibilitat, diríem, esotèrica, que és, bueno, que una minoria intentaran esperar nous temps, millors, es refugia amb aquest nou luxe, amb aquest silenci, amb aquests espais, o si vol ser que sigui una intervenció cívica exotèrica, aleshores hem de tenir en compte el caràcter revolucionari i delicadíssim d'aquesta intervenció.
2: Vols afegir alguna cosa, Pepe?
1: No, jo estic molt d'acord, o sigui, penso igual que ell, que, i a més que millorar la democràcia és cada vegada més complicat, o sigui, que tindrà que haver una reacció que probablement l'haurà. Jo penso que algun país d'Europa donarà la campanada una altra vegada, en el sentit bo. No té tot que anar pitjor. O sigui,
2: Déu-n'hi-do.
1: Jo penso que no.
2: Hem parlat de la redefinició del luxe, tant amb la definició antiga com la definició moderna, que avui hagi estat aquí el Rafael Albullol.
0: Voldria dir que el pitjor que es pot fer... Les dues vies que indiques aquí em semblen igualment respectables. L'únic que no em sembla mai respectable és l'indiferència i l'apatia. Això no, per caràcter personal no ho suporto. Aleshores, això s'ha de combatre, sigui com sigui.
2: Tot un luxe, un plaer, un regal, que s'ha sigut avui el programa de debò, eh? Ja t'ho dic ara, que en volem més.
0: Gràcies a tu.
1: Bueno, doncs pues molt bé.
2: Doncs molt bé, ha anat la cosa, no?
1: Sí, molt bé.
2: T'has passat bé avui?
1: Una horeta
2: molt xula, no?
1: Bastant especial.
2: Molt bé. Doncs que vagi molt bé. La setmana vinent continuem, que crec que estaràs a Camprodon la setmana vinent. Sí. Com et cuides, eh?
1: Sí, sí. No, silenci.
2: Buscant el silenci.
1: Muntanya.
2: Clar que sí.
3: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona nit. A Ceuta, des de l'inici de l'entrada massiva de persones, s'hi han registrat 23 agressions sexuals immigrants, 9 de les quals menors entre 14 i 17 anys. Segons la Fiscalia General de l'Estat, 5 dels casos són violacions. De les 8 persones presumptament autores identificades, 4 són marroquines, 3 espanyoles i una belga. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat que les 9 menors víctimes reben atenció al centre de crisi 24 hores i ha demanat que puguin continuar més enllà de les 72 hores previstes fins a trobar una alternativa segura. Igualtat també ha reforçat l'atenció del 016 i ha creat una unitat especialitzada per detectar i fer seguiment de possibles casos de violència. La ministra demana no deshumanitzar les persones migrants.
3: Extender esa lógica a niños y niñas o alimentar temores sobre la salud pública sin respaldo científico alguno es sencillamente cruel y racista.
2: En el torn dels grups parlamentaris, el Partit Popular acusa la ministra de no protegir les dones i menors a Ceuta, i Vox ha culpat la migració del masclisme. Jaime de los Santos, del Partit Popular, Reyes Romero, de Vox.
4: Que ya hay mujeres siendo víctimas de la trata de seres humanos, que incluso algunas niñas están siendo obligadas a prostituirse a cambio de un plato de comida. ¿Y dónde está la ministra Ana Redondo?
5: Cuando son ustedes los que están fomentando ese machismo con las políticas de fronteras abiertas a otras culturas en las que no se respeta a la mujer.
2: La compareixença ha tingut moments tensos en els que han hagut d'intervenir la presidenta de la comissió per intercanvi de retrets entre la ministra i els diputats de Partit Popular i Vox. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns que també ens deixa altres titulars. El president Pedro Sánchez ha defensat la cooperació del Marroc en la crisi migratòria a Ceuta i ha assegurat que no hi ha dades que apuntin que Rabat estigués darrere de l'entrada massiva de migrants. També ha apuntat que Rússia i Israel podrien estar vinculats a xarxes de desinformació sobre la crisi, tot i que ha remarcat que això no implica necessàriament els governs d'aquests països. Finalment, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta quan es donin les condicions adequades sense concretar una data. Israel i Grècia han signat aquest dilluns un contracte al voltant dels 3.000 milions d'euros perquè Tel Aviv construeixi un sistema de defensa aeri grec. El Ministeri de Defensa israelià ho qualifica com un dels majors acords d'exportació de defensa que ha signat mai Tel Aviv. Els Estats Units i l'Iran han tornat a enfrontar-se militarment a l'estret d'Hormuz. Després d'un mes de treva relativa, Washington ha bombardejat dues plataformes de llançament de mines navals a l'illa de l'Arak i assegura haver destinat també desminat les rutes internacionals, mentre l'Iran ho nega. Teheran ha respost atacant dues bases nord-americanes a Jordània. A Catalunya, tant socis del govern com l'oposició han criticat les decisions d'educació arran de la no realització de les proves PISA d'enguany, que han comportat el cessament de la secretària general del departament i l'obertura de 3 expedients disciplinaris. Junts ha demanat la compareixença al Parlament de la consellera Esther Niubó perquè doni explicacions, mentre Oriol Junqueras, Esquerra i Candela López Comuns reclamen més implicació i un gran acord de país en matèria educativa.
6: Que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
7: Necessitem una resposta contundent a aquest inici de curs i que si no es donava, doncs que també demanaríem la dimissió de la conselleria.
2: La polèmica coincideix amb la vaga de docents convocada pel 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. L'Euríbor ha tancat l'agost al 2,95%, el nivell més alt en 2 anys després de pujar 11 punts bàsics en un mes. Els analistes preveuen que l'Euríbor es mantingui prop del 3% o el superi a finals d'any. L'actor barceloní Francesc Garrido ha mort aquest dilluns als 56 anys a causa d'un infart. Garrido era un dels rostres destacats del teatre i del cinema català i també havia participat en nombroses sèries de televisió com ara Sé quién eres.
8: No me acuerdo de mis hijos, no me acuerdo de mi mujer, ni de familia, no me acuerdo de nada.
9: He venido a buscar respuestas. Eres la única persona que recuerdo, la única. Por alguna razón, por algún motivo,
2: entre
9: no me acuerdo de nada.
2: Entre les seves pel·lícules hi ha Mar adentro, Smoking Room, la pel·lícula de la nostra vida, la ciutat dels prodigis, i recentment Balandrau. En esports, en mitja hora comença el Barça Atlètic de Bilbao a l'Spotify Camp Nou en partit de la tercera jornada de la Lliga. Allà tenim el nostre company Germà García, que ens avança l'11 titular. Bona nit, Germà.
0: Què tal? Bona nit des de l'Spotify Camp Nou. Partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. En primera divisió, el Barça juga contra el Rayo Vallecano i ho faran canvis l'equip de Hansi Flick, que sortirà inicialment amb Joan García a la porteria, línia de 4 en defensa, Jols Koundé per banda dreta, Xavi Espar a la banda esquerra, eix de la defensa. Per Pau Cubarsí i Andreas Christensen, per davant jugaran Pedri i Marc Bernal, més avançat Dani Olmo, banda dreta per la Minya Mal, la banda esquerra, Anthony Gordon i en punta d'atac el capità avui, Rafinha Díaz. Molts canvis també en el Rayo Vallecano, un equip que arriba farcit de baixes i, a més, sense tenir tancada encara la plantilla. Partit que, com deien, començarà a 2:15 del vespre amb l'arbitratge d'Hernández Maeso, del col·legiat extremeny, i, per cert, que a la graderia tindrem la presència de Gabriel Jesús, que serà nou jugador del Barça a partir de demà. Avui ha passat la revisió mèdica, demà serà presentat.
2: Gràcies, Germà García, des de l'Spotify Camp Nou. Per cert, que l'equip UAE de Tadej Pogačar ha confirmat que el corredor eslové ha superat amb èxit l'operació de clavícula esquerra després del seu accident a la Vuelta, una operació que s'ha fet a la clínica de Xeus de Barcelona. Acabem amb la previsió meteorològica de cara a demà. Emet Jordi Oriós, bona nit.
10: Bona nit. Demà a Catalunya, les temperatures màximes amb pocs canvis. S'esperen valors màxims de 34 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, en ascens, especialment del Ter Sud, aquesta matinada no baixaran dels 24 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 de mínima a Girona, 19 a Lleida. Pel que fa al cel, demà al Ter Sud, intervals de núvols a la resta, cel poc ennuvolat. S'esperen intervals matinals de núvols baixos al Ter Nord i al Pirineu a la tarda, núvols de evolució sense descartar-se ruixats i tempestes disperses. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies. És tot el que els volíem explicar. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional, també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
11: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Compositor, músic, cantant, Guillem Roma, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Setè àlbum, eh?
1: Setè àlbum, ja.
0: Com
1: sí,
0: passa
1: sí.
0: El temps? Sembla que va ser ahir quan vam parlar per primera vegada.
1: Passa molt ràpid, sí, sí. I es diu molt ràpid, set àlbums, però ja són moltes cançons i molts anys a la carretera.
0: I molt de feinada darrere, no?
1: També, també. Per sort, encara mantenim la il·lusió i les ganes, que això és l'important.
0: Ritual d'expropiació.
1: Mm-hmm.
0: Què vols
1: aquest
0: dir amb aquest títol tan potent, no?
1: Sí. Bueno, hi ha dues coses. Una cosa és el ritual, no? Que en aquest món en el que tot va molt ràpid, no? I passem a vegades per la superfície de les coses sense aprofundir, el concepte ritual per mi era un moment de pausa, no? Allò de dir, va, prenem-nos un sèrio, fem baixar el pes a la profunditat i donem la importància que té a la música i sobretot al moment de la música en directe, no? Convertim-lo en un ritual. I llavors la part d'expropiació, que aquesta és la més... la que té més significats, perquè el primer que ens ve al cap és aquesta cosa més política, quasi marxista, no? D'expropiar, d'anar contra la propietat, que és volgudament polític, el disc, i això per a mi és important, no? Perquè vivim en un món tan desigual, o sigui, només hem de mirar la riquesa de l'Elon Musk, que no ens cap al cap de lo que és.
0: Mm-hmm.
1: Llavors... aquesta necessitat d'expropiar en aquest sentit i és present en el disc, no? En aquest, o sigui, de buscar aquesta redistribució. Però llavors expropiar per mi té també un component filosòfic, que és expropiar-se un mateix, que és sortir del jo, no? D'allò propi, que per mi és la causa de molts mals de la societat. Quan consideres una cosa pròpia ja estàs dient que l'altre és l'altre, no? Vull dir que... aquest món de les xarxes també, d'egos inflats, de tothom parlant d'un mateix, té molt a veure amb lo propi. Llavors, bueno, sortir d'allò propi, de ser els límits de lo que ens defineix per poder ser moltes altres coses, per trobar allò col·lectiu, no? Per trobar allò que ens uneix. Una mica, bueno, tot aquest discurs està en aquest títol, no? Concentrat.

0: Ya ni puedes escuchar, consensuar la realidad, intentar empatizar.
1: Has viatjat molt per al món, inclús has viscut a Cuba, a Mèxic. Què és el que ha portat tant Cuba com a Mèxic a les teves cançons, a la teva música?
2: Doncs jo crec que bastant, sense que sigui una cosa volguda, ha anat apareixent, perquè els anys que vaig estar tant a Cuba com a Mèxic eren anys en què jo era, tenia 22, 23, 24 anys i estava molt esponja. I tant em va marcar a nivell vital com a nivell artístic. Són països que tenen una cultura molt potent i que la música la viuen d'una forma molt social, molt funcional, o sigui, la fan servir, no? I això sempre m'ha com cridat l'atenció com per intentar exportar-ho d'alguna manera, importar-ho, de dir, ostres, anem a fer servir la música per coses en què pugui ser necessària. Per exemple, jo què sé, per col·lectivitzar emocions, no? Mm-hmm. Quan va haver la pandèmia vam veure que la música connectava
1: molt.
2: I era una de les eines que teníem per sobreviure. Llavors ha passat i ens n'hem oblidat, no? I ho hem convertit en una espècie de cosa molt mercantilitzada. Hem de pagar entrades per anar al concert, etcètera, etcètera. Però la música, per mi, hauria d'estar en molts més àmbits de la societat i és una cosa que vaig aprendre o que vaig veure com ho feien i com la utilitzen sense saber-ho a països com Mèxic o Cuba.
1: Clar, perquè no podem entendre el que és la vida sense la música avui dia, no? Seria impossible.
2: Per mi no, o sigui, són dues coses que estan molt lligades. Un dia m'han dit, bueno, digues música amb una paraula, dic vida. Perquè al final, bueno, és aquesta vibració, és el so, és l'emoció, és el comunicar-se, és el... És algo que et connecta amb el que ets, però també et connecta amb els altres. Per mi és una de les claus de la vida.
1: I quan dius que la música és vida, va més enllà, no? Llavors, del terme música. La música és vida, però està viva.
2: Totalment.
1: És alguna cosa més enllà del que s'enregistra d'aquests àlbums, per exemple, que estàs parlant, no? Són 7 àlbums, però la música és viva, va més enllà.
2: Sí, té com aquesta espècie de cosa mística, no? De que té una entitat pròpia, sense ser una cosa concreta. I ho veus en els concerts, ho veus quan la gent escriu amb el que els hi ha generat, no? Escoltar aquella cançó o no sé què, dius, vale, jo he fet aquesta cançó, però la cançó té vida, té un potencial, té algo que va més enllà de la cançó en si, del tocar-la en directe, i aquesta màgia que té la música per mi és clau.
0: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: estem escoltant, m'encantaria. Quina és la història?
1: Doncs aquesta cançó, dins del que és el ritual d'expropiació, és un moment de somni, és un moment de desitjar. Per això va dient, no? M'encantaria això, m'encantaria allò. I també hi ha una frase bastant política que diu: m'encantaria que el sistema fos un altre, que tot el que els rics tenen ho poguéssim expropiar. Que resumeix bastant això que deia abans. I té aquest ritme de bachata, perquè també es pot reivindicar o també es pot somiar amb alegria, no? Que és una de les coses que reivindico també en aquest disc, que no per ser profund i per haver-hi contingut crític hagi de ser una cosa pesada o densa, no? Que podem estar ballant, podem estar passant-nos-ho bé i al mateix temps fent la revolució, no?
0: A banda, explores, no? Experimentes amb músiques, no? Músiques electròniques, música de ball, boleros, referències oníriques... Aquesta és una fusió de la teva música.
1: Sí, potser és un disc molt eclèctic.
0: Molt.
1: Però és buscat, perquè al final... Bueno, no buscat. Al final passa sempre amb la meva música, que veig de moltes influències diferents i no em tallo les ales en aquest sentit. M'agrada com... Que es desbordi cap a aquests diferents llocs sense intentar capar-ho. I de cop apareixen això, pues, molts estils que jo els entenc com a propis al final, perquè la música electrònica, que podria semblar una cosa molt allunyada del que normalment faig, pues és una música que jo escolto molt, que m'agrada ballar-la, que vaig a festivals, els boleros, les ranxeres d'aquest temps que vaig viure a Mèxic. O sigui, d'alguna manera conviuen en aquest ecosistema i tot i que sigui molt eclèctic, per a mi continua tenint un segell, encara que el segell sigui... que no té segell.
0: Està molt bé. I a banda, hi ha un tema que es diu Expropiar, que fas amb col·laboració d'una banda mexicana femenina que es diu Mariachi Mexicana Hermosa, no? Com va estar aquesta col·laboració? Com va néixer? I com ha estat tot el procés creatiu del tema?
1: Doncs és curiós perquè això ho vaig gravar a Mèxic fa 2 anys sense saber que acabaria apareixent en el disc.
0: Album.
1: Exacte. Jo estava de viatge i de gira allà fent petits concerts i vaig pensar, ostres, ja que estic aquí, aprofito per gravar alguna cosa. I en aquell moment tenia aquesta cançó nova, però ni tenia pensat que anés a un disc ni res. I va sortir l'opció de poder-la gravar, pues, això, amb una banda de mariachis de femenina i dic, va, pues, gravem-la. I em vaig emportar les pistes per si algun dia volia fer-ho servir. Llavors, en el disc, la cançó va per un altre camí, més tranquil, amb la guitarra, no sé què, però quan ho vaig dir als productors, van dir, no, han d'aparèixer aquestes mariachis aquí, no podem acabar la cançó sense que apareguin. Porta-ho. Vaig portar les pistes allà i al final de la cançó apareixen. Aquest moment tan autèntic, perquè sona molt Mèxic de veritat, no? Perquè al final són mariachis allà de veritat, amb aquest vibrato, amb aquesta cosa, i a mi m'emociona molt que estiguin en el disc.
2: No habitar en cap lloc concret, seguir el caminar.

0: Jo crec que la música evoluciona al llarg dels anys i, evidentment, la teva també, no? Des del primer àlbum fins a aquest setè, de quina manera tu personalment, no nosaltres com persones que escoltem la música, sinó tu, de quina manera has vist aquesta evolució, aquest canvi en la teva música?
1: Jo crec que he perdut com la por a explorar coses, perquè d'alguna manera vas agafant eines i tens més capacitat de tirar-te a la piscina amb coses que potser al principi pues, no ho veies tan clar. Però també sento que hi ha com un fil conductor, no? que tot i aquest paisatges diferents que apareixen, sento que hi ha una evolució molt coherent. Al final, el disc aquest d'ara, Ritual d'Expropiació, parla de coses que ja he anat parlant també en altres discos, el que passa que amb una forma diferent. Llavors això em dona com una espècie de... No tranquil·litat, perquè no, tampoc és que em preocupi el contrari, però sí que sento com un espai que es casa en aquest sentit. Mm. Aquesta manera d'explicar el món o de reflexionar conjuntament des de la música, des de l'optimisme, des del poder ballar, són com elements que sempre estan allà i que veient com una mica tot aquest camí, sento que marquen una mica la meva personalitat artística.
0: És important parlar de les col·laboracions. Si la vida, si la música és vida, la música és vida que va evolucionar al llarg dels anys, també les col·laboracions. Tu has fet moltes, no? Què és el que aporta una col·laboració? Dóna més vida a la música? Has estat amb la Judit Nederman, amb la Sílvia Pérez Cruz, la Rita Pagès, entre d'altres. No? Mm. Què és el que dóna a la música una col·laboració? Més vida?
1: Jo crec que més vida i, sobretot, una vida diferent. O sigui, al final, sobretot quan estem parlant d'una veu, que és algo tan personal i intransferible, vull dir que tothom té la seva, i aquella veu representa un univers que hi ha darrere, una personalitat, una persona, una vida. Llavors, quan s'ajunten dues veus amb l'objectiu de crear bellesa, no? De buscar aquestes melodies, aquesta harmonia, aquest empaste, aquesta cosa, realment s'estan ajuntant dues vides. Llavors és una suma exponencial, no? La cançó ja té una vida, però de cop se n'hi junta una altra. I allò floreix cap a moltes direccions diferents. Per mi és una de les coses més maques de la música, poder-la compartir, cantar amb altres persones i, a més, de la talla d'aquestes col·laboracions que he tingut el plaer de fer, no? Que s'han convertit també en amistats i que valoro molt, moltíssim.

0: tots els astres, ser-ho tot, ser només un.
1: Què és el que t'ha portat la Mar Pujol?
2: La Mar té una cosa molt especial amb la seva manera de cantar. O sigui, té com una màgia molt tendra, no? Molt de veritat. És molt transparent en aquest sentit. O sigui, canta i no veus artifici. Hi ha com una emoció molt, molt directa amb el que és ella. Per mi això és fantàstic. Vull dir que em passen molt poques cantants. Abans has nombrat a la Sílvia, la Rita, la Judit. Amb elles també em passa. Però aquesta cançó que compartim en aquest disc de Ritual d'Expropiació amb la Mar, només la podia cantar la Mar, perquè realment és la cançó més íntima, més propera. Llavors ella té aquesta proximitat molt, molt pura, no? Molt, amb molta arrel. I era un tema que de fet no hi havia d'haver col·laboració al disc, però quan estàvem amb aquesta cançó va ser com, vale, la Mar, no, o la Mar o ningú, perquè era com per ella aquesta cançó, quasi.

0: I com ha estat, Guillem, tot el procés de creació d'aquest ritual d'expropiació?
1: Doncs mira, ha estat... té dos cares. Una, molt bonica, perquè realment jo tenia ganes de fer alguna cosa diferent per motivar-me a mi mateix, per no avorrir-me. Tenia una mica aquella por de fer sempre la mateixa cançó, quan ja porto 7 discos, no? Allò de dir, ostres, sempre he fet aquest camí i tinc por de repetir-me. I en aquest sentit ho he disfrutat molt per això, perquè hem aconseguit trencar una mica aquests camins que jo ja havia fet i buscar-ne de nous. I això m'ha portat a fer cançons una mica diferents, per un costat, també pensant en el directe, amb la incorporació de la dansa, de trobar-me jo en un altre àmbit, i això ho he disfrutat molt. La cara més fosca és que hem anat molt apretats de tempos a l'estudi,
0: sí.
1: Perquè teníem el concert d'estrena, per totes les logístiques de calendaris de tothom, i al final, la recta final m'he estressat una mica, petit, en aquest
0: sí,
1: sentit.
0: Sí, per què?
1: Per això, perquè havíem d'entregar el disc, perquè no teníem temps, havia d'empaitar una mica la gent per, ostres, les mescles, ostres, el màster, no sé què, i no ho he pogut acabar de disfrutar 100% en aquesta fase final. Però ara que ja està el disc publicat, que ja hem fet els concerts i que ja hem començat la gira, ara ja és moment de disfrutar-ho 100%. I estic molt content.
0: Ara que parles de la gira, com són els directes?
1: Doncs Ritual d'Expropiació és sobretot, és un disc, però sobretot és un espectacle. Perquè al final un ritual el pots escoltar, pots llegir-ne, pots veure vídeos, però sobretot l'has de fer.
0: Clar.
1: I l'has de viure. I també és l'aposta de donar importància a lo que és la posada en escena i al directe. I per mi la gran novetat és la incorporació de la dansa amb dues ballarines que estan a l'escenari, no tot el concert, però sí bastantes parts, amb un disseny de llums també molt pensat, amb una estructura quasi teatral, en què hi ha un relat, diguéssim, i les cançons estan com construïdes dins d'aquest arc dramàtic. I això tenia moltes ganes de fer-ho. Llavors, qui vingui al concert ve a un ritual que fem allà en directe, no? I convidem a la gent a fer-lo també, no? Expropiar-se cadascú un mateix i a connectar amb això col·lectiu que un concert ja ho té per si, perquè al final la música anul·la moltes fronteres i desfà molts límits. Llavors li donem aquesta importància i convertim el concert en un ritual.

0: més un espectacle, podríem dir, teatral, no?, que un concert tal com l'entenem.
1: Sí, té algo de teatral, té algo de dansa, però evidentment és un concert, el pal de paller són les cançons. Però sí que hi ha moments, bueno, en això que s'explica una història, hi ha aquest moment del ritual en què es fa com una espècie de traspàs místic, tot això a través de les cançons, però bueno, la dansa ajuda molt i ho dota d'una espècie de poètica també que no estava present en els meus concerts, que eren més de cantautor amb la seva banda. De cop tot agafa una altra dimensió molt més poètica.
0: Escolta, hi ha un tema que es diu Más velocidad, menos espacio. L'escoltem i parlem d'ell.
1: Vale.
0: Vinga.

0: Què vols dir amb més velocitat, menys espai?
1: Doncs mira, és una fórmula, no? Allò, més B baixa menys M, o menys E, no? És una fórmula perquè que representa una mica això que passa en el món actual, no? Que tot va molt ràpid.
0: Molt.
1: I allò típic que diu, no, és que hem escurçat les distàncies, ara amb un sol clic tens tota la música del món, no sé què. Però clar, escurçar les distàncies el que fas és fer el món més petit i l'espai més petit. I l'estem fent tan petit que ens estem quedant tancats.

0: com més ràpid anem, menys espai tenim. I menys espai, no només en l'horitzontal, allò de dir, ostres, mira, és que ara puc anar de Barcelona a Madrid amb 2 hores i pico amb l'AVE, quan abans tardaves dies.
1: Clar.
0: Però també perdem espai, o l'escurcem, l'espai profund, o sigui, l'espai vertical. Perdem profunditat, perdem arrel, ens movem per la superfície, perdem també altura, perdem connexió amb allò místic, amb allò misteriós, amb allò que no sabem explicar. Llavors anem fent el món petit, petit, petit, petit. I el món imaginari, també. Cada cop som menys capaços d'imaginar coses diferents, coses noves, coses estranyes, perquè anem aplanant i anem fent petit aquest univers. Llavors aquesta cançó és una cançó de denúncia d'aquesta velocitat a la que estem sotmesos.
1: Si la teva vida no fos música, què seria?
0: Ostres, no ho sé. Però mira, potser moviment, potser dansa, perquè també és música. Al final la música és moviment, les vibracions fan que es moguin les coses, i quan et mous, també fas música. Llavors, potser per no anar molt lluny d'això, pues, diria que dansa, moviment.

0: abans parlaves de la rapidesa d'aquest món, del dia a dia, però també de la rapidesa de la música, no? I d'escoltar música, de composar música, i que la gent vol escoltar la música cada vegada més ràpidament. És a dir, els primers segons, 10 segons, si no agraden, és molt fàcil, no? Sí. Passar d'una cançó a una altra amb un smartphone. Tu penses a l'hora de fer música?
1: A vegades sí.
0: Ho tens contemplat?
1: A vegades sí. Inevitablement caus, no?, en les fórmules i en les tendències, tot i que intento que no em condicionin molt, i en aquest sentit em sento molt lliure, però dins de la meva llibertat també sucumbeixo a algunes, algunes normes, entre cometes, d'aquestes, de dir, ostres, va, que la tornada sigui enganxosa, que no estigui molt lluny del principi, perquè així no sé què, que comenci ràpid. Perquè al final també vols que la música arribi, que connecti, que la gent la pugui escoltar fàcilment, que no sigui una cosa complexa. Almenys en la meva música hi ha aquesta voluntat, no? De dir, ostres, pot ser un exercici intel·lectual, pot haver-hi missatge, però que sigui disfrutable. I és veritat que les fórmules de lo disfrutable cada cop s'estan apretant més, no?, en aquest sentit. Llavors intento no estar molt subjecte a això, però sí que ho escolto i ho jugo.
0: A què cantes?
1: Pues mira, sobretot a mi. Sobretot a mi, perquè jo sóc víctima d'aquest món accelerat, sóc víctima de les xarxes socials, sóc víctima de parlar de mi mateix tot el rato, aquests dies a les entrevistes. I quan parlo d'expropiar, quan parlo d'anar lent, quan parlo de prendre'ns un calma, primer m'ho estic dient a mi. Però sempre amb la voluntat de compartir-ho. O sigui, aquesta recepta que jo crec que a mi em fa bé, tinc ganes de dir a l'altra gent, mira, jo crec que aquest camí funciona. Us sembla si ho provem, no? Aquesta és la voluntat de la meva música i sobretot d'aquest disc que té una proposta social en aquest sentit.
0: I des d'on cantes? Des de l'amor? Des de la tristor? Des de l'alegria?
1: Mira, normalment l'amor està molt present en la meva música, però no canto tant des de l'amor, sí que canto des de les ganes de compartir, des de la necessitat de voler explicar. I això em porta a fer-ho des de l'alegria, perquè la tristesa és una cosa molt solitària. I, en canvi, quan tens aquestes ganes, les ganes ja comporten una espècie d'alegria. Llavors, per mi és la motivació principal, les ganes de compartir, no?, de compartir missatges, de compartir experiències, de compartir allò que a mi em va bé, que al final són coses positives. Llavors, l'alegria, per mi, és el lloc des d'on la meva música s'expressa millor.
0: Encara que hi ha moltes cançons fetes i cantades des de la tristor.
1: Totalment.
0: Moltes, moltíssimes.
1: Totalment, és que al final la música és una eina d'expressió i compartir sentiments és del més sanador que hi ha. Llavors, la música per compartir preocupacions, tristeses, dolors, col·lectivitzar-los a través de l'art és una de les grans medicines que tenim amb la música.
0: I és el que has volgut transmetre amb el tema No sabia que m'enamoraria tant?
1: Mira, una mica. Perquè és potser la cançó més juvenil i la més, fins i tot en aquest sentit, no?, de l'enamorament. La comparteixo des d'un lloc molt alegre, però també des d'aquesta imprevisió del que és l'enamorament. I de dir, mira, em passa això.
0: La música, com bé dius, ens porta sensacions i aquest tema que ens parla Guillem Roma també. No sabia que m'enamoraria tant.

0: com tens, Guillem, l'estiu plantejat?
1: Doncs mira, m'agradaria tenir més concerts dels que tenim, però bueno, han anat sortint bastants i jo crec que serà un estiu molt maco de compartir aquest ritual. Ara, bueno, hem fet els concerts d'estrena, però estarem a Badalona, Vic, a Tarragona, vull dir que voltarem amb aquest ritual d'expropiació i molt content de poder-lo anar escampant.
0: Gràcies per venir, Guillem. I amb quina cançó t'agradaria acabar?
1: Doncs... mira, podem acabar amb l'última del disc, que es diu Amor, amor, amor, i que al final és una de les claus per aquesta expropiació, l'amor.
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: fent camí cap a la mitjanit i anem fent camí també, òbviament, cap a aquest primer dia del mes de maig, que és un dia d'important reivindicació, però també és un dia de merescut descans per tots aquells que tenen la sort de poder disfrutar d'aquests tres dies de pont i també de tenir temps i espai per poder prendre tot plegat amb una certa perspectiva. Mirin, aquest cap de setmana passat, el nostre convidat no ho sap, però he fet una immersió total a la vida d'algú que valorem i que admirem profundament. Ell és oncòleg, es diu Antoni Ribas, és oncòleg de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, va néixer a Barcelona, va ser format com a metge a la Universitat Autònoma i a la Vall d'Hebron, i és oncòleg de la Universitat de Califòrnia des de l'any 1996. És president del Comitè Científic Assessor de Caixa Research Institute, el nou centre d'investigació especialitzat en immunologia que ja s'ha inaugurat i que ha fet que ell d'alguna manera hagi estat no només conegut per aquesta tasca i per tantes altres, sinó que a Estats Units ha estat premiat per tot el que ha aconseguit, que ha estat extraordinari en investigació del càncer. És la primera vegada que aquest guardó se li concedeix a un metge espanyol. Així doncs que estem encantats de rebre'l. Doctor Antoni Ribas, bon migdia per vostè, bona nit per nosaltres, com està?
1: Bona nit i moltes gràcies per aquesta introducció.
0: No, només faltaria, doctor. És que, clar, és que el que vostè ha fet, que jo entenc que deu veure amb una certa, com li deia als oients ara, no?, amb una certa capacitat d'entomar amb espai tot el que ha fet al llarg de la seva carrera, és extraordinari, doctor, i li dic des de la màxima objectivitat periodística.
1: És més aviat per all de com la ciència ha anat millorant i el millorament del tractament de pacients amb el temps que jo he estat involucrat en això ha sigut un canvi molt important i estic formant part de molta gent que està treballant amb això.
0: Vostè ha estat premiat per l'Associació Americana d'Investigació del Càncer pel seu lideratge i per tot allò que ha aconseguit, fites extraordinàries en la investigació del càncer. El càncer és una malaltia, doctor, que amb el temps serà crònica?
1: Jo crec que no només crònica, que curem a càncers ara que no podíem curar fa 20 o 30 anys quan jo vaig venir aquí. El que s'ha avançat amb la ciència i amb els tractaments permet que un cert número de càncers avançats, que amb metàstasis a diferents parts del lloc, es puguin curar. Encara no són prous, però hem fet molt progrés.
0: Hem fet un progrés importantíssim, però és clar, el progrés que ha fet vostè és brutal, perquè aquest premi o aquest guardó que ha aconseguit és global, si m'ho permet. Més de 58.000 membres en més de 100 països. La AACR és l'organització més gran d'investigació del càncer del món, i vostè va rebre el premi Margaret Foti, que es concedeix anualment a líders mundials en investigació oncològica en un congrés que es va celebrar a San Diego. Els premiats en anys anteriors inclouen, per exemple, el Premi Nobel Philip Sharp i altres investigadors que han transformat la medicina del càncer. Això que ha dit ara mateix, jo penso que és molt prometedor i molt esperançador per probablement alguns oients que fa molt poc li han diagnosticat càncer i estan espantats, doctor Ribas, perquè és normal i natural que quan arribi aquest diagnòstic ens espantem i ens sentim aclaparats, no?
1: Sí, el diagnòstic del càncer és algo que ningú vol tenir. El reconeixement d'aquest premi és per, jo crec que per dues coses. Una, perquè amb el meu grup d'investigació, junts amb altres, vam estar estudiant com el sistema immunitari reconeix el càncer i ajudant a desenvolupar nous tractaments que permeten que el sistema immune ataqui el càncer. Això passa amb els malalts que el seu sistema immunitari ja estava preparat per reconèixer el càncer, però estava bloquejat per un fre que no el permetia funcionar. Aquests malalts van molt bé amb aquests tractaments i funcionen amb diferents càncers. El que jo tracto es diu melanoma, que és un tipus de càncer de pell molt agressiu que quan s'esparcia pel cos no teníem tractaments. I ara la meitat de malalts amb melanoma avançat aconseguim respostes i alguns porten 15-20 anys i jo crec que estan curats. Aquests tractaments ara s'han aplicat a molts altres càncers, càncer de pulmó, alguns càncers de còlon, càncer de fetge, Hi ha indicacions en 25 diferents càncers. No sempre funciona tan bé, però estem estudiant com podem millorar-ho. La segona part de rebre aquest premi és perquè durant el començament de la pandèmia del Covid jo havia estat elegit president de l'Associació Americana contra el Càncer, que és aquesta organització que em dona el premi. I aquell moment va ser un moment que havíem de fer moltes decisions. I jo crec que vam fer les decisions adequades, jo crec que això ho reconeix, i vam poder seguir estant amb... Bueno, fer congressos anuals virtuals que van permetre a la gent que en aquell moment estaven molt preocupats què passa amb una pandèmia i què passa amb gent amb càncer, i poder posar el lideratge que es necessitava perquè la gent pogués seguir tractant-se, i quan van haver-hi vacunes, donar les vacunes el més aviat possible amb gent amb càncer.
0: Fixi's que vostè és una eminència de la medicina i jo sóc periodista, així doncs que em permetrà si m'equivoco, però vostè ha estat fonamental en el desenvolupament del Pembrolizumab, espero haver-ho pronunciat bé, un fàrmac d'immunoteràpia que representa un canvi de paradigma. Això que ens explicava vostè sobre el melanoma, sobre alguns tipus de càncer. La immunoteràpia és el futur en forma de benaurança, per dir-ho res i curt, als pacients que són diagnosticats ara de càncer, perquè des de que es va aprovar l'any 2014, més de 2 milions de pacients al món han estat tractats per aquest fàrmac, oi, doctor?
1: Sí, el nom comercial és més fàcil de dir del pembrolizumab, el nom comercial es diu Keytruda.
0: Sí?
1: És una sèrie de fàrmacs d'aquesta família que el primer que es va aprovar va ser aquest, el pembrolizumab, i que ara estan indicats en molts càncers. És una realitat. La immunoteràpia del càncer ara és un dels pilars del tractament del càncer. Abans teníem cirurgia, radioteràpia, teràpies químiques, tant quimioteràpies com tractaments diana, tractaments amb anticossos dirigits al càncer, i la immunoteràpia tumoral, que és aquest tipus de tractaments que bloquegen com el sistema immunitari s'inactiva, amb el qual com el càncer inactiva el sistema immunitari i el podem reactivar amb certs malalts, i aquests són els que van molt bé amb aquests tractaments.
0: Com li faria aquesta pregunta per no ser maldestre amb les paraules, doctor, però això que acaba de dir-me ara, alguns pacients poden beneficiar-se d'això que ens acaba d'explicar, vol dir que també en el càncer hi ha una, com li diria jo, una part important d'alguna cosa que té a veure amb, la facilitat o no a que el nostre cos respongui d'una manera molt concreta o no a aquesta immunoteràpia que obre una lluita i una nova era contra el càncer, no?
1: És exactament així. I el punt més important és com és el càncer diferent, les cèl·lules cancerígenes diferents de les cèl·lules normals. Perquè el sistema immunitari necessita reconèixer el càncer diferent d'una cèl·lula normal. Si, per exemple, si el sistema immunitari pogués reconèixer l'orella esquerra de la dreta, podríem permetre al sistema immunitari que ataqués l'orella esquerra. Això és òbvi, no és el que volem fer, però les cèl·lules cancerígenes han de ser suficientment diferents de les cèl·lules normals perquè el sistema immunitari ho reconegui. Per això, alguns càncers, com el melanoma, que és induït per un carcinogen, per cremades del sol, o ratxos ultravioletes, els càncers induïts pel tabac, els càncers de pulmó, el càncer de bufeta urinària, o càncers induïts per virus, com del papilomavirus, o alguns càncers de fetge, aquests són els que responen millor a aquestes teràpies, perquè el sistema immunitari ja estava reconeixent el càncer diferentment, però estava bloquejat i el desbloquejat.
0: Sembla senzill, doctor? Vostè ho explica molt bé, sembla senzill. Però no puc arribar a imaginar les hores d'estudi, les hores d'investigació. Li puc preguntar per què Antoni Ribas es va fer metge i per què Antoni Ribas va triar oncologia?
1: Això és més fàcil. El meu pare era metge, el meu avi, el meu besavi també. Tots havien sigut metges a Barcelona. El meu pare era oncòleg, i quan vaig acabar No me'n recordo l'examen que fem al final de la carrera per especialitats. Vaig poder entrar a Oncologia a la Vall d'Hebron i vaig pensar que això era molt bona carrera.
0: Uh-huh. Què és el que més li atrapa o què és el que més li apassiona de l'especialitat de la que vostè n'ha fet mestratge?
1: La capacitat de millorar i la capacitat de que la ciència ens permet anar avançant. És el que em va fer venir aquí als Estats Units. No? Quan jo vaig acabar a la Vall d'Hebron, hi havia molt poca investigació bàsica a centres especialitats d'oncologia. Això va canviar amb l'arribada del Josep Baselga i tot el que s'ha fet a Barcelona i a Espanya de millorar els centres d'investigació i portar ciència a malalts. Però era algo que jo vaig venir a aprendre aquí i que ens ha ajudat a entendre per què el càncer s'amagava del sistema immunitari i com podíem ajudar el sistema immunitari a atacar el càncer.
0: L'altre dia llegia una entrevista que vostè va concedir, de les moltes que ha concedit, i deia que el que estan vostès veient ara, quan vostè era un estudiant de medicina a Barcelona, quan va començar a treballar a Vall d'Hebron, quan va decidir marxar, que si li sembla bé després li preguntaré si va ser fàcil prendre aquesta decisió, semblava ciència-ficció que vostè ara a la ràdio pública, a Ràdio 4, al Dení, ens estigués explicant que efectivament vostè està no per cronificar el càncer o alguns càncers, sinó per curar-los. Era ciència-ficció abans, oi, doctor Ribas?
1: Era ciència-ficció, però sempre ha sigut el gol que tenim, que és... Abans m'ha preguntat si volíem que el càncer fos una malaltia crònica. No, volem que desaparegui.
0: Yeah.
1: I la ciència ens està permetent entendre cada vegada més. Tenim molts límits. Hi ha molts malalts amb càncer actualment que la nostra ciència no hi arriba. Això no vol dir que no seguim fent progressos. Les capacitats científiques que tenim ara són molt millors que fa 5, 10, 15 o 20 anys. Ara podem estudiar cada gent, a cada cèl·lula cancerígena, a qualsevol lloc del cos. I això ens permet, a mi em permet pensar que el progrés seguirà. Que hem fet molt progrés, però no és suficient i seguirem millorant.
0: Si li sembla, doctor, entrem al túnel del temps, si m'ho permet, i no és una pregunta gaire personal. Quan vostè decideix venir cap als Estats Units, és una decisió, és un atzucac difícil de triar?
1: Sí, és difícil de triar. I és anar a viure a un altre país, anar de ser un metge que ja tenia la meva feina a podria haver seguit fent a la Vall d'Hebron i tenir una bona carrera allà, a venir i anar a un laboratori i a ser el que sabia menys de tot. Jo no sabia ni agafar una pipeta. I aprendre tot de coses després de tota la formació mèdica i després de tots els anys. I tornar a ser un estudiant, tornar a estudiar biologia, anar a classes. Però ha permès que els meus coneixements científics fossin més amplis i que aleshores pogués aplicar-los al tractament de malalts.
0: No només el tractament de malalts, sinó també el tractament de càncers molt puntuals. No? Vostè explicava que fa 25 anys, quan vostè va començar a treballar amb el melanoma avançat, era un càncer que cap oncòleg volia tractar. Per què?
1: Perquè no hi havia tractament. Era un càncer que el tractaven cirurgians en lloc d'oncòlegs, perquè la quimioteràpia no funcionava, no, arribaven a oncòlegs i deien, és que no tenim cap tractament per donar. En aquells moments, com a molt, un de cada 20 malalts responia a alguna cosa. I quan passava allò, es deia, oh, doncs potser és el sistema immunitari. Però clar, no sabíem les rules, les regles del joc. I amb avanços científics de diferents investigadors ens va permetre entendre per què ocasionalment un malalt amb melanoma metastàtic responia a diferents coses que no enteníem per què. I aleshores, com fer-ho més reproduïble? Ara la meitat de malalts amb melanoma avançat responen a les immunoteràpies i viuen una vida normal.
0: Una vida normal i amb esperança, doctor, que això és molt important. Explicava vostè, i feia una comparació que a mi m'ha semblat molt gràfica, perquè els oients del Denit de Ràdio 4 ho puguin entendre, malgrat vostè parla molt clar i ho explica molt bé. Vostè va citar com a exemple històric l'evolució de la penicilina, que en els seus inicis era extremadament costosa i avui ja és un tractament absolutament accessible, no? Sort n'hem tingut i en tenim de la penicilina.
1: Sí, quan aquests tractaments es van aprovar inicialment per l'FDA als Estats Units el 2014, jo recordo anar a Barcelona i a Madrid en algunes conferències i deia, oh, però són tan cars aquests tractaments que ningú els podrà rebre. I amb el temps ens han tornat baratos, perquè quan és més barat tractar amb un fàrmac car que usar fàrmacs més baratos que no tracten. Un malalt que va empitjorant per un càncer i que es pogués millorar amb un altre tractament, gasta, el malalt que va empitjorant gasta molts més diners i molt més esforços de la societat que no pas el que es tracta i pot tornar a contribuir a la societat. Amb el temps, aquests fàrmacs estan sortint de patents, amb el qual seran molt més barats i s'usen amb tot tipus de càncers. La nova generació de tractaments immunoteràpics estan basats en teràpies cel·lulars o teràpies amb anticossos multiespecífics que tornen a ser molt cars i la gent diu, ah, doncs això no serà, serà massa cars per donar-los a grans grups de gent en un país com Espanya, però en canvi amb el temps van millorant tot com es fan, aprenem a com fer-ho més fàcilment i més barat i arribant a més malalts.
0: Doctor, ara estem en un moment en el que la cultura de l'esforç, bé, gairebé no és que sigui inexistent, però que s'explica a vegades com si tot fos flors i violes, no? I a mi m'agradaria que vostè expliqués i que sobretot et sabessin els oients que vostè no li va ser fàcil, no? Ara que estem recordant l'aniversari de Txernòbil, vostè tenia un mentor que era en Robert Gale, especialista en leucèmies i en malalties de la medul·la òssia, que era el mèdic nord-americà que havia coordinat l'ajut mèdic a les víctimes de l'accident nuclear de Txernòbil l'any 1986, que li va donar el consell de que havia de triar caixa o faixa d'alguna manera, no? Vostè arriba a Estats Units, però ojo, no va ser fàcil, perquè vostè va fer un llistat dels 10 equips d'investigació que treballaven en teràpia gènica als Estats Units i es va oferir als 10. 5 ni li van respondre. Un va tenir la deferència d'enviar-li una carta comunicant-li que no tenia places i els altres 4 el van acceptar. Vostè va poder escollir entre Chicago, Dallas, Pittsburgh o Los Angeles i va triar al final la Universitat UCLA de Los Angeles i al començament va ser molt dur. Està content d'haver triat UCLA, doctor Ribas?
1: Sí, hi vaig venir fa 30 anys i no he mirat a anar a qualsevol altre lloc ni escoltar altres ofertes, perquè l'ambient amb el que he treballat i el suport que tinc i els models que tinc d'investigadors aquí i els coneixements de la nostra comunitat han ajudat a la meva carrera a tirar endavant. Jo podria ser la mateixa persona posat en un altre lloc sense aquest ambient científic i no hauria aconseguit fer res del que s'està reconeixent ara, amb el qual l'ambient on he treballat és el que s'ha donat crèdit per als avanços que hem fet.
0: Però al final del dia vostè continua sent un clínic, no? Com diuen els americans, at the end of the day, vostè és un clínic.
1: I at the end of the day també soc un científic. Faig les dues coses. És una cosa que costa descriure, que és ser tant un investigador de laboratori com algú que tracta malalts i fa estudis clínics. Has de ser molt bo amb les dues coses per aconseguir competir amb els investigadors bàsics i fer un millor possible pels teus malalts, amb el qual fa per dies llargs, però al final del dia és el que realment compta, que és avançar la ciència i obrir camins i fer nous tractaments perquè hem de seguir millorant.
0: Però el camí no haurà estat fàcil. Vostè explica, o he llegit en alguna de les moltes entrevistes que ha concedit, que vostè va fer un petit experiment o un experiment en teràpia gènica per dirigir el sistema immunitari contra cèl·lules tumorals i no va anar bé perquè tenien 32 pacients i cap va respondre, deia vostè. És a dir, que vostès han de viure contínuament amb la frustració i amb que al cap i a la fi la fisiologia de cada persona sigui una capsa tancada, no, doctor?
1: Jo crec que la l'estem obrint aquestes capses, amb aquestes noves formes d'estudiar el càncer i els malalts. Però quan vam començar hi havia coses que semblaven, projectes que semblaven bons projectes i científicament es podien apoyar, però el que ha de passar és que funcionin en malalts. I si no funcionen, ho important és estudiar per què no havia funcionat, per què una bona idea que funcionava amb models preclínics ho portes a malalts i no dona les respostes. Però després també hi ha hagut al revés, que coses que funcionaven amb ratolins que no estava tan clar com funcionaven ni com funcionaven gaire bé, després han funcionat amb malalts i aleshores hem estudiat per què funcionaven bé amb malalts i amb els malalts que no funciona, per què no funciona.
0: Doctor, faria molt malament la meva feina si no li preguntés per alguna cosa que neguiteja molt als oients del nostre programa aquí a Catalunya, a Espanya, a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya, a Televisió Espanyola, a tot arreu, que és la situació internacional. Bé, en aquests moments tenim un president al país en el que vostè viu inquietant, deixem-ho així, i jo no sé si en 30 anys vostè ha vist alguna cosa igual, perquè és clar, el secretari de Salut Robert F. Kennedy Jr., aquest senyor directament està allà com podia estar a la FED o qualsevol altra entitat pública americana, no? És un senyor que no sé si sap massa de ciència per tenir el càrrec tan important que té.
1: Estic totalment d'acord. Tot i que la ciència, com el que el deia ara, tenim capacitats que són imprecedents, que podem fer tot de coses que ens fa pensar que hem d'anar progressant. El que a tenir una administració que no creuen en la ciència, que no creuen en els coneixements, que donats datos com els datos sobre les vacunes per malalties infeccioses i el seu benefici a la societat i que hagin posat directors com el RFK Jr. que ignoren la ciència i que posen les seves biases per davant amb coneixements pseudocientífics o no científics, és difícil viure, treballar en aquesta situació sapiguent que s'ha votat aquesta gent. És com tirar endarrere molts anys i tornar a gent que nega l'evidència.
0: És com entrar gairebé a l'època de la Santa Inquisició, la sensació que tinc jo, ja em permetrà. Hi ha molts científics col·legues seus que estan a la Universitat d'UCLA o que són a Harvard o que són altres prestigioses universitats, altres college de l'Ivy League i altres que no són de l'Ivy League, que estan venint cap a Europa perquè no volen continuar treballant als Estats Units pels retalls que això significa, no? Vostè està trobant problemes o més aviat vostè està veient que bé, tota la partida pressupostària que era per ciència està més retallada que abans, doctor?
1: Sí, hi ha hagut retalls, hi ha hagut aquí a la meva universitat van bloquejar tot de beques durant un temps fins que un jutge va dir que era il·legal fer això, i això dona molta inestabilitat, sobretot investigadors que comencen amb els seus laboratoris i que no tenen la caixa de suport que té algú que porta més anys com jo, i trainees, estudiants que venen aquí que veuen que els és difícil mantenir els visats o que els no es tracten adequadament a la gent, són coses que ho fan més difícil. Aquest era un país que acollia els millors, la gent més prometedora, i els donava opcions, i aquesta administració està canviant això.
0: L'està canviant, i com veu el futur? Seria la meva darrera pregunta. Com veu aquest futur de que efectivament dona la sensació que aquest país que estava tan preparat per exportar el que vostè va fer l'any 1996, que va deixar Catalunya i se'n va anar cap a Los Angeles, no? Doncs que molts altres científics pensin el mateix. Com veu el futur, doctor?
1: Jo crec que això serà temporal, que qualsevol que tingui alguna malaltia i que els diuen que la ciència actual no hi arriba, pensarà, doncs, per què no invertim en més ciència? Perquè això ha ajudat a molts altres malalts que tenen una altra situació. I l'evidència seguirà existint de que la inversió d'aquest que havia posat als Estats Units i molts altres països en investigació bàsica portada a malalts ha sigut el que permet seguir, cada vegada seguir millorant i tractant més malalties efectivament. Jo crec que tornarem al moment de que la gent se'n donarà compte de que el que han estat fent ara aquesta administració està més mal dirigit.
0: Doctor Ribas, li agraeixo moltíssim el seu temps, el felicito per la seva tasca i si ve a Barcelona, perquè evidentment també volem parlar amb vostè ja per acabar de l'entrevista del tot, d'aquesta nova responsabilitat que tindrà aquí a Barcelona en aquest centre que s'ha obert fa molt poc i que sense cap mena de dubte aquest Caixa Research Institute és una nova esperança, no? Un nou centre d'investigació en immunologia de Barcelona. La meva darrera pregunta seria aquesta: com està bé entomant ser president del comitè científic d'aquest Caixa Research Institute?
1: Jo crec que és un institut que porta molt valor a Barcelona, que la Fundació La Caixa hagi pensat que que pot ajudar a estimular la investigació en immunoteràpia de tots els camps, no només del càncer, sinó de malalties infeccioses, de cardiologia, de neurologia. El sistema immunitari està involucrat en moltes malalties que en aquests moments no tenim bons tractaments. Jo crec que és un institut visionari que ja està traient talent altíssim. Quan m'ensenyen els candidats que estan aplicant a les posicions que han obert, penses, uf, que bé que poder atreure aquesta gent, alguns tornant a Barcelona i altres venint a instal·lar-se a fer investigació a Barcelona. Jo crec que això estimularà molta millora en el camp.
0: Tant de bo sigui així. Doctor Ribas, si quan vingui a Barcelona l'estarem esperant aquí a Ràdio 4 amb els braços oberts per parlar d'aquest Caixa Research Institute i de la seva tasca OCLA. Moltíssimes gràcies, doctor.
1: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
0: Bona nit.
2: De nit, amb Sílvia Tarragona.

0: Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
1: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
1: Antoni Rojas, Rabaneda, som en un matí de dissabte, tot just a l'entrada del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Ens hem vingut així a la part, no al final de tot, però al nord de la Costa Brava.
2: Correcte. Nosaltres estem a la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda, en ple cap de Sant Sebastià, que és... Estem en el centre de la Costa Brava. Si miréssim cap al sud, tindríem la línia de costa on podem identificar Llafranc, Palamós, Sant Feliu de Guíxols. Si girem la mirada cap al nord, trobaríem la línia de costa que travessa Begur i va cap a Empúries. Després, si mirem cap a llevant, tindríem el mar, la immensitat del mar, i cap a ponent, doncs, la plana. Estem en aquest lloc específic i aquí és on es troba el poblat.
1: O sigui, aquí tenim un poblat que va ser un poblat indiqueta, que va tenir una vida, diguem, entre els segles VI abans de Crist i finals del primer abans de Crist. Vull dir, aquí tenim una ocupació d'uns 600 anys d'una gent que, en general, se li deia ibers, però no estan sols, vull dir... Em dóna la sensació que estem en un espai que en aquella època va ser molt poblat.
2: Clar, Sant Sebastià de la Guarda és un dels poblats del territori indiget. I us preguntareu quina extensió tenia aquest territori. Doncs perquè ens fem una idea, les actuals comarques de Girona. I per tant, Sant Sebastià de la Guarda comença una activitat... a la segona meitat del segle VI abans de Crist, poques dècades després del que considerem la formació plena del món ibèric, d'acord? I la seva fi, les darreres empremtes d'activitat, és principis del segle I abans de Crist, quan els romans, que ja portaven un segle en aquest territori, ja comencen a intensificar la seva forma de ocupació territorial.
1: D'això en parlarem ara una mica més endavant, perquè a mi m'interessa sempre molt, és el seu punt d'interessant, quan parlem dels romans, quan els romans entren en contacte amb aquestes civilitzacions que tenim aquí a diferents indrets de la península, però Sant Sebastià de la Guarda, una de les coses que té és que potser no és el darrer, però és un dels darrers poblats ibèrics que diguem que aguanta, que té aquesta personalitat indigeta o ibera abans de que el món iber quedés totalment diluït entre els romans. Vull dir, són gairebé dels darrers que aguanten drets.
2: Correcte, és que estem trepitjant un territori amb una història fascinant. No? És apassionant pensar que fa més de 2.000 anys els romans arriben Empúries, el 218 abans de Crist, perquè estaven en lluita amb els cartaginesos. Era una qüestió de poder, de sobreviure, una potència o l'altra. Quan arriben al territori els romans per enfrontar-se als cartaginesos, tenim en aquest territori la Gran Ullestret, que tenia una activitat de feia ja 4 o 5 segles. Sant Sebastià també hi tenia activitat. Què passa 20 anys després de l'arriba dels romans? Ullestret, que és considerada la gran capital d'aquest territori, deixa de tenir activitat. Per què? Segurament perquè els romans volen començar a desmantellar l'estructura política i social del món íber. Alguns altres poblats, semblants als de Sant Sebastià, també deixen de tenir activitat. Quan hi ha una revolta indígena, en aquests moments, 20 anys després d'aquesta arribada dels romans, aquesta revolta és esclafada per Cató.
1: El meu amic Cató el Vell, és que sembla, el tinc una mica entre cella i cella.
2: Clar, hi ha una revolta segurament de desesperació. Era l'últim moment de dir o ens enfrontem o desapareixem. Per tant, sí que una sèrie de poblats, però sobretot la gran capital, deixen de tenir activitat. Però Sant Sebastià i altres poblats, com Castell de Palamós, continuen. És el que hem pogut documentar aquí a Sant Sebastià. Encara perdurarà un segle més.
1: Som aquí, el que podríem dir... Anava a dir tot just a l'entrada del que es pot visitar del poblat, a més, a sobre d'una tarima des d'on es poden veure la base de les construccions o d'algunes de les construccions que formaven part d'aquest poblat. Abans de deixar aquesta tarima i baixar, el que sí m'agradaria és que m'expliquessis alguna cosa més d'aquest espai, perquè clar, això va ser un poblat íber fins a algun moment del segle I abans de Crist, molt a prop tenir el far de Sant Sebastià, al costat tenim una hostatgeria, vull dir, això és un espai que independentment del seu ús fa més de 2.000 anys ha continuat tenint un ús humà. Què és el que es pot veure o que forma part ara de l'entorn que envolta aquest poblat?
2: Tenim a tota l'esplanada, a tota la superfície que ocupa el cim de la muntanya, que estem a 175 metres sobre el nivell del mar. Les investigacions que hem fet, que hauran de continuar, ens diuen que quan arriben els romans i dècades després trobem, identifiquem la màxima expansió del poblat, que coincideix amb la mateixa topografia, els límits topogràfics, d'acord? De nord a sud. Aproximadament, això comporta una hectàrea i mitja d'ocupació del poblat. Per sobre d'aquest poblat, que s'abandona a principis del segle I abans de Crist, que és el moment quan es funden Garunda, Plandae, l'Empúria Romana, tardaran segles en ocupar la muntanya de Sant Sebastià. És el segle XV quan tenim datada la construcció de la torre de Guaita i el segle XVIII una hostatgeria i una ermita. Per no dir el far de Sant Sebastià, que es construeix el 1850. Per tant, una continuïtat des del segle XV, després de segles sense activitat, des de l'abandó del poblat, fins a l'actualitat. Actualment també s'urbanitza, però pel que fa a les restes arqueològiques sí, hi ha un control, evidentment.
1: Actualment el que segurament tenim a l'estiu són molts turistes. O sigui, hi ha molt de moviment de gent per aquesta zona. Et sembla que baixem una mica d'aquesta tarima i anem a visitar? Em vas explicant algunes coses sobre com es vivia, com eren les cases, que és el que sabem de la gent que vivia aquí. Et sembla bé?
2: Doncs som-hi.
1: Anem.
2: Ara estem passejant pel camí central, però això, aquests habitatges...
1: Continua allà o no?
2: Sí.
1: Doncs anem... Bueno, Antoni, hem baixat. On ens has portat?
2: Nosaltres ara estem trepitjant la part museïtzada del jaciment. La part museïtzada és la zona nord de l'assentament, perquè les parts centrals i sud encara no estan excavades per la urbanització que s'ha efectuat durant segles i fins a l'actualitat. Us emmarco breument aquestes fases que tenim estudiades del poblat. El que sabem fins ara és que a la segona meitat del segle VI abans de Crist hi havia com a mínim un petit nucli, potser un o dos habitatges, i fins i tot amb algun precedent d'una cabana molt simple, amb materials peribles, que no és gens inusual. Ho trobem a l'illa d'en Reixac. Tots aquells poblats que ja estan actius al segle VI abans de Crist, habitualment començaven en cabanes. El que fa, el que entenem per món íber, la cultura ibèrica, és precisament anar imposant estructures de pedra i fang. Per tant, és en aquesta cronologia que comencem a veure l'activitat del poblat. Un nucli sembla petit. Un segle després trobem que es construeix una sèrie d'habitatges de plena tradició arquitectònica ibèrica. És a dir, habitatges simples, de dues habitacions i adossats. Aquí hem trobat un mínim de 8 que queden tallats per aquesta urbanització de la zona. Però això és molt habitual en els poblats, tots els que heu visitat els podeu trobar a habitatges adossats, aprofitant el poc espai que sol haver en aquests llocs enlairats, aprofitant també els recursos naturals de l'entorn, però adaptant-se a la topografia. Un segle després d'activitat d'aquests habitatges adossats, passa alguna cosa. S'abandonen de cop i no sabem per què. No hi ha indicis d'incendi, d'enderrocs fortuïts, un terratrèmol, No tenim indicis. Si no, trobaríem molta més ceràmica, molta cultura material in situ, d'acord? I quin és l'element que ens ha sorprès? Doncs que a partir d'aquí no tornen a construir habitatges adossats. En aquest espai nord del jaciment es comencen a construir habitatges separats, sempre aïllats per places per espais oberts.
1: Perquè els oients s'ubiquin i es situïn o puguin valorar això que tu estàs explicant, el que significa és que estan fent una arquitectura que no té res a veure amb el que coneixem de l'arquitectura dels indiquetes. Vull dir, estan construint un espai urbà totalment atípic, desconegut i que no trobem en un altre lloc, o no, o si l'hem trobat en algun altre lloc. I m'agradaria que avancéssim en això, vull dir, en què ho relacionem?
2: Les tècniques arquitectòniques són idèntiques a les que trobem a qualsevol poblat i no varien des del segle VI fins a l'abandó del poblat, com passa a qualsevol altre assentament.
1: O sigui, la construcció de les cases, és a dir, les cases, o sigui, el tipus de maons o de pedra, com es ubiquen, on posen les finestres, vull dir, són les mateixes que qualsevol altra casa ibera. El que canvia és com està fet el poblat, l'urbanisme.
2: Exacte. Quan anàvem excavant, vèiem que trobàvem un habitatge i al costat no hi havia res. Bueno, pensàvem que havia desaparegut. Però després vam veure un patró, perquè a mesura que excavaven en extensió, vam veure que sortien més habitatges i sempre amb un espai entremig. Els íbers aprofitaven l'espai. Per tant, és una característica la densitat d'aquesta construcció d'habitatges. Després, depenent de la topografia de cada, i la orografia de cada indret, doncs, hi havia places al centre, un espai molt gran al centre, com pot ser el de Lloret de Mar, o carrers estrets, no?, per la circulació de la gent. Però el que ens sorprèn és que a partir de finals del segle IV es comencen a construir aquestes cases que primer semblen disperses i amb espais grans. Passen les dècades, arriben els romans, desapareix Ullestret, desapareixen altres poblats i continuen d'altres, Sant Julià de Ramis, Sant Sebastià de la Guarda. En aquest moment, i no ho estic relacionant directament, però coincideixen cronològicament, Sant Sebastià creix, s'expandeix. I què passa almenys al nord del poblat? Que aquesta forma de construir continua. Casa, habitatge, espai obert. Casa, habitatge, espai obert.
1: I com ho relacionem en el segle IV que es faci aquest tipus d'urbanisme? Teniu alguna resposta? Ja sigui relació amb altres pobles, amb altres cultures, ja sigui relació econòmica... Vull dir, la gent, no m'imagino jo que en aquella època fes això perquè és que li agradava tenir el jardí davant de casa seva. Vull dir, això en aquell moment, algun ús o alguna resposta o alguna relació amb algun altre, alguna utilitat havia de tenir aquest espai. En això teniu com a mínim algunes hipòtesis?
2: Sí, no tenim grans respostes perquè, recordem, l'arqueologia doncs, és una tasca científica i sempre hem de distanciar-nos de l'especulació. Que és tentador, no?, anar imaginant com podria ser, però aquesta no és la nostra feina. Què trobem en aquests espais oberts? Hem de pensar que aquests jaciments també, aquests assentaments també estan erosionats pel pas del temps i no tenim tota la informació. Però sí que han tingut la sort que en alguns d'aquests espais hi han forns, per exemple. Hem localitzat un mínim de dos forns, un destinat al pa i un altre metal·lúrgic. Per tant, el que podem arribar a concloure és que eren espais dedicats al treball, que tampoc es distancia del que podien fer en un altre assentament ibèric. Però per què en aquell moment, a partir de finals del segle IV, quan hi havia una arquitectura idèntica a altres poblats, hi ha aquest canvi, no?, de cases disperses, i quan passen dècades i estan els romans al territori, continua actiu, o sigui, és d'utilitat pels romans, els deixen viure, els deixen amb les seves tècniques, la seva explotació del territori, perquè segueixen aquest model. És una gran incògnita. No sabem si té una resposta econòmica que s'especialitzin en algun aspecte econòmic, per comerciar, etc. En no tenir paral·lels en aquest territori, és encara més difícil de respondre. I a sobre, atès que no s'abandona per causes fortuïtes, ni aquests incendis, ni aquestes lluites, una lluita, un atac, un enderroc sobtat, encara tenim menys pistes, perquè els objectes no queden en el seu lloc.
1: Clar, jo mentre t'escoltava, que donaves aquesta explicació, sobretot m'ha cridat molt l'atenció el fet de que hi hagués un espai de forn que es feia servir forn tant per alimentació com per tractament de metall. Clar, tu dius que aquest urbanisme, aquest ús de l'espai no és l'habitual en aquesta zona, en altres poblaments o poblacions d'aquesta zona, però potser l'hem de buscar o l'heu anat a buscar a altres espais. Vull dir perquè quan parlaves d'aquest ús econòmic i domèstic, o sigui, el metall i el forn de pa, jo ara pensava, potser arquitectònicament no és igual, però jo pensava en els usos en altres jaciments, en altres espais del sud de la península, de poblaments o poblacions autòctones que, per exemple, estaven en contacte amb comerciants o assentaments fenicis, i com en aquesta part del sud de la península l'activitat econòmica i social es transforma a partir del contacte amb els fenicis, i llavors quan trobes cuines, per exemple, en les que es feia gairebé en el forn, es feia gairebé el mateix tractament a l'aliment que al metall, en el metall amb el que després es comerciava, es donava material als fenicis, no? Llavors, quan incidies en això, clar, jo deia, potser aquí no tenia un similar o una activitat similar, però en altres espais sí que l'heu trobat, o potser és un camí a seguir a partir d'ara.
2: No hi ha cap indici que respongui a una activitat gran. Estem parlant d'accions domèstiques, si no tindríem més vestigis vinculats amb la metal·lúrgia, per exemple, i per tant era una societat en aquest territori molt ramadera, però sobretot de producció de cereal, amatge, comerç, i per tant no aniríem per aquesta línia. Ara per ara semblen doncs estructures domèstiques. Això no vol dir que en algun moment tingui alguna funció econòmica d'aportar elements de ferro, perquè hi ha molt de tràfic de gent, de diversos agents que s'especialitzen en accions comercials, en accions artesanals, i que en el poblat, doncs, es produeixen petites coses que serveixin per agents que vinguin o passin pel territori, no? O que arribin a la badia de Llafranc, eh? Però no estem parlant de grans accions o produccions econòmiques.
1: Exemple, Antoni, continuem caminant, sí. I anem parlant, i em vas... Això, o cap a on anem ara? Bueno, la gent no ho està veient. Això potser és una sitja, o
2: sí,
1: era una sitja?
2: No, sí, simplement...
1: La resta... Bueno, la sitja.
2: Ara estaríem, en aquest moment tardà del poblat, en un exemple d'aquest espai obert, on ha quedat la marca, això és part de la musicització, d'on es situava el forn metal·lúrgic. Per què sabem que era metal·lúrgic? Doncs sobretot per l'estratigrafia que hi havia al costat, les capes de terra, on trobem doncs moltes cendres, petits elements de ferro, etc. No? Et dona llavors la pista, o associes a aquesta producció.
1: Sabem que construïen, que fabricaven?
2: No. No arribem a tant, perquè està molt, molt erosionat, eh?
1: Per cert, quanta gent... Suposo que en totes les èpoques no va ser igual, però quanta gent podia viure aquí o va viure aquí?
2: És la gran pregunta, sobretot si fem visites guiades, doncs és una pregunta recurrent. I al llarg de la recerca en el món ibèric s'ha intentat calcular quanta gent podia viure en un poblat. No tenim prou dades per dir-ho de forma categòrica. S'han fet càlculs, per exemple, d'unitat familiar, no? En un habitatge, doncs, 5 persones podien viure, doncs depèn dels habitatges, doncs tantes persones. Aquí al poblat de Sant Sebastià estem a la zona nord, no tenim tota l'extensió fins al sud. Per tant, serien aproximacions que no ens donarien dades realistes, eh? Veritablement, no podem arribar a concloure quantes persones hi vivien, que segurament no eren només les que ocupaven els habitatges. Aquesta és una altra dada. En aquesta zona nord i en aquesta cronologia més tardana hi vivia una certa classe social, i podríem explicar doncs aquesta separació d'habitatges. Si abans en el mateix lloc hi havia habitatges adossats, ara es separen per una qüestió socials, o la zona nord es dedica a temes més artesanals, i per tant estem parlant d'habitatges que potser no estaven ocupats per l'elit del poblat, sinó que potser hi havia artesans, hi havia altres agents que desconeixem.
1: Clar, perquè ara estem, si vols continuem caminant, però jo el que t'anava a comentar, nosaltres estem en el que es pot veure ara, en el que s'ha excavat, en aquesta darrera fase d'ocupació del poblat de Sant Sebastià de la Guarda, però realment era, igual era més gran i hi ha més part per excavar, i a part que està enterrada encara, vull dir que fer el dibuix definitiu d'aquesta ocupació humana en aquest espai, doncs hores d'ara no el teniu, no?
2: Correcte. On hem pogut excavar en extensió, que és la metodologia que es fa servir actualment, és en aquesta banda nord. Per què? Perquè és on, durant aquests segles, fins a arribar a l'actualitat, s'ha construït menys. Penseu que aquí hi ha hagut horts del far, horts de l'hostatgeria, quan tenia la seva activitat original, s'han arribat a fer, potser als anys 70, arrossades, s'han plantat arbres, per tant, tot això afecta. Però no s'ha construït una torre o una ermita. Per tant, és la part més ben conservada. Si anem cap a la part central i sud, és on trobem aquestes construccions a partir del segle XV. Aquí és on haurien d'anar ja fent excavacions molt acotades per veure què en queda i comprovar els indicis que tenim, que és que arriba fins a pràcticament el far. No fa gaire, es van localitzar unes sitges al voltant del far, perquè les sitges, on estan excavades a la roca, es conserven millor.
1: Antoni, això ho comento amb tu ara perquè els oients encara no ho saben, tu sí. Abans he anat corrent a preguntar-te quan m'estaves parlant, realment era un forn per treballar el metall, però jo he vist l'estructura una mica rodona i he anat corrent a dir-te, oh, això era una sitja. I no ho era, perquè tu saps que jo vinc molt interessada que en una part d'aquesta entrevista acabarem parlant d'un possible o hipotètic crim, un true crime del segle II abans de Crist, amb la població o part de la població d'aquest espai implicada, i potser un romà de víctima. Però bueno, això és molta elucubració, molta imaginació, però tu saps que una de les històries que vas explicar un dia i que a mi em va agradar molt és aquest true crime que tenim localitzat aquí, no?
2: Correcte, això té diversos components del que coneixem del poblat.
1: Després, vull dir que...
2: D'acord, sí, perquè les sitges tenen alguns aspectes molt interessants aquí al poblat, doncs després en parlem, Si voleu, seguim per
1: sí,
2: un altre...
1: Sí, on anem ara?
2: Un altre element...
1: Aquí, el del temple, o sigui, aquí hi ha un cartell que posa on és el temple. Realment s'ha trobat temple?
2: No, de fet, la musicització està... molt bé, és molt simple respecte a l'espai, sense intervenir massa, però té una sèrie de plafons que és una pregunta i una resposta, d'acord? Llavors et diu, on és el temple? Doncs a Sant Sebastià no s'ha trobat. No vol dir que hi haguessin temples a tots els poblats. De la informació que tenim actualment, la religió, segurament les creences religioses es feien, o temes cultuals es feien dins de l'àmbit de la casa. Pot ser que alguna estigui especialitzada en això, no?
1: Sí, a mi una cosa que em crida l'atenció, o més que cridar-me l'atenció, o sigui, m'interessa i alguna vegada m'agradaria continuar llegint o investigant o coneixent una mica en aquest camp, és precisament tot l'espai cultural i religiós dels ibers. Sí que identifiquen una part que es fa dins de l'àmbit familiar, i en general fora no hi ha temples, vull dir, la seva religió, anem a dir-li entre cometes, segurament estava més relacionada amb espais naturals, amb espais oberts, amb altars, segurament a l'aire lliure, i no tant la idea que podem tenir de temple grec o romà, no?
2: Clar, recordem que quan parlem dels ibers, doncs van gairebé des del sud de França fins a mitja Andalusia, no? I la cultura material és molt diferent segons el territori i també les manifestacions, d'acord? Doncs, segons el territori, pots trobar temples clars, alguns d'influència mediterrània, des del punt de vista constructiu, però si viatgem a aquest territori indiget, o hi estret, trobem un d'aquests temples que sembla que té aquesta influència constructiva mediterrània, però en aquests poblats més petits, que culturalment estan vinculats amb grans assentaments com Ullastret, localitzem petites pistes, d'acord? D'aspectes culturals. Les teles podien ser un cas, no? El que passa que aquí a Sant Sebastià es van trobar abans de les excavacions i fora de context, d'acord? Però pot ser una pista, un indici, un exemple d'aquests rituals, formes culturals. Nosaltres ara estem davant d'un habitatge que ja veus està seccionat per la carretera que passa per aquí, però precisament quan fèiem l'excavació d'aquesta part d'aquí, vam veure, excavant, que per sota d'aquest habitatge hi havia un altre, d'aquesta línia d'habitatges adossats, on, quan van construir, abans de fer el paviment, van deixar una sèrie d'ofrenes, que són alguns bassets. Això és més habitual en el món ibèric, ho podem trobar més habitualment en aquest territori, i de fet a Castell de Palamós es va localitzar un cas pràcticament idèntic i amb el mateix tipus de baset, que és el que es pot veure, per exemple, en un dels plafons. Això sí que és més habitual en aquest territori, o posar petites peces de metall, o fins i tot això, produccions ceràmiques.
1: Que són ofrenes en si mateix, no? Són ofrenes a algun... Bueno, crec que teniu... Tu participes en un article en el que, clar, és una hipòtesi, però identifiqueu el possible nom d'un déu desconegut fins ara. O sigui, vau trobar una inscripció a sota d'un platet. Correcte. Que podria indicar que aquell era un nom d'un déu, però només tindríem el nom i és una hipòtesi.
2: Ja saps que el món dels íbers té la mancança de grans descripcions d'altres cultures, com la romana o la grega. Per tant, desconeixem bona part del funcionament, no? En aquest territori sabem que hi havia un jaciment molt gran, altres de petits, però com funcionaven, com comerciaven, quina era la seva religió, quina eren les seves manifestacions. I un dels interrogants és l'escriptora, com sabeu. Es pot transcriure, però encara no es pot traduir. Però es va avançant molt. És habitual en aquests poblats petits trobar, doncs, una lletra en les produccions ceràmiques, en un got que pot venir de Grècia, en un altre que sigui també fabricat pel món íber, en un plat, en un bol que molt tardà, de producció itàlica, vam localitzar una paraula. I per tant aquesta es va estudiar. Baskaler. Podia ser el nom del propietari, però l'estudi epigràfic que es va fer indicaria que aquest Baskaler és com un datiu, i està dedicat a Baskal. Per tant, la hipòtesi és que podríem estar davant d'una divinitat de les que hi havia en el món a Iber. El que ja no sabem és si estava vinculada a Sant Sebastià, si era generalitzada en aquest territori o una extensió més gran, no? Però com a mínim tenim aquesta petita pista en un jaciment petit.
1: Estem enregistrant aquest capítol de Sense Memòria en un matí de dissabte, anem a dir ennuvolat, entre ennuvolat i amb una mica de boira, des del jaciment Indigeta o Indigeta?
2: Indiget.
1: Indiget.
2: Es podria acceptar Indigeta, però actualment parlem en aquest territori de la indigèsia, i el territori Indiget i els indigets.
1: Doncs el jaciment o el poblat, el que queda del poblat Indiget, de Sant Sebastià de la Guarda, al costat del far de Sant Sebastià, que vull dir que si has de venir aquí, si poses això a Google, és fàcil d'arribar. Poses far de Sant Sebastià i llavors arribes. Com deien, estem fent aquest programa des d'aquí amb el doctor en història Antoni Rojas Rabaneda. I, Antoni, hem estat visitant, diguem, el que seria la primera part visible o visitable d'aquest jaciment. Però és més gran, no? O sigui, què anem a descobrir ara? O m'has d'ensenyar alguna cosa més d'aquí?
2: No, nosaltres el que estem passejant ara mateix, estem trepitjant, és com un espai irregular, que era l'espai de circulació en aquests habitatges del moment més tardà del poblat. Recordeu que hem dit que construïen habitatges separats i amb espais oberts? Doncs quedava un petit espai per anar de nord a sud, i és per on trepitjaven els ibers de Sant Sebastià, en aquest moment on els romans estan fent de la seva en tot el territori. I estem davant d'uns dels habitatges que conserva la planta sencera. Aquí veieu que queden seccionades per aquest camí o per l'erosió del terreny. Però, Isabel, on situaries la porta?
1: Allà? No, no. Ah, clar, mira, el Pedro, que ve amb nosaltres, m'ho acaba d'assenyalar. Bueno, és que el Pedro ha estat ja en altres jaciments i els fixa molt més en les pedres.
2: Ja té la mirada més entrenada.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs estem davant d'un habitatge que, com conserva tota la planta, és del més característic de l'arquitectura ibèrica i d'aquest tipus de jaciment. Com veieu, són dues estances, una planta rectangular, i és un habitatge molt simple.
1: Això que tenim al davant seria el pati?
2: Exacte.
1: O és estança, també? És pati, no? Això és pati.
2: Fixeu-vos, exacte. Repetim, aquesta seqüència que bueno, amb els anys haurem d'analitzar, anirem veient, doncs, si apareixen en altres poblats, quina és la causa, no?, d'això, si és només un barri del poblat, si simplement, doncs, també es va estendre cap al sud. Però sí que tenim aquesta seqüència d'habitatge, espai obert, habitatge, espai obert. I ens paràvem davant d'aquest habitatge, que, ja dic, és de plena tradició ibèrica, perquè conserva la llinda. I la llinda té una pedra diferent a la resta de blocs del mur. No és habitual que es conservi la llinda, es conserva només l'espai, l'espai sense pedra, i per tant és més fàcil identificar l'entrada. Però aquí es conserven dos blocs amb una pedra que sabem que venia dels clots de Sant Julià, que està a uns quilòmetres d'aquí, i que al llarg de les investigacions d'altres poblats sabem que es feia servir a Ullastret, a Castell de Palamós, etc. És a dir, tenien pedra del mateix entorn, però també feien servir altres tipus de pedra, potser amb una mica més d'intenció estètica, pels habitatges.
1: Tu saps que ara que m'ho has dit, clar, és fàcilment, ara que ja ho sé, el que m'estàs explicant de la pedra, la diferència és fàcilment identificable.
2: Clar, sí, sí. Tot i que el pas del temps, no?, també gairebé va igualant, no?, els colors, les tonalitats, però sí que quan un mira aquesta perspectiva, no?, doncs,
1: ho veu clar.
2: Doncs comença a veure més clar.
1: Saps, abans, Antoni, quan m'estaves explicant, o quan estàvem parlant de la inscripció del possible déu que havíeu trobat aquí i la dificultat amb gairebé totes les cultures íberes, o sigui, no conèixer la seva escriptura, el que expliquen, i en no tenir les referències d'altres pobles posteriors sobre ells, doncs encara és un món molt, molt, molt desconegut. I jo me'n recordo fa uns mesos, parlant amb en Joan Santacana, que ell deia, una part de la conversa em deia que el que faltava era trobar les grans ciutats. Deia, el dia que trobem les grans ciutats i trobem, és probable que llavors trobem realment els seus documents, o sigui, el format que tinguin, escrits, diu, i llavors, diu, el dia que descobrem les seves ciutats, diu, els descobrirem, no?, a aquests pobles que en genèric els hi han dit ibers.
2: Sí, en el territori indiget tenim identificada la ciutat més gran, no? Jo l'he visitat, l'Illa d'en Reixac, el Puig de Sant Andreu, i és allà on hi hauria d'haver més escrits. Tenen el plom amb escriptura i molts exemples d'escriptura. Però ajudaria moltíssim, doncs, poder fer aquesta traducció, com a mínim, per anar lligant informacions d'altres qüestions, som materials, la ceràmica.
1: Anem a parlar una mica dels romans, quan arriben i com d'alguna manera ho trastoquen tot. Clar, els romans, abans al principi ho comentaves, arriben amb el que serien ja la Segona Guerra Púnica amb els cartaginesos i entren per Empúries.
2: Sí.
1: Els romans en aquell moment no sembla que siguin directament interessats en aquest territori, tot i que els romans sempre han estat interessats en tot, no? Però potser tenien una altra prioritat quan fan una mica el primer gran contacte.
2: Correcte. Això, per exemple, aquí s'ha estudiat moltíssim. Des dels anys 90, que començaven a despertar les primeres grans excavacions, s'ha avançat moltíssim des dels anys 90, i en 30-40 anys hem aconseguit veure que, a part d'aquests assentaments enlairats, el territori estava molt més poblat, i tenim constància de petits jaciments que controlaven els camps de conreu, que controlaven camps de sitges. Per tant, és un territori molt més poblat del que podem veure potser en representacions en 3D o fins i tot dibuixos que anem publicant. Hi ha més tràfic de gent. Quan arriben els romans, es troben aquí una població activa durant 5 segles que havien tingut contacte directe amb altres cultures, com la grega, i que estaven acostumats al comerç. Però la producció, l'explotació dels recursos econòmics la realitzaven amb les seves pròpies tècniques i amb les seves pròpies tradicions. El 218, quan arriben, desembarquen a Empúries i s'extenen cap al sud, tenen primer uns objectius, que és el militar, contrarrestar a Cartago, els cartaginesos. El que sabem és que durant pràcticament un segle necessiten l'expertesa dels ibers d'aquest territori. I, per tant, necessiten disposar de cereal, necessiten arribar als llocs on hi ha aigua, necessiten tot tipus de recursos tècnics i humans. Per tant, deixen fer a bona part dels poblats ibèrics. Com estàvem en un context de conflicte, de guerra, sí que és veritat que els que s'han aliat amb el bàndol contrari sembla que aquests són els que desapareixen. I recordem que desmantellen Ullestret per no tenir un possible rival fort. Per tant, durant pràcticament un segle, deixen fer. És quan ja tenen controlat el territori, quan comencen a desplegar la seva concepció econòmica, social i de control territorial. És aquí on es notarà ja l'inici del final de l'estructura, de la manera de fer ibèrica.
1: És palpable? Es pot veure la romanització, per exemple, aquí a Sant Sebastià de la Guarda?
2: No, precisament a Sant Sebastià de la Guarda pràcticament no hi ha cap rastre arquitectònic del món romà.
1: Però a prop, per exemple? Perquè de vegades els romans el que feien era instal·lar-se a prop.
2: Sí. Et deia que no tenim un habitatge romà, o fins i tot molta producció ceràmica després del segle o abans de Crist, que diguis, hi ha presència romana. El que sí que tenim és alguns indicis de que els romans estan aquí. Per exemple, tot i que els ibers de Sant Sebastià no perden les seves tècniques arquitectòniques durant aquests 6 segles, ni després d'un segle d'activitat de presència romana al territori, veiem que en alguns habitatges trobem teules romanes i fragments de dòlia, que eren aquells grans recipients, sobretot per l'emmagatzematge del vi. Això què vol dir? Doncs que Roma està present al territori, segurament hi ha contactes, però que deixen fer el poblat. Sant Sebastià és un cas que s'abandonarà sense pràcticament influència romana. Si anem una mica més cap al sud, Castell de Palamós, sí que és evident que aprofiten els romans i que instal·len allà una part de la seva concepció de l'explotació econòmica. Aquí a Sant Sebastià, la següent pista dels romans és a l'abadia de Llafranc, a les faldes de la muntanya. Allà, pràcticament en cronologies molt properes a l'abandó del poblat, s'inicia tot un seguit d'activitats econòmiques vinculades amb la producció de ceràmica, amb el vi i altres accions econòmiques.
1: I sempre buscant també badies, ports i punts de connexió. Encara
2: exacte.
1: Que,
2: o sigui, bones connexions de comunicació, la facilitat de produir, per exemple, àmfores pel comerç del vi. Podien produir vi, fabricaven les seves pròpies àmfores i tenien el mar a prop per poder fer un cabotatge i un comerç costaner i portar-les cap a altres punts.
1: Antoni, aprofitant que estem davant del plafó informatiu que explicaria que és una sitja i a més on està marcat o reproduït on hauria quedat la resta de l'entrada de la part superior de la sitja, i aprofitant que estem parlant dels romans i que ens haurem d'anar sí o sí a principis del segle II abans de Crist, al 190 i pico, quan en aquesta zona hi ha una revolta. Després d'aquella primera incursió dels romans que venen a lluitar a la Segona Guerra Púnica contra els cartaginesos, dècades després, aquí en aquest territori que estem trepitjant nosaltres ara, hi ha una revolta que ve a sufocar a Marc Porci Cató, Cató el Vell, i és en aquella època en la que hem de situar aquell esquelet que es va trobar, o aquelles restes òssees que es van trobar fa unes dècades durant l'excavació, i que et va portar, anem a dir, a especular, a imaginar, en que potser podria ser un crim que es va produir aquí. Posats una vegada en situació d'on volem anar o cap on volem enfocar el que queda de programa, primer les Sitges.
2: És un altre dels elements que hem investigat al poblat. De la part excavada hem localitzat 26 sitges, les hem excavat. Algunes són immenses, arriben a tenir 5 metres de profunditat. Per què servien les sitges? Sobretot per emmagatzemar cereal. Penseu que estaven conreats als camps, a la plana, però aquí a Sant Sebastià, a 175 metres sobre el nivell del mar, transporten cereal i l'emmagatzemen. Poden ser per reserves de cereal o per una qüestió, fins i tot per comerç, per reserves també des d'un punt de vista econòmic, no? Fer reserva i després vendre-les. El cas és que des del segle IV, quan hi ha aquest canvi d'habitatges que parlàvem abans, es comença a emmagatzemar en sitges, en poques quantitats, en poques sitges. I és amb la presència dels romans en el territori quan s'incrementen el nombre de sitges. Això està estudiat, això és generalitzat. Segurament els romans necessitaven més cereal per les tropes, per altres itàlics que començaven a arribar al territori, no?, per qüestions econòmiques. I quan arribem a aquest segle II, que és quan ja s'ha produït aquella revolta, quan Cató l'ha esclafat, quan Ullestret s'ha abandonat, quan continuen altres assentaments, doncs Sant Sebastià creix, s'incrementa el nombre d'habitatges i continua emmagatzemant cereal en sitges. En una d'aquestes sitges, potser de les més tardanes, avançaríem la cronologia cap a pràcticament un segle II ben avançat, es va trobar un esquelet. Llavors ens hem de fer diverses preguntes. Primer, era un enterrament? No. Primer, perquè els ibers incineraven, ja ho sabem. Segon, perquè l'estudi antropològic que es va fer doncs informava que era un esquelet, un cos llançat de qualsevol manera, amb poca cura, per tant no hi havia cap indici de ritual. I l'altra pregunta és, té alguna cosa a veure la cronologia on es dona? Home, doncs, dels pocs casos que tenim en altres assentaments, que també es dona, no és un fet totalment inhabitual, coincideix la cronologia, sol ser en moments molt tardants, en aquest segle II, I. Això vol dir que és una època també de conflictes. Què va passar a Sant Sebastià? No ho podem saber, no? El cas és que 2.000 anys després,

0: tot des de les dents, es pot intentar averiguar quina edat té, quina complexió física tenia, no? Quantes branques de la ciència o de la ciència arqueològica històrica es necessiten per poder investigar una cosa així.
1: Aquí la importància, no?, de les experteses, de l'especialitat, és el que ha donat més dades en els últims 20-30 anys, perquè cada cop es poden fer més analítiques d'aspectes que abans, doncs, no podíem obtenir. Ja en el seu moment es va extreure molta informació d'aquest cos, no? Era un personatge robust, d'uns 40-60 anys, que tenia càries, o sigui que ja en el seu moment es va extreure molta informació. Malauradament, a no ser que avanci també molt la ciència, no tenim, no, el relat de qui era, doncs, aquest senyor. Si era un habitant del poblat o si simplement era algú extern que va acabar dins de la sitja. Però sí que és veritat que és aquest moment pràcticament finalitzant el poblat, l'activitat del poblat.
0: Trobar-se amb un hipotètic crim de l'antiguitat d'aquesta manera sempre ho fa tot una mica més divertit.
1: Sobretot quan és inusual.
0: Però és inusual perquè no fa molt en un altre espai arqueològic i històric, parlant amb dues historiadores i arqueòlogues, me'n recordo, això ja era ja conversa fora de micròfon, que m'explicaven, tu no saps la quantitat de morts que trobem, o sigui, i no em refereixo només al tema enterrament, sinó fins i tot morts violentes, o sigui, has trobat les restes d'un assassinat de l'antiguitat o de l'edat mitjana, diu que ens trobem quan excavem, no? O sigui, aquesta sorpresa diu, és més habitual del que la gent s'imagina.
1: Clar, trobem contextos molt diferents, no? Tenim els cranis d'ulls estrets, que tenen una altra raó de ser, un altre context, ritual, simbòlic. El que no és tan habitual és trobar-te un cos dins d'una sitja, eh? Però sí que surten restes humanes en assentament d'aquest tipus, eh? Però els ibers s'incineraven. És una altra incògnita del món ibèric, en quins moments, totes les classes socials, on enterraven. A Catalunya, per exemple, tenim poquíssimes necròpolis localitzades, eh? Probablement perquè si tenien necròpoli era fora de l'espai del jaciment, i habitualment sempre s'ha excavat dins del recinte, eh? I és una qüestió fins i tot d'excavació en els entorns, no? Que també s'està fent darrerament, eh? Avui estrem mateix, doncs, coneixem tot un món extern a les muralles d'artesans, d'activitats diverses que actualment se'ns escapa, no?, en altres tipus d'assentament.
0: Tu saps que et diria, jo segur que ja ho heu pensat vosaltres, el que et dona l'altra pista d'aquest no enterrament, vull dir, és que va ser llançat a una sitja, vull dir, les sitges quan deixaven de tenir la seva funció d'emmagatzematge de cereal i s'havien de clausurar, s'emplenaven amb tot tipus de restes.
1: Clar, si tornem a aquest pobre senyor, no? Pobre entre cometes, potser era una mala persona, era molt, i s'ho mereixia, però parlem de deixalles, no? I estem davant d'un cas, eh? Ara se'ns acostarà en Carles Porta per aquí, no? Però és tractat com una deixalla. Llavors, no arribem, encara no arribem amb la ciència, amb les dades arqueològiques, a saber què va passar. I no podem especular, però és divertit, no?, pensar-hi, com a mínim. Perquè sempre hi ha una estoneta per pensar-hi, ho allunyem de la investigació, però què podia haver passat? Doncs, bueno, tenim com a mínim aquest context que estan passant moltes coses. Estem pràcticament al final de l'estructura ibèrica. Les seves formes de fer ja no les trobarem més en segles posteriors, no? Aquests ibers, doncs, s'aniran, doncs, diluint entre la nova societat romana. Que, per cert, en el tema de sitges i deixalles, algunes sitges, quan les excaves, no trobes pràcticament res, i en altres, com va passar en una que tenim ben a prop, doncs vam localitzar 8.000 fragments de ceràmics, a una cratera grega, amb escenes mitològiques, i també té la seva història, eh? Durant l'excavació d'aquesta sitja,

0: Recordo que quan vam començar a excavar-la, un catedràtic jubilat i de gran prestigi, en Josep Maria Nolla, ens visitava i va comentar: és la sitja més pobra del nord-est de Catalunya, no?, en material, no? I això sempre ho recordem, no?, l'equip sempre m'ho recorden. I al poc hi havia roda de premsa per, bueno, doncs fer una conclusió d'aquella campanya. Doncs quan teníem tots els periodistes, la gent que estàvem dins de la sitja van començar a treure fragments de la cràtera. I tothom pensava que estava preparat, no? Vosaltres, que sou periodistes, no? De dir, no, no, això ens ho han posat aquí, estan escenificant, doncs que han trobat moltes coses. I va ser així. Això, no? Al moment precís estava la premsa, i potser a nivell material, que no sempre és el més important, doncs és una de les sitges amb més riquesa material de les que hem localitzat.
1: Estava esperant el seu moment. Escolta, com que m'ha agafat aquest punt de crims, què et sembla si parem i anem a buscar precisament a una de les investigadores d'aquestes restes humanes en el seu moment d'aquest hipotètic crim, a que ens digui què és el que va descobrir ella al laboratori? Anem a buscar la Viviana Agustí i després tornem a aquesta conversa i ens anem acomiadant una mica de la visita de Sant Sebastià de la Guarda. Et sembla?
0: Molt bé, perfecte, perquè el tema és apassionant.
2: Quan en Joan Llinàs, l'arqueòleg que en aquell moment feia la intervenció arqueològica a Sant Sebastià de la Guarda, va fer la troballa i va registrar el dipòsit, em va avisar i em va fer arribar les restes humanes al laboratori d'antropologia un cop ja extretes. Era un esquelet de total preservació que es conservava en prou bon estat com per fer un examen antropològic basat en les restes humanes, és a dir, les òssies i dentàries. L'estudi va concloure que es tractava d'un adult. Un adult una mica madur, havia superat la quarantena. I tenia un aspecte robust i uns trets o marcadors sexuals masculins. Doncs la veritat és que encara ens queden moltes coses per conèixer, no només de Sant Sebastià i d'aquesta sitja, sinó en general del món iber, de tot el seu ideari i dels seus costums. Concretament, aquest cos, sembla, aquest esquelet en sitja, que podria ser només una anècdota, un fet insòlit. Però entre línies també hi podem llegir altres cosetes en aquest fet. Podria haver estat un individu de poca o nul·la rellevància social. Potser un esclau, potser un presoner, potser un passavolant, algú a qui ningú coneixia o simplement un indesitjable a qui es va castigar amb aquest tipus de tomba irregular. Però amb el que tenim no podem anar més enllà.
1: Tornem a l'espai on érem, que és el jaciment de Sant Sebastià de la Guarda, i aparquem aquesta investigació sobre un possible crim de fa més de 2.000 anys, per veure si potser en algun moment ho podem acabar d'esclarir. Vés a saber, la ciència i la investigació avança molt, igual d'aquí uns anys podem donar més respostes o donar una identitat al cos aquest que es va trobar. Tenim amb nosaltres el doctor Antoni Rojas Rabaneda, i a mi, abans d'acabar aquest programa i abans d'abandonar aquest espai, el que m'agradaria saber és quina és la situació actualment tant de la investigació d'aquest espai i després, en tot cas, quin seria el futur, però això ho podem parlar després.
0: Ara no s'està excavant perquè tenim moltíssimes dades, milers de dades, i per tant, com passen altres jaciments, que es diu habitualment que futures generacions doncs hauran d'estudiar totes les restes materials o fins i tot a tornar a excavar, pel que fa a Sant Sebastià, hi ha encara molta recerca a fer. Jo mateix he estat anys només per una part de la investigació, que és estudiar 6 segles d'activitat i veure l'evolució arquitectònica i cronològica de l'assentament, però precisament com a base per nous estudis més aprofundits de tots els conjunts ceràmics, qualsevol altre material, anar comparant amb altres excavacions, la mateixa distribució de l'urbanisme, a veure si apareixen noves dades en aquest sentit, que les reflexions o hipòtesis o fins i tot conclusions que realitzem ara doncs poden modificar. Tant de bo es poden modificar perquè hi hagi noves dades. Però també cal ara publicar a nivell científic i especialment divulgatiu cal transmetre al públic en general tot allò que sabem de l'assentament, i això és molt important, que la recerca generi impacte a la societat. Un d'aquests impactes ja és la musicització del jaciment. Actualment, qualsevol que s'acosti al far de Sant Sebastià, a la muntanya de Sant Sebastià, pot entrar lliurement. Això vol dir que no s'haurà d'excavar més? Jo diria que no, que s'ha d'excavar, s'ha de tenir marge per excavar, tot i aquesta urbanització de l'indret. No com hem fet fins ara, que era excavar en extensió, sinó que anar analitzant, identificant aquelles zones on és possible excavar i resoldre grans dubtes.
1: Hi ha interès i recursos per fer aquesta continuació de l'excavació?
0: Jo crec que interès sempre hi és, l'arqueologia agrada, la història agrada, tots sabem que els recursos són limitats i, per tant, penso que aquí cal projectes ben edificats, com el que hem fet aquí. Nosaltres, quan vam començar a excavar amb la Universitat de Girona, ho vam fer amb un projecte d'excavació, estudi, posada en valor de les restes i publicació. És el més important, transmetre a les institucions, al públic en general, que pot donar fruits, tornar doncs, a fer una inversió, tornar a excavar, etc. Però també ho ha de voler la població, és com fer un museu, no? No podem anar fent museus perquè sí, sinó si realment respon a una necessitat de la societat. Jo crec que no hi ha d'haver problema en un futur, trobar recursos, hi ha convocatòries, hi ha entitats que poden anar a aportar, i per tant la part més important és disposar d'un bon projecte. Per què es vol fer i què volem aconseguir? I estic ben segur que es tornarà a excavar. Però tenim molta, molta feina encara per investigar i donar resultats molt interessants. Penseu fins i tot que la divinitat bascal l'hem conegut fins fa poc, perquè anem doncs, traient els materials i cerquem, no? Doncs noves dades, noves conclusions i aplicar noves ciències en l'estudi.
1: T'ho deia perquè és cert que, crec que ho comentaves al principi, per exemple, el que és visible ara aquí, la part museïtzada, és, diguem, la darrera part, la darrera època de supervivència d'aquest poblat, d'aquesta estructura urbana, però darrere queden com a 6 segles més. Em dona la sensació, tot i que en els darrers anys sembla que algunes coses han canviat, però em dona la sensació que durant molts anys, anem a quedar-nos només a Catalunya, hem descobert la superfície i durant molts anys ens hem conformat amb aquesta superfície fins a èpoques més recents.
0: Sí, també és una qüestió de comprensió, no? De museïtzació dels espais. Segurament en alguna ocasió heu visitat algun jaciment on no enteneu res perquè hi ha diverses fases constructives, no? Aquí, per exemple, a Sant Sebastià tenim la darrera fase perquè és més fàcil entendre una sola fase, com estan distribuïdes els habitatges, com són els carrers, com aquest carrer central que han passat, on estan situades les sitges. Per tant, la nostra feina és fer visible aquestes altres fases a través de les publicacions. Les tecnologies ajuden, però també hi ha un factor de conservació. Si deixem a les restes d'altres fases, al final les formes de conservar són molt complexes i, per tant, acaben perjudicant el mateix jaciment. Jo ja trobo bé que es pugui veure una sola fase, però hi ha d'haver complements perquè no quedi cap fase cronològica sense entendre. Però aquestes fases úniques ajuden a un usuari que arriba no especialitzat a entendre una part de la història d'aquest poblat.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Rojas Rabaneda, per aquest temps, per aquest repte que ens ha portat en aquests camins. Gràcies per atendre avui a Sense Memòria aquí a Sant Sebastià de la Guarda, un programa que hem fet també amb el suport i la producció d'en Pedro Blázquez. Si no, com el faríem, no? Moltes gràcies, Antoni.
0: Doncs tot un privilegi formar part del Sense Memòria.
3: Sense Memòria. Ens agrada la història.